Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: silencis que fan més valent.
1: Escoltes, Icat.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

decide which shirt goes with which skirt. It's bizarre.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes, ICAT.

de pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No, no em facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si d'un altre també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions i punts ja pas.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els va demanar una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja al curs que ve, que serien uns 200 euros mensuals més. De cara al 2028 i al 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava, malgrat tot, el to de la reunió.
3: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, han tornat a defensar l'acord que van signar amb el govern. Repassem ara altres informacions en format breu, amb en Josep Almirall.
4: El govern espanyol assumeix els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. Després de la reunió bilateral, també han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. Mentrestant, la Generalitat intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos. El govern confia aconseguir l'acord aviat i aquest divendres entrar els comptes al Parlament.
1: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
4: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. L'objectiu, segons fonts de la defensa, és desmuntar el mòbil econòmic del crim. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets a context.
1: L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també n'és protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar ha defensat Amarga Navidad, que competeix per la Palma d'Or. La subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la zona franca de Barcelona queda deserta i deixa en l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen.
4: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes i demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions a l'ERO el dia 29. Sebastián Zamora, delegat sindical de la CGT.
5: Estem segurs, per això, aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
4: Els treballadors es manifestaran avui davant de la seu de la seva matriu, el grup Aernova, al País Basc. Serra Soldadura afronta un concurs de creditors que posa en risc mig miler de llocs de treball perquè afecta tant els empleats propis com els de les empreses proveïdores que en depenen.
1: Esports, la davantera del Barça, Caroline Graham, ja s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar a la convocatòria per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lyon. En canvi, la defensa Irene Paredes continua sent dubte.
4: El central del Barça, Pau Cubarsí, ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que s'està fent. L'equip ha fet aquesta nit un sopar per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa i acomiada també el davanter Robert Lewandowski.
1: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat a la final per 3-0 al Friburg, alemany. El tècnic basc Unai Emery suma ja 5 títols en aquesta competició en 3 equips diferents.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 21 de maig. Si acabeu de sortir de llit, alerta. Heu de tenir en compte que arriben dies amb ambient d'estiu. De fet, aquest dijous les temperatures faran un passet més cap amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu, i pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà fins divendres. Perdó, més divendres. Que farà molta calor. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, veurà on surti el sol a les 6:27 del matí, i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 42 minuts.
0: Marta Viana, que sembla que hagi tornat avui a primària, perquè ha arribat amb un suc, que és una beguda catalana molt coneguda.
1: Un suc, no, llet, amb cacau.
0: Molt bé.
1: No, perquè normalment me'l prenc amb cotxe, però avui he vingut amb taxi. M'ha fet vergonya prendre-me el taxi.
0: Ah, mira, has vingut amb taxi?
1: Sí.
0: I això?
1: T'ho explico tot? Els oients ho volen saber. No, m'he quedat a dormir a casa d'una amiga.
0: Vas a dormir tard o no?
1: Sí. I a més em va costar dormir. Llavors, tot malament.
0: Tot molt bé, tot molt bé, tot molt bé. A veure com ha dormit l'Ara García. Bon dia.
1: Bon dia, matiner.
0: Ui, ella, quina energia.
1: Jo he dormit molt bé.
0: Tu fots una cara de son.
1: Ja, no, la veritat és que estic morta. M'ha costat tant avui sortir del llit.
0: Està molt bé aquest missatge que enviem als matiners perquè es comencin a despertar.
1: És molt complicat.
0: I què? Què m'expliques?
1: No, mira, que avui, avui recordem una cita.
0: Molt bé, vinga.
1: Del cantant i actor Paul Anka, que diu: sempre he cregut que si no continues movent-te et tiraran terra a sobre.
0: Ai, els que ens seguiu cada matí sabreu que ens encanta viatjar en el temps, i és que la història, i la història musical, ens ha deixat grans cançons, i la d'avui, la d'aquest dijous, ens porta directament al 21 de maig del 1957. Què va passar aquell dia? Doncs que va néixer aquesta cançó.

0: Paul Anka, amb només 15 anys, va gravar la seva icònica cançó de Diana als estudis de Don Costa a Nova York i va catapultar el jove canadenc a l'estrellat mundial. Va vendre més de 9 milions de còpies. Diuen que la lletra està inspirada en una jove de la seva mateixa escola, en un curs més avançat, de nom Diana Ayub, de la qual estava secretament enamorat. I el cert és que tot quadra si tenim en compte que Anka era un adolescent i la lletra diu: estic a la fila plorant per tu, ets la noia que adoro, t'estimaré per sempre i cada cop més. La història va connectar molt amb els joves de l'època, que es veien reflectits en les emocions que transmetia la cançó, i el ritme alegre i romàntic feia que fos fàcil de recordar i cantar. Penúltim despertador de la setmana, Paul Anka sonant amb Diana, una hora de ràdio per engegar el dia amb optimisme i els oients més matiners de la ràdio. No hi pot haver millor combinació per donar-li cor del dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui portem una tonteria a l'equip d'aquest programa.
2: Ja està bé, home, que és dijous. Els matiners ho agrairan.
0: I tant.
2: La gent està a la carretera, tal. Doncs una miqueta de tonteria, una miqueta d'alegria.
0: Sí, també agrairan.
2: De xerinola.
0: També agrairan saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs alegria, xerinola, i tota l'última hora i la informació també, sigui del to que sigui. Avui parlarem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, el dia abans, la vigília, que s'aprovin definitivament els pressupostos. Bé, definitivament no, perquè han de passar pel Parlament, però que sí que s'aprovin
0: ja la
2: cantonada. El govern, ara ja els tenim acordats. També parlarem dels supermercats 24 hores a Barcelona i aquesta moratòria perquè no obrin més en el proper any. Parlarem amb el director de Barcelona Comerç i enviarem la Lara a comprar.
0: Molt bé, veus, Lara.
2: Una notícia que va avançar la Lara i que ahir es va confirmar en un informe, que és que pujaran els preus de les fruites i verdures. En parlarem amb el Santiago Niño Becerra perquè ens expliqui a quan pagarem el meló aquest estiu, per exemple, per parlar d'una fruita.
0: Que ja barat no és, perquè, escolta'm, trossos de cidre i meló, a vegades vaig al supermercat i dic, escolta, costa com un iPhone, tu.
2: I a 3:15 parlarem amb la fundadora de les Kellys per parlar d'aquest col·lectiu i una mica de les problemàtiques. Fa una mica més de 10 anys que van fundar-se com a col·lectiu, i per explicar-nos una mica les seves reivindicacions. Després, a les 10:10, com parlen els joves? Què en penses, però?
0: 6-7, tio.
2: 6-7 jo crec que ja...
0: Ja no? Que és ara, més ja 6, ara que no, ja ho he pres?
2: És més els nens que els joves.
0: Ah, com ja parlen? Bueno,
2: explicarà la Irene Carreras, que és professora i creadora de contingut, Grinch, i també en parlarem amb la Olga Clapés, amb tota la clica dels matins, que ahir ho vaig dir a Antena, li va fer molta gràcia a la Lara. Després la taverna,
0: ja que
2: parlarem de vins,
0: ah?
2: I els germans Torres a les 11. Per tant, un mig matí molt gastronòmic, abans de l'arribar a l'humor, i a les 12, i ja gairebé divendres.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Com portes tu això del llenguatge dels adolescents?
3: Doncs estic fent un màster amb això. Jo tinc adolescents a casa, per tant.
0: Alguna paraula que sona habitualment a casa?
3: Molt, perquè diuen molt en plan.
0: En plan, eh?
3: En plan.
0: Ara és en plan.
3: Sí.
0: Però això és una mica... Recuperen alguns argots dels 90, eh?
3: I vaig intentar preguntar el que era el 6-7. No van ser capaços d'explicar-m'ho, però per ells té sentit.
0: Sí, sí. És que està integrat en el llenguatge, però no et saben dir ben bé per què.
3: No ho saben.
0: Ara...
3: No saben tampoc què vol dir, però ho diuen.
0: Sí, oi, és el que hi ha. El que també volem saber a aquestes hores del matí és què ha passat el món mentre dormíem, Àlex.
3: Doncs mira, aquesta matinada ens ha cridat l'atenció aquesta notícia que ens arriba des del Brasil.
0: A veure.
3: Condemnen un hospital privat brasiler a indemnitzar dues famílies per haver intercanviat els seus nadons.
4: A veure. Oi.
3: Això va passar l'any 2021. Els dos nadons van néixer amb pocs minuts de diferència, un 15 d'octubre, a l'hospital de l'estat de Goiás, en aquest hospital. Un auxiliar d'infermeria es va embolicar i va intercanviar els nadons. Tres anys després, un dels pares va començar a sospitar perquè el seu fill veia que no s'assemblava molt a ell. Es va separar de la dona. I durant el procés de separació va dir aquest noi que no s'assembla gaire a mi, vull una prova d'ADN.
0: Hosti, quin merder, perdona. Ja tens embolicada.
3: Exacte.
0: La història aquí, eh?
3: El resultat va determinar...
0: Que no era el pare.
3: Que ell no era el pare, però que la mare tampoc no era la mare.
0: T'imagines?
3: No, és que va passar així. I no només això, sinó que quan ho van saber, van compartir aquests resultats amb l'altra parella implicada. Per què? perquè durant el part es van conèixer i es van fer amics.
4: Oh.
3: Es van sotmetre a proves d'ADN i van descobrir tot el que havia passat realment. Els nens, amb 4 anys, van haver d'anar amb les seves famílies respectives.
5: Déu-n'hi-do la història, eh?
3: És molt bona.
5: Sí, senyor.
3: És molt bona. La resolució de la jutge deixa clar que l'error, tot i que fos això un error, va alterar profundament la trajectòria de les dues famílies involucrades i els va provocar conseqüències emocionals d'extrema gravetat. La jutge obliga l'hospital a indemnitzar cadascuna amb 170.000 euros.
5: Em sembla poc.
4: A mi també.
5: Em sembla poquíssim.
4: Vaya,
3: suposo que
4: el trauma.
3: Brasil, 170.000 euros, s'estira una mica més.
5: També. Però escolta'm, 4 anys poc, amb fills intercanviats, menys mal que es van conèixer.
3: Divorci pel mig i tot plegat.
5: Divorci pel mig. Ja tenim sèrie de Netflix per la temporada que ve. Gràcies, Àlex. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor després d'aquesta història.
4: És que estic.
5: A veure com ho remuntem. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per la iniciativa de la cooperativa social i tecnològica Clusive, que ha creat una aplicació web per simplificar els tràmits que han de fer les persones estrangeres que vulguin optar a regularitzar la seva situació de residència i treball. El primer pas és comprovar que es compleixen els requisits i a partir d'aquí es crea un codi únic que permet accedir a tota la documentació necessària i detectar quina falta. Tot plegat per reduir les dificultats burocràtiques.
5: Hem arribat a 5:45 del matí fent el primer programa en català a la ràdio a Catalunya, que això ho diem poc, i també volem saber, ui, bé, de què parlarem poc o de què parlarem molt d'aquí, potser, poc temps.
4: Clar, clar, és que aquí estarà qüestió. Es veu que estan estudiant ressuscitar un mamut extingit fa 4.000 anys.
5: Ens anem a la merda, ara ressuscitarem els mamuts i després que el tiranosaurus...
4: Que divertit seria.
5: A veure, explica'm això.
4: Es veu que hi ha una companyia nord-americana que es diu Colossal, que un dels seus reptes, tu diràs, és la gestació d'un fetus artificial perquè neixi, doncs, un mamut, i prou, ja està, i endavant. De moment, el que han fet és ja desenvolupar una plataforma d'incubació fora d'una closca biològica, és a dir, han creat de moment un nou artificial, donant nascut ja 26 pollets. 26 pollets que estan sans i estalvis, estan estupendíssims.
7: Però un mamut no és mamífer.
4: Sí, però primer hauran de crear el fetus. Ah? Però abans de crear tot això...
7: Un mamut, un pollet, un ou, ja no entenc res.
4: Abans de crear això, han fet els ous aquests, aquesta closca artificial, de moment els hi ha sortit bé, i el següent pas és ressuscitar el moa gegant, que es veu que és una au no voladora que va desaparèixer fa 600 anys a Nova Zelanda, que també és una au en extinció, i per tant haurem de fer doncs, un super ou artificial gegant abans de fer el fetus per recuperar el mamut.
5: Fortíssim. Molt fort, Marta, amb la nostra biòloga.
4: És molt bèstia, quina por.
5: Ja veuràs com acabarem. Vinga,
4: però es veu que hi han creat, vaig llegir-ho ahir també, hi han creat fetus de corders.
7: Ah, sí.
4: Clar, això ja està, això ho tenim aquí, nois?
7: Amb una impressora 3D,
5: Vinga, va, avancem, que anem malament de temps. Quina notícia tenim per engegar el matí? Va, una bona notícia.
4: Que s'han fet revisions oftalmològiques a 150 infants que estan en situació de vulnerabilitat. Es tracta del projecte Invulnerables amb Visió de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Fundació La Caixa. A més, després de les revisions, una òptica ha facilitat ulleres a tots els menors que en necessitaven. La iniciativa es va posar en marxa el 2018 i té com a objectiu vetllar per la salut visual dels infants. Des d'aleshores s'han celebrat jornades de revisió oftalmològiques en centres de referència a Catalunya, on s'han dut a terme prop de 1.000 avaluacions i entre un 40% dels menors avaluats necessiten correcció òptica.
5: I alerta perquè arriba Ot Serra, com sempre, amb un motiu per saltar del llit. A veure què ens explica avui. Ot Serra, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és confiar en la literatura d'autor en català. Això fa l'editorial Argestes, que acaba de néixer per aportar el seu granet de sorra. Xavier Serraíman és el seu director.
9: Que nosaltres hem seguit l'exemple de moltes petites editorials que estan fent una feina magnífica. Raig Verd, Periscopi, Angle, Funàmbul... Me'n descuidaré molts, eh? Aquests ho estan fent, el que passa que, òbviament, cadascú té les seves possibilitats i els seus límits, i si nosaltres amb la nostra modèstia doncs podem aportar fer 4, 6, la idea és començar fent 6 llibres l'any.
8: Les dues primeres obres que el projecte editorial publicarà són la reedició de Ventada de Morts, de Josep Albanell, i El llegat d'Atzara, una obra inèdita de Vicenç Villatoro.
0: Vinga, va, Catalunya, ànims, que hem arribat al penúltim dia de la setmana, en aquest dijous 21 de maig. Esteu escoltant Els Matiners. Us estem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia i volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Arnau París, del Cuines de TV3. El cuiner, que fa poc ha sigut pare de bessons, ha parlat en una entrevista a l'SX3 sobre paternitat i, sobretot, de com li està afectant no dormir.
10: La falta de son, per mi, és el tema o la complicació per excel·lència. La por que tinc jo és de que aquest cansament després em passi factura quan vingui a gravar. No, perquè al final, segons la feina que tinguis, el cansament t'afectarà més o menys, però si jo vinc molt, molt, molt cansat, se nota la cara, se nota amb el to, i afecta de forma directa a la teva feina. Llavors, bueno, estem veient com gestionar tot això.
0: És que, escolta, a més, tenir bessonada...
4: Clar,
0: és que la gent
4: diràs,
0: que té bessonada és mort durant els 5 primers anys de la teva vida. Uf. Perquè els hi canvia la cara, és que sembla... És horrorós, ha de ser horrorós.
4: Si és tot multiplicat per dos, en fi. Justament també ha parlat de la maternitat Loles León en una entrevista a Divinity.
11: En la primera persona más importante que sacrifiqué fue mi hijo. Mi hijo salía del colegio, la portera de mi casa le daba el dinero y la merienda, lo metía en un taxi y lo mandaba al teatro, que era donde yo estaba trabajando. Y yo sé, porque él me lo ha dicho, que echaba de menos una madre más hogareña, más en casa. No pudo ser. Yo tenía que realizar mi sueño y él tenía que permitírmelo.
0: Estava pensant ara quantes persones, quants oients que ens estan escoltant, que han sigut pares o mares, han hagut de sacrificar molt temps de la seva vida treballant i no poder atendre, en aquest cas, a les criatures. Segur que moltíssims dels que ara mateix ens esteu acompanyant. I alerta, perquè el cor ja no batega entre Rosa López i Iñaki García. Ara, quina mala llet de cançó.
4: Matia,
0: no està de
4: Celebration,
0: la Rosa. Bueno, Marta.
12: Quan ho deixa una mica de dol i endavant.
4: No, Marta.
12: Pavil.
4: Ets tan freda.
0: Sí, és que sembla que no tinguis cor.
12: No, has de posar aquesta cançó per animar-vos.
4: No,
12: un dijous i animar tots els oients.
4: No,
0: tocava, Marta.
12: Puja, puja.
0: A veure, farem una cosa. Ara ens esperarem a la tornada, on quadrarem bé.
4: Sí.
0: Perquè Catalunya avui és el penúltim dia de la setmana. D'aquí tres i no res, deixarà de sonar el despertador i nosaltres ho celebrem així.

0: amb el cor trencat a casa seva.
1: Plorant, no, ja fa un temps.
0: A veure, què ha passat? Expliquem-ho.
1: A veure, han estat parella durant els últims 6 anys i ara han decidit, doncs, tallar la seva relació. Segons ha informat la revista Semana, tots dos van prendre la decisió ja fa un parell de mesos. Per tant, ja et fent una mica el dol, han decidit emprendre les seves vides per separat i això sí, sembla una de les parelles més estables del panorama actual i fins i tot, escolteu això que deia la Rosa, que s'havia plantejat ser mare, deia això.
2: Qué bonito despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí. Y tener niños, pues ojalá que sí.
3: O sea, que sí, no descartas.
2: Ojalá, no, no lo descarto. Voy un poco tarde. Estoy ahí haciendo un poco malabares, porque cada vez cuesta más, pero no lo descarto.
0: Marta Tela, entre
1: llorons
0: li recordar aquest tall, t'has lluit avui, eh?
1: No,
0: és el cor fred d'aquest programa.
1: Ara jo tornaria a tirar llorons.
0: Escolta, et dic una cosa, Rosa, la Rosa que va venir a Col·lapse és una tia fantàstica, meravellosa, simpàtica.
1: És un amor.
0: Bona tia.
1: Tornarà a trobar l'amor, si estic segura.
0: Segur que sí, li desitgem des d'aquí perquè el cert és que és un artista que es mereix només coses bones. I mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la presidenta del jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, els Premis RAC, Neus Bonet, ens va explicar els reptes que té aquesta societat de cara al futur.
4: Arribar a nous públics, fer que la ràdio en català s'escolti encara més, és a dir, incorporar gent jove a l'escolta de ràdio, i després hem començat a posar una mica d'ordre en el que ja veníem tenint, que era molta... Aquest any, per exemple, destaquem... hem creat la categoria de podcast, però l'hem creat perquè feia 3 anys que rebíem moltes propostes fetes en podcast, no?
0: En només 7 minuts arribem a 6:15.

0: I què estem escoltant ara mateix? I què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, un 21 de maig del 1988, Prince aconseguia el número 1 a les llistes del Regne Unit amb l'àlbum Love Sexy, un àlbum que es va fer només 6 setmanes, va aconseguir aquestes bones xifres i va ser una resposta al seu anterior disc, The Black Album. I la portada, doncs, va generar moltíssima polèmica en aquell moment, sobretot el llançament, perquè es veia Prince totalment despullat, recolzat en unes orquídies gegants blanques amb les cames creuades estratègicament, doncs, perquè no se li veiés res de res. Això sí, moltes botigues es veu que es van negar a vendre el disc precisament per aquesta portada, i d'altres van dir que sí, que el vendrien, però amb la condició que tot l'àlbum estigués, perdoneu, embolicat de color de negre. La fotografia és obra de Jean-Baptiste Mondino, que per cert és autor de vídeos de Madonna, Sting o David Bowie.
0: Tu que ets una dona freda, què et va semblar la portada de...
2: S'ofega. És el karma.
0: Déu meu senyor, quin dia que portem avui, Marta, estàs bé?
2: Que clar, vosaltres aneu tirant pollites i jo em quedaré
0: nosaltres...
2: aquí, em quedaré aquí ofegant. Què preguntaves?
0: No, no, res. Si estàs bé, si estàs bé de la veu.
2: De què parlàvem?
0: L'altre. De veritat, per favor, centreu-vos, que estem en directe. Vinga, a veure. A veure, anem a veure si els astres m'arreglen avui a la Lara i a la Marta, que les tinc desbocadíssimes. A veure, qui ens ho explica avui? En Sergi Tou. Sergi, molt bon dia, estimat.
3: Bon dia, matiners. Avui Venus entra a cranc i fins al 13 de juny la manera d'estimar es torna més tendra, més emocional i més protectora. Buscarem vincles que ens donin seguretat, converses amb caliu i persones amb qui sentir-nos a casa. Venus a cranc ens recorda que estimar no és només desitjar, també és cuidar, escoltar i sostenir. Aquests dies el cor demana menys cuirassa i més veritat emocional.
0: Doncs vinga, menys cuirassa i menys tos, també.
2: Sí, no, és el que hi ha.
0: Vinga, va, alerta, que avui també volem saber qui bufarà espelmes. Lara.
2: Bueno. És que el d'avui em costa.
0: Va, anem-hi. Avui felicitem,
2: Avui felicitem, Toma, que toma, que toma, que toma. Però escolta, fes-me unes palmes, val? El cantant d'aquest home, Antonio Carmona, que fa 61 anys i de cantant a cantant toca felicitar també a Maite Martín, que entre el flamenc i els boleros arriba també als 61 anys. I acabem felicitant a Jair Domínguez, que avui bufarà 46 espelmes. Esteu a un pas del cap de setmana, per tant, per molts anys, i que ho celebreu com cal.
4: Els matiners, els primers que despertem Catalunya.
5: Cada matí a Catalunya Ràdio.
0: Mare de Déu santíssima, Marta. Vés a prendre alguna cosa, per Déu, crec que tota l'estona t'estem sentint. Tu sí. Miqui Núñez, té nou èxit.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem pendents de la negociació del govern per aprovar els pressupostos. A partir de les 11, entrevistarem els germans Torres, que han publicat un nou llibre de receptes. A la tarda, Francesc Garriga farà la prèvia dels concerts de Bad Bunny de demà i de dissabte a Barcelona. I també prendrà el cafè amb Sònia Gelmà abans de la final de la Champions femenina. A punt de fer 19 anys, avui al Catalunya Nit entrevistarà el jugador del Barça, Marc Bernal. I coincidint amb l'estrena de Rabalejar, Àlex Gorina s'inspirarà en el Raval de Barcelona en la seva particular sessió golfa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. Quan tu obres un ull, nosaltres ja els tenim tots oberts fa estona. Perquè som els matiners.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 21 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com cada matí, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest dijous. El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
3: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos i ha donat llum verda a la línia de tren orbital, al Consorci d'Inversions i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que ara l'executiu intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
3: Sí, per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
3: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
2: I en paral·lel a les negociacions amb els comuns sobre els pressupostos, l'executiu també busca un acord amb els docents.
3: El Departament d'Educació es tornarà a reunir avui, aquesta tarda, amb els sindicats, després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord. Mentre el govern valora el to de la trobada, els sindicats majoritaris rebutgen l'última proposta de l'executiu i reclamen d'entrada un augment de 200 euros mensuals a partir del curs que ve. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
2: El govern espanyol fa costat a José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Durant la sessió de control d'ahir, Pedro Sánchez va reivindicar la innocència de l'expresident socialista, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijó, l'acusa de corrupció, no descarta una moció de censura i ha demanat als socis de Sánchez que deixin caure el govern.
7: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts en un port israelià.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
2: I mentrestant, Donald Trump assegura en una entrevista que les negociacions per a un acord amb l'Iran són a les últimes fases.
3: De fet, l'Iran ha confirmat que ja té sobre la taula l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca i que l'està estudiant. Els mercats tenen la sensació que aquest cop va de debò. Ahir Wall Street va tancar amb guanys i aquesta matinada els números verds també es disparen als mercats asiàtics. També significatiu que el preu del petroli va a la baixa. El barril de Brent, el de referència a Europa, costa ara $5 menys que ahir aquesta aquesta mateixa hora.
2: I bona notícia, una molt bona notícia. L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació la Setmana de la Crítica de Cannes.
3: Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula, com a directora de la qual també és protagonista.
10: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Cannes i em semblava un somni. I jo ja em sentia més que premiada. I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
2: Moltes, moltes felicitats, Aina Clotet, des dels Matiners de Catalunya Ràdio. I gràcies també, Anna.
3: A vosaltres.
2: Arribat ja a 6:04 a.m. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
12: Bon dia.
2: Anem-hi, com cada dia a aquesta hora, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui, Canalies, amb el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. L'Ara diu que Sánchez li dona suport en plena crisi. La Vanguardia, que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges, i El País, que li dona suport i descarta un avançament electoral.
12: En canvi, el periòdico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama Julito van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, capcot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més.
11: Altres temes de portada, el cas Andic. El periòdico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare, i política. Rufián disposat a liderar un nou front d'esquerra a les generals.
12: I per acabar, la foto de portada de l'Ara és per a Bad Bunny saludant la multitud que es va aplegar al Passeig de Gràcia davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat.
2: I avui, un dia més, editorials i articles d'opinió sobre José Luis Rodríguez Zapatero i sobre el cas Andic.
12: En relació amb la imputació de Zapatero, La Vanguardia demana als polítics que deixin treballar a la justícia i aprovin normes que regulin les activitats dels lobbies.
11: El diari assenyala que els expresidents han d'actuar amb màxima prudència per eludir possibles temptacions en cas que es dediquin al sector privat.
12: A El País, la periodista Estefania Molina escriu un article titulat Del 15M a l'imputat Zapatero.
11: I explica que estem assistint al final d'un cicle polític de l'esquerra espanyola que més coincideix amb la investigació de l'expresident.
12: Molina afegeix que l'esquerra que més ha begut del llegat de l'expresident torna a navegar sense un rumb clar.
11: L'escriptor David Jiménez Torres escriu a El Mundo que és la segona mort de Zapatero.
12: Assegura que l'expresident ja va tenir una primera mort, diu, perquè quan va deixar el poder assegura que era una figura desacreditada davant l'opinió pública i incòmoda per al seu propi partit.
11: Per l'ABC, la imputació de Zapatero fa que el govern espanyol estigui sota sospita, així ho diu en l'editorial.
12: El diari de Vocento recorda que l'expresident està estretament lligat a l'actual president i la confiança pública diu que està en qüestió.
11: Sobre el cas Andic, el periòdico defensa l'editorial que cal preservar la presumpció d'innocència perquè una acusació, per greu que sigui, no equival a una condemna.
12: I afegeix que els drets dels acusats també han de ser protegits en la gestió pública del cas.
11: I a l'Ara, Sebastià Alzamora titula Els Andic i el Morbo.
12: I diu que és desencoratjador que només coneixes la notícia de la detenció de Jonathan Andic, molta gent es preguntés quan se'n faria un capítol de crims, fins al punt que Carles Porta va haver de fer un tuit dient que això ara seria precipitar-se.
2: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Molt bon dia.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital, la notícia que serà útil per als que couen massa la pasta.
13: Et passa a tu?
2: No. Perquè jo soc molt de pasta al dente.
13: Doncs mira.
2: Diria que... més aviat crua, sí.
13: Jo soc d'aquesta...
2: M'han de posar, mal dit, uns empastes cada vegada que menjo pasta.
13: Doncs mira, per la gent que se li passa o que la com massa poc, no volgudament. La marca de pasta italiana Barilla ha creat unes llistes de cançons a Spotify que serveixen de temporitzador.
2: Ah, mira.
13: Les cançons donen exactament el temps de cocció recomanat
2: molt
13: en funció del tipus de pasta. Quan s'acaba la música, la pasta està a punt. En funció de la llista i la pasta, les cançons acostumen a durar entre 9 i 11 minuts. Ara, també no vull dir-te quines cançons, eh?
2: Coordinem-nos a l'aigua bullint, posar la pasta, posar la llista de Spotify, atendre el telèfon, contestar un WhatsApp... Bé, en tot cas, és una bona iniciativa.
13: I que no salti a la següent cançó. Després, sí que, 20 minuts d'això.
2: Alerta, perquè Madrid fa servir el Tipex?
13: Sí, l'Ajuntament ha corregit l'error d'una B alta, per la d'una B baixa, el nom de Vicente Alexandre en una placa del Passeig Reina Victòria. Havien escrit Vicente en B alta en un monument dedicat a aquest poeta i Premi Nobel de Literatura madrileny. L'oposició va retreure que fos un error en una escultura i no en un paper, que és més fàcil arreglar, recollir el periòdico.
2: Jo a vegades, quan hi ha aquests errors, sempre penso això de passar per unes quantes mans, no?
13: Clar, clar, i al no? final hi ha qui també, ja, no?
2: Clar, vull dir que
14: posa,
2: hi ha...
14: A l'escultor o...
2: No, entenc que no és error només d'una persona. Vull dir que Vicente, de cop i volta...
13: Que potser el Vicente s'escriu en ve alta, però dius, escolta, assegurem, Vicente en ve alta. Sí, endavant.
2: I mira, precisament, el nom fa la cosa.
13: Sí, han rescatat un jove que va caure per un pont del municipi de Pinos Puente. Per què? Perquè estava fent el pi. Ho llegim a l'Ideal de Granada, on es troba aquest municipi. La zona del succés és un punt boscós de difícil accés. El noi el van traslladar a l'Hospital de Traumatologia, on es recupera.
2: Està bé, entenem.
13: Sí, està bé, està bé.
2: Vaig estar-me'n a punt de comprar un quan vaig anar a Roma l'última vegada, perquè ara parlem precisament de quin souvenir està triomfant a Roma.
13: Doncs un calendari de capellans guapos.
2: Que són guapíssims.
13: Sí, la foto és...
2: Són capellans que dius, aquests del Vaticà no hi són.
13: Es van inspirant els bombers.
2: Home, ja t'ho dic ara.
13: Crida l'atenció el de la portada, el capellà de la portada, bé, la foto de la portada, de nom Giovanni Galizia, que va dir, atenció, tu dius que a l'Església no hi són, no? Doncs va dir que ell no té res a veure amb l'Església.
2: Clar.
13: Ho veiem al Diari de Navarra, recull unes paraules seves, que diu que no va ser, que no és ni sacerdot ni model. Diu que va ser com un joc divertit, però ell, la vida és una altra cosa, que no té res a veure ni amb l'espectacle, ni amb la nom moda, ni amb el tema eclesiàstic. A la portada surt com si fos ben bé un capellà, fins i tot amb un alça colls.
2: Aquests calendaris, és que triomfen, és que no m'estranya. Vaja.
13: Doncs va.
2: Dos o tres n'hagués comprat. Gràcies, Sílvia.
13: Temps,
2: Marc, tornen a pujar les temperatures.
11: I tant, estem immersos en aquesta calorada. Temperatures màximes avui dijous que tocaran els 30 graus a l'interior, els 33 a Ponent, però la notícia és que lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies arribarem per primer cop als 35 graus. De fet, ara mirava Canalies al mòbil, i tot i que mirava la temperatura d'Escó concretament, però sí. Vaja, si miro tota la setmana que ve fins l'altra, temperatures això màximes de 33, 32, perfecte, 35, 34 graus.
2: Molt bé.
11: I estem, ja ho saps, a tot just a 21 de maig. Temps assolellat, doncs, amb alguns núvols, però al matí també al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
2: I aquestes hores del matí també és moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta...
15: Ja m'he pres una pastilleta que
2: estigui
15: de sopar.
2: Així m'agrada, així m'agrada.
15: Perquè no te'm queixis.
2: Val, no, sí, és més una qüestió de que tu estiguis bé.
15: No, sí.
2: I amb què comencem, estimada Marta?
15: Doncs mira, deixa'm començar parlant de, evidentment, Bad Bunny, perquè ja escalfa motors a Barcelona.
16: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
2: No et posis nerviosa,
15: estic
2: no et posis nerviosa.
15: Estic nerviosa. Curiosíssima.
2: Vinga, va.
15: És dels concerts que més il·lusió em fa i que crec que em farà a la meva vida. L'hem pogut veure per Barcelona, s'ha fet viral un vídeo on el veiem a ell tapadíssim, de fet, amb aquesta calor que fa, no ho acabo d'entendre, t'he de dir, amb gorra, ulleres de sol, de suadora, com surt de l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia i puja de seguida amb una furgoneta d'aquestes negres, totes blindades i tintades per marxar. I es veu que després, com que aquest vídeo es va fer viral, doncs van haver de col·locar tot de tanques al Passeig de Gràcia perquè la gent es va allà a plegar només per esperar i fer-li una foto. És que això serà molt fort, lo de demà.
2: Bad Bunny. Vinga, més coses. Alguna
15: dit això, algunes recomanacions per la gent d'avui mateix. Amb teatre, per exemple, el Lliure Montjuïc s'hi estrena contra Antígona. Això és un espectacle dirigit per Andrea Jiménez. I a la Villarroel em fa molta il·lusió perquè torna Mal de Corazón, és de Victoria Spumberg. I, de fet, serà l'última vegada que podreu veure la companyia Solitària. És la companyia creada fa 15 anys per Pol López, Júlia Barceló i Pau Vinyals. Tres estupendíssims actors. Després d'això ja han anunciat tots ells que deixaran la companyia, que s'acomiadaran després de 15 anys dels escenaris. Per tant, aprofiteu i compreu aquestes entrades per Mal de Corazón a la Villarroel.
2: I, teatre banda, també hem de parlar de música i, en concret, de pianos.
17: No tiene manos para curar heridas.
15: Perquè avui hi ha concert de Clara Peya a la Sala Paral·lel 62 dins del festival Guitar Vecen. El concert és a 8:45 del vespre i d'un piano a un altre, en aquest cas, de Manu Guix.
18: I la tranquil·litat em sembla una utopia. És com estar vivint una revolució.
15: Perquè avui comença el festival Toc, a més el festival de piano que se celebra cada any a Tortosa. El concert inaugural és avui a 8:45 del vespre a càrrec d'Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi. I el concert de Cloenda doncs anirà a càrrec ni més ni menys que el nostre estimadíssim Manu Guix.
2: Amb només dos minuts arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Com cada dia, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia. I és moment de moure el dial. Cap on el movem? Ens ho explica, com cada dia, en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
14: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1984. A una Catalunya Ràdio acabada de néixer, el programa El Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, conduït per Jordi Vendrell, Ramon Bernils i Quim Monzó, va ser dels primers programes a emetre's de manera regular a Catalunya Ràdio de dilluns a divendres a les 3 de la matinada.
19: Gent del PSC, els prosoviètics, escolteu bé aquesta notícia, eh? Els del SUC tampoc us aniria malament. Des de fa dos dies és absolutament prohibit fumar a la plaça Roja de Moscou. L'ordre és del Comitè Executiu de l'Ajuntament de Moscou. La decisió municipal és per raó del caràcter sagrat, poca broma, és per raó del caràcter sagrat del mausoleu de Lenin i de la tomba al soldat desconegut.
2: Recordant alguns clàssics d'aquesta casa i aquestes hores del matí, quan pràcticament falten 15 minuts per les 6 del matí, a l'Argentina falten 15 minuts per la 1 de la matinada, i allà, com sempre, en aquest cas a l'Argentina, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
20: Bona nit, matiners. L'Argentina és un país immens i gran part de la població treballa al camp. Per honrar la vida rural i les seves costums, se celebra aquest cap de setmana la Fiesta Provincial del Peón Rural, al poble de Corrientes. Són tres dies d'actes i esdeveniments que destaquen la identitat i la cultura de la zona. Hi ha, per exemple, concurs de ball, desfilades de vestiments de gauchos, que són els habitants de la zona, i proves de muntatge de cavalls assalvatjats.
21: Los aplausos, bien fuerte. Escuela de danza infantil municipal de la localidad de Concepción.
20: Coincideix també amb la commemoració d'un seguit d'aixecaments populars que el 1810 van plantar la llavor de l'actual estat argentí. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de l'Argentina pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I de l'Argentina a l'estudi de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Maior
22: doncs
2: Roger.
22: Mira, seguim pendent dels pressupostos que probablement s'aprovaran demà, però ens ho confirmarà la consellera d'Economia, Alicia Romero, qui la tindrem una mica més tard a 9:15. Després parlarem també dels comerços 24 hores i d'aquesta moratòria de l'Ajuntament de Barcelona amb el director de Barcelona Comerç, i advertirem, ja ho vam fer, però ha sortit un informe que confirma una informació que va treure la Lara García fa pocs dies, que pujaran els preus de la fruita i la verdura, i tindrem el Santiago Niño Becerra per comentar-ho. Després parlarem de les condicions de les Kellys amb la fundadora d'aquest col·lectiu que defensa especialment les cambreres que treballen en hotels, però també una mica tota la feina domèstica. I després parlarem de com parlen els joves.
2: Tema sabró.
22: Tema interessant. Amb la taverna parlarem de vins i tindrem els germans Torres per tenir una mica de vi, una mica de menjar i tot per arribar fins a les 12 amb el millor humor. I el concurs pendent, última oportunitat per poder concursar divendres i endur-te 200 euros, que ja saps que mai venen malament.
2: Sempre està bé. Sempre està
22: bé.
2: I
22: ja veuràs amb el que t'explicaré ara encara més.
2: Doncs ja ho sabem, quan arribem a aquest punt del matí, us proposem jugar amb la dada Maiol. A veure, Maiol, sorprèn-nos. La Marta ja està sospirant i no has ni començat.
22: 200 euros que t'anirien bé per pagar la declaració de la renda que has fet avui.
2: No parlis.
22: I, per tant, dada sobre Hisenda. Avui em

0: Sí,
1: i diu cara.
0: I el joc era com més cara perquè has de pagar, saps?
2: A veure, sorprèn-me amb la meravellosa declaració.
0: La pregunta és si a Hisenda la seva pròpia declaració li surt a pagar o no. És a dir, quants diners ingressa Hisenda amb la declaració de la renda, quants diners paga Hisenda amb la declaració de la renda o el diferencial. Us dono tres opcions.
2: Maiol, però si està a punt d'explotar el cap, ja m'he perdut.
1: Sí, no sé res.
0: En milers de milions d'euros. Va, quants diners ingressa Hisenda de declaracions de la renda? En milers de milions d'euros, ja.
2: Milers de...
1: 15.000.
2: Jo anava a dir 25.000.
1: Sí, jo també anava a dir 25.000.
0: Doncs esteu molt encertats perquè Hisenda té previst ingressar 24.628 milions d'euros. I a la gent que li surt a tornar, que són éssers misteriosos que no coneixem, quants diners ha de pagar Hisenda?
2: Jo diria que 8.000 menys.
1: 8.000 milions?
2: No, és molt, no. Va, carinyets, arrenquem.
0: Ràpid.
1: 6.000 milions.
0: 6.000.
1: Menys, no?
2: Va.
1: Sí, pot ser menys.
0: Aneu fatal. 13.271 milions. Per tant, a Hisenda li surt favorable a totes les declaracions.

0: moments.
1: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
2: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
3: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
2: Per aprofundir en tota mena de temes.
4: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
2: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
5: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
1: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
6: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
7: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
6: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
7: Moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final et passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
6: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
7: I busques la forma de tenir un préstec nou, que el pot deixar diners, i si tot arribes a agafar el que no és teu.
6: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
8: Contra més temps passi a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
2: Solidaris.
1: Amb Mercè Folch.
6: Els riscos de les inversions en línia.
1: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matiners som un programa per emmarcar.
9: Bon dia, matineres.
10: Com estàs, Xavi?
9: A tope.
10: A veure.
9: Avui celebrant l'aniversari.
10: És el teu... Home, per favor, un aplaudiment.
9: Avui.
10: Xavi, quants anys fas?
9: 60.
10: Un altre aplaudiment, Xavi. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
9: Sí, de la meva dona. Ahir, l'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
11: Molt bé.
10: Escolta, que bé.
9: No me la mereixo, no me la mereixo.
1: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
10: Vinga, va, que en pràcticament 8 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres. Lara, ha arribat el moment.
11: A veure.
10: Catalunya ho estava esperant i tenim una sorpresa televisiva.
12: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Seràs capaç de trobar la teva parella ideal? Apunta't a la gran cita.
10: Epa! Lara?
11: És que jo crec que si jo no tingués parella, m'apuntava.
10: Segona temporada de la gran cita.
11: Jo
10: ja
11: estic,
10: ja està, que el gravin ja i que la metin ja. Ja t'ho dic ara, perquè aquí en el programa som fans. Per cert, si voleu participar a la gran cita, entreu a 3CAT, hi ha un link on us hi podreu inscriure i participar en aquest... anava a dir concurs. En aquest reality de
11: TV3. Fantasia.
10: Exactament. Per tant, ja ho sabeu, si us connecteu a la plataforma 3CAT, allà trobareu aquest enllaç per presentar-vos al càsting. Sou de dir moltes mentides, vosaltres?
11: Sí.
10: Ah, molt bé, mira les elles, sense pèl de la llengua.
11: A mi és un tema que hem parlat sovint, Lara i jo.
10: Em deixeu molt més tranquil, eh?
11: Sí, i tu?
13: També.
10: No gaire. A mi m'enganxa sempre quan dic alguna mentida.
11: Lara i jo no, som bastant bones.
10: Maia Tela, quines companyes més guais. Doncs som i l'han sortit al carrer per preguntar-ho i això és el que els hi han contestat.
14: A mi m'ha dit una mentida i no seran mai més amiga meva.
13: Quina és la mentida més grossa que tu has dit mai?
14: Jo no la puc dir.
15: La segona, tia.
13: La segona més grossa.
14: Berta, inspira'm, comença tu.
16: Hòstia, és que jo he dit moltes mentides, sobretot quan acabo de conèixer algú. Oi, tu què et dediques? Hòstia, doncs mira, no, els meus pares són empresaris i quan parlen de diners, quants diners tens a la compte? I jo, 100.000.
17: M'encanta fer-me-la superric.
18: Jo crec que la típica de l'amiga del poble. Vaig triar una amiga del poble.
13: Va arribar una multa a casa, la vaig voler amagar. Llavors em va arribar com un altre paper, jo pensant-me que era que havia d'anar al jutjat o una cosa així, i es va fer molt gran la pilota.
15: Rotllo.
13: Va arribar un punt que em vaig despertar enmig de la nit, tota bullint, com que no podia aguantar més la mentida.
17: Va durar setmanes o mesos, la bola.
13: Malalta de mentir.
19: Jo te'n diré una de quan era petit, que va provocar ell, que em va tirar una pedra al cap un dia.
13: Ai, sí.
20: Sí, la cicatriu.
19: Vaig arribar a casa i dic que he caigut al columpio i vaig guardar el secret anys, eh?
13: Que maco, això també és ser un gran amic.
21: Me'n deixo molt malament. La meva parella se'n riu molt perquè sempre que li vull fer un regal sorpresa li acabo xivant sense voler perquè mig pilla i no puc mentir. Li dic, és veritat, vale, t'he fet això.
22: És que dissimulo tan malament que jo i les mentides no les practiquem gaire, eh?
23: Creu, ja m'he ficat per mi ara mateix.
24: Veus? Ets la millor.
10: M'encanta la mentida de soc rica, que dic, és que t'acabaran enganxats, que tio, perquè faig la mentida que tinc molts diners.
11: M'agrada molt aquesta.
10: T'acabaran enganxant amb aquesta.
11: Però s'ho deu passar genial.
10: Sí. La Marta Viana està estressadíssima i emocionadíssima per al concert de Bad Bunny
11: sí.
10: A Barcelona, i precisament precisament, no sé si vosaltres heu pagat molts diners per anar a veure els vostres artistes favorits.
11: La Shakira.
10: Quan heu pagat, per exemple, per una entrada, al màxim?

0: més o menys.
1: Jo sé n'hi ha algú.
0: Sé n'hi ha algú.
1: Jo 150 o així.
0: Doncs mireu el que està disposada a pagar la gent per veure el seu artista favorit.
2: Bad Bunny i un 150 o així.
1: Vas al concert?
2: Sí.
1: I has pagat?
2: Una mica menys, però sí.
1: Ah, molt bé.
3: La vaig ja, l'és tot. 80, 90 euros... Els he pagat. Molt guai.
4: Si Roy Niesta reviviera, pagaria molta pasta. 500, 600 euros, segur.
5: Bad Bunny i pagaria... Van estar en un molt bon lloc. 400, 350...
4: Vas a concert.
5: No vaig aconseguir entrada.
4: Si de cop et trobessis 700 euros, ho pagaries?
5: 700 no. 400 màxim i si fos una persona de fiar.
1: Quants diners pagaries pel teu artista preferit?
6: La meva artista preferida és la Olivia Rodrigo i jo pagaria 500 euros, a lo millor, per veure-la.
7: Jo el meu artista preferit és De La Fuente.
8: No sé, 200.
7: Poder a primera fila 300, però sí, com a molt.
9: El meu és Mike Towers, 200 euros, a front stage, davant, que em firmés o algo.
0: Algú m'explica per què la gent jove diu Bad Bunny?
1: No sé.
10: Bad Bunny?
1: Pot
10: no
1: ser.
10: No ho sé.
0: No ho entenc. No s'entén, perquè jo és que escolto molt dir això, Bad Bunny.
1: Sí, sí, sí. Bé. Ara m'han entrat tots els dubtes.
0: Veus? 9-3-2-0-7-4-7-4. Com sempre, a aquestes hores volem parlar amb els matiners que ja esteu desperts i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres, com per exemple la Lourdes. Lourdes, molt bon dia.
11: Hola, bon dia, matiners.
0: Ui, quina veu més desperta que fas, Lourdes.
11: Sí, sí, toc anar a treballar i llavors doncs ens hem d'aixecar amb energia i la energia que vosaltres transmeteu és súper.
0: Molt bé, un aplaudiment per la Lourdes. Molt bé, Lourdes. Escolta, que ja tens a la Marta Viana emocionada, perquè la Marta ja, com veu algú de Lleida, ja s'emociona.
1: Bueno, jo no sé... D'on ets, Lourdes?
11: Jo soc d'un poble de la Noguera que es diu Age.
1: Age, home, i tant.
0: Home, però si Age...
1: Home, però si té un càmping xulíssim.
0: Si té el càmping xulíssim i té, té també aquell nom per veure les estrelles, no? No té un...
11: Correcte, molt bé, però és Age sense R final, eh?
1: Age.
11: Es diu Amèrica, però correcte, sense R final.
0: Vaig anar jo un dia Age a presentar... Veus, ja ho he dit. Vaig anar un dia Age a presentar un cicle de cinema i vaig estar dient Àger tota la nit i quan vaig baixar de l'escenari em volien tallar el coll, eh?
11: Ai, ai, ai, ai.
0: Escolta'm, però on treballes tu, Lourdes?
11: Jo treballo en una escola concertada aquí a Lleida i començo a un quart de vuit. I llavors doncs, m'aixeco una estona abans per esmorzar, fer parar una mica el dinar i marxar a obrir portes per començar a entrar, perquè puguin començar a entrar els nens.
0: Això de treballar amb nens ha de tenir també el seu què, eh? Perquè si tens un dilluns que et trobes una mica malament amb tots els crits que foten els nens, has d'acabar amb el cap no. Com un timbal.
11: No existeix això. No entra el joc. El tenir un dilluns malament no entra el joc. Has de tenir sempre un dilluns bo.
0: I escolta'm, fins a quina hora treballes, Lourdes?
11: Fins a 2:15.
0: Ah, i adéu, eh? I acabem aquí.
11: Sí, tant, hem de tarda lliure.
0: Molt bé.
1: Però,
0: molt bé. Molt bé. Escolta, et veig molt desperta, que a mi això m'encanta, els oients desperts a aquestes hores del matí. Soc fan.
11: Gràcies a vosaltres, eh?
0: tant de bo puguem fer durant molt temps. Lourdes, també una abraçada ben forta.
11: Moltes gràcies.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu. Sona aquesta sintonia, això vol dir que tenim a l'Oriol, ai, a l'Oriol, a l'Eloi Cordomí per aquí.
12: Ja l'has liat. Bon dia.
1: Avui estem, Eloi, avui estem despistats.
12: Tot allò, què? Tot anirà bé avui.
0: Tot anirà bé. I tu què tal, com estàs?
12: Prou bé.
0: Sí?
12: Sí.
0: Has dormit bé? Has descansat?
12: Sí, crec que sí que he descansat bé, sí.
0: Veus?
12: Sí, ara porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
0: Què li passa?
12: Pues no ho sé, es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
1: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
12: És veritat.
1: És que... Ens n'hem mogudes, eh?
12: Estic començant... Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
0: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
12: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
0: Quina?
1: A la cassola.
12: Home, doncs el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé. Però no, de moment els intentarem mantenir tots.
0: Perdoneu, puc preguntar, i què fem amb el gat?
1: Clar.
12: No, el gat l'estimem molt i tal com és l'acceptarem.
1: Com es diu el gat?
12: Es diu Boi.
1: Boi.
0: Boi.
12: Boi. Boi. Però el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
1: Ah!
12: Perquè rieu, no fa gràcia.
0: M'encanta.
12: És original.
0: M'encanta.
1: És boníssim.
0: Bé, les deixo marxar, Eloi, perquè avui estan que té la Lara García
12: sí,
0: i la Marta.
12: Sí, ara seran elles.
0: Sí, i tant que sí. Gràcies,
12: ara
0: noies. A mira, ja surten de l'estudi i tal. Vinga. Anem, i Eloi, quin temps ens espera per avui?
12: Mira, avui feia molt temps que no deia això, però avui farà sol a tot arreu.
0: Molt bé!
12: Sense excepció. Amb temperatures altes, arribarem més de 30 graus al Pla Lleida, més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa. Així que avui és senzill. Re, 4 nuvolets al sud de Catalunya al matí i 4 nuvolades al Pirineu, però sense pluja. I això es mantindrà així uns quants dies.
0: Molt bé.
12: Divendres, dissabte i diumenge, algun ruixet de tarda al Pirineu i prou. I la temperatura segueix pujant.
0: Doncs escolta'm, a mi em fas feliç amb aquesta notícia. Entenc que hi haurà molts clients que diran ara la calor, ara ja hi tornem a ser.
12: Ara ens queixarem.
0: No plou, no plou mai a gust de tothom.
12: Ah, ho gaudirem mentre duri, ho gaudirem i ja està. I després ja...
0: Ja veurem.
12: Farem el que hagi de passar.
0: Gràcies, Eloi, una abraçada.
12: Vinga, família,
0: fins demà. Doncs vinga, d'aquí 10 segons engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc aquí. Bon dia, Ricard.
10: Bon dia, què tal?
0: Nosaltres hi tornem demà, matiners, que vagi molt bé el dijous.
13: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ai! Els experts amb Roger Saró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
1: Laia Vidal.
4: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte. Anem a Instagram amb un perfil que ja pel nom ha molat bastant. Nimona ni Lisa.
2: El coneixies, aquest, Roger?
1: No.
2: Doncs t'encantarà.
1: Veig que fa divulgació, sí.
2: Fa divulgació sobre el món de l'art.
1: Art pictòrica.
2: Art pictòrica, sí, sobretot art pictòrica. És la Judith Méndez Moreno. Té 15.000 seguidors, i és una gran divulgadora del món de l'art. Em sembla interessantíssim. Avui m'ha costat escollir-vos uns posts per posar, perquè realment, almenys clar, és un tema que jo no domino gens i, per tant, qualsevol divulgació em sembla un gran aprenentatge. I, per exemple, ara l'últim post que ha fet explicatiu és al voltant d'aquesta polèmica de Venècia que heu sentit aquests dies amb el tema de la Bienal. Mira, sentiu com ho explicava.
3: Hola, amigues. Aquest vídeo va pràcticament sense edició, però us vull explicar i crec que us he d'explicar la crisi que ha sacsejat el món de l'art contemporani. Probablement haureu vist titulars o haureu llegit notícies entorn al que ha passat a la Bienal de Venècia del 2025. Però vaig explicar-ho pas a pas per qui no tingui gaire clar què és i què ha passat. La Bienal de Venècia podríem dir que és una espècie de Jocs Olímpics de l'art. Es celebra cada dos anys des del 1895. És un dels esdeveniments més prestigiosos dins el món de l'art.
2: Doncs veieu, ella, tot és molt divulgatiu, ella t'explica les coses des de zero per gent que no domina, però és que ja, per exemple, m'he escoltat un altre post superinteressant que parla de la literalitat i parla de com les pintures antigament doncs, eren molt literals perquè el que volien doncs, era ensenyar, per exemple, quan hi havia doncs, un retrat d'un noble, les volia doncs, ensenyar l'ostentació de la seva riquesa, etc. I era literal. I que avui en dia trobem la literalitat, per exemple, a la publicitat, perquè quan es vol ensenyar un producte, doncs es fa molt literal, o també a les xarxes socials. I llavors ella acaba dient que per això és tan necessari l'art contemporani que escapa d'aquesta literalitat perquè tota la imatge, tot allò visual que tenim al voltant és tan literal que necessitem l'art contemporani per anar a buscar coses que ens facin més fer preguntes, que ens facin pensar, no?, perquè una publicitat no ens fa pensar, o a les imatges que veiem a les xarxes, doncs tampoc, no? Per exemple, això és un post que té.
1: Llavors, és a dir, quan Cosme de Medici li deia a algú, pinta'm, i li pintaven un pinta'm ben ostentós, i el retratava, era això.
2: Clar, era, no buscava res més que això.
1: I la població havia de dir, oh, mireu, el patró.
2: Bueno, tenia una funció social molt important, bueno, i li mira el Medici com quina pasta que té.
4: És que, a més, no hi havia fotografia, per tant...
2: Clar, feia aquesta funció, no?, exacte, completament. Però, per exemple, també ens fa molts posts que naturalment remeten a la mitologia, que és un tema que sé que t'encanta. Roger, mira, sentim aquest. Sí.
5: Amigues, tothom celebra la vinguda de la primavera, però sabies que aquesta estació va néixer a partir d'un segrest i d'una mare desesperada? La vinguda de la primavera a la mitologia grecorromana és molt més que una estació de l'any. I jo t'ho ensenyo a partir de la pintura europea, així que queda't que t'ho explico. La història comença quan Hades, o Plutó, el déu de l'inframont,
1: rapta Persèfone,
5: els morts,
1: a la seva mare Demèter.
2: Et fan recordatoris d'aquests i allò ho vincula amb pintures famoses, etc. I, per exemple, a mi m'agrada quan fa tops de coses. Té un top de red flags de museus. I diu, com pot ser que als museus no hi hagin bancs, llocs per seure, quan el que hem de fer és seure i contemplar les obres i poder tenir convers al voltant de les obres que estem admirant i que ens facin estar així com drets, incòmodes, al revés, és un lloc per quedar-nos.
4: No, hi ha museus que diuen, vagi passant a l'altra sala, eh? Ja està.
2: Clar,
4: molta,
2: però no, però ella reivindica doncs, que no sigui així. També es queixa dels museus que et fan com tot és un gran circuit per arribar a la botiga, no? Ah. I diu, com pot ser...
1: Bueno, això tots, eh?
2: Bueno, sí, d'això. Coneixes
1: el poeta català Roger Peláez?
2: Sí.
1: Té un vers que diu, feu el que feu, no entreu a la botiga del museu.
2: Ah, veus? Sí, doncs mira, estaria d'acord aquí amb la Nimona ni Lisa.
4: A PortAventura, també, després de l'atracció, et fan entrar a la botiga. Et fan entrar a la botiga.
2: I al final també diu, per exemple, en el red flag dels museus, quan no hi ha el punt de vista de gènere, no?, aquesta mirada o dels artistes racialitzats, o que no hi ha una explicació del colonialisme vinculada, doncs, quan un artista, doncs, prové d'aquest entorn.
1: Només cal comptar les persones despullades. Ara que no surti ningú dient, el David de Michelangelo està despullat. Sí, però compta-les, compta en un museu, en una pinacoteca, només cal fer penis contra tetes. Ja veureu que hi ha molts més homes vestits.
4: Mira, un cop més m'ha remès el Simpson en aquell moment en què li volien posar pantalons, te'n recordes?
1: Ah, sí, que porten una reproducció del David a Springfield. Sí, mola. I també la Venus de Xutxa, que està despullada.
2: Doncs va, seguiu-la. Ni Mona ni Lisa. És la Judith Méndez Moreno.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Te l'haia quedat aquí en remeis a contrapicades.
6: Un mosquit de l'ametlla m'ha picat a l'orella.
1: L'has triada, tu, aquesta?
2: Sí.
1: La formació musical és...
2: La formació és la Damaris Gelabert.
1: La Damaris Gelabert. Avui que parlem amb vosaltres de remeis, ens podeu compartir els vostres, però també d'anècdotes de picades d'insectes o d'animals verinosos. Tenim els oients també, a banda de respondre, comenten el top que ens acaba de regalar el Sergi, el top de pel·lícules amb insectes. Ens diu l'Albert, gran pel·lícula Starship Troopers, gran al·legat contra el militarisme i els autoritarismes. En Gustau diu, el Silenci dels Anyells també havia molta importància una papallona. La recordo del pòster? Ara no et pensis que jo me'n recordo. Ai, no. He dit el Senyor dels Anells? El Silenci dels Anyells.
4: Això.
1: Amb l'Anthony Hopkins, però no recordo la importància d'aquella mena d'arna o papallona nocturna.
4: Sí, perquè estava dins un cadàver, crec que era.
1: Val, ostres, ja la vaig veure fa molts anys.
2: I com es diu aquella pel·lícula? Que no, això, allò de l'efecte papallona, es diu, no? Allò de que si canvies una cosa en un racó del món...
1: Tot... Bueno, en aquest cas era metafòric, l'insecte.
2: Sí, només era metafòric, oi?
1: No crec que es volia una papallona batint les ales a Hong Kong i el següent escena plogués a Nova York.
2: I també era de 100.000...
1: 100.000 espècies d'abelles.
2: Això, espècies d'abelles, això és molt xula.
4: Aquesta cançó que ens has posat de M'ha picat un mosquit de la Damaris, saps que és un dels vídeos en català més vistos de la història de YouTube?
2: Com els de tots els de la Damaris.
4: 400 milions de visualitzacions,
2: Clar, és aviat.
4: És una borrada.
2: Sí, sí, sí.
1: En Sisson ens acaba d'enviar un àudio cantant a Polls de Xiula.
2: Ah, sí, va.
1: No l'he gravat encara.
2: Ah, no, ja, ell cantant no cal, però vull dir que la cançó és molt xula.
1: Sí, sí, el posarem d'aquí una estona.
2: Polls!
1: Ara toca remeis contra
2: picades. És que m'està quedant el cervell, la Damaris. Potser
1: l'hem canviat. Sí, l'has posat tu.
2: No sabia que estaries mitja hora abans parlant del tema amb la cançó.
1: Són remeis de veritat o són d'aquelles coses tradicionals supersticioses?
2: Home, no ho sabem, això. Si ho sapiguéssim, no es dirien tradicionals ni remeis, no? És una incògnita. Hi ha gent que li funciona, gent que no. No sabem mai exactament si és del cert o no, però sigui com sigui, jo soc molt partidària de provar-les, perquè és allò de mal no te'n farà, saps? Perquè, a veure, no sé fins a quin punt això està demostrant el seu funcionament, però sí que la sensació que fem alguna cosa doncs ja és interessant. A veure, en qualsevol tipus de picada, el millor, sobretot, és no gratar. Això sí que és una
4: axioma. Sí, clar,
2: això,
4: clar.
2: Bueno,
4: sí.
2: És important recordar-ho.
1: I deixar que el temps passi sol.
2: Exacte, deixar que passi l'estona. La picor se'n va sola, però
4: Laia,
2: podem fer alguna cosa.
4: Laia, tu no et grates?
2: Depèn, intento no gratar-me, no tant com voldria.
4: Però, gent, tu no et grates?
1: Intento no fer-ho. Però
4: sí,
1: això em ve a la ment. Quin personatge del Simpson li agrada que el piquin els mosquits perquè són divertides de gratar les picades?
4: Qui ho fa, això?
1: El primer que ho digui, els oients, sí,
4: no me'n recordo.
1: Premi honorífic.
2: Va, doncs vinga, anem per les picades del mosquit, perquè diuen que per prevenir, per exemple, podem posar alfàbrega o citronela, això, i els típics, vas a buscar, vas a una floristeria i aporten el cartellet aquell del mosquit tachat perquè es ven com a xurros, per això no sé tampoc quina és l'efectivitat,
4: Les
2: però...
4: Les filles les submergien en una banyera de citronela abans d'anar al camp. I després ja la sortien i anaven.
2: Sí, home, és que, clar, aviam, una mica sí que hauria de funcionar, perquè diuen que és aquella olor que defuig els mosquits, per tant, en principi sí que hauria de funcionar.
4: En teoria.
2: De totes maneres, el remei absolut pels mosquits jo crec que encara no s'ha inventat, perquè qui l'inventi es farà d'or, perquè tothom està com a la recerca.
1: Mira, en Salva qüestiona el teu top, Sergi, diu, ara que parlàveu de pel·lis d'insectes, les aranyes no són insectes, són aràcnids.
2: Perdó. Vinga, doncs anem per les ortigues, que tampoc són insectes, posats a dir, però les seves picades són ben molestes i, per tant, les he volgut incloure també doncs, en aquesta llista. Si voleu, podeu optar pel remei que vaig aplicar jo l'altre dia, és aquest, el del fang, i n'ha parlat algun oient també, i és que sembla que el fang sí que està provat que gràcies a la seva acció refrescant, antiinflamatòria i la seva capacitat per absorbir toxines i calmar, doncs sí que funciona, perquè és veritat que en el fons és una, com una cosa humida que t'absorbiria, no?, en el fons el verí que porta l'ortiga.
1: Premi honorífic per en Xavier, que ens diu que és el Flanders, el personatge que li agrada. Gerard Escat, segon, no sé,
2: és veritat. Anem per les abelles, que avui en parlem molt, les picades d'abelles. Doncs va bé l'amoníac, el pipí, Si no teniu aquell llapis d'amoníac, doncs el pipí doncs és la mateixa funció.
4: El pipí propi ha de ser de pipí d'altri?
2: Això és igual, perquè porta amoníac, el pipí, la cosa és aquesta. Si no, l'aloe vera també funciona, tot i que... Jo soc més partidària de posar l'aloe vera allò que us deia abans, quan no hi ha ferida, Només quan hi ha inflamació o pell encetada, perquè al final l'aloe és regenerador, cicatritzador de la pell.
1: Sergi, l'aloe és la llei orgànica d'ensenyança.
4: Sí, ho és.
1: Sí, continuem.
2: Sempre va bé tenir una mica d'aloe, perquè retalles una mica la fulla i et fa aquella bava que va, escolta, per les cremades. Tot això, va, això sí que està comprovat.
4: Nosaltres tallàvem fulles d'aquestes i les posàvem al congelador.
2: Ostres, val.
1: Per fer polos.
2: Però per què
4: no,
2: el congelador?
4: No. Després quan passava una cosa...
2: I per què no la treus quan te'n fas el mal?
4: No, perquè no era nostra.
2: Ah, val, d'acord. Com
4: exemple,
2: amagatzemat.
4: Ah, exacte. Crec que era la meva sogra que en tenia a un jardí i aleshores deia, teniu, retalleu-la i...
2: I mira que creix d'arreu, l'aloe, vull dir, la pots posar on vulguis perquè creix d'arreu.
1: És la típica persona que quan trencava un vidre el fumava i el guardava per conèixer un eclipsi d'aquí 15 anys.
4: És que s'ha d'aprofitar tot en aquesta vida.
1: Hi ha un eclipsi d'aquí no gaire, no?
2: Sí, a mig agost.
1: Un tema de ciència farem d'aquí uns dies.
4: El 12, el 12. 12 d'agost?
2: Doncs mireu, l'últim insecte, que no tampoc sé si és insecte o no, però la paparra, que ui, últimament n'hi ha moltes, i sí que és veritat que s'ha d'anar molt en compte en com s'extreu l'animal, eh? No és tant que piqui com que s'ha de treure l'animal, no podem deixar que passi,
4: i
2: això.
4: I crec que s'ha de treure pel cap, diria, oi?
2: Bueno, s'ha de treure amb unes pinces, sí, i sobretot intentar que les potes no quedin a dins de la pell. Això sí, és molt important, perquè si no és quan podria fer infecció. Però us he de dir que jo he anat a vegades, fins i tot jo no, però algun pare meu va anar al cap a treure una paparra i li van dir, ui, aquí no traiem paparres, no en sabem gaire. És millor anar a una farmàcia d'un lloc de muntanya, que hi estan habituats, que gent que en sàpiga. Vull dir, al final l'únic que necessites és que algú sàpiga com es treuen.
4: Es treu l'Himalaya en lloc del cap del
2: barri. No, però vull dir que sabran més amb una farmàcia de Berga que amb un cap de Gràcia.
4: També és veritat que les paparres normalment s'agafen més aviat al bosc que a la costa, per tant ja estaràs en el lloc.
2: Sí, per això et dic. Sí, sí, sí. Quan ets al lloc on... Sí, exacte, buscar el lloc on... Havien dit també de fer una mica de posar-hi oli perquè llisqués més. Jo això tampoc no. He llegit també que no acaba de ser una bona idea.
4: Hem fet mosquits, ortigues, abelles i paparra. Gràcies, Laia.
2: Sense massa rigor també ho hem fet, també t'ho dic. Però bueno, una mica...
4: Ha deixat clar que és una mica sabidoria popular.
2: Ah, això mateix, saviesa.
4: Exacte, perdona. Podeu compartir-ho també amb nosaltres. En Siso diu que caca de vaca sempre és un bon remei per qualsevol cosa.
2: Sí, això vols dir?
7: Acaba de venir la comunicadora de l'any. La creadora.
8: Hola, què tal? Quan penseu fer durar el títol honorífic aquest?
7: Estem a la setmana, estem a la setmana d'Orferus.
8: Que incòmode, jo ja.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Hey, me, what you want? Don't act like you forgot.
4: Em pregunto jo si ha passat alguna cosa amb la Rihanna o és només per entrar en situació.
9: No, la Rihanna ja fa uns dies que vam dir que està ocupada estant embarassada de bessons.
2: Sí.
9: Però aquesta cançó ha aparegut en una publicació de Doña Shakira, Mebarak i Ripoll, perquè suposo que us ha arribat que s'ha estalviat una petita part de la seva multa multimilionària.
4: Una petita part, bueno, són ben bé 60 milions d'euros, eh?
9: Sí, però que a mi em fa molta gràcia, perquè ara la tia està aquí publicant, com, bueno, ella, reina del pop, guanyant a Hisenda, que li han perdonat, bueno, li han perdonat, entén, me li han tornat aquests 60 milions i tal, i no sé què, però que això només és una part de tota la causa.
2: Sembla que no hagi fet res, no vols dir?
9: Que tota la resta ho va admetre, eh? Va admetre que havia defraudat a Hisenda, va pagar la pasta que havia de pagar.
4: Era molta més, a més a més.
9: Era molta més perquè són del... No sé si són com 4 anys o així, d'haver fet com la
4: viu-viu.
9: La viu-viu, amb el tema de la residència fiscal i tot això, i només s'ha estalviat un dels anys. Des del 2011 al 2014 ha recuperat la multa del 2011. El 2012 al 2014 ella reconeix que ho va fer malament i que la va liar. Per tant, no sé per què la tia va fotent el xou amb aquesta mena de performance digital amb aquesta cançó de la Rihanna, però bueno, aquí la tenim. Ella contenta d'haver guanyat aquests petits galons. És que de veritat, és que la vida dels milionaris, penses, jo com voleu que empatitzi amb aquesta persona?
2: Ja, costa, eh?
9: Els meus problemes són tan diferents dels seus. En fi.
4: Una mica diferents sí que són.
9: I ja et dic, mentrestant, a casa seva, Rihanna embarassada dels seus bessons, la Zendaya també embarassada, i també, novetat, la Hailey Bieber, una altra vegada embarassada. La dona de Justin Bieber, ja tenen un criu i ara en tindran un altre.
2: Aquest sí que navego més.
4: Estava molt perdut,
2: són.
4: Ara, amb el tema familiar.
9: Bueno, Bieber. Jo estic començant a deprimir-me una mica, perquè tot el panorama d'estrelles pop de la meva adolescència,
4: clar,
9: el Justin Bieber, Zendaya, la Miley Cyrus, la Rihanna, la... Bueno, tu, Cristo, ja tothom pares, tothom embarassat
2: per
9: 8a vegada.
2: Aquests actors i actrius que, especialment, ara penso en la Zendaya, que sempre han fet papers, o últimament, o ja
9: és adolescent,
2: pràcticament més jove del que són... No, que en canvi passen els anys i creiem que volen ser mares, però segueixes veient-les en alguns llocs i a sobre...
9: No, i a més, com que tenen pasta, poden ser molt aviat.
2: Això també és veritat.
9: Vull dir que comparativament també és trampós.
4: És com els futbolistes, que de volta veus nanos de 20 anys amb crius, saps?
2: Sí. Però quan ho has dit, vaig mirar i em sembla que la Zendaya justament tenia 30 anys, és ben bé com tu, no?
9: No, sí, sí, és que la Zendaya és gran, però fa papers d'adolescent perquè té com aquesta genètica super menudeta, però vaja, que sí, que també estaria bé que posessin actrius de les edats reals a fer papers de personatges d'adolescents, perquè fa patir. En tot cas, a part d'embarassos i ja relacions consolidades i la Shakira contenta perquè... Bueno, perdrà una mica menys de pasta que no necessita. La primavera està fent ja els seus efectes. Estan sortint a la llum noves relacions, nous enamoraments, gent enganxada, morrejant-se per diversos indrets del món.
2: Expliquis.
9: La notícia de la setmana, una mica, per mi, i jo crec que per molta gent,
10: és que Jacob Elordi...
2: Home, ens interessa
10: el nostre
2: que fa, sí.
10: Vasco australià de capçalera.
2: Totalment.
10: Protagonista de Cumbres Borrascoses, de Saltburn i d'Eufòria. No,
1: Eufòria,
10: i d'aquestes,
1: si esteu al dia, li va molt bé com a emprenedor immobiliari.
10: Sí. Jo és que no mirat la tercera temporada perquè m'han dit tothom que és molt dolenta.
1: Ah, en tot cas... divertidíssima.
2: Què li passa, Jacob?
10: Acaba d'entrar de cap al clan Kardashian.
2: No!
10: Sí, elles són com una mena de taranyina.
2: No!
10: Que no queda ningú. No queda gallina amb cap, aquí. Sí,
2: no!
10: Sí. I a més ho fa...
1: Amb quina?
10: Enrotllant-se amb la Kendall Jenner, que és l'ex de Bad Bunny.
1: Ai, quasi.
2: Ah, la Venga.
10: No, ara és el cunyat del Chalamet.
1: Com es diu la dona de Chalamet, és la...
10: Sí, mateix, Chalamet està amb la Kylie Jenner.
1: Sí.
10: Que és la germana de la Kendall Jenner.
1: Que està amb el Nathan Elordi.
10: Que està amb el Jacob Elordi. Però és que és l'ex, o sigui, l'últim nòvio que se li coneix. A Kendall Jenner és Bad Bunny.
4: Vale, diem que Catalunya és un país petit i tothom s'ha envejat tothom.
10: No,
4: però...
10: Hollywood és un rotllo, també.
1: Anava a dir...
10: Que no es pot aguantar.
2: Ostres, ara no m'ha agradat aquesta notícia. Laura, m'esperava una cosa millor.
10: No, a mi tampoc, no et fot. I ja m'agradaria que estigués amb mi, el Jacob Elordi. Però mira, s'ha de quedar amb la Kendall Jenner.
4: No,
2: oh, exacte, m'agradaria que tornés. Mira que vaig veure un post l'altre dia, s'ha explotat molt també això, però recuperar les seves arrels. I jo què sé, diu la mínima cosa i ja li fan
10: no,
2: un post.
10: No, i va viralitzar molt un vídeo seu a una gala, no sé, de per aquí a prop, que s'estava fent un llatge amb l'Anna d'Armes. I era com, ai, com que la sortia amb l'Anna d'Armes. No, però ara en sèrio, què té Kendall Jenner? Perquè s'ha lligat a Bad Bunny, s'ha lligat a Jacob Elordi.
1: Anem a veure-la.
10: Hola, tio.
2: Jo trobo més blanca que un full de paper, aquesta nena, vull dir que no m'agrada gent.
10: No, bueno, no sé, estic a favor, com a mínim, que no sigui la típica estrella de Hollywood esquelètica d'aquestes que fot patir, que últimament estan totes primíssimes.
1: És atractiva.
2: Però ell que té aquest físic així com a morenot i tal, què fa amb aquesta tia que sembla un fantasma?
1: Perquè sembla un fantasma.
10: Ara no farem body shaming d'aquesta pobra noia, tampoc.
1: Estàs fent body shaming molt malament,
10: perquè és una tia rica, pija, que no porta res a la societat.
2: Això ja ho donem per fi.
10: No té cap tipus de talent, fan un reality show, aquestes.
2: Home, que viuen de ser famoses, aquestes, no?
4: Com a dona és tan guapa com Jacob Elordi, és guapo com a home, vull dir.
2: Ja està. Acaba de fer una creu a Jacob Elordi, que ja no ho sento.
10: Hi ha molta comparació, perquè és veritat que es diu que passa la típica cosa que a vegades generen les parelles heterosexuals, que es mimetitzen molt. O sigui, que sí que és veritat que hi ha com una mena d'energia que comparteixen, que Jacob Elordi la té masculí i ella la té femení, i diuen, és que són la mateixa persona.
1: Sí, sí, una mica sí.
10: Amb gèneres diferents.
1: Laura, ara seriosament, ja que has dit que m'encantaria estar amb el Jacob Elordi, t'enrotllaries amb ell abans que amb en Bad Bunny?
10: No.
2: Jo sí, per si algú li importa.
10: Bueno, o sigui, físicament sí, de tarannà no. O sigui, em cau millor el Bad Bunny. Crec que aporta més al món Bad Bunny.
2: Però també, mira, també diu molt poc a favor del Bad Bunny que estigués també amb una Kardashian. Vull dir que al final tots acaben...
10: Ja dic, algú té aquesta noia. No és la mateixa Kardashian, no és una Kardashian, Laia. És la Kendall Jenner.
1: Mira, en Ferran, l'oient, afegeix que la Kendall Jenner també havia estat amb en Harry Styles i diu, i amb alguns jugadors de la NBA.
2: Aquesta gent que només busca famosos també té problema.
10: Bueno, perquè Dios los cría, ellos se junten. Al final, l'endogami és molt natural, eh? Jo crec que al final és gent que comparteix el teu estil de vida i la teva manera de veure el món.
4: Ella no vol, però està envoltada d'això. Què vols fer-hi?
2: Bueno, doncs podria ser una que preses i sortir d'aquest món.
10: Sí, també podries, clar. Bé, qui també té nova nòvia?
2: A veure,
10: la pillat
2: sí, aquesta és millor,
10: també.
1: A veure.
10: Ja ara no s'acaba d'entendre el que acabo de dir, perquè hi ha hagut aquí un problema de timing.
1: Què ha passat?
10: Amb la música. Jo primer volia dir que la Minya Mal també l'han enganxat fent plans ja amb una nòvia nova, aquest influencer que es diu Inés García.
2: Sí. Però durant 15 dies aquest, les nòvies.
10: Bueno, això ho veurem d'aquí 15 dies.
1: Ah, i la Nicki Nicole ja està.
10: Ai, ja fa temps que està la Nicki Nicole.
4: Sí, però això fa molt, eh?
1: Es van separar.
4: Bueno,
10: que no van arribar a ser ni res, no?
2: A veure, torna'ns a dir qui és la nòvia d'ara.
10: Inés García, la busqueu a internet, és influencer, però influencer canònica clàssica, de fer fotos amb biquini a la platja, tampoc aporta res.
2: Una gran perla.
10: Però bé, què esperàveu, nois?
2: Aquí ja no esperava gaire res.
10: No, a mi em fa molta gràcia aquesta cosa que teniu els culers de pensar que qualsevol estrella emergent que teniu és un ésser de llum i que ho farà
2: tot. No, al revés. Jo tinc molt poques esperances posades als futbolistes.
1: La Inés García, estic mirant el seu Insta, que com a bona influencer els últims dies ha anat a la Fèria d'Abril de Sevilla, com ha fet totes les influències.
10: És això, és així, vull dir, no té res més especial aquesta noia. Jo només espero que no fotin cap merder i que no ens desviïn la
2: mi. Que es tractin bé i ja està.
10: I ja està. Qui més està enamorada, ara sí?
2: Algú?
4: Aquesta que sentim.
10: Enganxada, morrejant-se amb un noi guapíssim a l'aeroport de Barcelona. Molt contenta, la indústria dels safareigs, perquè tenim unes imatges molt explícites de
2: l'orreig.
10: I que després d'haver dit 80 vegades i poder haver posat de moda aquest tema de que s'havia caducat el tema de l'amorreig i que la gent ja no es feia petons pel carrer ni res, Batial ha vingut per donar-nos una alegria i dir, mira, nois, jo us dono aquesta imatge al bell mig de l'aeroport, jo aquí fent uns petons amb llengua increïbles amb un noi molt guapo que crec que no se sap gaire qui és.
2: Que això també m'agradaria per ella. Que no sabia qui és, mira, i em sembla un a favor.
4: Laia, si no existissin els aeroports, no haguéssim tingut aquesta notícia.
2: Mira, ara avui t'he de dir, més un Bad Giel, menys un Jacob Elordi. Mira què et dic.
4: Fixa't.
2: Ara, mira, Bad Giel, per davant.
10: Mira, i això, no m'esperava avui, eh?
4: No me l'esperava, no.
10: Jo molt contenta per ella, perquè sé que ho estava passant malament i que això li pot donar una alegria. Ara, Bad Giel. Qui també potser ho passa malament aquesta setmana, però no ho sé, perquè ens estan fent un vídeo per relatar-nos tota la seva peripècia romàntica, que és que dues de les jugadores que s'enfrontaran aquest dissabte a la final de la Champions femenina, com ja sabeu, estan molt enamorades i són d'equips rivals.
2: Ostres. Això no ho sabia jo.
10: No, Laia, sí que ho sabies, perquè són la Barbie i la Ingrid Engen.
2: No, no ho sabia.
10: Però sí, aquestes ties van començar a estar juntes quan estava al Barça, Laia. Sí,
2: però jo no però sabia sentimental dels jugadors de
4: la Laia. Jo que estaven juntes sí que s'havia fet molt famós. El que no sabia és que la Engen està a l'Olimpia.
10: Clar, llavors, elles han fet una cosa inèdita al món futbolístic, jo penso, que és fer un vídeo a les seves xarxes socials com si fossin bloggers explicant què els hi passa.
11: Abrir vídeos, estar preparades, i ara què, com va ser, igual està bien hacer un vídeo per la gente.
12: First of all, happy, yeah, then we are both reaching a final.
11: Sí, bendito problema, ¿no? Sería la pregunta. Que cuando empezó la temporada, como que todo parecía quizás extraño, ¿no? Tanto para Barça como para el León. No quiero acaparar la cámara.
12: No, please. Ah. It's good. Me leaving Barça and now playing for León, it was also to fight for this title. I think also from the beginning of the season, you know that it's in Oslo.
10: No, no, o sigui, jo estic flipant que dues futbolistes decideixin fer un contingut com aquest. O sigui, hi ha una part que no m'acaba de funcionar perquè penso, ai, no us llanceu ara tampoc aquest món com de la premsa rosa i de voler fer més protagonisme del que és, d'una relació romàntica.
2: Però aquí pots tirar-ho per la part esportiva, no? Pots dir, elles estan fent això com dient, mira, doncs com normalitzem que ens podem enfrontar i en canvi que és només...
10: No, i normalitzem les relacions homosexuals entre futbolistes, cosa que el món del masculí...
4: Com està tractant la premsa esportiva aquest frec-a-frec?
10: La premsa rosa.
4: Diario AS, una història d'amor en pausa per 90 minuts. ABC, mujer contra mujer. Te amo, pero no voy a tener piedad contigo. Mujer contra mujer.
10: Sí, a mi el que em genera conflicte és que si tu fas aquest vídeo saps que tindràs aquests titulars.
2: Ja, però alhora també li explotarà el cervell a molta gent, que això és molt interessant.
10: Sí, això és molt interessant. I mira, que sigui per veure aquest safareig, mirar la final de la Champions femenina, quan potser no l'haguessis mirat de cap altra manera, em sembla bé.
4: No us sona fons d'inversió, Leon Engen? Sí, una mica.
2: Mira, no, però sí que és veritat que, hòstia, em sembla superbonic i de veritat trobo que hauríem pogut fer la col·locada d'ull a Heated Rivalry, que va d'això, la sèrie aquesta de l'hoquei.
10: Pots tenir-la, ja estan molt ocupades.
4: Bueno.
2: Per què no? Però si no va d'esport i de relacions homosexuals, jo crec que...
10: Jo ara tinc ganes de veure si ens donen alguna imatge el dissabte, així...
2: Ai, seria superbonic.
10: Memorable.
4: Va, acabem amb l'oreja de Van Gogh.
10: Va, home, que hem de parlar d'aquest gran drama.

0: l'oreja, a veure.
1: A veure, com ja sabeu, la setmana passada vam tenir totes aquelles imatges perpèntiques de la Maya Montero desafinant com una cabra al gran retorn de l'oreja de Van Gogh als escenaris.
2: Sí, ja feia patir tot.
0: Feia patir moltíssim.
1: Clar, aquí no havíem sentit dir res sobre aquest tema, perquè potser tampoc li toca ni volia. Aquesta setmana ha estat Leire Martínez.
2: Home, no, és que si n'hi ha de fer sang allà...
1: Bueno, però aquesta noia ja està molt acostumada que la premsa la traqui per qualsevol lloc on vagi i li pregunti coses de l'oreja de Van Gogh, que a més la tia ja no té cap tipus de pudor en explicar-ho, perquè ja diu, bueno, mira, nois, o sigui, això ha anat així, jo vaig fer el que vaig poder i a mi em van fer el llit. Què voleu que faci, no? D'una manera molt honesta, molt transparent i molt respectuosa, fins i tot amb els seus excompanys. Doncs ho ha tornat a demostrar Leire Martínez, que és una tia increïble i que té uns gestos que no tindria per què tenir, perquè el Rei Galant, que és un influencer d'aquests d'internet, que va d'opinar de tot sempre, però és veritat que a vegades té una reflexió bona, va fer una publicació reflexionant sobre ara per què havíem d'anar a criticar la Maya per haver desafinat, quan també és una mica misogínia i tal. I després d'aquesta reflexió, la Leire Martínez, des del seu compte oficial, Leire Mo / Oficial, ha comentat aquesta publicació amb tres cors. És a dir, donant suport a la Maya, que és la seva gran
0: bé,
1: amiga.
0: Leire, molt bé, Leire.
1: O sigui, que és una persona que hauria d'odiar, probablement.
0: Novament, Tim Leire.
2: Un altre gir, aquí. Ningú s'ho esperava, això.
0: O no estaven tan barallades com volien pensar.
1: No, no, jo crec que elles ni es parlen ni res, i que la Maya sap perfectament que li ha fet una putada, però ella, amb esportivitat, diu, t'has pogut quedar a la part del pastís.
0: Jo crec que està en estil.
1: Quan et vagi malament, et donaré suport.
0: Bravo. Hòstia,
2: sí, és increïble. Sí, és quedar molt bé, sí.
0: Bravo per la Leire.
3: Així sona Els Experts.
2: Fans que es troben com més irritables aquests dies o s'enfaden amb més facilitat després d'aquesta muntanya de regals que el sol sepulta aquests dies.
0: Algun pare diria, a sobre! Sí. Clar, perquè si jo li crido a un nen, t'han portat molts regals dels Reis!
4: Sí.
0: Juga!
4: Sí.
0: És com imperatiu, eh? Sí. Ara fas el favor de jugar.
2: Clar.
0: Juga!
4: Jugat, ben jugat.
0: Juga!
5: Vale.
3: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Així sona els experts.
1: El negoci que genera el lloguer a casa nostra suposa ni més ni menys que un 3,5% del PIB català.
2: ¿Se viene una altra bombolla?
1: No, tenemos una altra bombolla.
2: No, bon dia! Ja hi és, ja hi és.
1: Bon dia!
2: Hola, tenim una bombolla.
1: Soc la bombolla!
2: Hola, bombolla!
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'espai categòric de la Laura Grau. Oients, ja podeu començar a arrenglerar-vos i a definir-vos. Avui la categoria és Soc així, depenent de com relaciono amb el sol.
1: Home, més que res, perquè ara ja ve. Arriba l'estiu, sí, nois. Sí, sí, us agradi o no us agradi?
2: Ah, em pensava que portaves aquest tema perquè ahir a l'Hormiguero va entrevistar l'imbècil del Marcos Llorente. És aquest jugador de l'Atlètic de Madrid que va dient que no ens hem de posar crema solar.
1: Mare de Déu.
2: No sé si l'has sentit.
1: No, per què van entrevistar? Per què van entrevistar?
2: És que és això que hi va tornar a repetir en prime time, que no cal posar-te crema solar, eh?
0: Per?
2: Doncs per què no?
1: Perquè
2: el cos, tu et pots posar a les hores de més sol, sí, que tu ja t'habitues.
3: Ja, també t'ho diré, selecció natural una mica. Vull dir que no se'n posi sobretot.
2: Nega els càncers de pell i aquestes coses, aquest imbècil.
0: Laura, vull
1: inclou... No era per això, però vaja.
0: Spoiler, inclouràs la típica persona que diu ai, mai em poso morena, mai em poso morena, i porta 40 anys dient-ho, digues que no, tu no et poses morena i no t'hi posaràs.
1: Us hareu de quedar a escoltar-ho per saber-ho. Disclaimer, ja sabem que el sol és dolent per tot, vale? No vinc aquí a fer cap tipus d'apologia del sol, no sóc el Marcos Llorente aquest. Jo ja sé que això és dolentíssim per la pell i per tot, excepte per l'estat d'ànim.
2: Vinga, volem sol.

0: es pot negar, vale? Això també és un fet científic, ho podeu buscar a internet, li podeu preguntar a la Chati, a qui vulgueu, però sí, les hormones de la felicitat estan associades als rajos de sol i ja està. I més, igual que sigueu gent molt maniàtica, que no vulgueu que us toqui ni un raig de sol ni res, estareu de més bon humor segur si fa bon temps i si fa sol. Per tant, això d'entrada ja és una victòria col·lectiva per tothom.
1: Per començar, la humanitat no existiria sense sol.
0: Exacte, les plantes no podrien fer la fotosíntesi.
1: No existiria res sense sol, ni els eclipsis.
0: Ni els eclipsis. Llavors, comencen les clàssiques discussions. Digue'm si sou aquesta persona que inicia aquesta discussió, perquè és que jo no la vull iniciar mai, no la vull tenir, aquesta discussió. De si hem de seure a una terrassa al sol o hem de seure a una terrassa a l'ombra. Me la pela, company. A mi m'agrada el sol, em poso una mica de crema i em poso morena. Si volem anar a l'ombra, volem anar a l'ombra. Però és que hi ha gent que de veritat té un problema amb això perquè no pot cedir de la seva posició.
1: Jo sóc dels que, quan tothom diu no, a l'ombra, dic no, si hi ha un raconet de sol, tranquils.
2: Jo ja ho veig i ho pujo. Jo sóc amb el que em sacrifico. No vull anar de fill de l'home que mor pels vostres pecats, però sempre agafo la que té un cantonadeta de sol.
1: Exacte.
2: Mentre la gent que això està a l'ombra, jo em rosteixo allí a la cantonada.
0: Sí, sí. Sempre hi ha d'haver uns quants sacrificats que ens rostim per gust o per evitació del conflicte.
1: Exacte.
0: Però a mi el que m'agradaria és que no haguem de tenir aquesta discussió. De veritat ho dic, eh? És que no tinc gens de paciència. Jo cada cop que em faig més gran, menys la vull tenir. Seiem on us doni la puta gana. De veritat, a mi no em toca els nassos ja més. Jo cedeixo. Però hi ha gent que no cedeix perquè és que de veritat li agrada molt, molt, molt l'ombra i no pot suportar el sol.

0: casa banyada en crema solar factor 50. No li tocaran mai ni una mica de melanina en tot el cos. I, a més, ells que facin el que els doni la gana, però és que a sobre són d'aquests que t'obliguen a tu, a posar-te'n. O sigui, tu ja te'ls trobes i et diuen, t'has posat crema? I tu, sí, no, bueno, fa moltes hores, ja te l'han tret, ja te l'estan posant a la cara. Bueno, que està molt bé, eh?, aquesta mena d'instint maternal i que et vulguin cuidar i tal, però arriba un punt que dius, no, i tu fes el que et doni la gana. Amb la teva crema solar i jo ja em posaré la meva, perquè a més n'hi ha d'aquestes que són horroroses, perquè són superllefiscoses, no s'escampen bé, et deixen tota la pell blanca, radioactiva.
1: Hi ha que necessiten paleta d'aquesta de paleta per poder-t'ho posar, perquè si no...
0: No, jo, des que vaig trobar la meva crema solar preferida, jo ja no m'he mogut d'allà, perquè és l'única que m'agrada, fa bona olor, no deixa cap tipus de marca estranya, blanca, ni res, i es fa molt bé. És molt cara? Sí, me l'estuda, també. Vull dir, jo em gasto diners amb això, per això treballo. Llavors, també són uns grans experts en gorres, gorros i aquestes coses, que, a més, has de tenir una cara molt concreta perquè et quedin bé. A mi ja m'agradaria portar gorra. Però és que no em queda bé a mi la gorra amb aquesta cara que tinc. Llavors, celebro que vosaltres no us faci vergonya posar-vos una gorra o un gorro, encara que us quedi fatal, un barret d'aquests grans, una pamela d'aquestes.
1: Sí, els barrets influencers, els barrets gegants, et queden bé?
0: Jo crec que no, a mi no em queda bé res al cap, llavors. Prefereixo no portar-ho, la veritat. Si vosaltres voleu portar, endavant, però a mi no m'obligueu a sortir de casa amb una gorra, no? És que hi ha gent que, com si estigués al casal d'estiu i tingués 5 anys. I has d'agafar la gorra? No, tinc gorra, no vull gorra.
1: I un con, un barret cònic, has provat.
2: I una cosa pitjor, aquella visera...
1: Ah, sí, que només és visera.
2: Oh, que lletja!
0: Això és horrorós. A mi el que m'agradaria saber si realment té un efecte que valgui la pena és tot aquest tema que fan els japonesos dels paraigües, d'anar pel carrer amb els paraigües oberts, perquè nosaltres ens riem molt, però realment té sentit, no?
1: Ahir en vaig veure 3 o 4, eh?
3: Sí, jo crec que això anirà un augment, jo crec.
0: Bueno, és que clar, és insuportable, ja arriba un punt.
1: En lloc de riure'ns tant dels japonesos, el que hauríem de fer per ser persones avançades és tractar-los igual que d'altres turistes i dir-los fora d'aquí el seu paraigua i fora vostè, que no puc caminar pel carrer.
0: Exacte, go home i tal. Vinga, seguim.
1: Vinga.
4: Cau la calor a la Safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida.
0: Vale, jo no em discutiré per una terrassa del sol o a l'ombra, però sí que em discutiré si vols fer un pla a partir del maig i el vols fer a l'interior.
3: Ah, estem d'acord aquí, eh?
0: Què m'estàs dient? Si fas... Es fa de nit a les 9 del vespre.
3: Sí, no hi ha excusa, no hi ha excusa.
0: Jo, si tinc un interior, em sento que estic faltant el respecte al Mediterrani, a la vida.
3: Et diré més, ampliem-ho quedar-se a casa. És a dir, quan un cap de setmana de maig, a partir del maig no et pots quedar a casa. Perquè casa és l'interior i, per tant, fora.
0: Si no tens plans, vés a fer-la tu sol.
3: És igual. Sí. L'altre dia em va passar, estava sola i vaig dir, no me'n puc quedar a casa, i me vaig anar a caminar pel bosc.
1: Molt bé.
0: Clar, els problemes arriben quan fa 40 graus a l'ombra.
1: Clar.
0: Llavors, és veritat que jo penso que no és tan greu, que podem buscar una ombreta o podem anar a la platja o podem fer alguna cosa per refrescar-nos, però que podem seguir quedant a fora. Ara hi ha gent que té la necessitat de preguntar, fins i tot abans de sortir de casa seva, si el lloc on anem té interior i té aire condicionat. O sigui, ells
3: però de cop
0: i
3: volta és
0: igual al canvi climàtic.
1: No podem dependre. A mi m'agrada l'aire condicionat. Jo quan el noto surto per sortir al carrer.
0: Amb l'aire condicionat? Home, jo entenc que està millor, però tu no pots dependre d'això per fer plans. O sigui, jo tinc amics que no van a llocs interiors que no hi hagi aire condicionat.
1: Jo sóc en aquest equip, eh? Estic sol aquí.
3: No, però s'ha d'anar a llocs on hi ha ombra, llocs més frescos, més del Pirineu.
1: Però si no n'hi ha, potser no n'hi ha.
0: Refugis climàtics, clar. Hem quedat en una biblioteca. És que, clar, m'han obligat a quedar en centres comercials només perquè hi ha aire condicionat. I jo no entraré en centre comercial a passar de tarda.
1: I tant, jo no vull ser Tim Laia, però en això coincideixo jo al llarg de l'estiu, que segueixo anant al cine, alguna vegada he agafat la jaqueta d'entre temps i me l'he posat 40
0: dies. No, clar, és que
1: hi ha trens que dius, però què és aquesta cubitera, per favor?
0: Ah, no, ells no coneixen el pantoler del gris. A l'hivern et van a bullir viu allà dins amb la calefacció i a l'estiu et van a congelar com la gamba.
1: O no funciona absolutament res d'aire condicionat i allà t'hi pots morir.
0: No hi ha manera de trobar la temperatura dins d'un tren de rodalies. I ja per últim, gent que ella també m'identifico amb aquesta penya, surt un raig de sol i estem obligats a viure a la platja.
4: Porto 2 hores a sota el solete.
2: Tu ets llangardaix?
0: Bueno, no, és que fet entrada a Ciutat Blanes. Llavors, tota la meva adolescència l'he viscut a la platja, no feia falta ni casals d'estiu, ni campaments, ni res. Tu anaves allà i et posaves cada dia a la mateixa parcel·la, que això és una cosa que em fa molta gràcia dels pobles de platja, que només ho coneixem nosaltres, una mica aquesta afició que tenim, que tu sempre vas al mateix lloc de la platja.
1: Amb això estic d'acord. No estic d'acord amb els que van
5: van a ocupar un espai, o sigui, a la cursa primera del matí, i dir, aquest és el meu espai, iau. I claven allà.
0: Jo respecto, primer que arriba, primer que seu.
5: És això.
0: I a més generes comunitat, perquè tu, com que cada dia vas al mateix lloc, tens veïns de parcel·la, de platja.
5: Ja, ja.
0: Llavors, jo almenys això d'adolescent ho recordo molt, que hi havia un grup d'adolescents, igual que nosaltres, que es posaven al nostre costat cada dia, i al final ja ens vam fer amics, vull dir, tot l'estiu allà, saps, compartint els mateixos metres quadrats de platja.
3: Però això de tantes hores assegut en un lloc no ho acabo de veure gens, eh?
0: No, perquè estiguis assegut, no, pots jugar
5: pales,
0: pots jugar volei, pots jugar futbol, cartes, sí, assegut, i tal.
3: Cartes sota el sol aquell que no hi ha ni una
5: altra. Sota el sol,
0: no. Parasol, també.
5: Exacte.
0: Però és divertidíssim estar-te tot el
5: dia
0: a la platja.
5: Que no entén, aquest món no entén.
0: No, enteneu.
5: No, Laia, és de bosc. Sabeu que hi ha taulells d'escacs com de roba, que els pots enrotllar i el desplegues a la sorra.
0: Mira, vamos,
3: és moure les peces, perquè la platja no és quieta. Vull dir que hi ha molta sorra i fa onades de la sorra.
5: Has de planar una mica, però la textura és perfecta.
3: I se't posa per dintre, mitja la roba i tot.
0: I ja quan comença a tenir una edat, cadira. Jo seré la típica iaia, ho tinc claríssim.
3: Seré aquesta iaia. Has de carregar la cadira, has de carregar una cadira.
0: Una cadireta d'aquestes que pesa poc.
5: Sí, ara n'hi ha d'alumini que pesen poquíssim.
0: I que només són l'estructura, ben bé, no tenen ni allò, ni els, com es diu, per el reposabraços, ni res. Jo seré aquesta iaia, són unes iaies que jo no sé ni com estan vives, perquè tenen la pell morada, de tants anys que porten sota el sol, però també, bueno, vull ser jo ara Marcos Llorente, però que dius, aquesta gent, quan eren joves, no tenien les cremes solars que tenim ara, i mira, tu, allà segueixen.
5: Mira, allà segueixen, eh? Oients, categoritzeu-vos, digueu-nos quin és el vostre pal sota el sol. En Sisu diu que ell és team Terrassa amb sol, com jo, però per un motiu que és que l'ombra la birra es calenta.
2: És veritat.
5: Sisu, que és per feina.
0: No? El sol no es
2: calenta. Ara anava a dir, el sol, encara més.
5: És el que diu ell. Mira, i el Jordi et diu, Sergi, imbècil, el tio aquest que has dit, aquest tal
0: Llorente. El Marcos
2: Llorente. Llorente. Sí, home, és que Llorente aquest, de veritat.
5: No hi ha per on agafar-ho. Gràcies, Laura Grau.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: guai allí, eh? Més, és tan, no només arquitectònicament és guai, sinó que pots, és tan proper que pots parlar amb els projeccionistes, si vols. Bueno, jo ho he fet alguna vegada perquè em faci... Què feu aquí dintre? Puc entrar? I sempre em diuen no.
1: No pares d'intentar, està bé.
0: Els omsets, vaig dir, puc fer una foto des de fora? No, estic treballant. I pots entrar a la sala. Bé, a la sala del costat del Cine Maldà i al Teatre Maldà, i aquests dies teniu en cartell Un cactus i altres desastres. Què et va semblar? La crítica just l'endemà al matí d'anar-la a veure.
1: Sí, exactament. Doncs és una obra que posa sobre la taula la salut mental. Llavors, la protagonista és una actriu cantant que té el síndrome de la impostora constantment. Llavors, s'intenta explicar a través de les cançons que escriu. Llavors, coneixerem tot de personatges de la seva vida, com els seus psicòlegs, els seus psicoanalistes... I crec que hi ha una cosa molt bonica de l'espectacle, que és que parla de la depressió, però des d'un punt com lluminós, no?
2: Que, bueno, té molt mèrit.
1: Sí, i que exposa la situació de d'aquesta noia molt ben acompanyada per dos altres intèrprets que canten de meravella, toquen de meravella, o sigui, és com un concert teatralitzat.
2: Que bé, no?
1: Sí.
2: Molt bé, el Maldà especialitzant també en coses musicals, no? No tenim també el mal d'aquests dies les Feliuets fent l'amor a mort?
1: És veritat que hi tornen.
2: Que a mi em va encantar també quan la vaig veure la primera vegada. Vull dir que està molt guai, que el Maldà sempre com vas a veure coses i moltes vegades musicalitzades, no?
1: Sí, a part aquests musicals de petit format m'encanten, perquè tenen l'oportunitat de connectar amb el públic d'una manera molt diferent, no? De fet, a l'obra d'ahir en moments interactuaven amb el públic.
2: Clar, és tot tan petit que estàs tan a prop, no?, que és fàcil fer-ho.
1: Sí, et fan sentir com a casa, el Maldà. Llavors, si voleu anar, i són fins al 31 de maig, aquest musical ens el presenta la companyia Com un llum, i els intèrprets són la Nila Padrós, en Pau Oliver, la Clàudia Nogués, que en aquest cas, conjuntament amb l'Alícia Serrat, han escrit, i l'Alícia en aquest cas ha dirigit l'obra. I teniu fins al 31 de maig, i com sempre, entrades per Cultura Jove.
2: Molt bé.
3: Oh, yes. You like potato?
4: And you like potato?
3: You like tomato?
4: And you like tomato?
0: I podeu anar a la Sala Torno de Tarragona, sempre interessant la programació que us plantegen des d'aquesta petita sala, a veure I Say Potato, inspirant-se en aquest vers de, ara no sé si era Frank Sinatra, Nat King Cole, es titula I Say Potato.
1: Sí, aquesta obra de teatre potser algunes persones vau veure-la d'abans, que es deia You Say Tomato. És una obra de teatre que van fer l'Anna Moliner i en Joan Nigré.
0: I com jo deia, la cançó és de Louis Armstrong. Sí.
1: Vale. I aquesta obra de teatre, ara veiem la seqüela, no? És la segona part, per dir-ho d'alguna manera, que són els personatges, 10 anys després, es retroben.
2: Sí, la podríem veure si no hem vist la primera, o...
1: Sí,
2: cap problema, eh?
1: Jo només havia vist vídeos per internet de la primera, i amb la segona, si hagués anat sense saber res, l'hagués gaudit igual.
2: Genial.
1: Sí, és una obra de teatre que és una parella, que eren parella artística fa uns anys, i es van separar. I ara fa 7 anys que no es veuen i es retroben en el funeral del pare de la noia, que és una situació un punt inversemblant, no? Per trobar-te amb l'ex, saps? Fa 7 anys que no et veus i de sobte et trobes, però els hi han quedat coses pendents de parlar. És una comèdia molt divertida, que passa molt bé. Jo he de dir que el públic de Tarragona va acabar tot dempeus, aplaudint, rient, i passava una cosa que a mi em va encuriosir molt, que és que en moments parlaven de les experiències de viure amb una parella durant bastant temps i deixar-ho. I el públic reaccionava dient tota la raó.
2: Vaig
1: pensar que bon, els dies d'alts, estem pactant. I llavors, és un text divertidíssim. El dramaturg és en Joan Llago, conegut també per la feina de la Calòrica. Aneu-hi si teniu l'oportunitat. A més, que ja que es fa teatre a Tarragona, com anem-hi tots, perquè estan intentant donar-li molt bombo i dir, sortiu de la capital per venir.
2: Totalment.
1: No només existeix teatre a Barcelona, així que...
2: Per tant, no és una gira, eh? Estan instal·lats allà i s'ha d'anar a veure a Tarragona, això.
1: Sí, exactament. Han allargat un cap de setmana, o sigui que si aprofiteu i podeu anar, perquè hi som fins al 30 de maig a la Sala Trono de Tarragona. I com sempre, entrades per Cultura Jove.

0: un dels discos que t'has escoltat entre les novetats discogràfiques dels últims dies, i la Laia, que també li ha fet una bona escoltadissa,
1: sí.
0: El nou d'Obeses, de la Baix, l'has escoltat?
1: Encara no, ah. Prou, com, no tant com voldria, però mira, el tinc a la primera llista, per una, tinc una tarda per sentir-me'l de dalt a baix.
2: És espectacular. Jo estic enganxadíssima. Tot el viatge des de casa fins aquí l'he escoltat un repeat. És magnífic. A mi m'ha encantat. I és que el quartet Obeses presenta la segona part del seu disc, que es diu Ai al cor, i en aquest cas presenten la segona part, que es diu Diàstole. I

0: en un concert a Santa Quitèria, a Sant Miquel de Campmajor. Els gironencs us queda a prop, així que si podeu, aprofiteu per anar-hi, perquè són dins del Festival Recòndit. I per tal de conèixer
1: aquest
0: una
1: dissabte,
0: mica...
1: Això, eh? Aquest
0: dissabte mateix, i per Cultura Jove teniu entrades per 10 euros, així sí, que aprofiteu perquè estan en un preu exclusiu. Llavors, per tal de conèixer una mica més aquest grup, us porto algunes cançons. I com, per exemple, Didalet. Un dia...

0: com veiem, no acaben de perdre mai aquesta essència amb la cultura catalana. Són divertits, extravagants. Mireu-vos els vídeos de YouTube, sisplau. En aquest cas, en aquest barbershop, no? Vull dir que... Per mi té una cosa que són molt bons músics.
1: I home, l'Arnau Tordera és un dels grans d'aquest país i pot fer qualsevol tipus de música que el tiris a la cara, el tio te la fa i te la fa bé.
0: Sí, i també, com sense perdre tampoc, l'essència reivindicativa.

aquesta cosa també que a mi m'agrada molt, que és un disc molt diferent. Les cançons entre si estan molt diferenciades i hi ha molts estils diferents, que per mi també posa de relleu, no?, aquest coneixement musical d'aquest quartet. I, per exemple, hi ha un tema que a mi m'ha sorprès molt, que és Boca a Boca.

0: Toni toquen tots els pals i ho fan
1: molt. És que l'Arnau Tordera fa el que li rota amb la seva veu i la posa on li dona la gana i te la posa en, on tu... Bueno, de veritat, o sigui, és una cosa, lo de l'Arnau Tordera amb la seva veu, jo no m'ho explico.
0: No, i també ha estat tan ben acompanyat que és espectacular, perquè són, recordem, l'Arnau Tordera primer, que és la veu principal i la guitarra, en Maiol Montaner a la bateria, en Jaume Coll al baix i l'Arnau Bordó als teclats i la veu. Llavors, fan un show en directe aquest dissabte dia 12. Jo no me'l perdria per res del món, perquè fa una pinta, gent. Aprofiteu i mireu els vídeos, jo crec que us entraran ganes immediatament d'anar-hi.
1: Tenim
0: que
1: molts fans d'obeses, entre els oients del programa.
0: Com per no ser-ho, com per no ser-ho. Em declaro jo també.
2: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern accelera la negociació amb els comuns i demana a Esquerra que el pacte pels comptes es converteixi en una col·laboració per als propers anys. Pedro Sánchez defensa a ultrança la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha fet al Congrés, davant les crítiques d'Alberto Núñez Feijóo, que aprofita aquest cas de presumpta corrupció per tornar a reclamar la dimissió del president. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exterior israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a la B22 al Prat de Llobregat, on està allà hores d'ara un carril de circulació en direcció a l'aeroport amb un quilòmetre de retencions. Parlem també a hores d'ara també precisament de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió habitual per la C58 en tot el seu tram, de manera intermitent des de Sant Quirze, també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, tot plegat, ens deixa afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues, a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C17 i C59 hi ha un quilòmetre de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat recordem que continua aquesta congestió habitual de manera intermitent a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Doncs ara cedim el relleu en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dijous de temps completíssimament tranquil. Avui no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, de núvols importants tampoc. Al llarg d'aquest matí, alguns que sé que s'han format cap al sud de Tarragona, de fet, a hores d'ara hi ha boira en alguns racons de l'Ebre, però ràpidament aquests núvols més baixos s'acabaran dissipant. Al migdia i la tarda, de força sol, quatre núvols prims, també d'altres que creixeran al Pirineu, però núvols decoratius. I la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, en alguns racons de les comarques de Ponent ja estarem fregant els 33 o 34 graus. Només arran de mar aquesta temperatura quedarà un palet més frenada. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: La reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu? Intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent. I s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
4: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
5: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
6: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
4: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Mentrestant, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar també més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
8: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
9: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascun amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
8: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dimecres a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Mentrestant, a Catalunya acabem de conèixer que el govern signarà aquest matí amb els comuns l'acord per als pressupostos. Un dels punts clau d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus del lloguer. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Ramon Carvajal.
10: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
11: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
10: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
12: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i amb el compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
10: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
13: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
10: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero, recentment imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Feijóo també ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell ho canviarà tot això. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero o Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
15: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
16: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
17: 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. Y tanto. Que existe una cacería judicial. Sí. Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta als valors ni a les normes d'Israel. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
18: Malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
1: Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. I el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers ha fet efectiu el desnonament a Barcelona de Lolalla, una mare soltera amb els seus tres fills menors que es troba en una situació acreditada de vulnerabilitat. Era la segona vegada que s'intentava el llançament d'aquest pis del carrer de Buenos Aires número 60 a l'Eixample, però la setmana passada la falta d'efectius policials i la pressió del sindicat de llogateres ho van evitar. Aquesta vegada, amb la presència dels antiavalots dels Mossos, que van obrir pas a la comitiva judicial, van treure'ls de l'habitatge. La dona va tenir un atac d'ansietat i se la van endur en ambulància a un centre mèdic. El fons NAT vol buidar aquests pisos per convertir-los en espais de co-living. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
19: Pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, Ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
1: I el Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. És una informació de la Maite Polo.
20: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
21: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
20: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius a complir estrictament l'horari de feina i no regalar, com diu la campanya, ni un minut més.
1: El Ministeri de Sanitat ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'afegeixen, doncs, les franges que van dels 45 als 49 anys i dels 70 als 74. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra la mesura, però demana al departament una ràpida implantació.
22: D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 40, dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
1: El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe, Joan Laporta, van fer els parlaments.
23: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
24: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: I el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions. L'Ullevål Stadion, que t'acoll, explica com afronta el vestidor la final davant del Lió i llença un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
25: Obviamente, cada setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El Joventut s'ha assegurat la presència al play-off de la Lliga ACB amb una victòria a la pista del Tenerife per 98-100. Els verd i negres, que van anar per darrere en el marcador durant gran part del partit, van forçar la pròrroga amb una cistella de Han quan faltava un segon per al final. En el temps afegit, un parcial de 6-8 gràcies a un tap de Ricky en un llançament de 3 dels insulars a l'últim segon va donar la victòria als badalonins. I el projecte del nou pavelló del Baxi Manresa prem l'accelerador. La Generalitat ha oficialitzat el seu suport econòmic al projecte impulsat pel consistori manresà. Més detalls en aquesta crònica d'Arnau Espigares, de Canal Taronja Central.
0: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa, al Congost. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
2: Hem volgut sumar, i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
0: El projecte inicial no era fer-ne un de nou, era remodelar l'actual pavelló que gestiona el Baxi Manresa. El canvi d'estratègia va ser per evitar incidències al club i a la competició durant les obres, ja que afectaria dues temporades.
3: És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30.
0: El futur pavelló tindrà capacitat per entre 5 i 6 mil persones i vol convertir-se en un equipament polivalent per a grans esdeveniments esportius, culturals i socials de la Catalunya Central.
1: I la Federació Espanyola de Patinatge ha aturat provisionalment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina. La decisió arriba després que el Lloret impugnés el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda del porter maresmenc. Ara s'ha de decidir si els 3 punts passen al Lloret, fet que donaria l'ascens als salvatans i enviaria el Manlleu a la promoció d'ascens. El president del club osonenc, Santi Rusquelles, reivindica que cal fer efectiu l'ascens assolit a la pista.
5: Nosaltres estem tranquils, nosaltres som equip d'Hockey Lliga, esportivament i a dintre de la pista som equip d'Hockey Lliga. A nivell de junta entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit a dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip d'Hockey Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
1: Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats proconvocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Sobre aquesta negociació i sobre l'efecte de les vagues en el desenvolupament del curs, en parlarem tot seguit amb l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 21 de maig. Govern i Comuns renovaran aquest mateix matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. Un dels punts clau de la negociació amb els comuns ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per a l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de la Lliga i de la Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, l'Aina Clotet triomfa la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però que es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7, a l'altura de Freginals, talla un carril de circulació en sentit nord. Mentrestant, retencions habituals als accessos a Barcelona. Al nus de la Trinitat trobem congestió per la C58 i per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb afectacions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, des de Llobregat, congestió habitual per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció també a Barcelona. I pel que fa al temps, dijous molt tranquil, no s'esperen tempestes ni tampoc núvols importants. Tindrem un migdia i una tarda amb força sol. La temperatura s'enfilarà més que ahir i a Ponent es fregaran els 33 o 34 graus. A vora de mar la temperatura quedarà una mica més freda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en el sumari, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti, com dèiem, desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
2: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat, i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
3: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens van arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
4: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
5: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
2: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Paral·lelament, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat també pel centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
6: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
7: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
6: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de 2 intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: I fa poca estona que hem conegut que el govern signarà amb els comuns l'acord per als pressupostos necessari per a l'executiu català un cop aconseguit l'aval d'Esquerra Republicana. Un dels punts claus d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jèssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà més detalls. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
8: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
9: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
8: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
10: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
8: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
11: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
8: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. I també us parlem ara de la indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i 3 d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Doncs quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, reprenem el fil de les negociacions entre Educació i els sindicats que, ja ho sabeu, us ho estem explicant, no han tingut cap acord, ha acabat aquesta segona trobada sense acord, però, això sí, amb el compromís de seguir-ne parlant avui i demà. Per tant, avui ens volem fixar en les famílies, les que fa setmanes que conviuen amb la incertesa i que han de fer mans i mànigues, sens dubte, per poder conciliar els dies que hi ha protesta. Volem saber, doncs, com estan vivint aquest punt d'inflexió les famílies i què esperen realment d'aquest calendari intensiu de negociacions. Per això ens acompanya ja a aquesta hora l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, de les Associacions de Famílies d'Alumnes. Senyora Gasull, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, no hi ha hagut acord, sí un calendari intensiu de negociacions per aquest dijous, per divendres, per la setmana que ve, si convé. Des del punt de vista de les famílies, com valoreu aquest petit pas? Us dona esperances o només allarga la vostra incertesa?
12: Bé, esperem que de moment es comencen a moure coses, almenys estem en un pas endavant al que estàvem, no?, fa 2 setmanes, on no s'estava movent res i on el govern es negava a negociar i a obrir aquest acord que havia signat en Comissions Obreres i UGT, i per tant ara el que sí que veiem és que hi ha un pas endavant. Sí que és cert que creiem que urgeix donar-li la màxima prioritat a intentar arribar a un acord que beneficia el conjunt de la comunitat educativa, perquè ja portem molt, molt temps de vagues. Entenem que és l'única manera de fer-ho, però sí que li correspon al govern accelerar al màxim possible les negociacions perquè arriben a bon port i que finalment es pugui acabar el curs amb la màxima normalitat possible.
1: Una mica d'això era el que li volia parlar. Les famílies fa setmanes que feu malabar.

0: Centraran la 27a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El MAC, que es farà el 3 de juny a Roca Umbert, a Granollers, presenta una edició que girarà entorn al lema Creativitat sintètica per a audiències hiperconnectades, per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial, la robòtica audiovisual i les futures regulacions del sector. Reunirà una cinquantena de ponents i una trentena d'activitats i també comptarà, com és habitual, amb altres propostes com la trobada del podcasting de Catalunya, les sessions de pitching, el MAC Festival i el FiraMAC. En parlen Lau Delgado, director del Mercat, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local.
1: Aquí hi ha una altra punta de l'iceberg que comença a despuntar de forma important i que em temo que els propers anys haurem d'abordar de forma intensiva, que és tot aquest ús de la intel·ligència artificial com a competidor nostre directe.
2: Possiblement estem en un escenari que haurem de canviar el rol, però en si l'essència serà la mateixa, que és que els mitjans de comunicació locals hem de ser els proveïdors d'informació local.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
5: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
6: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
7: gràcies com la i fins la propera. Moltes gràcies.
8: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
4: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
8: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
4: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
8: Premis Ràdio Associació.
4: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
9: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
10: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
11: Què pot fer trontollar una democràcia?
12: I si demà deixés d'existir?
13: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
14: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
15: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després de la trobada d'aquest dimecres, que ha acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu és desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació.

0: a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Malgrat les negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de totes dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A Tarragona, els manifestants tallen la carretera N240 i en uns minuts serem a Vinaròs, a la província de Castelló, on els docents ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan immersos en un reguitzell de jornades de vaga. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa la setmana de la crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. En hora punta volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de destacar 8 quilòmetres i mig de retencions que hi ha entre Parets i Santa Perpètua de l'AM de Moguda en sentit Girona arran d'unes obres que s'han endarrerit i això està provocant aquesta important retenció. Si fem una ullada també a aquesta AP7, també tenim aturades a la zona de Parets en sentit Tarragona, a Barberà en dos sentits i també problemes per una avaria a Freginals. Per tant, compte si us trobeu amb aquests punts. En el cas de la resta d'accessos, els accessos nord, problemes a la C16, els túnels de Vallvidrera, a la C17 a Mollet, a la C31 a Badalona i, com no, a la C58 i la C33 venen bé arribant al nus de la Trinitat. També a la part sud hi ha retencions, sobretot a la zona d'Hospitalet, a la zona de la C32 i també a Sant Boi, a la C31 a Hospitalet, a la B23, la via que entra per la Diagonal, amb aturades entre Sant Just i Sant Feliu i després al mateix Esplugues i també a la A2, on es registra en aquests moments 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
1: Doncs tancarem portada amb la previsió meteorològica que ens acosta un dia més en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, termòmetres amunt avui, oi?
3: Doncs sí, Helena, avui puja. Molt bon dia. De fet, ja al matí ha començat i està començant més suau que no pas ahir. I ja a aquesta hora del matí, doncs, temperatura que volta els 20 graus en moltes poblacions costaneres. Per tant, un ambient dolç, tebi, el que tenim en aquests moments. I amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que n'hi ha alguns, i de fet hi ha boires a hores d'ara, que s'han format cap a l'Ebre. Per tant, allà potser sí que el cel es veu amenaçador, sí que es veu misteriós el panorama, però de seguida aquests núvols baixos s'acabaran desfent i es retiraran mar endins. I, per tant, migdia i tarda d'avui, que acabaran sent del tot diàfans, del tot asserenats, del tot raspallats. I només amb alguns nuvolots al Pirineu, que serà difícil que acabin en tempesta. La temperatura d'avui encara pujarà més. Moltes viles costaneres voltant els 25 graus, prelitoral i Catalunya central cap als 30, i les comarques de Ponent fregant els 35 graus. Per tant, serà una tarda d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho hem sabut no fa pas massa estona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R Aeroport. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern, però, que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
5: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
6: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
5: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
5: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
8: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
5: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos, justament. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del consorci de la zona franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. Catalunya rebrà uns 120 milions durant el primer any del pla d'habitatge impulsat pel govern espanyol i del que se n'ha de beneficiar les diferents comunitats autònomes. El fons, dotat amb 7.000 milions d'euros fins al 2030, pretén que el 40% dels recursos es destinin a incrementar l'oferta d'habitatge i que s'incorpori un blindatge per garantir que les promocions fetes amb diners públics no puguin acabar al mercat especulatiu. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i els consellers autonòmics es reuneixen avui dijous a Madrid en una conferència sectorial per iniciar aquest repartiment de fons. I indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i 3 d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables. I el president del govern espanyol proposarà que Bengavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. És una altra de les notícies destacades del dia, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. Per ara, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens en dona més detalls l'Arnau Olmos.
9: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
10: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
9: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
11: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
12: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
9: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions.
0: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí no arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
1: L'objectiu de la negociació oberta és arribar a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A aquesta hora ens desplacem cap a Vinaròs, a Castelló, on mestres i professors ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan en vaga. Allà hi tenim els nostres companys de Canal 21 Ebre, Hatim El Bukhari i en Joan Bericat. Joan, bon dia. Quin és el sentiment en aquesta nova jornada de vaga en marxa, eh?
13: Sí, sí, vos enganxeu en marxa total, s'acaben de mobilitzar, estem tallant la NT-140 aquí a l'altura d'Alcanar, de Vinaròs, que és on ens trobem ara mateix, en diferents docents d'arreu del País Valencià i d'aquí, del sud de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, que la veritat és que se'ls nota, bé, evidentment, en esta reivindicació, però també en esta enfado, no, que tenen damunt, perquè ja fa dies que s'està allargant aquestes mobilitzacions que s'estendran durant el dia del matí, sobretot en la concentració a les 12 a Tortosa, i bueno, en esta Valdanada Popular que estan a punt de celebrar aquí a la frontera, perquè ells diuen que no hi ha fronteres, que la Sénia no separa, que el riu Sénia no separa res, que tant els països valencians com el sud de Catalunya van a una per esta vaga indefinida que estan agafant o que volen agafar i per esta vaga que estan vivint els docents de les Terres de l'Ebre. Anem cap a la meva dreta, cap a la vostra esquerra, suposo, a veure si podem contactar en un dels representants d'esta vaga, sobretot per la part de les Terres de l'Ebre, que és Pau Ureña. Estem aquí en Pau Ureña, representant de l'Osteca de les Terres de l'Ebre. Molt bon dia, Pau.
14: Hola, bon dia.
13: Com se respira el dia d'avui, com se prepara esta jornada de vaga que una vegada més, valoradament, ha tocat fer?
14: Doncs sí, la veritat és que malauradament hem de seguir lluitant perquè l'immobilisme de la conselleria és realment indignant i la veritat és que s'han presentat a les negociacions sense haver fet els deures i per tant doncs, ens veiem obligats o obligades a seguir lluitant. I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint, ara mateix estem unint aquestes lluites, val? Del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, en la mateixa situació greu, no? De manca de recursos, de manca de personal, d'un salari indigne, no? I ara mateix doncs, està posant-se en evidència que tant des del País Valencià com des de Catalunya doncs, compartim un malestar, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites. I això és el que estem fent ara mateix.
13: Clar. Abans comentàvem que no hi ha fronteres, no?, entre tant la comunitat valenciana com en nosaltres a l'hora de negociar o a l'hora de parlar d'educació. Com naix aquesta col·laboració que ha nascut avui?
14: Sí, la veritat és que és la primera, però esperem que no siga l'última. Esperem que els docents i tot el personal educatiu del País Valencià i de Catalunya doncs puguem seguir treballant junts, puguem seguir compartint aquests moments de lluita que ens enriqueixen, que ens donen força. No? Nosaltres creiem que avui doncs, agarrarem molta més força de cara a la continuïtat de la lluita i estem absolutament convençuts de que al final doblegarem a les nostres administracions. Val a dir que són administracions que pareix que siguen de colors polítics diferents, però a l'hora de la veritat estan menystenint l'educació pública, estan menystenint els serveis públics i al mateix temps també són incapaces de negociar d'una manera correcta, no? Estan intentant imposar uns acords que han rebutjat la majoria, tant al País Valencià com a Catalunya.
13: Moltes gràcies, Pau. Que vagi molt bé el dia. Estarem atents i nosaltres ja despedim. No puc ni sentir-me a mi mateix. Espero que s'hagi sentit tot bé. Així està sent aquí esta jornada que només acaba de començar a les Terres de l'Ebre.
1: Gràcies, Joan. T'hem sentit perfectament, sens dubte, molt ben acompanyat i molt sorollosa aquesta reivindicació que avui s'ha traslladat a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també al País Valencià, on també ja fa dies que duren. Gràcies, companys. Bona feina.
15: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Deu minuts i arribarem a 8:45. Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. I en Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. I parlem ara d'un altre col·lectiu que està en peu de guerra. Són, en aquest cas, els treballadors de Nestlé. Una cinquantena s'han concentrat davant les oficines centrals del grup Esplugues de Llobregat per oposar-se a l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la multinacional i que afectarà 178 persones a Catalunya, la majoria 158 en aquest centre. La protesta convocada per Comissions Obreres, el segon sindicat amb més representació per darrere de la UGT, s'ha fet mentre direcció i comitè d'empresa es reunien per segona vegada en un hotel de Barcelona. Canviem radicalment de qüestió. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades entre el 2012 i el 2022. En aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Aquest dimecres, l'AMB ha presentat les xifres amb motiu de l'inici de temporada de bany. A més, ofereix 20 milions d'euros per aconseguir la dualitat de protecció de la natura sense perdre la funció social d'aquests espais. Tot plegat a l'espera que la Generalitat i el govern també s'assumin al finançament. La pitjor part se l'emporten, de fet, les platges del tram nord amb una pèrdua global de sorra del 34%. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu, es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar també un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
16: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
17: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevål Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
18: Obviamente cada que setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, mos ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que tindríem que millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ja ha estat declarat d'alt risc. Amb els gironins en descens i els alacantins marcant la permanència, amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin un espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. I avui obrim la cultura amb un nom propi, el de l'Aina Clotet, que ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I ja s'han presentat les novetats de la Patum d'aquest any, que se celebrarà del 2 al 6 de juny. La principal novetat és l'augment del finançament extern, que arribarà als 340.000 euros. Aquesta xifra suposa el 56% del cost de la festa. Ens n'informa l'Héctor Aranda des de Televisió del Berguedà.
9: La Generalitat de Catalunya ha augmentat la subvenció que destina la Patum de Berga i ha passat dels 125.000 als 200.000 euros, mentre que la Diputació de Barcelona ha quadruplicat la seva partida i ha passat dels 15.000 als 65.000 euros. A les subvencions públiques cal sumar-hi les aportacions de patrocinadors privats. Tot plegat permetrà a l'Ajuntament finançar de manera externa més de la meitat dels 605.000 euros que costa la Patum.
19: El rècord històric d'ingressos que rep la Patum, sigui per administracions públiques, evidentment, per patrocinadors privats, i per una cosa que més ens unifica i ens fa sentir com un col·lectiu, que és la samarreta de Patum, que no només ens fa sentir aquest sentit de pertinença a la festa, sinó que a més també ens ajuda a finançar una part de la mateixa.
9: A més d'aquestes aportacions, la Diputació de Barcelona finançarà amb 20.000 euros la realització d'un estudi d'impacte econòmic de la Patum, que permetrà quantificar el retorn de la festa a la ciutat de Berga. L'informe estarà enllestit a finals d'any.
19: És que la Diputació a l'entorn de la Patum ja ha començat a fer-ho, però a l'entorn de la Patum ens paguen un estudi de l'impacte que té la festa a la ciutat. Per tant, aquella frase que a vegades diem, no? Berga viu de la Patum, ho sabrem. Si realment vivim de Patum o no vivim de Patum.
9: L'Ajuntament també reforçarà enguany la sanitat amb més lavabos públics i la seguretat a la plaça durant els salts de plens.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa, van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat, era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R Aeroport. A 12:15 del migdia, Salvador Illa i Jèssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu? Desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
5: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que, sobretot, arribi a acords que siguin realment encertats.
4: Negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de les dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tarragona els manifestants tallen la carretera N240 a l'accés de la ciutat i serem en directe d'aquí uns instants. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. En uns minuts parlarem sobre què ha pogut fallar en aquest cas amb Carlos Pascual. És jutge de violència sobre la dona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem suar en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en aquest cas en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. Mentrestant, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
1: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
6: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
1: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
1: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
8: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
1: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
4: A Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als comptes. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat també llum verda al finançament necessari per arribar fins als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. I avui també us hem explicat la indignació internacional que ha generat el tracte que els activistes detinguts de la flotilla global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables, i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià, Benjamin Netanyahu, el primer ministre, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Una altra de les notícies destacades del dia és la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació i que ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions, i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Per ara, doncs, com dèiem, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
9: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat, i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
10: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
9: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
11: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
12: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
9: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
4: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
5: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic, i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
4: L'objectiu de la negociació oberta és arribar, com us estem explicant, a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents, que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la capital tarragonina, els manifestants tallen aquest matí l'accés a la ciutat per la carretera N240. Allà hi tenim el Julià Uller i el Biel Roquet, de TAC12. Biel, bon dia. Dóna'ns més detalls d'aquest tall de trànsit.
13: Això no és inclusió, ens esteu enganyant, és un augment de ràpid.
14: Aquí a la carretera de Valls, a la Nacional 240, és on s'està fent aquest tall per part d'uns 200 docents aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta entrada al centre de Tarragona, per tant, un tall que impedeix molta gent que ve a treballar a la ciutat accedir a Tarragona i també altra gent que va treballar, per exemple, a la indústria química cap al nord de la ciutat, no poder anar als seus llocs de treball, però, a cap i a la fi, aquesta és la filosofia del tall que plantegen avui aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta comunitat educativa, per continuar reivindicant les seves millores laborals, que, recordem, ahir amb aquesta mesa a Barcelona va haver-hi un progrés, no es va tancar cap acord. Noé Muñiz, bon dia, d'Ustec.
15: Hola, bon dia.
14: Avui tenim aquest tall aquí a Tarragona, vaga al Camp de Tarragona, vaga a les Terres de l'Ebre. Avui toca aquí per continuar reivindicant aquestes millores laborals.
15: Perquè continuï lluitant, més important que mai, perquè les mobilitzacions funcionen, les vagues funcionen, les companyes estan cansades, però demanem un esforç perquè el departament comença a negociar. Ahir vam arrencar un acord perquè el departament negoci avui mateix, demà també, fins que s'arribi a un acord, per tant, hem de continuar la pressió. Avui a Tarragona, a Terres de l'Ebre, a Terres, a més, hi haurà una baldanada on també s'afegiran companyes del País Valencià. És més important que mai. I el dia 27, a tot el país.
14: Noé, ara parlem del dia 27, però parlem primer d'avui, aquí a la ciutat de Tarragona, mobilització que durarà fins a primera hora de la tarda.
15: Avui, mobilització de tot el dia, ara estem aquí fent aquest tall, després manifestació al migdia i després de la manifestació dinarem plegades, hi haurà música, farem un nou tall, és a dir, serà tota una jornada de lluita.
14: Noé, ahir hi havia aquesta mesa en què no es va arribar novament a cap acord, però que es va fer passos endavant. Recorda'ns breument, quines són aquestes reclamacions que queden encara per complir?
15: Bueno, de fet, encara no hi ha una proposta amb cara i ulls, per tant, les reivindicacions continuen sent les mateixes, volem unes ràtios adequades, menys alumnes a l'aula, volem poder atendre la diversitat, volem recursos per l'educació inclusiva, necessitem un sou digne, recuperar el poder adquisitiu. Avui, precisament, la mesa anirà sobre salaris, hi haurà una proposta, una contraproposta dels sindicats, necessitem reduir la burocràcia, encara hem de fer moltes passes en aquest sentit.
14: Ja per acabar, dia 27 a tot el país.
15: Dia 27, aturada a tot el país. Superimportant, demanem a tothom que faci un esforç, sabem que la gent ha fet ja moltes vagues, que la gent està cansada, demanem un esforç més, perquè és molt important, una aturada de país per pressionar, per demostrar que la força continua, que el col·lectiu vol un acord digne.
14: Bé, Muñiz, gràcies. Doncs ja ho veieu, aquest és el tall que es veu aquí aquest matí a la ciutat de Tarragona a l'entrada, per part d'aquests 200 mestres aproximadament, amb una nova jornada de vaga, avui aquí, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
4: Gràcies, Biel. El dia 27 esperem que no calgui, que tot quedi ja resolt abans. Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
4: Tres quarts de nou, Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània, convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Avui dijous, el detingut per aquest crim masclista hauria de passar a disposició judicial, un cas que ha encès totes les alarmes. Un home condemnat, amb dues detencions, ho explicàvem, i detingut diverses vegades en poques hores i que, tot i això, va acabar assassinant la seva exparella. La societat ha quedat esgarrifada i el debat sobre què falla en el sistema torna a ser inevitable. Per analitzar-ho, ens acompanya Carlos Pascual. Ell és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Senyor Pascual, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
16: Bon dia.
4: Ho explicàvem ara. Aquest cas, amb totes aquestes circumstàncies que jo comentava, aquestes dues detencions, l'incompliment d'ordre de protecció en menys de 24 hores, semblava la crònica d'una mort anunciada. Què hauria d'haver passat legalment i operativament perquè aquesta dona no acabés assassinada?
16: Claro, la cuestión es saber la información que llegó al juzgado, qué pudo tener en su conocimiento el juzgado para poder valorar adecuadamente la situación de peligro. Es verdad que la víctima, por las circunstancias que fuera, no llegó. La cuestión era si se podían haber obtenido la información por otras vías. Hay un problema del traslado de la información. Aunque tampoco hay que ver, en principio, si se podía saber que el comportamiento de él iba a degenerar en esta situación. Tampoco, a lo mejor, en ese momento no era previsible. A posteriori sí se puede ver, pero no sabemos. También parece ser que la víctima quedó luego voluntariamente con él, estaban hablando, que a lo mejor tampoco la víctima lo preveía. Desde luego, la responsabilidad exclusiva es solo de una persona, de él. Pero hay que trabajar para conseguir que desde el juzgado y la policía tengamos la información suficiente para poder valorar la situación de peligro.
4: Està clar, doncs, que ja encara existeixen aquests problemes de coordinació entre els diferents actors que han de resoldre aquestes situacions. Dèiem també que aquest ordre d'allunyament no va ser efectiva. No sé si en situacions semblants a aquesta, no cal tampoc que ens centrem en aquest cas exclusivament, si hi ha marge legal per activar mesures més restrictives o protocols de risc alt. Quins serien aquests protocols i quan és convenient activar-los?
16: Bueno, efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Y el juzgado tenía mecanismos para adoptar medidas de protección para la víctima. Por ejemplo, podía haber acordado la prisión provisional. ¿Qué ocurre? La prisión provisional es la medida más drástica, hay que tomarla con suficiente información y suficientes datos. Aparte de la prisión provisional, se pueden valorar otras medidas de protección como protección, control telemático de la víctima, pero verás que para el control telemático sería necesario que yo hubiese comparecido para que se le pusiera ya también el control telemático, protección policial 24 horas. El sistema, aunque ahora parezca raro, el sistema funciona y hay mecanismos que funcionan a diario en toda España para proteger a la víctima. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima. Y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Acabo ja amb una darrera qüestió. El sistema té eines també per detectar que una dona està massa espantada, massa sola o massa desprotegida per continuar el procés. I ho deia una mica en referència al que comentàvem al principi, que ella, quan s'havia de presentar al jutjat, no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
16: Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta, conseguir una vez que se acerquen al sistema, el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
4: Carlos Pascual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
16: Bon dia, moltíssimes gràcies.
4: I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 d'aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
17: Són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. Els súpers 24 hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous enlloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
18: Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
19: El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
17: En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions, com irregularitats laborals, plagues, frau elèctric o fins i tot venda de productes prohibits.
4: Temps pels esports i temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
20: Bon dia.
4: El Barça, que continua celebrant les alegries d'aquesta temporada, que en són moltes.
20: Sí, i això que al Barça encara li queda un partit de Lliga aquest dissabte a Mestalla per enfrontar-se al València, però l'afronta amb la feina feta i, a més, amb bona nota, ben aconseguit el títol. Malgrat tot, l'equip blaugrana, després de la festa a l'estadi i la rua, el club ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araújo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
21: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
22: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
20: Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
23: Obviamente, que aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
20: L'Atlètic Barceloneta ha tancat la fase de quarts de final de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre l'Olympiacos per 9-12. El Ferencváros hongarès serà el proper rival dels mariners a les semifinals ja en la Final Four de Malta. I d'altra banda, les semifinals de la Divisió d'Honor femenina, el Mataró s'ha imposat al Sabadell en el primer partit per 13-6. El segon partit de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 enfrontaments, es jugarà demà a les 8 del vespre a Can Llong. Doncs de moment avantatge del Mataró sobre el Sabadell en aquesta final femenina.
4: Doncs n'estarem pendents i ens ho expliques.
20: I tant, com
4: fins
20: sempre.
4: Demà. Fins gràcies, demà. Cristina. Nosaltres ens acomiadem avui fixant-nos en les dues notícies, amb els dos temes que avui són actualitat del dia. D'una banda, aquesta signatura d'aquí a poca estona al migdia entre govern i comuns pel que fa a l'acord a pressupostos, i d'altra banda, la reunió a la tarda entre Educació i els sindicats del comitè de vaga per intentar desencallar el conflicte que fa tants dies que ens ocupa. Per tant, estarem pendents. Ho recordem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui precisament afecten al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De fet, avui es talla completament la Nacional 240 a Tarragona i anem ara fins a un altre punt on tenen lloc aquestes mobilitzacions. Anem concretament fins a Vinaròs, on allà hi tenim el nostre company, el Joan Bericat. Joan, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Molt bon dia. Sí, estem aquí a la Nacional, a Vinaròs, just quan connecta en el canal, on s'han unit els docents de les Terres de l'Ebre, juntament amb els docents del País Valencià. Un ambient molt festiu, on ara mateix està fent un esmorzar, una baldanà volar, on només dona un inici d'un dia que es prevé que sigui molt emotiu i molt reivindicatiu. Així m'ho he explicat fa una estona a Pau Orenya, membre de l'AUSTEC aquí a les Terres de l'Ebre.
3: I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint aquestes lluites del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites.
2: La mobilització ha començat aquí, a la carretera. Un cop s'ha tallat, han plantat estris per a cuinar el que seria l'esmorzar i tot indica que això durarà una estona, almenys fins a les 12, que hi haurà una concentració a Tortosa per a continuar aquesta vaga, ara sí, que hi ha al llarg de Catalunya, però sobretot avui a les Terres de l'Ebre, que és el seu torn.
1: Gràcies, Joan. Estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies.
1: I ho acabem de saber, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui amb un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. Els activistes continuen en un centre de detenció després d'haver denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. Álvarez

0: ha qualificat de monstruós i inhumà el tracte rebut i ha condemnat especialment un vídeo difós pel ministre israelià on apareixen activistes humiliats amb les mans lligades. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats de la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:15 del migdia, Jéssica Albiach i Salvador Illa signaran aquest pacte.
1: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Bon dia a tots, com esteu? Com benvinguts, arrenquem, són les 9:03. Com cada dia estarem amb tots vosaltres fins a les 11 en punt del matí. Avui tindrem tertúlia a la segona hora del programa, si tot bé ens acompanyaran en Carles Pérez i en Sebastià Gorriz, i per tant explicarem tot el que té a veure amb l'actualitat del dia d'una jornada assolellada, calorosa. Les temperatures tiraran amunt aquest estiu, aquest cap de setmana tindrem temperatures d'estiu i per tant, passarem pràcticament de l'edredó i la funda nòrdica, que l'havíem tret i l'havíem tornat a posar, i vés a saber si l'haurem de treure. Ara qui s'ho juga? Qui prendrà decisió ara? Aquí és tot molt complicat. Passarem de la funda nòrdica novament a la màniga curta, pràcticament sense transició. Del matí a la tarda passarem del jersei, no et diré de collal, però sí del jersei de màniga llarga, a la samarreteta de tirants o a la samarreta de màniga curta. Bé, avui hi ha ple, per cert, avui hi ha ple. Després explicarem, però avui hi ha ple. Per tant, avui tenim xou garantit a la sala de plens de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Hi haurà... Això pot ser llarg, avui ja ho avanço. No hi ha moltes preguntes, però sí molts punts a l'ordre del dia i veurem com pinta tot això. En tot cas, sabeu que des d'aquesta casa puntualment retransmetrem aquest ple i, per tant, podreu escoltar-lo i, en tot cas, anar prenent vosaltres les pròpies conclusions. De la informació general em quedo amb una reflexió al voltant d'una activitat cada cop més comuna, cada cop menys criticada i cada cop més preocupant. És el que s'anomena la pena del telediari, o la pena del telediario. Què és la pena del telediario? Tots heu vist les imatges de Jonathan Andic sent transportat pels Mossos d'Esquadra des del jutjat de Mataró cap al cotxe policial i cap a la comissaria. Unes imatges que s'han vist perfectament, en aquest cas l'acusat, encara no condemnat, veurem si finalment se'l condemna, tot s'ha de demostrar. L'acusat sent transportat per agents de Mossos d'Esquadra, clarament emmanillat i amb un llarg recorregut des de la sortida del jutjat de Martorell fins a, repeteixo, el vehicle dels Mossos d'Esquadra. D'això se'n diu la pena del telediari. Què és la pena del telediari? És quan els cossos policials propicien la difusió d'imatges de detinguts o bé de registres que vulneren el dret a l'honor de la persona, el dret a la pròpia imatge i el dret a la intimitat. És una qüestió de la qual ja se n'ha parlat moltes vegades, perquè incideix directament en l'aplicació de la justícia, contamina el jurat, genera pressió social sobre jutges i fiscals i dificulta garantir la imparcialitat dels processos judicials. És el mateix que vetllar perquè hi hagi un secret de sumari, és a dir, que les dades de les investigacions no es facin públiques per diversos motius. El primer, per garantir la investigació policial solvent i independent, i després per defensar els drets de l'honor i a la intimitat dels acusats, que no vol dir condemnats. És portar a la pràctica allò de qualsevol persona és innocent fins que es demostri el contrari. Quan es demostra el contrari, evidentment, se la condemna i paga pena, però fins que no es demostri, és un ciutadà lliure, o simplement lliure, i innocent, segons a ulls de la llei. Què diu la llei al voltant de la protecció de l'imatge del detingut? La reforma de la llei d'enjudiciament criminal obliga a les forces de seguretat, és a dir, els cossos policials, a protegir la imatge, l'honor i la intimitat del detingut durant l'arrest i el trasllat. L'objectiu és evitar la pena del telediari, que inclou evitar exposar el detingut davant de les càmeres o davant del públic i adoptar mesures perquè no es difonguin aquestes imatges que el presentin com un culpable. De fet, s'ha d'evitar l'exposició pública del detingut i filtrar les dades o les imatges a tercers o bé a mitjans. A la policia se li exigeix un tracte que ha de garantir un tracte digne en les detencions i en els trasllats, evitant que el detingut sigui gravat o fotografiat en situacions que el puguin estigmatitzar. Això implica que les entrades i les sortides dels jutjats han de ser per accessos no visibles, cobrir el rostre quan calgui, no avisar els mitjans ni facilitar les ubicacions i no permetre l'enregistrament dins de les dependències policials. Aquesta normalment se sol complir. En resum, la policia ha de vetllar perquè aquestes imatges que hem vist de Jonathan Antic no es facin públiques. Ha d'establir els protocols perquè això no passi. I els jutjats, també el de Martorell, tenen entrades i accessos clarament controlables per la policia, perquè els mitjans no ens hi posem al davant. Però és que hi ha protocols policials referents a això. Hi ha la protecció de la imatge del detingut, obligació derivada de l'article 520 de la llei d'enjuiciament criminal, que diu evitar que el detingut sigui gravat o fotografiat durant les detencions als trasllats, utilitzar accessos secundaris, permetre que el detingut es cobreixi el rostre si així ell ho demana i prohibir col·locar el detingut en posicions humiliants o que suggereixin la culpabilitat. Els protocols habituals, no avisar a la premsa, no facilitar ubicacions, horaris ni imatges. Si hi ha mitjans presents, la policia ha de protegir la identitat del detingut i prohibir els enregistraments dins les dependències policials. Referint a les infiltracions, prohibició absoluta de filtrar dades personals, imatges o detalls de la investigació. Per cert, aquesta no es produeix quan el detingut és, per exemple, algú que ha fet mal a un policia, o quan el detingut, per exemple, és algú a qui la policia li té moltes ganes. Sovint es filtren els noms, les edats i moltes més dades de les que s'haurien de filtrar. Comunicar oficialment només a través dels gabinets de comunicació i recorda la llei que les filtracions poden constituir delicte de revelació de secrets, segons estableix l'article 417 del Codi Penal. Els trasllats i les custòdies es faran vehicles no identificats quan sigui necessari. S'evitaran els trajectes visibles per públic o premsa. Repeteixo, s'evitaran els trajectes visibles per públic o premsa. No es filtraran dades i es garantirà la confidencialitat de les comunicacions amb l'advocat. En definitiva, els protocols policials també van encarats i van dirigits a protegir aquesta identitat i evitar la pena del telediari. I direu, home, però això de la pena del telediari, què és exactament? I aquí, en quins casos doncs no s'ha complert aquesta pena del telediari? Per exemple, en el cas Valenkov, aquella senyora que va ser acusada de matar amb una nena i que finalment la justícia va acabar determinant que no havia estat ella, que havia estat un senyor que es deia Tony King, el que havia estat l'assassí d'aquella nena. Va ser víctima, va ser una clara víctima de la pena del telediari. Sandro Rosell, us en recordeu, l'expresident del Barça, 22 mesos en presó preventiva, absolt de tots els càrrecs per manca de proves, però que tots vam veure com la policia el treia de casa seva, l'acompanyava a l'escorcoll dels seus despatxos, etc etc. Cito Pons, el que va ser pilot de motociclisme, investigat per delictes fiscals i exposat mediàticament el dia de la seva detenció i també amb la filtració de dades al voltant del que se li acusava. Absolt l'any 2024 d'aquests delictes. Teddy Bautista, qui va ser director de la Societat General d'Autors i Editors, detingut en un operatiu policial que va ser transmès en directe que va ser transmès en directe i que finalment va ser absolt després d'un llarg procés. I així podríem seguir. És a dir, el que han fet en aquest cas els Mossos d'Esquadra i pel qual encara no han demanat ni disculpes ni s'han justificat amb Jonathan Andic, i no dic que sigui innocent, i no dic que sigui innocent, probablement pot haver matat el seu pare, en tot cas serà aquí un jutge qui ho determini, els Mossos ho hauran de demostrar i el seu advocat, per cert, Cristóbal Martell, serà qui haurà de, bueno, d'intentar defensar el que aquest noi, aquesta persona, hagi fet. Repeteixo, el que ha passat amb aquest noi és difícilment explicable, clarament denunciable i fora de la norma. I és d'aquelles qüestions subtils que fan que l'accés i l'abús policial vagin formant part del nostre dia a dia i es vagin introduint a la nostra societat. Per exemple, si aneu a imatges de fa 3 dies d'una manifestació a Holanda on van tallar una carretera i on la policia holandesa va anar a dissoldre els manifestants, a aixecar-los del terra i a fer que deposessin la seva actitud perquè estaven dificultant el trànsit per la via. Vaja, un fet que aquí hem vist moltes vegades. Si busqueu les imatges, veureu com la policia holandesa són agents sense casc, sense porra, sense coraça, vestits de carrer, com els Mossos que tenim per aquí al carrer, que dialogant d'alguna manera conduint aquests manifestants cap al raonament i al bé comú, acaben fent que es deposi la seva actitud. Un fet que aquí no passa. Tenim 4 jubilats manifestant-se davant del Parlament de Catalunya perquè creuen que tal, i enviem la Brimo, els arros i les lleteres perquè a cops de porra doncs els dissolguin. Tal i com ha passat en les 53 denúncies que l'informe d'Irídia de l'any 2024 van posar de manifest. 53 denúncies de les quals inicialment 32 es van arxivar i posteriorment 24 es van tornar a obrir amb instàncies judicials superiors. Per tant, que s'absolgui Mossos en primera instància no significa en molts casos res més que hi ha aquesta relació estreta entre jutges i policia, entre policia i jutges, aquesta conveniència de bona relació que moltes vegades fa que els casos no s'investiguin adequadament, tal i com demostren els 24 casos reoberts després dels 32 arxivaments de l'any 2024 a principis del 2025. Són situacions de les quals no hem d'alarmar-nos, però sí crec que n'hem de ser conscients per entendre, llegir i interpretar la imatge i les notícies que sovint nosaltres, els mitjans, us oferim. En seguirem parlant, un quart de 10.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Per cert, he mirat la meva aplicació de la brossa, que diu que des del gener fins avui només he tret 6 vegades l'orgànica. Casa meva està plena de merda, perquè, clar, si només he tret 6 vegades, no dic jo el Diògenes que deu haver allà. Bueno, doncs, des de dilluns al migdia fins a avui al matí, jo he tret la brossa una vegada, dimarts, que és quan haig... Bueno, doncs no suma. I aquesta no... O sigui, la de dimarts no... Esta no. No. Estic a 6. Vull dir, jo a 6 vegades. No sé si us ha passat igual. Si voleu dir-hi la vostra, 93-795-7912. Però la brossa del dimarts, a menys a Can Cano, no va ser degudament identificada. Veurem com s'explica tot això. Hem demanat entrevista amb en Jordi Simó perquè ens expliqui com ho podem ordenar, això, perquè no té massa explicació. En tot cas, ara diré una cosa curiosa, ja veuràs, això és xulo. En tot cas, fem un cop de la previsió del temps, que com cada dia ens apropa en Quim Serra. Vinga, endavant.
1: Hola, bon dia. Jornada avui novament marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, en presència d'alguns núvols prims i amb unes temperatures que, si bé de nit, aquesta passada nit, de fet, han pujat una mica en relació a la nit anterior, les màximes preveiem que més o menys es mantindran com les d'ahir, amb valors que aquest migdia arribaran cap als 26-27 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa cap als 24. Amb vent que bufarà molt fluix, situació marítima per tant molt tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol, i el vent que bufarà variable. Aquest matí, bàsicament, de component nord-nord-est, aquesta tarda, més aviat del sud-sud-est, sud-oest, fins i tot cap a l'àrea del nord del Maresme, però en general, doncs, una situació molt tranquil·la, que continuarà també de cara a demà. Demà divendres, les temperatures pujarien una miqueta més, de moment no massa, però sí que seran una mica més altes, amb ambient càlid al centre de la jornada, i una situació tranquil·la, novament, pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, amb alguns núvols prims a la tarda poc importants. Al cap de setmana, dissabte, la temperatura sembla que podria recular una mica, però molt poca cosa, estem parlant d'1 o 2 graus, per tant, continuarem amb calor estiuenca, i tot apunta amb els mapes d'avui que diumenge doncs les temperatures serien de les més càlides del que portem de primavera. De fet, alguna màxima fins i tot podria arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Per tant, situació de moment marcada per l'absència de precipitacions aquí a la costa i, sobretot, per unes temperatures que seran estiuenques, especialment de cara a diumenge.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93-792-1016.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: L'actualitat a la ràdio.

0: 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Avui és un dia assolellat. Gemma Roig, bon dia.
1: Molt bon dia, Josep
0: surt
1: Maria.
0: Surt el sol, els ocells canten.
1: Sí, surt gent... el sol i entro jo, ets, Josep Maria.
0: És feliç. Bueno, escolta'm, ets el sol que ens il·lumina cada matí.
1: No, ja et dic jo que no. Això, sí. Més aviat un núvol.
0: Però anava, els ocells canten, la gent camina... Mira, la gent camina normal pel carrer, feliç... Anem a la Riera, la comprarem al mercat.
1: He de dir-te que potser les cotorres aniria millor, no, pare?
0: No, però això... O algun lloro. Hi ha un lloro que canta l'himne del Barça al carrer Montal. Tu passes pel carrer Montal i el lloro xiula. Bueno, doncs, el dia és feliç, radiant, fa sol, la gent és feliç, contenta, se sent orgullosa. No patiu, que ja vindrà algú a esgarrar-vos-ho. Avui a ple. Vull dir que ja s'acabarà l'alegria, la satisfacció i con la caída del sol i la llegada de la noche. Las aves rapaces salen a volar en busca de las presas. Saps? I aquí ja... Bueno, parlàvem al ple i m'ha vingut al cap aquesta cosa del Félix Rodríguez de la Fuente. Saps?
1: Doncs ara ho deies, eh, Josep Maria? Avui
2: el abejaruco. El abejaruco, ese animal de la fauna hispánica. Protegido. Y que hemos seguido a través de nuestras cámaras.
0: Molt bé, endavant, perdó, disculpa.
1: Avui, ho deies ara mateix, a les 6 de la tarda hi ha sessió plenària, la corresponent al mes de maig, es fa el tercer dijous de mes, aquesta vegada.
0: Bueno, i tercer veien... dijous quan a l'alcalde li va bé. Perquè no sé, a veure, això, el tercer dijous... Bueno, ara es fa el quart, ara es fa un dimecres, ara es passa un divendres... Això depèn.
1: Una sessió que es preveu força llarga, hi ha al voltant de 20 punts a l'ordre del dia. Clar. Dir-te doncs, que en aquest cas molts d'ells són en clau econòmica, entre altres es farà... Es donarà a conèixer el tancament pressupostari del 2025 i ja s'ha avançat la xifra del romanent, que són 1,7 milions d'euros. Ara bé, l'alcalde Stanis Forts recorda doncs, que tenint en compte la llei pressupostària, el pla econòmic financer doncs, limita les inversions de poder fer ús d'aquests diners, en què majoritàriament el destí serà pel projecte de les Clarisses. Els hi queden al voltant de 400.000 euros per gastar aquest 2026, que estan fent la carta Reis a intervenció, A veure com acaben doncs, les partides i en quines àrees es destina. Al marge de qüestions econòmiques, perquè també hi haurà donar compte de l'informe de morositat o l'execució del pressupost, hi ha altres punts en part resolutiva. Són destacats, per exemple, es porta la modificació del contracte del servei de neteja dels equipaments i edificis municipals. En aquest cas es fa la modificació del contracte perquè es fa una pròrroga per 5 mesos a l'espera de preparar la nova licitació que es preveu tenir-la enllestida a finals d'any. Veurem, doncs, si aquesta modificació del contracte inclou alguna altra modificació per la gestió del servei, però de moment el que sabem és que serà per 5 mesos més. I també es porta aprovació a projectes de diverses obres a carrers públics. Dir-te que de moment l'aprovació és pels projectes, que no serà per l'execució, i són el carrer Sant Ramon, el carrer Bonaire, el Sant Pere i Escolàpies. De fet, l'alcalde avançava a Ràdio Arenys doncs, que la idea és poder executar gràcies a una subvenció el carrer Bonaire.
3: Només el projecte, l'execució, la fem del carrer Bonaire, perquè hem trobat una subvenció de 200.000 euros i el carrer Bonaire val 220, ara necessitem aquests 19.000 euros, a diferència que els posarem amb els diners d'aquesta part del romanent, que podrem d'aquesta petita part del romanent que podrem utilitzar, i els altres, doncs, no tenen ni prou capacitat financera amb la llei Arsal, aquest any, no, si haguéssim tingut capacitat, haguéssim pogut fer un altre, o al carrer Sant Ramon o al carrer Sant Pere. Al carrer Escolàpies, mentre no s'acabin les obres que estan fent doncs, les Escolàpies, la mateixa congregació, no ho podíem fer, però és que al no tenir gaire marge econòmic, doncs no podem fer tot això.
1: Doncs, com et deia, aquests són alguns dels punts de la part resolutiva i el ple també inclou dues mocions. En aquest cas, la que presenta la CUP sobre la necessitat d'actuar davant la proliferació d'habitatges d'ús turístic i especulació immobiliària i una última presentada per Junts per Arenys, en aquest cas en commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia que es va celebrar el passat cap de setmana. Com sempre, és una sessió que acabarà amb el torn de precs i preguntes. Veurem si aquesta vegada n'hi ha al voltant d'una trentena o quarantena. Depèn Depèn, al llarg del dia doncs, podrem saber la quantitat de preguntes i qüestions relacionades. Sabem ja que les Clarisses doncs, tornaran a sortir en algunes de les qüestions. Veurem quines són les restes.
0: Home, de moment, saber que la CUP i Junts no presenten mocions similars ja ens redueix el ple mitjoreta, cosa que ja s'agraeix bastant. Saber que uns van per un costat, els altres per un altre, com ha passat tota la vida, excepte els darrers mesos, doncs ja està bé.
1: En aquest cas, presenten els dos mocions, però ben diferents.
0: Jo quan has dit ja els de Junts presenten moció, ja m'he cagat a sobre, perquè he pensat, ja està, mitja hora més de ple, saps? Sobre tu, jo, la meva, la teva, que si tu m'ho vas demanar, que se me l'has robat, que si tu, que si val. Ja, aquest és el ple. 20 punts, jo crec que hi ha plens que els podríem fer al xifrer, que és on hi ha la base del 061 del SEM, perquè així per tenir-los més a prop, saps? Perquè puguin assistir els regidors i els periodistes que la seguim, doncs, en cas de que calgui.
1: Dir-te, Josep Maria, que normalment ho segueixes des de casa, assegut al sofà, com em comentes, amb crispetes, t'hauràs d'agafar una bona bossa, aquesta setmana.
0: Cas, sí, acabaré com una... anava a dir com una puta bola. No, acabaré com una bola de menjar palomites, vull dir que ja, crispetes. Molt bé, doncs tenim ple, a les 6 de la tarda.
1: Sí, a les 6, i com sempre, recordar que el podeu seguir directe per Ràdio Arenys,
0: Molt bé. Què més?
1: Josep Maria, et porto, doncs, aquest cap de setmana hi haurà una cita important aquí a Arenys de Mar, perquè celebra el 50è Congrés Internacional de la Flama del Canigó. L'organitzen des d'aquí, des de la Flama del Canigó d'Arenys de Mar, i hi haurà activitats al llarg de tot el dia. Es preveu la participació del voltant de 200 persones. 160 doncs, participaran del sopar que es farà commemoratiu al vespre, i l'altra trentena, quarantena, doncs, participaran de les conferències i xerrades que hi haurà al matí. També hi haurà visites turístiques, per exemple, als museus o al retaule, i finalment doncs, hi haurà aquest sopar commemoratiu en què, entre altres coses, doncs es fa una entrada amb torxes. És un acte doncs, simbòlic per parlar de l'arribada de la flama del Canigó. Es preveu doncs, persones de la Catalunya Nord, especialment doncs, a Perpinyà, entre altres, i també d'arreu dels països catalans. En aquest cas, doncs, es farà tot aquí al Calissall, i bé, també hi haurà actuacions musicals, per tant, qui vulgui doncs, s'hi pot acostar també. I un...
0: Endavant.
1: Deixa'm acabar dient-te que també hi haurà un petit correfoc dels Diables.
0: Ah, molt bé. Doncs, escolta'm, bona iniciativa. De fet, ja, si voleu, podeu venir a la Sala de les Botes i veure l'exposició que s'està fent relacionada amb aquests 50 anys de la flama del Canigó.
1: Sí, de fet, és força interessant perquè pots veure tots els cartells de la història, Per tant, animem a tothom doncs, a donar-li un cop d'ull.
0: Jo crec que un cop a la vida s'ha de pujar a buscar la flama del Canigó, que no s'hi pot pujar perquè els francesos que bueno, algun dia la Unió Europea analitzarà les relacions entre fronteres, però bé, els francesos posen totes les dificultats del món i, per tant, és molt complicat, però un cop a la vida almenys s'ha d'anar a buscar la flama del Canigó. Que, per cert, si algú vol pujar-hi aquest any o l'any vinent, si tot va bé, al novembre s'inaugurarà la Casa Macià i, per tant, no només podeu buscar la flama del Canigó, sinó podreu anar a la Casa Museu on Francesc Macià va ser detingut per l'exèrcit alemany i posat a disposició de la justícia espanyola.
1: Ara parlaves doncs, de poder anar fins a Coll d'Ara, si voleu anar amb la flama del Canigó. Tenen places limitades, ja tenen més d'una vintena de persones apuntades, per tant, també hi podeu anar amb cotxes particulars, però tot el seguici que fan des de la flama del Canigó d'Arenys de Mar, doncs els hi quedarien poques places, perquè, com ho deies ara, hi ha limitació per pujar fins al cim, només hi poden pujar molt poques persones que ja tenen decidides quina hi aniran, però sí que podeu acompanyar-los doncs, a l'arribada de la flama el dia 23, amb aquest acte doncs, que es fa fins normalment a la plaça de l'Ajuntament. Veurem aquest any si no hi ha cap canvi al respecte.
0: Per cert, he dit que se l'havia posat en mans de la justícia espanyola, disculpeu, en mans de la dictadura espanyola. No hi va haver justícia durant tots aquests anys. Què més?
1: I deixa'm dir-te en format molt breu, perquè l'Arenys de Flors arriba l'últim cap de setmana del mes de maig. Recordem que hi ha obert un concurs d'espais florits en què hi poden participar en aquest cas comerços, veïns particulars i també carrers, a dir-te que ja s'han tancat les inscripcions i que a hores d'ara doncs s'han presentat a diferència de l'any passat, menys particulars i més carrers i s'ha mantingut més o menys la xifra pel que fa als aparadors comercials. Diuen doncs això, entre altres perquè només són 4 els particulars que hi participen, altres anys havia sigut una xifra més elevada, però sí que han incrementat els carrers, que l'any passat en van ser 2 i aquest any ha incrementat una mica més. Per tant, més o menys es queda amb xifres similars, però sí que és cert que ha canviat aquesta tendència, tot i així, tot acompanyat doncs, de diversos equipaments que també estaran engalanats. Aquest any, a diferència d'altres, el mercat municipal no hi pot participar per qüestions pròpies dels paradistes, que ja ho van avançar, però hi haurà altres espais engalanats, com l'Ajuntament, el Xifré, la Biblioteca, el Calissall o els museus. Al llarg de la setmana que ve doncs, ja en donarem més detalls de tot plegat.
0: Doncs bé, l'Arenys de Floca diambula cap a un projecte inicial i va canviant, no va mutant, cap a allà on el porta la participació i les propostes que es fan al llarg dels anys. No passa res, les coses canvien, no ens hem de preocupar. Em sap greu del mercat, perquè sovint era del més espectacular que hi havia, però bueno, la veritat és que és un esforç per la gent del mercat, són molt pocs, i la veritat és que bueno, s'entén perfectament. En tot cas, segur que hi haurà espais com el Calissai, com la plaça de l'Ajuntament, com el Xifré i com molts d'altres, els patis dels museus, que estaran adequadament florits.
1: I acabem amb esports, parlem de vòlei perquè organitza un curs d'aquest esport dirigit a infants d'Arenys que hi vulguin jugar. Es fa 3 dies a la setmana, per infants i joves de 8 a 18 anys. És un campus que serà els dilluns, dimecres i divendres i en aquest cas es fan dues sessions dues setmanes diferents i que tindrà dies diversos. Hi ha una part en pràctica com també teòrica. Qui vulgui ja es pot inscriure en aquest curs que faran des del Club Volei Arenys.
0: Molt bé, doncs si voleu aprendre a jugar a volei, doncs us fan un curs... Bueno, si sou infants, si sou grans, no? Això no... Ja anireu, ja anirà, ja n'hi haurà, però infants podeu aprendre a jugar a volei i bueno, fer cantera. Qui sap si en un futur tenim grans jugadors de volei arenyencs, igual que tenim grans porters de futbol sala o igual que hem tingut... tenim grans corredores, també, que són arenyenques. I que, per cert, l'altre dia li van donar el seu pes en vi, tu. És molt heavy. Jo vull córrer aquesta cursa.
1: A mi me'n donarien una mica més,
0: A mi m'entren un parell de garrafes més, ja t'ho dic ara.
1: A mi també, Josep Maria.
0: Però bueno, ja ho tenim, això. Gemma, us escoltem a la una.
1: Sí.
0: I en tot cas, si voleu saber-ne més, l'Infopodcast, tota la informació en 3 minuts. Ens escoltem a la una i a la tarda amb el ple. Que vagi bé.
1: Igualment.
0: Fins ara.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: Dos quarts i cinc minuts a 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Sabeu que els dijous, de fet, ens agradaria fer-ho cada dia, però la veritat és que tampoc no ho fem. Bueno, passa res, Lourdes, escolta'm.
9: No.
0: Tampoc no. Ens agrada parlar de llibres i de literatura. De fet, en parlem més vegades, En parlem com ve la gent de la biblioteca, en parlem de vegades amb l'aula d'extensió universitària, n'hem parlat amb alguns convidats, però aquell espai que dius, l'espai dels llibres... Dijous. I cada 15 dies ens acompanya la Lourdes Cazorla, que avui està amb nosaltres. Bon dia, Lourdes.
9: Molt bon dia.
0: Que sovint ens porta llibres, algunes vegades que són motiu de tertúlia de novel·la a la biblioteca, d'altres llibres que li han cridat l'atenció pel que sigui, perquè són bons, rarament perquè són dolents, però algun també jo crec que n'ha passat per aquí, que no era del més brillant, però que en tot cas s'ha de parlar de tot i s'ha de provar... A la vida s'ha de provar, bueno, gairebé tot. Gairebé tot. Però avui la Lourdes no ve sola, ve acompanyada. I, de fet, avui volem parlar d'un llibre que té molt a veure amb la nostra vila, tot i que no és ben bé de la nostra vila, sinó que l'autor viu aquí a la nostra vila. Explica'ns una mica, Lourdes.
9: Mira, en Joan Peig, és un amic de tota la vida. Ell és un cerdà. De Soc-Arrel, Viu a Arenys de Mar des de l'any 1990, on va exercir de professor d'història en l'Institut dels Tres Turons i després a l'Institut de Llavaneres, on s'hi va jubilar. Comparteix el seu projecte vital amb la Montse Costa, que ha estat molts anys mestra de l'Escola Cinera. Té dos fills, en Guillem i en Pol. Va guanyar el primer premi en poesia de la Mostra Literària d'Arenys l'any en la 80a Mostra Literària. I aquesta no és la seva primera publicació. Avui ell ens porta, per això, una novel·la que es diu La Vall Furiosa. No és la seva primera publicació, N'ha fet d'altres, Les identitats dels sardans, és col·laborador en nombrosos articles a les revistes digitals Actualitat de Cerdanya, Querol, Viure als Pirineus, Quadern de Llívia, i ha coordinat els números monogràfics de la revista Querol dedicats a la Guerra Civil a Cerdanya i Cerdanya Memòria del 70. Mira, tots nosaltres hem llegit en algun moment o altre llibres que ens parlen de la guerra, d'aquesta ignominiosa guerra civil. I tanmateix, cada novel·la té una mirada nova, un angle diferent, que ens ajuda a comprendre millor el que va passar. Segurament, molt dels oients coneixeu la Cerdanya.
0: I tant.
9: És un indret preciós, verd, on es respira calma i pau, on ens ve trobant l'olor de farigola. Avui som davant d'una novel·la diferent i també d'una vall que deixa de ser la que creiem conèixer. I en Joan ens convida a mirar-la d'una altra manera. El títol de la novel·la que avui presentem, La Vall Furiosa, ens sacseja.
0: Bé, doncs el presentem. Joan Peig, bon dia, benvingut.
10: Bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
10: A vosaltres.
0: Després de la presentació que ha fet la Lourdes, se'ns desperten molts dubtes, moltes preguntes. Si et sembla, em quedo amb la darrera, amb el darrer punt que feia, després ja en seguim tirant enrere, però deia, tenim aquesta imatge de la Cerdanya... verda, assolellada, frondosa, nevada, vacacional, de gaudi, però que segurament és una imatge forçada i que no correspon, com a mínim, al que era aquesta zona, aquesta comarca, aquest país, en temps de guerra civil.
10: Efectivament. De fet, el títol de La Vall Furiosa va costar de trobar. I quan va sortir La Vall Furiosa, dius, bueno, però vols dir que és molt correcte això, perquè en primer lloc la Cerdanya no és una vall, és una fractura geològica. El que passa que dius, bueno, la vall, tothom diu la vall de la Cerdanya, anem pel llenguatge col·loquial, no? I per altra banda, això que esteu dient, això, la Cerdanya, aquella bellesa serena de la comarca, home, és una mica agosarat dir-li Furiosa. Però és que la Guerra Civil va ser una vall o un espai, un territori molt, molt, molt furiós. Va ser furiós al començament de la guerra, quan els anarquistes van ser hegemònics, no únics, però hegemònics a la comarca, i es va produir una forta violència. Va ser furiosa quan els anarquistes, després, com amb els fets de maig a Barcelona, quan els anarquistes van de ser hegemònics i es va implantar un cert ordre institucional que va comportar una forta repressió sobre els anarquistes. Mm-hmm. És a dir, va seguir sent furiosa. Va ser furiosa el 38 perquè, aleshores, malgrat ser un territori de rereguarda, la Cerdanya era un espai fronterer. I com a espai fronterer, com els espais més naturals pel tràfic d'armes que venien de Rússia eren Portbou i, uh-huh. i la Jonquera, estaven molt controlats pels franquistes, Puigcerdà es va convertir en un centre, el centre més important de tràfic d'armes que provenia de la URSS. I, per tant, va ser bombardejada. Sí, els franquistes ho sabien i va ser bombardejada. Per tant, la guerra també va arribar a la Cerdanya i va continuar sent furiosa. I finalment va ser furiosa perquè ja a la retirada, per allà passen 80.000 persones, diguem-ne que sense esperança. 80.000 persones que després seran tancats als camps de concentració de la mateixa vall, a la part francesa. Per tant, va ser una vall furiosa. Però deixa'm afegir una petita casualitat, perquè a vegades aquestes coses passen. El diumenge jo anava per aquí, per la fira de segona mà, i vaig trobar un llibre, una antologia poètica, per un euro. Dic,
11: l'agafo.
10: I obrint-lo em trobo un poema de Màrius Torres, que es diu La ciutat llunyana, escrit el 4 de març de 1939, és a dir, a pocs dies que ell havia abandonat Catalunya i estava a la retirada, i deia això. Ara que el braç potent de les fúries aterra la ciutat d'ideals que volien vestir, ara que el braç potent de les fúries... I vaig dir, bueno, no m'he equivocat tant.
11: Clar,
10: va. Tinc base literària. Llàstima que això m'hagués caigut a les mans, que ho hagués plantat a la primera pàgina.
11: I no hagués donat tantes voltes al títol.
10: Exacte. Sí, sí.
11: Lourdes, que anaves a fer alguna qüestió, alguna pregunta en Joan.
9: Sí, Joan, tu, com a historiador que ets, quins documents, quins records t'han ajudat a donar vida a un passat tan profundament marcat per la guerra?
10: Jo potser he escrit més assaig que no pas novel·la. De fet, estem acabant una història de la Guerra Civil a la Cerdanya. Està a quatre fulls d'acabar el primer esborrany. I aquest és un treball que necessites referenciar això conjuntament i a tota hora amb documentació, i és un treball dur i farragós, no? Mm-hmm. Però, bueno, m'ha ofert la possibilitat de que conegui bé el tema i que, per tant, em pogués llançar a la narrativa més creativa, amb una base documental sòlida. I, bueno, ha estat un plaer, ha estat un absolutament plaer, perquè, malgrat ets rigorós i inclús poso notes per als que estiguin interessats que això que explico està documentat, els personatges principals són ficticis, la història és fictícia, uh-huh. i això és un plaer, perquè et dispares i dius, ostres, aquí no haig d'estar demostrant res.
11: Deixa'm preguntar-te, i aprofito això que estaves dient ara, i la teva vessant com a professor d'història, crec, i en tot cas és una pregunta, es pot estar aixecant un... Jo crec que s'està aixecant una manta i s'està aixecant utilitzant les eines que sovint s'han aixecat tota la vida per començar a explicar les històries. És a dir, els camps de concentració, la guerra civil, la duresa de la guerra civil, la gent que se'n va sortir guanyant a la guerra civil, la gent que va denunciar, que va maltractar, les víctimes d'aquestes denúncies, tot això ha estat silenciat, tot això ha estat molt callat, i tot això ha passat, de fet, molts avis han mort ja amb aquest secret amb ells i no l'han explicat ni a les seves famílies. Tinc la sensació, i la teva novel·la és un exemple, que en el teu cas de la Cerdanya s'està començant a aixecar aquesta manta i es comença per una novel·la ben documentada, però novel·la, i es va donant peu a poc a poc es vagi deixant de banda la narrativa i es comenci a mirar més els arguments estrictament històrics. No sé si ets coincident, sí, amb això.
10: És molt interessant això que dius, perquè em dóna peu a explicar dues coses bàsiques de la novel·la. De fet, la novel·la és que gairebé que surt del silenci, no? És a dir, a Puigcerdà vam passar, com a moltes altres comarques, perquè la Cerdanya és com una microhistòria de la història de Catalunya, passa tot el que passa a Catalunya passa a Cerdanya. Van passar moltes històries, especialment a Puigcerdà, moltes històries violentes, i d'aquestes històries violentes la memòria les va simplificar dient: és que hi va haver un dolent.
11: Yeah.
10: Va haver un dolent que es deia Antonio Martín, el cojo de Màlaga, i aquest ho va fer tot, aquest ho va fer tot. Era un anarquista. No era cap angelet, però no ho va fer tot. No? I sí que a Puigcerdà, durant molts, molts anys, hi va haver una manta de silenci culpable gairebé, de silenci de responsabilitat, de millor que això no ho toquem, no? I tal és així que fins fa 3 o 4 anys, quan es va fer un podcast sobre uns assassinats que hi va haver a la Cerdanya, al Còrrec del Gavatx, i després un monogràfic que hi vam dedicar a la Guerra Civil, fins fa pocs anys això era un silenci. I ara hi ha un interès brutal. Aquest llibre, a la Cerdanya, l'hem esgotat.
11: Bo. Fantàstic.
10: Bueno, amb una tirada modesta, però l'hem esgotat.
11: La gent té ganes de llegir, sí, sobre això.
10: I l'altra cosa que em dona peu és que, a la teva pregunta vull dir, és que sap molt greu, perquè un pot tenir simpaties republicanes, i davant del que estava per venir, visca la república, no? Perquè després el que va venir va ser molt pitjor, però sap greu ser crític amb la república. I, en canvi, la república va cometre molts errors, entre ells el divisionisme i l'enfrontament entre sectors anarquistes, republicans, comunistes. Allò va ser realment un desgavell terrible. Sap greu dir això de la república. Però jo sempre dic, la gràcia d'un sistema democràtic com és la república és que et permet ser crític.
11: Clar. Sí.
10: I, per tant, aprofitem-ho i defensem-ho. I no cal que callem, perquè pensem que la república era millor que la dictadura. No cal que callem els greus errors que va cometre.
9: La veritat és que ell, en Joan, té una prosa segura, precisa, amb un taló de fons d'uns fets rigorosament documentats. I ell s'endinsa en aquesta època, que està revisada molt a fons. Què passa aquí? Que és un mosaic complet, més fidel al que nosaltres havíem sentit, però clar, també és més colpidor i ens glaça el cor. Alerta. Bé, la novel·la d'en Joan s'estructura en 4 parts.
11: Molt bé.
9: En Josep, en Marc, la retirada i la trobada. Les 4 parts estan articulades al voltant de 2 personatges, en Josep i en Marc. Joan, fes-nos una pinzellada d'aquests personatges i...
10: Bé, està bé que entrem en els personatges, sí. Perquè amb el que acabo de dir abans podria semblar que això és un llibre d'història, i no és un llibre d'història, és una novel·la que a través d'aquests personatges el que fa és una immersió, una immersió personal a la Guerra Civil. És a dir, no es tracta tant de buscar referència ideològica, sinó de com van viure aquests personatges la guerra. I són dos personatges principals que han nascut a la mateixa masia, el Josep, però és el fill dels Mossos, i el Marc és el fill dels propietaris. Són amics d'infància i de joventut, i han tingut vivències junts, però arriba la guerra i els seus itineraris vitals difereixen absolutament. El Josep, que és decidit, s'apunta ràpidament a la comuna, perquè no vol viure la vida que han viscut els seus pares i pensa que és el moment de canviar-ho. Aquesta decisió molt intuïtiva, molt de jove adolescent, el portarà a contradiccions i a problemes vitals, diguem-ne. I el Marc, a qui li han matat el pare en aquell moment, i no faig un spoiler perquè això se sap de seguida, doncs la seva vivència personal, no pas la seva ideologia, el porta a creuar la frontera i apuntar-se al Terç de Montserrat, amb el bàndol nacional, i allà viurà també la guerra. Hi ha un tercer personatge, que és la Rosa, que és una miliciana compromesa a Puigcerdà, que representa una minoria, ho hem de deixar clar, perquè no era la majoria de dones, però una minoria de dones que en aquell moment van fer plantejaments que avui en diríem feministes abans de que el concepte feminista s'inventés. Avui els assumiria, els tenim assumits teòricament, almenys els tenim assumits.
11: Suposadament, sí.
9: Suposadament.
10: Correcció política.
9: Exacte.
10: No? Sí. I, però el personatge serveix també una mica per dir, ostres, és que algunes coses que van fer els anarquistes eren potser, animalades, diguem-ho així, però altres van fer aportacions que avui estem recollint.
9: Sí, aportacions molt sucoses, cooperatives, escoles, molt importants, que van canviar aquells espais, i van buscar no només a Puigcerdà, sinó als diferents poblets.
11: Deixa'm preguntar-te, els personatges, has parlat d'aquests dos personatges principals i un tercer personatge també principal, però amb menys pes específic, són personatges que recullen els valors d'una manera de fer, una manera de pensar, o són personatges que et serveix, és a dir, són inclusius o expansius? És a dir, recullen una manera de fer i una manera de pensar i, per tant, et serveix per explicar? O bé, a través d'aquests personatges, mostres una manera de fer i una manera de pensar? Com ho planteges?
10: Jo crec que les dues coses, no? És a dir, per una banda, són personatges que tenen vida pròpia, que no són estereotips i que, per tant, presenten les seves contradiccions i presenten la seva evolució al llarg de la novel·la. Són, per altra banda, personatges adolescents que actuen com adolescents amb aquelles decisions intuïtives que es prenen a aquesta edat i que, malauradament, a vegades els adults també les prenem i les coses ens porten a on ens porten, no? Però alhora són personatges representatius. En Josep, perquè ens fa viure, a través de les seves vivències, ens fa viure l'ambient de la comuna de Puigcerdà, que podria ser la comuna de qualsevol poble, de les moltes que es van muntar a Catalunya entre el 36 i el 37, i el Marc ens fa veure aquelles persones que van viure la guerra amb sang pròpia, diríem, és a dir, que se senten violentats per una guerra i que sense massa ideologia, però que en el moment en què la guerra els traspassa per la mort d'algun familiar, per la mort violenta d'alguns familiars, prenen partit. Va. I que també són moltes aquestes persones que van viure la guerra d'aquesta manera.
9: aquestes milicianes que nosaltres trobem, sí. Perquè a mi m'han agradat molt aquestes milicianes. La veritat és que són decidides, valentes, tenen empenta i ens es troben elles animades per aquest anhel profund de llibertat. I serà l'amor, no la parella, no la nòvia, no la promesa d'en Josep. Aquesta relació que s'estableix entre ells és molt significativa d'aquell moment, també. Aquest jove milicià que ens en parla en Joan, clar, aquest nosaltres veurem molt a través d'ell, perquè acompanyarà en aquest líder àcrata, en l'Antonio Martín, conegut el Cojo de Màlaga. Una figura, com ell ha dit, carismàtica, però temuda i odiada per altres. I clar, des del punt de vista del Josep, anirem veient què passa. El relat ens aboca la foscor i sentim el clam de les veus de 20 puigcerdanesos assassinats prop d'Urtx, que ho ha comentat en Joan. Aquesta és una ferida profunda que travessa la vall. Jo crec que hi ha un abans i un després d'aquestes morts. I durant la història, tota aquesta, la història de la nostra vida, circulava uns fets i en són uns altres. I la vall, la veritat, necessitava saber. I amb aquest estudi que ells han fet de profund, ben documentat de la Guerra Civil, ens hi trobem amb una altra realitat. Bé, ell té una habilitat narrativa i sap encaixar totes aquestes peces com si fos un trencaclosques delicadíssim. I a través dels ulls d'aquest en Joan, doncs anem veient com la tensió va creixent en la vall, perquè és un... Per mi, la vall també és un altre personatge important. Va creixent, i anem copsant mentre anem llegint com la ràbia s'escampa per pobles com Alp, La Molina, Das, Lles, per tota la vall, fins que tot sembla que hagi d'esclatar i explosiona, i sobretot a Bellver, com un volcà que no pot contenir aquesta pressió acumulada. Els Cerdans sabem el desenllaç, però deixarem que ho descobriu quan llegiu el llibre. Penseu que la força del relat és tan potent que us hi farà presents, us hi submergirà.

0: no del narrador omniscient que ho veu tot i ho explica tot i ho sap tot, no? Sinó que el narrador sempre està a 5 centímetres dels seus personatges. Explica les coses com les veuen els seus personatges. Mm-hmm. Per tant, el narrador no té, en aquest sentit, no té opinió, clar, el narrador. El narrador se situa al costat, no? I llavors em dius qui era el Marc, sí, no? I aquí hi ha una implicació personal. La història del Marc, d'aquest noi que li han matat el pare i passa la frontera, s'apunta amb el terç de Montserrat del Requetès i passa a lluitar al bàndol nacional i arriba a la batalla de l'Ebre, és una història que jo he tret de la història del meu pare, que d'una manera, diguem-ne que extraordinària, perquè no era lo normal, ens en va parlar molt a casa. I no només ens en va parlar, sinó que ens va deixar una memòria escrita, esfereïdora, que va recuperar després el meu fill Guillem amb un treball de recerca. I quan llegeixes aquella memòria, no estàs llegint una novel·la, estàs llegint allò que va viure el teu pare, i bueno, és absolutament commovedor. I he seguit gairebé fil per randa l'itinerari que fa, i inclús els companys que estan al front amb ell, he recollit els noms que surten a la memòria, els amics del meu pare, però haig de dir que el Marc no és el meu pare.
1: Correcte. És una recreació.
0: Exacte.
1: Fem una cosa. Som a tocar de les 10 en punt del matí. Ens aturem, sentim les notícies, que són 3 minuts, i reprenem després de les notícies. No marxeu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
4: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
3: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí tallen la Nacional 240 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. Al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra també a Tarragona. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Illa i Jessica Albiach rubricaran aquest pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències, volíem dir, acordat entre Generalitat i Estat, i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Summit Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. De fet, els activistes ja han pogut sortir de la presó a l'espera que siguin deportats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Hem repassat l'actualitat del dia amb aquesta connexió amb els serveis informatius de la xarxa. Nosaltres seguim geoposicionats a la Cerdanya en un període, en una època convulsa de guerra civil, descobrint moltes coses que ni allà s'han explicat. És el que més m'ha sorprès del que... Em sorprèn moltes coses, però del que hem parlat fins ara és una història... És una novel·la que es basa en una història que fins i tot la gent que és d'allà, molta gent jove, no coneixerà.
3: Ni jove ni gran.
2: Ni gran.
3: Ni jove ni gran.
2: Secrets familiars.
3: Gairebé. Bé, és una obra amb un argument poderós i en Joan té l'habilitat de fer unes descripcions acurades. Però en allà on excel·leix ell el seu estil... és en la capacitat de transmetre un torrent d'emocions amb una prosa neta, sense artificis, però profundament colpidora. Cada frase té pes, cada escena batega, i és un equilibri delicadíssim entre la història i la literatura. És una aposta per la fidelitat als fets, però sostinguts per les emocions dels personatges. Això ens indica que l'escriptor té ofici.
2: I tant, que té experiència.
3: Bé, per anar acabant, et voldria preguntar-te. Mira, Joan, en aquesta novel·la hi ha un valor afegit, un valor afegit que és la parla, la nostra parla de Cerdanya. Mireu, quan llegim el llibre hi ressonen la veu dels nostres padrins, que són els avis. A Cerdanya són padrins. Aquelles paraules que ells utilitzaven s'evaporen, s'esfumen. Oi, Joan, nosaltres hi ha quatre paraules, que dirien ells. Quatre paraules.
2: Quatre.
3: I en aquí la Vall Furiosa recupera el seu espai. Joan, explica'ns una mica aquest acte de recuperació de la parla sardana, que és magnífic.
4: Sí, abans diria que és curiós perquè està a mínims la parla sardana, però alguns que fa molts anys que vivim arenys i som sardans de naixement, com la Lourdes i jo, encara mantenim algunes paraules, i de fet els meus fills, que ja són d'aquí, ja són ATVs, ja...
5: Bueno, ja hi som.
3: Ja hi som. Ja hi hem arribat.
4: És broma, eh? Doncs els meus fills encara diuen carrota...
3: Després
4: no, però... bueno, algunes paraules com... Tortellotxa...
3: Sí, tortellotxa.
4: Alguna cosa queda, eh? Però és veritat, allà, tot i que està força en perill, diguem-ne, és una cultura que a moltes de les comarques, ahir mateix sortia del Telenotícies, que es parlava de... Bueno, com ho diuen aquí, això, ja, sí. A tot arreu és una cultura que estem
2: perdent molt...
4: I a la Cerdanya també. Però jo quan vaig acabar la novel·la vaig pensar que estaria bé que els personatges nadius de la comarca parlessin en català. De la mateixa manera que alguns parlen en castellà perquè era el propi de gent recent arribada, m'hagués agradat ser capaç de que alguns parlessin amb el dialecte sardà. Però jo no en sabia prou. I llavors li vaig demanar a un amic, a Manel Figuera, que és el gran especialista de la comarca sobre el dialecte sardà, ha escrit dos llibres, un diccionari de sardà, i vaig dir, escolta'm, que em faries això? I, ostres, amb molta generositat i molta rapidesa, a més perquè ho va fer molt ràpid, s'hi va posar i la novel·la, diguem-ne, que jo crec que va pujar uns quants graons de versemblança amb la seva aportació. A mi m'agrada molt.
2: Per tant, no només explica una història, sinó que a més recupera un dialecte, o intenta donar-li ús a un dialecte en franca recessió, però si el català com a llengua ja està en franca recessió, imagina't els dialectes.
4: Sí, sí.
2: I a més d'una comarca abans ho deia l'Eurodes a la introducció, que, de la qual en tenim una visió probablement, pel que sigui, molt poc propera a la realitat i una comarca molt pressionada pel turisme, per determinat tipus de turisme, per determinat origen d'aquest turisme, per determinada manera de fer. Vull dir que això jo crec que és una... És com una petita joia el que has fet recuperant o intentant fer-ne ús d'aquest dialecte.
4: Moltes gràcies.
3: Aviam, Joan, per anar acabant, tots aquells fet, joves que
2: per
3: van
2: acabar,
3: bé...
2: Per acabar,
3: sí, per acabar. Sí. Bé, doncs per acabar, d'acord. Bé, mireu, jo, per la força narrativa del rigor que té en Joan, per la seva sensibilitat, per l'ús del parlar cerdà, aquesta obra és, al meu entendre, una autèntica meravella. Uh-huh. Una d'aquelles lectures que no s'obliden. Llegiu-la. La podeu comprar a la Fosforera.
2: Això mateix.
3: I demà, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca d'Arenys de Mar, es presentarà el llibre La Vall Furiosa, de Joan Peig. Us hi esperem.
2: Doncs escolta'm una cosa, torno a repetir. La Vall Furiosa, Joan Peig, sardanenc? No, com se'n diu? Un sardà que viu a Arenys de Mar i que ha volgut recuperar una part de la història. Deixa'm fer-me una darrera pregunta. Una darrera qüestió. Com has explicat, l'has escrit en relació amb gent de la Cerdanya, fent la cerca a la Cerdanya, però des d'Arenys a Mar.
4: A cavall.
2: I aquí ve la pregunta. Es podria haver escrit... És a dir, es pot explicar el que s'explica perquè es fa des d'una certa distància? O estant allà també es podria haver explicat de la mateixa manera?
4: Jo crec que la distància ajuda. La distància ajuda. I a més no ho crec jo, sinó que opina a vegades altra gent sobre el que jo escric. Sí. La distància compromesa amb l'arrel, diguem-ne, però sí, la distància ajuda.
2: Endavant.
3: Deixa'm fer l'última.
2: Vinga, va.
3: Diu, tots aquells joves que van viure aquells dies, què voldrien dir-nos avui a nosaltres, oients i lectors del present?
4: Bé, aquella va ser una generació perduda, una generació trencada, molts d'ells van morir, altres van sobreviure, però es van sobreviure a l'exili, altres van sobreviure en la memòria i el silenci, sobretot el silenci, i un silenci que, això que hem dit, un silenci que tot just ara està surant, no? I, per tant, la novel·la acaba sent un al·legat antibel·licista, que és històric, però jo crec que és alhora molt actual. Mm. És gairebé un avís.
2: La Vall Furiosa, d'en Joan Peig, demà es presenta a la biblioteca. Ho hem tingut el plaer, l'honor de poder-lo presentar aquí al programa, aquí a la ràdio, i de poder-lo començar a llegir, encara no físicament, però sí mentalment, amb ganes de saber, de conèixer una història, una part de la història del nostre país.
4: Molt bé.
2: Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Lourdes!
3: Salut a tothom.
2: Igualment, que vagi bé, fins aquí 15 dies.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
8: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
7: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Aquest estiu
9: l'estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
10: Marta.
11: Ei, hola, com estàs?
10: Superbé, cada dia em sento millor.
11: I el secret?
10: Doncs ho tens ben a prop.
11: Sí?
10: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
11: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
10: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
12: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
13: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
14: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
13: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
14: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
13: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
14: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
13: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
10: Marta.
11: Ei, hola, com estàs?
10: Superbé, cada dia em sento millor.
11: I el secret?
10: Doncs ho tens ben a prop.
11: Sí?
10: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
11: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
10: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
15: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: 4:03 minuts d'11 del matí. Som a Ràdio Arenys. Línies obertes, 93, 795, 79, 12. És dijous, avui hi ha ple, eh? Ho dic per si algú s'incorpora, que sàpiga que avui hi ha ple municipal. Aquesta festa que tots esperem els dijous de cada mes, eh? Carles Pérez, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: No riguis, no.
1: Sí. No, em fas gràcia.
0: No, va, és que... Clar, bon dia, Sebastià Borrell, com
2: estem? Bon dia, bon dia.
0: Va, és que hi ha coses que... Depèn del dia, però hi ha dies que...
1: És que si sapiguéssiu la cara que posa quan diu això...
0: No, home, però, clar... És bueno, tenim... Bueno, ja veurem què tenim.
1: Ho entenem, sí,
0: ja veurem què tenim. No? A més, hi ha 20 punts a l'hora del dia.
1: Escolta'm, no hi havia una norma que deia que s'havia de baixar a la... Sí o no?
0: Bueno, la norma, que jo vaig preguntar l'altre dia, això del nou Rom...
1: En febrer, que avui no hi és...
0: Clar, que és qui va fer el nou Rom.
1: El nou Rom, sí. El bueno, que passa que li han... dels assessors, sí.
0: Li han o han presentat unes al·legacions i ara resulta que s'han de respondre a les al·legacions i el que s'havia d'entrar en funcionament ja, pues ja...
1: Pues no podrà ser.
0: Ja no serà. O sigui, serà. Sí serà, però d'aquí...
1: Per què fem un Rom que no podem aplicar?
0: Per què fem tantes coses? Que no... No, sí que s'aplicarà, perquè desestimaran les que és el que, bueno, perdó, estudiaran els recursos a les aquestes
1: al·legacions.
0: Les al·legacions les estudiaran i les acabaran les acabaran descartant i ja està, que és el que sol passar sempre en aquests casos, i per tant l'aprovarem no aquest mes, sinó el mes vinent o vés a saber quan. Però hòstia, tot és tan lent.
2: Lent, farragós.
0: Hòstia, tot és
2: complicat.
0: Tot és tan lent.
2: Brut.
0: Mira, avui he anat a mira, una cosa que així que ens agafa del nostre municipi, que diu un dels acords així Esquerra, Gobierno i tal per l'aprovació, ai, Govern Illa per aprovació dels pressupostos és ampliar les competències amb gestió del litoral, no? Unes competències que fins ara té el govern espanyol i tal i no sé què, i que volen que ho porti la Generalitat, i expliquen que han arribat a l'acord d'ampliar les competències de les... Bueno, m'he anat a mirar la norma, m'he anat a mirar la llei. No el que diem els periodistes ni el que diuen els polítics. M'he anat a mirar la llei, no? O sigui, a veure, això es pot traspassar a la Generalitat?
1: És competència de l'Estat.
0: La resposta és no. No. I per què? Bueno,
1: escolta, aquí... A veure, jo he treballat a l'administració, a dues administracions, i et puc dir-te que, teòricament, tots els polítics o tots els departaments tenen un gabinet jurídic.
0: Clar.
1: I aquest gabinet jurídic està... bueno, un tema que... T'ho dic per el tema dels bombers, sí, no? Sí. Els bombers voluntaris, que hi ha aquest problema de les percepcions i tot això, informes jurídics dels departaments que diu sí, això es pot fer així d'aquesta manera, quan nosaltres havíem denunciat i hem dit que no. El primer que diu el jutge quan ha rebut la demanda feta pel conjunt de bombers voluntaris, diu: senyors de la Generalitat, què heu fet? I els diu així a la cara, diu: no aneu bé. Clar, això no es podia fer. O sigui que paguem a uns jurídics dels departaments que van en contra de la norma i després perden perden els diners en allà.
2: Bueno,
1: perquè els senyors no cal que facin cap informe jurídic que després resulta que no està bé.
2: Perquè aquí està després el tema de les interpretacions de les normes i de buscar camins secundaris per arribar al mateix lloc. El traspàs de competències, en aquest cas, no se pot fer, però potser una sessió d'aquestes competències, les competències les continues tenint tu i se deixes la gestió a una altra administració. Però les competències no les pots donar, no, perquè les competències en costa la té d'estat.
1: No,
2: però jo sí que pot cedir aquestes competències, no deixar-les, sinó cedir-les a la Generalitat, sota supervisió de l'estat.
1: Però és que a vegades hi ha normes que es tindrien de definir des de dalt, des del departament que té les...
2: Ja, el que passa, Carles, és que totes les normes, al final, estan exposades a la interpretació. Una coma, ja saps que una coma...
1: Bueno, vols dir que els jurídics hi compten amb això,
2: Clar, a vegades les coses no són blanques o negres, o sigui, al final, aquí a Catalunya i la resta d'Espanya han hagut sessions que diries, hòstia, jo no acabo d'entendre perquè...
1: Jo ho dic bàsicament també perquè creen una llei i no creen el reglament que t'ha d'aplicar la llei i llavors es venen les interpretacions aquestes, perquè no hi ha un reglament que ho determini com de...
2: Bueno, també perquè hi ha un interès polític d'interpretació perquè cadascú s'emporti les coses al seu terreny. O sigui, al final, als polítics els interessa interpretar perquè així justifiquen...
0: Aquí vaig. Aquí.
2: Sí, sí, a mi me fa falta una cosa, però la llei diu que jo no puc fer-ho. Vaig a veure si trobo un camí secundari sense desmentir o sense ir en contra de la llei, però aconseguir això. I comencen les interpretacions. Per això acaben les coses al jutjat, per això acaben... Dius, hòstia, com un ajuntament com el de Madrid per dir alguna cosa pot portar a l'Estat a un judici o a Catalunya i perdre el judici. I dius, hòstia, si té assessors, té equip jurídic, té... O sigui, com pot ser que un jurista tingui una interpretació tan allullena d'un altre jurista que és catedràtic? No acabes d'entendre. O sigui, bueno, has encendre la televisió per quedar-te espantat, clar, perquè dius, bueno, què passa en aquest país, no?
0: Referent a això de les costes, ho dic, no, jo, ara jo treballo, o sigui, treballo, tinc aquí un... perquè jo he fet la cerca concreta, i això, no, i per això anava. Clar, diu, bueno, és que no, tindrem més competències, aconseguirem que la gestió del litoral... A veure, senyors, qui dona la competència exclusiva al domini públic maritimo-terrestre? La Constitució espanyola. Amb sentència, a més, reforçada pel Tribunal Constitucional en un cas de competencial de... Per tant, que surtin el polític, que surtin els d'Esquerra, els del PSC, els de Junts, els que vulguin, a dir el que vulguin. La Constitució espanyola és la que dona competència exclusiva sobre el domini públic maritimo-terrestre, segons diu l'article 132 de la Constitució. Per tant, perquè la Generalitat pugui tenir competències a la costa, i tenir l'última paraula, que és el que diuen que volen tenir, s'ha de fer una reforma de la Constitució i no cal dir el que això significa. Per tant, qui té competència... O sigui, en actuacions estructurals, espigons, ports i regeneracions de platja, qui té l'última paraula? L'Estat. En concessions i ocupacions de platges, com pugui ser, per exemple, Guinguetes i tal, qui té l'última paraula? L'Estat. I en planificació i ordenació de les platges, té l'última paraula? La Generalitat, sempre i quan no entri en competència amb les...
1: En conflicte.
0: O en conflicte amb el que decideix l'Estat. Per tant,
1: sí, sí,
0: per molt que ens diguin, i per molt que diguin, o modifiquen la Constitució espanyola, uh-huh, que no és una llei orgànica, o l'Estat no... O sigui, la Generalitat no tindrà mai l'última paraula amb si posem un pàrquing o no posem un pàrquing, si les Guinguetes estan 6 mesos, 8, 10 o 12 o cap... No ho podrem fer.
2: Sí, però un incís. Aquest cas que t'he dit jo, segurament l'Estat no deixa de tenir les competències i fa una sessió de competències, una sessió.
0: De tramitació, se'n diu. O sigui, la Generalitat tramita, sí, però al final és l'Estat,
2: bueno,
0: qui,
2: sí,
0: acaba dient...
2: Mira, jo tinc la competència sobre el tema de platges, però com no tinc, no tinc suficient estructura, cedeixo temporalment a la Generalitat aquest fet. I llavors la Generalitat agafa aquestes competències i es treballa, però sempre sota la vigilància de l'Estat. El que no pot fer l'Estat és deixar aquesta competència, uh-huh, perquè ja el que diu,
0: sí, sí,
2: la Constitució, està claríssim la norma, encara que últimament estem acostumats que aquesta, la Constitució s'està interpretant cada dia en coses que les teníem clares fa 4 dies, i ara resulta que no les tenim tan clares perquè, clar, què vol dir aquest article? No, perquè si l'agafes per aquí o per allà, vol dir una cosa o l'altra. I llavors, estem acostumats a que els polítics agafin aquestes normes i se les facin a medida per ells, per els seus interessos polítics o pel que sigui.
1: Una pregunta, perdona, Sebas, una pregunta. L'altre dia vaig sentir-te amb el tema del martell.
0: Obre, del martell del port.
1: Més que veient del projecte, no?
0: Sí.
1: Ja l'heu pogut veure, el projecte.
0: Què va? Bueno, què va? Ah, sí, bueno, ah, espera,
1: espera. Ell m'ha dit que el posarien aquí al port d'Arenys,
0: sí,
1: no?
0: Sí, l'han penjat.
1: L'han penjat?
0: Sí, sí. No és el del martell del port, és el del pas per sota la...
1: Ah, vale.
0: El pas,
1: perdona,
0: per sota, sí, la Nacional, sí, que van venir aquí a signar...
1: Però no havien dit que estava tot lligat? No. Aquest no està,
0: sí,
1: lligat.
0: Sí, sí, està lligat, però ningú l'havia vist. Això és l'hòstia. Perdó, això és demasiado. És a dir, aquí el... Pels que...
1: Clar, estem elucubrant de coses que no puc veure.
0: Pels que us incorporeu, sabeu que fan el pas per sota la Nacional a la zona de Pau Costa?
1: No, si vaig sentir-ho això. A mi el que em feia gràcia és això, que com que avui hem penjat a Vilanova, dic, o sigui, pengeu-lo aquí, si els afectats som aquí, clar, i ho vas dir-ho i ho vas defensar aquí.
0: Sí, sí. Bueno,
1: i jo pregunto, ja l'han posat?
0: L'han posat. El van posar el dia 19.
1: O sigui,
0: és a dir,
1: tothom al punt de veure?
0: Dilluns, sí, ja el podeu veure. On el podeu veure? A la web de Ports.
1: Sí?
0: Heu d'anar a la web de Ports,
1: vale.
0: I allà el trobareu. Sí, sí, jo l'he baixat, i en els PDFs i tot. Es van enfadar els de Ports. Resulta que van fer un projecte, el projecte pel Pas, que aquí l'Ajuntament signa, i el treuen a exposició pública perquè presentis al·legacions, però no ensenyen el projecte. El projecte, per veure'l, t'has d'anar a Vilanova i la Geltrú, a les oficines de Ports, sí, per poder-lo veure allà. I clar, els vaig dir, home, mira...
2: Lo seu és que penses aquí també.
0: Claro,
1: no, és transparent. Vol clar. Dir, penjar-lo a la pàgina web del departament.
0: Divendres, quan va venir en Manel Nadal, el director de Ports,
1: sí,
0: ja li van dir, escolti'm, a l'Ajuntament, que tampoc l'havia vist, o almenys així i tal, ja li van dir, escolti'm, això, per què no ho... Aquí no ho podem veure. I els hi van dir, bueno, ja portarem una còpia a l'oficina de Ports.
1: Això és el que et vaig sentir. Clar, jo, que deies.
0: No. Llavors vaig escriure a Presidència de la Generalitat, que és d'on penja el portal de la transparència, vaig parlar amb un tio molt amable i em va dir, escolta'm, això ara et diré. I em va dir, ho hem passat a Política Territorial, que és el departament que està per sobre de Ports.
1: Sí.
0: I els departament de Política em van enviar un correu i em van dir, hem rebut la teva petició, ho estem mirant. I a les 6 hores, ja, pum!
1: Penjat.
0: Es penjava el d'allò. I rebia un correu de la gent de Ports que em deia, ho teníem penjat des del dia 8. Mentira. Mentira, perquè, a més, allà surt la data. Quan ja pengen les coses,
1: clar,
0: i la data que surt és del 19, no del dia 8. Però, bueno, és igual, no entrarem en aquestes coses. I, per tant, ja el podeu veure.
1: Sempre hi ha algú que dirà, no, és que aquell funcionari va agafar la baixa i no...
0: Clar, és que no vam poder...
1: I no va poder penjar-lo.
0: A mi el que... A mi, que això a mi fa gràcia perquè, mira, tal, però que ens estiguem barallant per això a l'any 2026, és a dir, que l'any 2026 hagis de dir-li a la Generalitat que, a més, hi toca els pebrots als ajuntaments dia sí, dia també, i fa l'infoparticipa, i el de transparència, i el portal, i ell és a dir, oiga...
1: Per què?
0: Pengin un punyeter treball perquè tothom puguem veure com serà. Em sembla sorprenent.
2: I amb la facilitat que hi ha avui dia per fer-ho. Perquè eines tenen.
0: Tenim les webs.
2: Eines tenen. I possibilitat de fer-ho també. El que passa que jo crec que a vegades aquesta, la tecnologia que tenim avui dia, o no se fa servir al 100%, o la gent, o hi ha administracions que estan dient, sí, tenim tecnologia, però que a lo millor no la fan funcionar com s'han de fer.
0: Bueno, no ens interessa.
1: Fet uns cursos ara pels funcionaris per poder saber com funciona. Clar. O sigui, apliquen una funcionalitat tecnològica, però la gent que la té de fer servir no està formada en aquest tema. O sigui, no som preactius, sinó reactius. Mm. Collons, ara ens trobem que la gent que la té de fer servir, que la té d'atendre, no sap com funciona. Vinga, ara a fer cursos.
0: Però quan ja els tens contractats.
1: Exacte.
0: Mira, us explico una cosa que no he explicat fins ara, però que explico ara, i et deixo parlar, eh, Sebas? Renfe torna a fer pagar els bitllets. Molt bé? Hi ha un merder de nassos perquè la gent va a comprar bitllets i la màquina no va, no sap com estan els bitllets, no sé què. Estic parlant de fa... Aquest dissabte no, l'anterior. El dilluns, reacció de la companyia. Hem contractat a no sé quants tios, jo què sé, 1.000 tios, perquè estiguin atenent a la gent a comprar els bitllets. A dia d'avui, puc dir que Renfe està tornant molts diners d'abonaments mal venuts. I mal venuts perquè la gent que estava a peu de màquines...
1: No sabia.
0: No ho sabia.
1: No.
0: No se l'havia format. I, evidentment, la gent que va comprar un abonament que no li toca o que no és el que volia i que la va acabar pagant perquè aquell dia o agafava aquell abonament o perdia el tren que entrava per l'estació, evidentment han fet la reclamació i la Generalitat els està retornant els diners també amb unes tècniques una mica complicades. Et diuen, envia'm una foto de l'abonament que vas comprar tallat i llavors et tornaré els diners. És una cosa tal. Però vull dir que estan tornant molts diners d'abonaments mal venuts perquè qui havia d'informar no estava preparat per informar. I això no és culpa de qui havia d'informar. Això és culpa de qui l'ha posat allà sense donar-li la informació adequada. Això malauradament passa en aquest cas i amb els funcionaris, amb gent que està d'atenció a l'usuari, que moltes vegades ens els hi diem el nom del porc injustificadament, perquè al final aquella persona, hi ha de tot, eh? Però al final aquella persona no ha rebut la formació que correspondria.
2: Sí, sabeu? Perquè els mitjans estan, i la formació, no? És el que diu Carles, que al final tenim molts mitjans avui dia, tecnològic, perquè les administracions entre si estiguin connectades. Allò del famós portal únic, que, sí. Sí, que tenia que funcionar, i si una persona se'n va a l'Ajuntament d'aquí per fer una reclamació a la Generalitat, ho té tot perquè no tingui que desplaçar-se, això és... Sí, realment és una gran mentida, perquè al final no funciona així.
1: I el problema moltes vegades és que depèn del funcionari de tot que s'espavila pel seu compte, i parlo de gent d'aquí, que s'espavila per averiguar com funciona. Però ningú li ha explicat a ell com té de funcionar, sinó que ell, per moto propi,
0: doncs, busca la vida.
1: Busca la vida, i després aquesta, ho comenten amb els companys, i ho dic jo pel que conec de l'administració local, no? Moltes vegades aquesta gent... doncs ha sigut ella que s'ha tingut de moure. Ningú de recursos humans o de que li toqui s'ha espavilat per formar les persones aquestes arran del que vindrà. Sobre la intel·ligència artificial, sobre normativa. I clar, que tampoc el que ha generat tot aquest sistema tampoc ha sigut àgil a l'hora d'informar o formar a tots els treballadors que després tenen de complimentar tota aquesta d'això. Per això les coses van com van. Per això hi ha retards tan impressionants.
0: Bueno, i situacions... Sí. Mira, regularització extraordinari de gent i d'immigrants. Vale? Molt
1: brutal.
0: Bé. El govern d'Espanya ho publica. Pum. Podran ir a los ayuntamientos, servicios sociales, a pedir no sé què, no sé quantos. Això ho publica un divendres, un dilluns.
1: A correus, se podia dir.
0: A correus, vale. Això un divendres i el dilluns ja se podia ir. A administracions locals. Se podia ir. Ni el tècnic, ni el polític, política, tenia ni idea del que havia de fer ni de com gestionar-ho. I, evidentment, a la persona que estava darrere del taulell, que tan aviat et donava un parte d'empadronament, com et dona una targeta de la brossa, com t'informa de quan és l'arenja en flor, tampoc.
2: Bueno, ja no et dic el caos que genera tot això, clar, també. Clar. Perquè, a part, els funcionaris que estan en càrrec d'aquest tema no tenen la formació o no tenen la informació suficient per portar-ho a terme. Però el volumen de feina que tenen normalment afegeixen un munt de gent que ve en bloc per agafar certificats i ningú els ha dit res. Però és que després tens Policia Nacional que està saturada. O sigui, estan dient als sindicats que no poden. Que no, és que no poden ni comprovar si la documentació que estan presentant és bona o no. O sigui, ja ha hagut una extradició d'una persona que havia falsificat un certificat, sí. Però una, que l'han enganxampat. Imagina't les màfies, la quantitat de certificats que estan expedint. I ja no te dic les ONGs que estan posant el segell als papers aquests de vulnerabilitat. Sí. O sigui que... O sigui, és que és tot un caos. És que, si tu dius, hòstia, el tema de les eines aquestes perquè les coses funcionen bé, que no funcionen perquè no hi ha informació, no, al final no hi ha formació... No, és tot... O sigui, has de mirar cap amunt, cap avall per mirar, per dir en quina mena de país estem vivint. O sigui, això és... Jo crec que és assimilable a un país del tercer món.
0: No hi ha controls.
2: No hi ha controls, hi ha moltes administracions que no se comuniquen, hi ha molta gent que no se parla, o sigui, cadascú va pel seu compte, al final tot és com una cursa a veure qui arriba primer, qui és el més guapo, qui és el més poderós, i al final dius, hòstia, és que se te quiten les ganes de creure en que estem vivint en un país democràtic.
0: Sí, sí.
2: I europeu.
0: La gent s'ama...
2: Perquè a Europa no ens veuen, els veuen malament.
0: Home, i tant.
2: O sigui, estem quedant retratats i no sé. És que al final dius, quina solució hi ha per endreçar una mica el...
0: Això de les dades comunes entre administracions, això és un escàndol. I ja no dic entre cossos policials, que existeix. És a dir, i per no parlar de Catalunya, entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil... s'amaguen informació.
2: Clar.
0: Se l'amaguen.
1: Sí. I no es parlen.
2: Però això passa de sempre.
0: De tota la vida.
2: I ja no t'he dit res de Mossos, la Xanxa, o sigui, tot funciona igual.
0: Sí, sí.
2: Entre grups de Mossos no es passen informació tampoc, perquè no. Hi ha departaments que estan en una mica en a veure qui arriba primer.
0: Tu parlava tu l'altre dia, no sé qui li explicava aquí l'altre dia, de que això ha passat, que mentre la policia es disparava a la Guàrdia Civil des d'un costat del carrer,
1: sí.
0: De l'altre la Guàrdia Civil disparava a la Policia Nacional, el comando d'Eta se'n va... Tu ho explicava, no? Se n'anava saltant terrasses.
2: Però això passa que hi ha grups d'investigació que tenen una cosa en concret i no es parlen amb la resta perquè tenen por de que hagi una filtració i llavors cadascú va pel seu banda. Això ha passat sempre. I a nivell de xarxes de comunicació i tot això, aquí a Catalunya, bueno, jo t'he dit que que conec, aquí hi ha un sistema de comunicació per xarxes que està bastant bé.
0: Sí,
2: policia locals, Mossos, estem molt, molt, molt connectats per tot. Hi ha auditories que no pots ficar-te a mirar un expedient que no esteu perquè de seguida t'enxampen. Sí. O sigui, està claríssim. Però jo te diria que a nivell judicial, als jutjats, ara no sé com estan, però quan estava jo treballant, el jutjat d'Arenys no podia tenir o dificultats o no podia mirar lo que estava, si havia una persona que estava amb un altre jutjat. No havia aquesta connexió. O sigui, sí, encara sí. Havien documents en paper,
1: bueno,
2: i pilons de paper fins a dalt de tot, d'expedients que després molts
0: es perden.
2: Sí, clar. Sí, és que és un...
1: La justícia ha sigut un dels últims una de les últimes administracions que s'està acabant de...
2: Ah, les estructures, però fíjate, imagina't lo important que és la justícia per al ciutadà.
1: Imagina't.
2: O sigui, qualsevol conflicte que tinguis i vas a la justícia perquè te lo mirant de solucionar, que no tinguis que estar 2 anys o 3 anys esperant.
1: A l'últim lloc ha sigut la justícia que s'ha informatitzat. I, clar, porten un retard considerable en aquest
2: sentit. Sí, però és que estan col·lapsats. Però t'imagina que un ciutadà, jo que sé, t'ocupin la casa i vagis per la civil i posis una demanda, no sé què, per mirar de desallotjar, i te diguin, sí, pues, 3 anys, 2 anys i mig, 3 anys, perquè, clar, estem fins aquí. Però el perjudici que està donant al ciutadà, que el que vol és una resposta immediata... Pues jo crec que és important.
0: Fa uns anys, estic parlant de fa 3 o 4, no sé si encara ho és o no, estic parlant de fa 3 o 4 anys, el jutjat més lent de família de tot Catalunya, el primer o el segon jutjat més lent era el 2, i allà portaven totes les separacions, tots els divorcis, tots els temes de custòdia dels nanos, tot el tema... Clar, o sigui, això diu, bueno, és que no és un gran cas, o no és un assassinat. No. Però la família que està pendent...
1: Té conseqüències,
0: clar. La família que està pendent de que el jutge decideixi si els nens se'n van amb un, se'n van amb l'altre, se'n van al matí, se'n van a la nit, si no sé què, no sé quantos...
1: I això provoca violència després.
0: Clar, vull dir, aquesta família, no és, per ells, no és un assassinat, però quasi.
2: Clar, el que diu en Carles, que al final aquests retards el que fa és provocar violència, perquè al final te creen una sensació d'impotència, que no se te resol per via judicial, que acabes actuant tu. Sí. El que està passant moltes vegades és en les ocupacions. Acabes contractant una empresa desocupa que s'estan forrant. Per què? Perquè l'Estat no té els mitjans suficients perquè aquestes coses no passin. Entens? O sigui, al final dius, si és el teu domicili, si és el primer domicili, hi ha un procediment immediat, que són 48 hores...
0: No.
2: Immediatament t'has de buscar algo per anar a dormir.
0: Sí, sí.
2: I si pot ser de 6 mesos cap endavant, millor.
0: Busca't un sostre.
2: Al final què dius?
1: Agafes
2: internet, busques una empresa desocupa, li dones 3-4.000 euros, van, negocien, entre cometes, els ocupes,
1: amb un bastó de mà.
2: Foten fora.
0: Exacte. Sí.
1: Estem generant un monstre.
0: Sí,
2: és que tu ho has dit, és claríssim, estem generant un monstre.
0: I que no es... És a dir, jo estic contrari, i soc contrari d'aquestes pràctiques, ja no ho dic ara, però entenc que el tio que necessita el pis, no el fons voltor, que tal, que també ho fan, però el tio, en particular, que necessita el pis i de sobte li ocupen, de manera justificada, és a dir, Després algú diu, bueno, però pensa en els ocupes. No, no, hi ha ocupes de tot tipus. I hi ha gent, hi ha ocupes, que malauradament se'ls tira al carrer quan hauria de ser serveis socials que els hi donés una solució. És a dir, aquí no poden estar, molt bé, han d'estar en algun sitio. I aquí hi ha una oficina que ho hauria de fer. Ara fa dos dies, no?, va ser a Barcelona, una senyora amb nanos, la van fer fora del carrer Buenos Aires, a Buenos Aires 60, em sembla que era. La van fer fora, la Brimo va anar i vinga, vinga, pim-pam, a més va la Brimo. Clar, és que a sobre no, diguéssim, no van els Mossos acompanyats de serveis socials, sinó van tios amb casco i porres. Clar.
2: Aquí el que passa és que s'ha de saber a l'inici i tot el procediment que s'ha tingut amb aquesta família. Perquè, clar, què veiem a la Brimo? Però no veiem tot el treball que ha hagut abans d'intermediació entre el jutjat, aquesta senyora, el propietari, i que al final ha arribat a una conclusió de part del jutjat, perquè la Brimo no va sinó el tribunal judicial, de que fa falta això per evitar que s'amunti un lío allà.
1: No, i els ocupes, que el que fan és ocupar per després llogar-ho.
0: Doncs sí, clar.
2: O per cobrar. Per cobrar. Mira, t'explicaré un cas...
1: Ocupo aquesta i com que em pagaran per fotre el cap, mira tot això que guanyo.
2: T'explicaré un cas que va passar... Sí, no? Carles, un cas que va passar a Badalona amb un... O sigui, un senyor tenia... De dir perquè, bueno, jo vaig parlar amb l'agència immobiliària, perquè en aquella època teníem un pis a Badalona en venda, i li vaig dir, posem el lletrer? I li dic, no, ni se t'ocorreixi. I aquestes persones em van explicar que ells, a part, no penjaven ja cartells perquè hi ha molta possibilitat de que te l'ocupen, i llavors tenien una cartera de clients, el típic anunci, valtant, i ja està. I quan va venir una parella, de joves, que volien comprar un pis, i aquesta agència li va acompanyar el pis per ensenyar-lo, com és normal. Bueno, pues ja ho pensarem, demà t'ha dit alguna cosa, vale, i se'n van anar. Total, va passar un dia, va passar dos dies, i no van dir res, i ell, pues, lo tenia al cartell, clar. Fins que va venir una altra persona interessada i diu, anem a ensenyar-ho. I quan va posar la clau, no podia. Llavors, toca el timbre, i és la parella que havia vingut a veure el pis...
0: Sí, ocupar-lo.
2: Ocupar el pis. I què li van dir? Dice, em va costar quasi 6.000 euros.
0: Treure aquella persona.
2: Perquè me van dir... Si vols que marxem, m'has de donar 6.000 euros. I llavors van negociar i van tenir que pagar entre el propietari
0: i
2: l'empresa...
0: I immobiliària,
2: sí, sí.
0: 6.000 euros per marxar.
2: Per marxar. I llavors van marxar i suposo que el modus vivendi d'aquesta gent era aquest.
1: O sigui, això és molt trist.
2: Clar.
1: Lamentable.
2: Llavors dius, on estan les eines perquè això no passi?
0: Però saps que darrere d'aquests casos, o sigui, darrere d'aquests casos hi ha els altres casos. O sigui, jo crec que, clar, que hi ha un problema de gestió d'aquesta història. És a dir, si la llei diu, si hi ha menors, se'ls ha de donar un habitatge. Doncs doneu-li un habitatge. Doneu-li un habitatge. No, és que no en tenim, és que no podem... Bueno, llavors es genera tota una situació on s'ajunten tots els casos. El dels caradures, que viuen d'això, de hola, què tal, t'extorsiono i me lo llevo, i la gent que... hauria de ser mereixedora d'habitatge i que no li donen
2: també,
0: perquè l'administració no li ofereix.
2: També dic una cosa. Tu imagina't ara habitatge social.
0: Sí. Vale?
2: Hi ha uns habitatges socials que estan... Hi ha una llista d'espera perquè aquests habitatges, quan queden buits, van tirant de la llista. Vale. La persona que té l'habitatge i que ha de marxar contacta amb ella una altra persona dient, escolta'm, quan marxis em fas un truc i et dono tant.
0: Ah, bueno, clar.
2: Abans de marxar, oye, marxo, quan? Demà. Marxa i ocupen. I el que ocupa, ¿vale?, que és un cara dura, se n'emporta, pues, ja té una família temporal, amb nens, amb la iaia, i se fiquen al pis. Quan serveis socials se n'adona, perquè arriba al pis i se troba al pis ocupat. Amb una iaia, dos nens... vulnerable. No podem fer, anem a fer tot el seguiment, però mentrestant, tota aquesta gent que havia a la llista, que porta dos anys o un any i mig o el que sigui, esperant aquest pis, no pot anar. ¿Vale? Què passa? Quan passa uns dies, una setmana, aquesta família se'n va i ve
0: una altra
2: que són els que han pagat per ocupar. Torna el procediment, i al final, família no vulnerable també, en canalla, i al final, qui paga tot això? El que està esperant fa dos mesos, tres, digo, un any, dos anys, amb necessitat, i perquè cumple la norma, i s'apunta a la llista, i s'espera amb tota la paciència del món per tenir un pis, i al final no arriba. I això sí, sí. Què genera?
1: Bueno, sí, sí. Frustració... Ho heu estat dient, cara dures. No, perdona, són delinqüents. I això s'ha de tipificar. Una persona que faci això és una estafa i s'ha de tipificar com a estafa. Siguin vulnerables o no siguin vulnerables, sí. Perquè estàs perjudicant amb una altra persona vulnerable.
0: Però saps què passa amb això? Va, jo faig avui...
1: Ara estem entrant en filosofies.
0: Sí, sí, però
1: és així.
0: Mira, Pla dels Frares. D'acord? Fem un edifici. Adigsa. Com es diu? L'Agència Pública de la Generalitat.
2: Sí.
0: Què ha fet Adigsa?
2: Sí, Català de l'Habitatge.
0: Això. Què ha fet Adigsa? I no és un cas únic, eh? Podem buscar més casos. Què ha fet Adigsa per vetllar per la gent que allà hi viu, per mantenir una relació, per curar perquè l'edifici no es degradi, per donar suport a l'Ajuntament a la gestió dels conflictes que hi ha hagut i que hi han, no ha fet res. És a dir, al final Adigsa ha fotut quatre totxos al Pla dels Frares d'un terreny que li van cedir els frares caputxins.
1: I ha creat un problema.
0: Bueno, i se n'ha desentès. I després, no, és que s'ha de dir... Això em toca molt els nassos. S'ha de dignificar a l'habitatge social. No. Però si ets el primer que l'estàs denigrant, però si, ets el primer.
2: Però que a part, aquests, després, pressionen als ajuntaments, a l'administració local, perquè siguin ells que carreguin en tota la càrrega de posar ordre allà. O sigui, quan són ells.
0: Sí, sí.
2: Que haurien de, perquè no tenen mitjans, perquè no tenen, a vegades, ni interès.
0: Sí, sí.
2: Perquè anem a fer habitatge social, perquè políticament ens interessa dir, hem creat tants habitatges socials, però després ni seguiment, ni manteniment, res, o sigui, ja s'espavilaran.
0: Mira, l'altre dia ahir hi hagia, me'n vaig d'Arenys, però és un cas, no és ben bé igual, però edifici del carrer Verus, Sant Adrià del Besòs, barri de la Mina. Diu, bueno, ara els Mossos i la Generalitat estan espantats perquè han detectat que hi ha, em sembla que són 52 pisos ocupats per gent que no té... Jo vaig pensar, 52, no. No sé quants n'hi ha. Si n'hi ha 130, 129. Estan ocupats per gent que no té contracte de lloguer, que no té no sé què, que no té no sé quantos. Però què ha passat? Bueno, que com que... No, és una situació complexa, ho dominen les dues famílies gitanes, perquè ells s'autoregulen, perquè ells no sé què...
1: Ahí
0: se ha quedat todo.
2: Sí.
0: Que els edificis de la Mina s'havien de buidar de gent perquè s'estaven fent edificis nous, se sap des de fa 20 anys. 20 anys. I en 20 anys ningú ha fet. I ara no, que clar, que si 52, que si hi haurà merder, que si los Mossos, que si hi haurà pistoles... No. Què heu fet durant tots... I aquest és un cas que dius, no, és puntual. No, tenim el cas del Pla dels Frares, tenim tot el que està passant a Tordera, tenim el que està passant a Salt, tenim el que està passant a Figueres, tenim el que està passant a Mollerussa, tenim el que està passant a Manlleu... És a dir...
2: Te n'adones que al final no és que hi hagi un cas concret, sinó que és tot el sistema que no funciona. Quan veus els narcotraficants allà baix, a Huelva, actuar... amb la impunitat que actuen, quan veus que se desmunten grups de lluita contra el narcotràfic, quan veus que hi ha gent que mora perquè estan jugant la vida, que aduanes no pot, la Guàrdia Civil no pot, la policia no pot, que hi ha barris que no se poden ni entrar.
0: Sí, sí.
2: Sí. Quan veus aquestes coses amb el tema d'ocupacions i veus, bueno, ara engegues la televisió i te poses a plorar. Que si el Plus Ultra, que si Avalos, que... I dius, realment, què hem fet mal? O sigui, què hem fet malament?
0: Això sí. Hi ha quatre jubilats que es manifesten a la porta del Parlament i enviem tots amb les porres i venga, sí, bueno. Pim-pam, pum! No, a veure, pim-pam-pum, contra aquests és fàcil. Fota'ls allà on... Entra on has d'entrar, amb les porres, no? Aquí, quatre jubilats.
2: Ves a la Mina, ves a llocs... que s'autoregulen ells, que són perquè són famílies gitanes i no sé què, i ahir no hi ha Déu que entri, perquè
0: no,
2: autoregular vol dir que que són ells que cobren.
0: Sí, bueno, i que
2: si
0: tu vens a casa meva, entraràs hoy, però no mañana, saps? I a la mina això, però si a més ho reconeixen, el propi Departament d'Interior pacta, i ho diuen, surt al diari, hem pactat amb els responsables, amb els, com es diuen, els patriarques de la mina, un plan... Bueno, a la mina es van matar un tio i el responsable el van enviar a Màlaga. Perquè ho van pactar.
2: Sí, perquè se pacta.
0: Se pactó el patriarca.
2: Se pacta per evitar que no hagin conflictes entre famílies.
0: Què conya, Màlaga? Que has de fer és fotre a la presó, tio.
2: Ja va passar, quan estava treballant a la policia, que van haver un conflicte molt gran allà baix i van traslladar les famílies enteres cap a Calella, cap a Pineda.
0: Sí, sí, senyor.
2: Perquè va movent, saps, la escombreria? Que foten bronca perquè l'han deixat un portal, l'has deixat de mare, l'has deixat d'altre portal i la vas movent, saps?
0: Sí, sí, doncs pues això és el mateix, el conflicte el vas movent de comarca.
2: Sí, sí, però no? El conflicte està. El conflicte no se'n va.
0: Sí,
2: llavors pot ser que, igual que sortim quan guanya el Barça a la Lliga,
0: sí,
2: podria ser que potser la gent s'espavila una mica i surti al carrer per dir n'hi ha prou.
0: Bueno, això
2: parlava... Però ja deixant de banda, que ja vull deixar clar que cap partit m'és igual, sigui el PP, sigui socialista,
0: no.
2: És la política en si, o sigui, el sistema que no acaba d'encaixar.
0: Tenim els mestres.
2: Bueno, un altre.
0: Tenim els metges.
2: Metges.
0: Tenim els agents rurals. Els dies 27, 28 i 29 també paga.
2: Agricultors.
0: Tenim els agricultors, tenim els pescadors.
1: Conductors de Renfe.
0: Tenim clar. I així com a societat, i estic d'acord amb el que dius tu, estem a casa, amb el Twitter... Ai, quina vergonya! Vam a veure el Netflix. Què és el que fem?
2: La comoditat d'estar a casa i no implicar-se en res.
0: Sí, sí.
2: Sí.
0: I amb això no vull dir que haguem d'anar a trencar coses, no. Vull dir... No, Arenys, entitats veïnals. Però no les entitats veïnals, que les hi han i està molt bé, però entitats veïnals que tinguin pes específic. No en poden tenir perquè representen a qui representen. És a dir, jo no sé quantes associats tenen, però no tenen 10.000 associats, les entitats veïnals que hi ha a Arenys. Si en tinguessin 10.000 tios que els estiguessin allà donant suport, a la que aixequessin la mà, allà baix algú tindria una mica de por. Però això no passa.
2: No.
0: Llavors, clar, és un problema. Carles Pérez.
2: El problema... que els tenim tots, perquè al final tot és una mica culpa de tots, o sigui, de la gent que va votar, de tot, perquè al final repetim patrons, repetim històries, quan veus tu diuen, hòstia, com pot ser que l'extrema dreta tingui tanta tirada? Potser tinguem que pensar-nos una mica per què. Perquè el jovent, perquè si bé són tots jovent, pensa així. A lo millor no estan d'acord amb el que veuen. A lo millor, si la gent que hi ha dalt, que està governant, fos d'una altra forma, d'una altra manera, no passaria.
0: Sí, sí.
2: I és un absurd.
0: Si s'afrontessin els debats que s'han d'afrontar en comptes de...
2: Clar, algú estem fent malament.
0: De dir... Bueno, mira, avui hi haurà un ple. I em quedo local i tal, si vols, però avui hi haurà un ple, no? Hi ha un equip, hi ha un govern que té majoria absoluta. D'acord? Perquè així va guanyar les urnes i té majoria absoluta. Molt bé. Hi ha una oposició, no dic tots els grups, ni sempre, però hi ha una oposició, i això que ho diré... Segur que ho he sentit diverses vegades, que l'actitud que té és, bueno, com que té una majoria absoluta, clar, és que nosaltres què voleu que fem?
2: No ens enfrontem. L'oposició còmoda.
1: No ens enfrontem.
0: Clar.
2: Però que no sap...
0: Clar. Que a vegades... Nosaltres què voleu que fem? Pues, home, tio, presenta un projecte alternatiu. Presenta un projecte alternatiu. Digues tu què faries. No què fan malament ells.
2: Però pot ser...
0: Què faries tu?
2: Pot ser una cosa, que tampoc se treballa molt la informació. O sigui, quan van al ple... Al final, el grup de govern, com té les preguntes, s'ho prepara.
0: Clar, i puteja l'altre el que
2: bueno,
0: pot i més.
2: S'ho prepara perquè
0: és normal,
2: agafa,
0: és la política.
2: Agafa el cap del departament tal i dius, fes aquí un correo i me dius tot això i me lo posen
0: claro.
2: Bé.
0: I així perquè surto té, jo i em diuen, bueno...
2: Perquè aquest té aquesta potestat.
0: Sí.
2: I el que fa l'oposició no se treballa de dir, hòstia, anem a preguntar, anem a fer una mica d'investigació si lo que aquest, això que, te, que volem denunciar o que volem rebatir, com ho podem fer? Clar, lo cómodo és anar al ple, sentar-se i dir, bueno, és clar, igual, ja, és que, ja com que, en complet.
0: Com que tens majoria, fins aquí un any

0: veu a llarg termini totes les conseqüències de lo que s'està fent ara.
1: Sí, sí.
0: Treballem només per guanyar les eleccions següents i punto.
1: La immediatesa.
0: No, exacte, i no pràcticament tots. Pràcticament, dic, eh? No totalment, pràcticament tots. Però es tindria de canviar. Bueno, el que diu el Sebas, el sistema no funciona.
2: El canviar, no mira, funciona. El canviar, Carles, és... O sigui, el que hi ha ara és... El meu partit ha de guanyar, el meu partit ha de governar, el meu partit ha de fer... O sigui, jo, perquè sóc el partit, però no penso amb els ciutadans, que al final és l'objecte de que jo estigui aquí. O sigui, hi ha coses que podien formar grups entre partits diferents perquè l'objectiu és perquè el ciutadà tingui qualitat de vida. Ah, no... No, sí que aniria bé, però està el PP o està el PSOE o està no sé què, i jo no vull donar-li canxa.
1: Sí, sí.
2: Per
1: sí,
2: tant,
1: sí.
2: Que es fotin.
1: Bueno, si voleu saber-ne més, dijous vinent aquí una altra vegada, perquè ja se'ns ha fet cura, això. Carles, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, Sebas. Fins demà. A reveure. Fins demà a les 9.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la Presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
5: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre, tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla, detinguts per Israel, seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals, en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per 2 avaries més.
3: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
7: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu, ara mateix, estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir... No tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
1: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó, jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus champagne i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que, per cert, va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que la missió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la cosa està bé.

sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç... o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, de Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed to take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels bigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans bigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El loco de la colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El boig del tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Bé, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Bueno, a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo. No sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

Quina canya! Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

Sí. Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust. And another one gone, another one gone. Another one. Que otro muerda el polvo. Hey, gonna get the crew. Another One Bites the Dust. 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Searchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? Bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió, y Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. Y para completar la anécdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que, por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde Valencia, Roberto Estela. Bueno, pues jo sabia que eren els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, More, More, de 1976, i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre.
1: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
3: Bon dia. Doncs sí, ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tàrraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça La Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la vaga convocada avui, en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "prou excuses, pagueu la feina" o "defensem l'educació pública".
1: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre govern i comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent.
0: Notícies.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons

0: que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
0: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
2: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
0: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
2: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
0: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
2: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se n'organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera compensarà del tot a les famílies.
0: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors, que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
2: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat no sembla que el govern els faci gaire cas i per l'altre hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector del professorat sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que moltes persones es posin les mans al cap per unes sortides i no tant per les ràtios o les necessitats reals dels centres educatius, com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
0: Per què creus que passa això?
2: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat, i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudien en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que al cap i a la fi em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas, sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen... perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així i sí que en teníem més el dret a vaga i per què es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
0: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Acabat de la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípides va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípides era un amaròdrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípides. Des d'aleshores, la Marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una marató, però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la Marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1 hora 59 minuts i 41 segons. Des de Filípides, mai ningú l'havia aconseguit fer, els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores. Un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1 hora 59 minuts i 30 segons. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta etíop ha respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99 de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Què has escollit?
1: He escollit el Kiki González, que té un disc que es diu La Noche Americana, que és un disc ja antic, antic. Sembla que, si no vaig equivocat, del 2005. Ojo, ha plogut. I parla de... Em recordo una mica l'autor de que entrevistarem avui, perquè parla de vides que ell va deixant a l'hora que els ha anat entrevistant i els va deixant enrere. I la cançó parla una mica d'un protagonista que va deixant vides enrere de la seva vida. I està, mira, ho he trobat adequat.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra de periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà, que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara, bé, ja veurem com acaba el dia. Però ara mateix, bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista. Espero que l'entrevista com a mínim bé, també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores. El que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb... estan vinculades a delictes i fets terribles que prefereixo explicar amb altres subjectes que no sigui jo mateix o algú del meu cercle. Però, com et deia, són històries que m'han arribat sense massa dificultat. El segon cercle d'amistats, companys de feina, comentaris que escoltes i que creus que podrien donar peu a una història prometedora, situacions que relativament podríem dir que són quotidianes. El que passa és que quan comences a gratar i a aprofundir, veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres serien apassionants i per nosaltres serien la normalitat.
0: I tant. De fet, molt lligat amb això, és cert que gran part de feina rau en la selecció d'aquestes històries, però una altra part en la manera de relatar-les. Han de decidir com les expliques, no? Perquè en aquest cas tu fas servir diferents tècniques.
2: Sí, aquesta part, aquesta dimensió del llibre, diria que és la que aporta més novetat i no és una novetat que hagi esclatat ara del no-res. He intentat al llarg d'anys innovar en la forma perquè, com comentava fa un moment, pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que, dintre d'aquesta repetició eterna, poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si, però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o que cobrir per qüestions publicitàries, comercials, perquè falten mitjans o perquè ens falta temps i no hi ha pressupost per dedicar una persona o dues o cinc o deu durant un any a treballar en una història. De tota aquesta, no sé com dir-ho, potser frustració de no poder anar més enllà en l'aspecte formal, va néixer el primer llibre que vaig fer d'aquest tipus i em vaig proposar que en cadascun dels relats que expliqués utilitzaria una tècnica diferent. Hi ha algunes que són, potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bé, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
0: Vale, que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats, i justament en aquesta història hi ha un testimoni en Pajares que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
2: Si dic la veritat, sonarà molt petulant o molt, en fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho soc. No, realment no. I crec que tampoc m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres, de la professió. Ha estat, sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt, molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet. D'amenaces, en realitat, hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions, com a mínim. Jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquestes persones. O no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades t'amenaça t'acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
0: Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i, en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
2: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries i persones que hi apareixen són molt extrems. Jo m'he esforçat en algunes ocasions per ser, malgrat que la forma és experimental, perquè el contingut sigui el més neutre possible. Ja sé que pot sonar estrany convertir declaracions o vivències de traficants en lletres de hip-hop, que pot sonar estrany que digui que he intentat ser molt, molt fidel i no colar adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves, ho fa molta gent, em pregunten com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic del... o sigui, en el sentit jurídic del terme. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho.
0: Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així ràpidament. Sí. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
2: Clar, això és molt difícil de saber i, a diferència del que passa amb la ficció, quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir, quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas, això no passa i jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina, intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes, però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta perquè el passat i el futur dels personatges no estan en les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta no me n'he ocupat.
0: Hem pogut fer un tastet, perquè dins d'aquest llibre hi ha moltes coses més del mal involuntari. És el llibre que ha publicat Josep Lluís Micó amb Saldonà i que recull una sèrie d'històries que avui... I hem passat una mica per sobre, Josep Lluís, però jo crec que podem convidar a l'audiència a llegir aquest llibre i endinsar-se en aquestes realitats que, tot i que semblen, com tu deies, que estan molt al límit o que són molt extraordinàries, segurament a vegades les tenim molt més a prop del que ens pensem. Josep Lluís Micó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. És moment de descobrir què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Josep Lluís Micó. Carles, quin ha subratllat?
1: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia, qui ens acompanya en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs?
4: Molt bé, doncs aquí un altre cop, molt contenta.
0: Igualment, contenta de retrobar-te. Avui per parlar de roba de segona mà.
4: Sí, perquè és una tendència, jo crec que no és una tendència nova, sinó que és una tendència que ja veiem des de fa temps, però sí que bueno, va creixent i va en augment i penso que també és interessant de comentar-ho, no?
0: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres d'apostar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
4: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més... no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional sumat amb aquest canvi de percepció explica que ara hi hagi com un boom inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, almenys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això, de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà. I allà la tendència, podríem dir, que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Uh-huh. Però, en tot cas, s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han posat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, i tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera. Ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no?, un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha també aquest valor positiu.
0: Què em diuen les marques, les grans marques, no?, de roba, d'aquesta fast fashion? Imagino que no els fa gaire gràcia aquesta tendència.
4: Bueno, les grans marques de moda és una mica com el que passa amb el top manta, no? Això que diem el top manta i allà que pots trobar bolsos de marques d'aquestes de luxe, els pots trobar en versió pirata, per entendre'ns, no? Sí. Molt baratos. Doncs, igual que les marques van veure que no podien lluitar contra això i van decidir elles mateixes ficar-se en el negoci de la pirateria i crear ells les versions barates, low cost, per vendre en aquests entorns, una mica està passant el mateix amb la roba, no? Llavors ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no?, tipus Inditex i així, que estan inclús elles mateixes com posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda. Saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi han de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues, t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit, val? Jo penso igualment que encara falta, si està molt bé tot això de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba de ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la roba i amb la moda, no? En tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència. I és xulo això, perquè veus molta gent a les xarxes doncs, compartint en troballes, jo què sé, no? He trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no? Sí. I llavors, bueno, doncs que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
0: I autèntiques relíquies, també, entre tots els altres valors, sí, que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
4: Pues gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
5: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Garau Roca Figuera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Caral, el pare de la meva estimada Ofèlia. Tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents, i en veure l'Ofèlia la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. Em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella en seria una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota hi deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li el romanç de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heura sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. Que poc que ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, l'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo. Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau fou la cabellera d'Ofèlia precipitant-se al buit.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
1: Molt bé, i moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del Govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i de respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-ho a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no?, que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no?, anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món. Però és veritat que a Catalunya portem l'economia social a ADN. Ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren. Com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Mm-hmm. Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet, l'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya, doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs s'ha fomentat molt i també doncs la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És cabdal. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des de que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fem programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs, nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis de Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat, doncs, han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català, el tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general, per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai. I un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament el territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer o on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs bé, crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a la Fundació Roca i Glés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple. M'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a aturar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueras, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueras contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de les seves pàgines, Nogueras ens apropa al treball d'artistes de renom internacional com Ai Weiwei, Joana Vasconcelos, Walter de Maria, Yoko Ono o Frida Kahlo, entre molts d'altres. I ho fa no des d'una mirada acadèmica distant, sinó amb una voluntat sincera de compartir emocions, preguntes i descobertes.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Ràdio Arenys. Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
5: Buena onda, Frankfurt!
4: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
5: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
4: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
5: vermut de 12 a 14.30.
4: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
5: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: l'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dijous 21 de maig i és moment de començar aquest informatiu migdia. El ple d'aquest dijous donarà a conèixer el tancament pressupostari del 2025 amb aproximadament 1,7 milions d'euros de romanents. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. A més, es portarà a debat el destí d'aquests diners que majoritàriament serviran per finançar l'obra de les Clarisses. Aquests són dos dels punts destacats d'una sessió que inclou al voltant de 20 punts més a l'ordre del dia. Les cites a les 6 de la tarda i podreu seguir el ple en directe per la ràdio.
1: Més enllà de la política, el casal d'estiu municipal manté una proposta similar respecte a l'any passat, el preu i el volum de places.
2: L'únic canvi es troba en el funcionament dels casals temàtics, que compartiran sessions tots junts i després es dividiran en funció del que s'hagi escollit. Les inscripcions comencen aquest pròxim dilluns i s'allargaran fins al 5 de juny.
1: I en la plana més cultural i lúdica, el concurs d'espais florits comptarà amb 21 participants.
2: D'aquesta manera, l'Arenys de Flors tindrà un total de 33 espais i equipaments que s'ornamentaran durant el cap de setmana del 30 i 31 de maig.
1: També us avancem que Arenys de Mar serà la seu del 50è Congrés Internacional de la Flama del Canigó. Aquest dissabte, prop de 200 persones d'arreu dels països catalans hi aniran.
2: Sí, seran una jornada que tindrà com a acte central un sopar commemoratiu al Calissai.
1: Finalment, d'agenda per demà, hi ha una doble cita amb la presentació del llibre La Vall Furiosa, de l'aranyenc Joan Peig.
2: Una obra que parla sobre els estralls que va provocar la Guerra Civil a la Cerdanya i es portarà a la biblioteca, i després també hi ha una proposta musical amb els concerts de la Grit Combo Band i també l'Ossarita a l'Ateneu Aranyenc.
1: Com sempre, acabarem aquest informatiu amb els esports, amb el nou curs del Club Volei Platja d'Arenys de Mar, dirigit a tots els infants que vulguin aprendre la disciplina.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars, el ple d'aquest dijous donarà a conèixer el tancament pressupostari del 2025 amb aproximadament 1,7 milions d'euros de romanent. A més, es portarà a debat el destí d'aquests diners que majoritàriament serviran per finançar l'obra de les Clarisses. Aquests dos punts destacats d'aquesta sessió de l'ordre del dia també hi inclouran 20 punts més, les cites a les 6, i el podreu seguir en directe per la ràdio.
2: L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha tancat el 2025 amb aquesta quantitat d'1,7 milions d'euros de romanent. L'alcalde Estanis Fort recorda les limitacions de la llei pressupostària i assegura que el fet de tenir un pla econòmic financer no els permet disposar de tots els diners. De fet, avança que només podran invertir 400.000 euros del romanent, ja que les restes destinaran, per exemple, a l'obra de les Clarisses o també a pagar factures pendents de l'última quinzena del 2025.
3: Hi ha una sèrie de factures compromeses, que ja saben que aquest Ajuntament, tota aquella factura que entre els últims 15 dies a l'Ajuntament no es computa fins que no hi ha romanent, per subvencions que arriben, que són per uns quants anys, s'han de tornar a incorporar en el romanent. Per exemple, fer doncs les plaques solars davant de l'escola Maragall, de les finestres del Xifré. Tornem a recordar que les Clarisses, doncs, s'hi han de posar diners, o l'increment del capítol 1 dels treballadors, que també s'ha incrementat i s'ha d'incorporar, doncs tenim un marge que potser no arriba als 400.000 euros.
2: En clau econòmica, el ple també inclou un seguit de punts d'activitat de control, com donar compte de l'informe de morositat de l'execució del pressupost del tercer i quart trimestre del 2025 i el primer del 2026, o també el compliment de l'estabilitat pressupostària. Pel que fa a la part resolutiva, un dels punts destacats és la modificació del contracte del servei de neteja dels equipaments i edificis municipals amb una pròrroga de 5 mesos mentre es prepara la nova licitació. A més, s'aprova el projecte de diversos carrers, com Sant Ramon, Bonaire, Sant Pere i Escolàpies. Estanis Forts avança, això sí, que aquest any només es podrà executar el carrer Bonaire.
3: L'execució la fem del carrer Bonaire. Hem trobat una subvenció de 200.000 euros i el carrer Bonaire val 220. Ara necessitem aquests 19.000 euros, a diferència, que els posarem amb els diners d'aquesta part del romanent que podrem, d'aquesta petita part del romanent que podrem utilitzar, i els altres, doncs, si haguéssim tingut capacitat, haguéssim pogut fer un altre, o al carrer Sant Ramon o al carrer Sant Pere. Al carrer Escolàpies, mentre no s'acabin les obres que estan fent doncs, les Escolàpies, la mateixa congregació, no ho podíem fer, però és que el no tenir gaire marge econòmic

0: Amic, doncs no podem fer tot això.
1: El ple també inclou dues mocions. Per una banda, la presentada per la CUP sobre la necessitat d'actuar davant la proliferació d'habitatges d'ús turístic i per l'altra, la presentada per Junts per Arenys en commemoració al Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Com sempre, la sessió acabarà amb el torn de precs i preguntes per part dels partits a l'oposició.
2: El Casal d'Estiu Municipal manté una proposta similar respecte a l'any passat, tant el preu com el volum de places. L'únic canvi es troba en el funcionament dels casals temàtics, que compartiran sessions amb tots els inscrits i després es dividiran en funció del que s'hagi escollit. Les inscripcions comencen aquest dilluns i s'allargaran fins al 5 de juny.
1: La regidoria de Joventut va celebrar ahir la reunió informativa sobre un estiu genial d'aquest 2026 al Calissà. I la xerrada va anar a càrrec de l'empresa adjudicatària del servei Ancon, la qual va explicar la proposta presentada que mantenia els eixos implantats en l'edició anterior. Hi haurà, per tant, el casal Baldufa pels més menuts, els temàtics i el casal jove pels adolescents. En aquests casals temàtics hi haurà és on hi ha la principal de les novetats respecte al funcionament, ja que es farà una part conjunta entre tots els inscrits i després una part temàtica on cada infant s'hi hagi apuntat. Ho explica Emma Ros, que és membre de l'equipament educatiu d'Encon Lleure.
3: La idea és que els grups d'edat comparteixin activitats que no necessàriament estan dins d'aquestes que anomenem diversificades i que, per tant, es puguin barrejar els nens de les mateixes edats. I després el que fem és una mica al contrari. Quan treballem cuines, quan treballem artístic o circo esports, el que fem és barrejar edats. Amb la qual cosa tenim un casal que té, diguéssim, tota la part en què poden compartir experiències entre iguals, però alhora també poden intercanviar experiències a nivell intergeneracional.
1: El casal municipal es durà a terme entre el 29 de juny i el 31 de juliol i es dividirà en 5 setmanes. Igual que l'any passat, cada setmana tindrà un cost de 60 euros, excepte la de Sant Zenon, del 6 al 10 de juliol, que costarà 48 euros. També amb les mateixes taxes s'ofereix el servei d'acollida i menjador, que tenen l'opció de portar tant el menjar de casa com la d'utilitzar també el càtering.
3: L'any passat vam omplir més aviat el casal Baldufa, que són els dels més menuts, que és el que no té la diversificació temàtica, i la diversificació temàtica també ens permet acollir més infants. Tenim l'acollida de matí, acollida de migdia, i després a nivell de menjador tenim el menjador amb servei de carmanyola, és a dir, que cadascú es porta dinar de casa, i amb un seguiment de tot el que és la cadena de fred d'aquest menjar des de que arriba de casa fins que arriba a la criatura, i després el que seria un menjador amb càtering normal i corrent.
1: El volum de places també es manté estable amb unes xifres que ronden entre els 20 i els 25 infants per setmana a les diferents opcions de casal. Les inscripcions arrenquen aquest pròxim dilluns i s'allargaran fins al 5 de juny i es poden fer tant de forma virtual o presencials a la regidoria de joventut.
2: El concurs d'Espais Florits comptarà amb 21 participants. D'aquesta manera, l'Arenys de Flors tindrà un total de 33 espais i equipaments que s'ornamentaran durant el cap de setmana del 30 i 31 de maig.
1: La 13a edició del concurs Espais Florits comptarà amb participants en les tres categories, si bé la xifra s'ha reduït lleugerament respecte a l'any passat. La tècnica de l'àrea de cultura, Ana Ruzafa, ha explicat que la categoria que més ha notat aquesta davallada és la de particulars amb només 4 inscrits. Pel que fa als carrers, s'hi han presentat 5 i en la categoria de comerços un total de 12.
4: Doncs ha anat força bé, el que passa que bueno, sempre bueno, hi ha doncs alguna categoria, perquè això va per categories, doncs poder ens ha fallat una mica el que és particulars. Vaja, hem augmentat el tema carrers i els comerços poder també ha baixat una miqueta, però no gaire. Sobretot hem de remarcar poder els particulars, eh?
1: Aquests espais florits es complementaran amb uns equipaments públics que es decoraran gràcies a la col·laboració de diverses entitats i col·lectius, així com les àrees de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Alguns repeteixen participació, com és l'Associació de Puntaires Flor d'Alba o la Cavalcada de Reis, mentre que d'altres, per qüestions d'agenda, no hi seran presents. És el cas dels paradistes del Mercat Municipal o l'Associació d'Orquídies, que s'instal·lava al Calissai.
4: Ha fallat les orquídies aquest any, no els hi anava bé aquest cap de setmana, i bé, però ja ho hem emplenat amb uns altres paradistes, també, que és molt interessant de venir a visitar. Després el mercat, els paradistes no els ha anat bé i el mercat ens ha fallat aquest any. A nivell municipal, doncs els jardiners doncs engalanaran doncs el que és la plaça de l'Ajuntament, i després, per exemple, el Museu de la Punta, doncs hi haurà l'Associació de Puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
1: L'edició d'enguany també inclourà exposicions, tallers i actuacions musicals, així com altres activitats paral·leles que s'organitzen per l'ocasió, com és la Fira del Disc, Còmic i Cinema o el Laboratori de Minerals dins la Setmana de la Natura.
5: Ràdio Arenys, notícies.
6: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603-35-75-44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Ràdio Arenys, notícies.
2: També us ho dèiem en titulars. Arenys de Mar serà la seu del 50è Congrés Internacional de la Flama del Canigó. Aquest dissabte, prop de 200 persones d'arreu dels països catalans s'acostaran a la nostra vila en una jornada que tindrà com a acte central un sopar commemoratiu al Calissai.
1: La jornada començarà dissabte al matí amb un seguit de ponències que tractaran diferents aspectes vinculats a la Flama del Canigó, un dels símbols identitaris dels països catalans. Ja a la tarda hi ha previstes diverses activitats, entre elles visites turístiques o actuacions diverses, com la versió curta de la dansa d'Arenys o el concert del grup Acordionistes i Panderetes del Coro. Tot plegat culminarà amb el sopar i la cerimònia oficial. Es preveu la participació de gent d'arreu, tal com explica Xesca Vila, que és responsable de la Comissió de la Flama del Canigó a Arenys de Mar.
9: Baixen 60, entre 12 provençals i gent de Cotlliure, a Perpinyà, i després ve gent de tota de Banyoles, de Girona, d'Olot, de Tarragona, un fotiment de gent.
1: La gala comptarà també amb una processó amb torxes, parlaments i l'entrega d'obsequis, com el quadre La Barretina d'Or, que quedarà custodiat a Arenys de Mar durant tot l'any.
2: El Congrés de la Flama posarà punt final amb un petit correfoc dels diables socarrimats.
1: Des de la colla aranyenca, volíem dir, agraeixer la confiança de la Comissió de la Flama per poder participar en aquest acte. Anna Bet n'és una de les portaveus.
10: Per nosaltres és un orgull, no?, de que altres entitats ens tinguin, de cultura popular i de cultura catalana, ens tinguin en compte per participar de les seves activitats. És una manera de donar-nos que estem creixent, que ens estem donant a conèixer, i per nosaltres té molt de valor.
1: L'activitat per la colla de diables no s'atura. La pròxima proposta serà dissabte que ve amb una botifarrada popular en el mar de l'Arenys de Flors, una activitat ajornada per dijous gras per la previsió de les pluges. També seran presents per la revetlla de Sant Joan i per la festa major de Sant Zenon. A més, estan treballant en l'organització d'un correfoc infantil.
10: Tenim una cosa en mente que volem fer, que és el correfoc, un correfoc infantil de cara a l'hivern, que estem ja parlant amb l'Ajuntament, a veure quines dates serien les més adients. Comptes de l'encesa de les fades que vam fer l'any passat, que vam ajudar les fades, aquest cop fer una miqueta, una cosa més pròpia.
1: La celebració d'aquest 50è aniversari del Congrés Internacional de la Flama del Canigó coincideix amb els 60 anys de l'arribada de la primera flama i també els 45 que ho fa Arenys de Mar.
2: Passem a l'agenda de demà i d'aquest cap de setmana. En aquest cas, per divendres, l'arenyenc Joan Page presenta el seu llibre La Vall Furiosa a la biblioteca. L'obra explica els estralls que va provocar la guerra civil a la comarca de la Cerdanya a través de la relació de dos joves amics. La cita és aquest divendres a la sala d'actes de l'equipament cultural.
1: Joan Page utilitza la història de dos personatges per posar de manifest la complexitat i el dolor que va portar la Guerra Civil a la comarca de la Cerdanya. Una parella de joves que són amics perquè s'han criat en un mateix sostre, però amb diferents condicions. Un és el mosso i l'altre és el fill del propietari. Aquesta diferència en la condició social els portarà a formar part de dos bàndols oposats, els anarquistes i el Front Nacional.
11: L'un s'apunta a la comuna de Puigcerdà controlada pels anarquistes, amb totes les contradiccions que li suposarà la violència que es produeix en aquell moment, i l'altre, com li han matat el pare, i això no és un spoiler perquè se sap de seguida, passa la frontera i s'apunta al Terç de Montserrat, al bàndol nacional. I és la història de les dues experiències d'aquests dos adolescents que prenen aquestes decisions intuïtives.
1: Tot i que els protagonistes del llibre són ficticis, està elaborat amb una bona dosi de realitat, tant per la part del context històric com també per la part més personal. El fet és que Joan Page és d'Arenys de Mar, però les seves arrels són de Llívia i l'obra explica part de la història familiar després que el seu avi el matés la Comuna de París i el pare s'allistés al Front Nacional amb el requeté.
11: Ens inventem els personatges principals, però després hi ha personatges secundaris molt reals i li fem també anotacions documentals, però també hi ha les memòries que ens va deixar el meu pare, que són unes memòries esfereïdores d'un noi que viu la guerra. I al final el que és el conjunt del relat és un conjunt d'una novel·la antibel·licista, podríem dir.
1: Per l'autor, aquesta història es podria repetir en moltes altres comarques de Catalunya, però destaca una singularitat de la zona dels Pirineus, la frontera. A més, apunta que el seu objectiu també ha estat fer un exercici de memòria històrica i democràtica on també ha volgut mostrar els clarobscurs del Front Republicà.
11: Amb un punt fronterer central per on passa tot el tràfic d'armes que ve de Rússia, i per tant tenim reflexada a la comarca la història de la Guerra Civil de Catalunya. És com la microhistòria que exemplifica tot el que va passar i fins i tot tots els errors republicans. Sap greu posar-los de manifest perquè un més o menys té simpaties per la República, però bé, aquesta és la grandesa de la democràcia, no? Que et pots criticar-la.
1: Tothom que estigui interessat en conèixer amb més profunditat aquesta història situada a les valls de les muntanyes dels Pirineus Occidentals pot assistir a la xerrada que es farà demà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca i que presentarà Lourdes Cazorla.
5: Ràdio Arenys, notícies.
2: I també aquest divendres la Great Combo Band i l'Ocerita tocaran a l'Ateneu Arenyenc. Els dos grups de l'Escola de Música d'Arenys de Mar oferiran actuacions amb estil ben diversos i per tots els públics des de les 7 de la tarda i fins les 11 de la nit aproximadament.

0: Aquests que estàvem escoltant eren la Great Combo Band, que, com dèiem, els escoltarem aquest divendres a l'Ateneu Arenyenc.
1: Precisament sota la direcció del professor de trompeta i trombó Guillermo Caillero, els joves Eric Fornaquera, la bateria Teo González a la guitarra elèctrica, l'Enzo Molero al baix elèctric, en Bruno Serra als teclats i en Pau Barratxin a la trompeta, ompliran l'Ateneu de jazz, swing i blues. En parlen al programa de Ràdio Arenys A Plec i Drames.
2: A mesura que hem anat avançant, hem anat centrant-nos més amb el jazz. I ara que tenim el Guillermo, que és un gran trompetista també i músic professional, amb ell ens centrem molt en el jazz, el blues i coses així. I al final també és molt bon professor perquè hi entén molt del tema i ho fa molt bé.
3: Sí, i a més tenir un músic de la gamma del Guillermo, no?, que és així molt bo a nivell internacional, tot té un munt de bolos, també crec que ens influeix molt positivament a l'hora de tocar, a l'hora de fer un repertori i tot.
1: El concert començarà a les 7 del vespre i tindrà la participació d'una banda convidada de l'Escola de Música Municipal de Pineda de Mar.
0: Després, a partir de 8:45, serà el torn del grup Los Sarita, que aquesta vegada han canviat el repertori amb l'objectiu que s'aprofiti més la pista de ball.
1: A l'escenari pujaran fins a 12 integrants que tocaran cançons de rock que aniran des dels anys 60 fins als 90. En parla un dels seus integrants, Ramon Puigverd.
4: Hem triat peces com molt ballables, no hem fet, hem deixat de banda una mica tot el que són boleros i xaxars i coses així, ens hem dedicat una mica més a fer música més tipus de rock i música dels anys 70-80, una mica això. I, bueno, doncs les ganes que tenim és que la gent estigui davant nostre, ens escolti, ens vegi, s'animi i vagi.
1: Tot plegat en una vetllada que se celebrarà demà a la sala d'actes de l'Ateneu Arenyenc.
0: I acabem amb un breu sobre una de les propostes que serà avui, una nova sessió de l'Hora del Conte.
1: Precisament avui a la sala d'actes de l'equipament cultural, els més penedits tindran l'oportunitat de gaudir d'una sessió de l'Hora del Conte especial amb la coral Els Boixets, que en aquest cas està dirigit per Gemma Ruiz, com sempre serà a partir de les 6 de la tarda.
5: Taller Maresmauto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresmauto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: El Club Volei Platja Arenys organitza un curs per a aquest estiu dirigit a tots els infants d'Arenys que vulguin practicar i aprendre aquesta disciplina. Es fa 3 dies a la setmana per infants i joves de 8 a 18 anys. Oriol Leo, bon dia.
8: Bon dia. La previsió del Club Volei Platja d'Arenys és doblar els torns del curs d'aquest 2026 per fer front a la gran demanda que ja han registrat de persones que hi volen participar. El curs es farà dilluns, dimecres i divendres. El segon torn serà per a jugadors i jugadores de competició. El curs també va acompanyat d'entrenaments per a adults i veterans que es faran dimarts, dijous i divendres de 7 a 9 del vespre. Laura Buján és la coordinadora esportiva de l'entitat.
9: Volem començar a tornar a fer força amb la base. De fet, aquest any hem estat amb dues escoles col·laborant i hem fet sessions d'educació física. I també volem engrescar els nens a començar a competir i a descobrir l'esport d'una manera més seriosa. Durant l'any també entrenem i tenim alguns nens que fins i tot s'animen a competir i combinen la platja i la pista o només fan platja. Vull dir, al final estem sempre actius.
8: Les primeres proves competitives es fan a finals de maig i principis de juny i el Club Volei Platja Arenys presenta equips a totes les categories. L'objectiu de l'entitat és repetir èxits com l'any passat, quan diferents equips, cadets masculins i femenins, es van classificar per a campionats d'Espanya. L'any passat es van disputar a la línia de la Concepción, a Cádiz, i un cadet masculí hi va assolir el cinquè lloc. El club vol tornar a tenir representació als campionats 2026.
9: Infantil, masculí i femení, tenim 3 cadets femenins, 3 cadets masculins, sots 19 masculins i femenins també tenim un munt, i a veure com va. Esperem poder classificar amb algun equip pel campionat d'Espanya, que jo crec que sí, i anirem veient. Ara són 4 proves fins al juliol, i si classifiquem, doncs a partir del juliol viatjaríem a diferents punts d'Espanya per competir a nivell nacional.
8: Per formalitzar la inscripció al curs de voga i platja, cal entrar a la pàgina web del club i omplir un formulari que també es pot trobar al perfil d'Instagram de l'entitat.
5: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: Com sempre, acabem aquest informatiu escoltant la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
10: Bon dia. Estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda, molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu de dijous 21 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Oriol Leo, Gemma Roig i Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
11: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pàvia Pardo, situada a la Riera Perafita, número 75. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànic amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i el carrer Jaume Borré i el carrer del Turó i el carrer Margarides estan tallats fins a les 4 de la tarda. I demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. El carrer Jaume Borré de 9 del matí fins a les 4 de la tarda. El Rial de Sa Clavella de 9 i quart del matí fins a la 1 i quart del migdia. El carrer de l'Església de 8 del matí fins a les 4 de la tarda. I el carrer Bisbe Català de 9 del matí fins a la 1 del migdia. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: L'exploració durà.

0: Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4, hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977, i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986 va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Bon dia i bon dijous, 21 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Martí González.

Dijous 21 de maig, avui amb molt futbol. Parlarem també d'aquesta final de la Champions femenina que arriba en només dos dies entre Barça i Lió, dissabte a les 6 de la tarda a Oslo. També haurem d'explicar la situació institucional de la llei de club de futbol, que fa només unes setmanes dèiem que es tenia la garantia de la continuïtat i ara torna a viure una situació límit amb la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. N'estarem pendents i ens ho mirem d'explicar des de Lleida. Com dèiem, molt futbol i també bàsquet, tornant a la part esportiva. Ahir victòria de la penya important per classificar-se ja matemàticament pel play-off. També tindrem waterpolo, futbol sala i handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, sold out, tot venut per a l'Uleva, l'Estadio d'Oslo, per a la final de la Champions femenina aquest dissabte.
1: El Barça s'enfronta de nou a l'Olympique de Lió, gran dominador europeu, campió de 8 Champions, però que no la guanyen des de 2022. De fet, l'últim precedent fa 2 anys a Bilbao va caure cap al bàndol blaugrana. És la 6ª final de Champions consecutiva per al Barça, que buscarà el seu 4th títol europeu per treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal, que havia eliminat el conjunt francès a semis. Malgrat la dificultat del desplaçament, s'esperen milers de culers a la capital noruega.
0: Avui continuarem explicant i escoltant protagonistes d'aquesta final de dissabte. En categoria masculina, i el primer equip del Barça va fer el sopar de fi de curs en un restaurant de Castelldefels.
1: Hi va assistir tota la plantilla i el cos tècnic, acompanyats de la majoria de les seves parelles, a més del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. L'únic que no hi va poder assistir va ser Fermín, que aquesta setmana ha passat per quiròfan per operar-se de la fractura al dit petit del peu dret i es perdrà el Mundial. El Barça tanca la temporada dissabte a Mestalla en l'última jornada de Lliga.
0: No s'hi juga res el Barça contra el València, el Barça ja és campió, sí que s'hi juguen alguna cosa a l'Espanyol i sobretot al Girona.
1: El conjunt perico ja ha aconseguit l'objectiu principal, la permanència, però encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. Els blanquiblaus tanquen la Lliga rebent a la Real Societat. Qui s'ho juga tot és el Girona, que està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a primera. El partit ha estat declarat d'alt risc per part de la Comissió d'Antiviolència i, per tant, el club no permetrà l'accés a la zona local del camp de gent amb vestimenta, símbols i elements d'animació del conjunt visitant. El Girona també informa que s'han detectat casos de revenda fraudulenta d'entrades i ja ha activat els protocols per impedir-ho.
0: N'estarem pendents. I un últim punt de futbol. Ahir vam conèixer el primer campió d'una competició europea aquesta temporada.
1: L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar ahir a Istanbul campió de l'Europa League, superant clarament el Friburg a la final per 3-0. És la 5ª Europa League que guanya el tècnic basc, després de les 3 sumades amb el Sevilla i la que es van dur al capdavant del Villarreal.
0: En bàsquet, la penya guanya a Tenerife i ja és matemàticament equip de play-off.
1: Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd i negre, 98-100, que els assegura com a mínim la 6ª plaça a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se enfrontat només ahir mateix al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular de CB.
0: Més bàsquet, el projecte del nou pavelló d'esports de Manresa ja pren forma.
1: L'Ajuntament calcula que s'acostarà uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, visita la ciutat i feia explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar el nou equipament del Congost. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Superior, Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió a parts iguals. Inicialment, la proposta de l'Ajuntament era remodelar l'actual nou Congost amb una inversió de 20 milions, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé 2 temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats, molt a prop de l'actual estadi.
0: Ho anirem explicant i seguint aquesta obra en handbol. El Granollers Atlètic va guanyar ahir, es jugarà aquest dissabte a Oviedo, al ser l'any vinent a plata masculina.
1: El filial ballesà, campió del grup D de la primera estatal, va superar d'un gol 30-29 al conjunt asturià ahir en l'anada de l'eliminatòria d'ascens.
0: Dissabte, com dèiem, la tornada a Astúries, a Oviedo. Pel que fa al primer equip, Sergi Franco deixarà Granollers a final de temporada.
1: L'extrem dret i actual capità de l'equip d'Antonio Rama tanca una etapa d'11 anys al Granollers, amb qui va debutar el curs 18-19. Ha marcat 564 gols en 219 partits oficials. Franco marxa a l'RTB Base el suís, on també hi juga el seu excompany, el granollers Marc Guàrdia.
0: En waterpolo, el Barceloneta va tancar una lligueta de quarts de final de Champions masculina perfecta, amb 6 victòries en 6 partits.
1: L'última, ja amb la primera plaça del grup assegurada, va ser ahir a Grècia, a la piscina de l'Olympiacos, 9-12. Els mariners ja saben que s'enfrontaran a les semifinals d'aquesta Champions en una Final Four que jugarà de l'11 al 13 de juny a Malta, al Ferencváros hongarès, segon del grup B. A l'altra semifinal es veuran les cares precisament Olympiacos contra Prorreco Italià.
0: Abans, recordem, el Barcelona haurà de disputar la final de la Lliga, la Divisió Nord masculina, a partir d'aquest diumenge amb el primer partit, en aquest cas contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina, avui podem tenir ja el primer finalista.
1: Amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu, el conjunt agarenc buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé dimarts, malgrat la derrota al vigent campió d'Europa. Ahir es va jugar el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell amb victòria clara maresmenca per 13-6.
0: I en futbol sala, en últim punt, avui es juga un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
1: Duel que enfronta Rubí Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Aquest cap de setmana tindrem molt futbol i molt play-off. Carme, dissabte, Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Doncs a les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la Tercera Federació Masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet, des de Can Rosés. I quan acabi a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem també més futbol.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina. Al migdia, dos quarts d'una, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat. I a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports L'Hospitalet, amb 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Dijous 21 de maig, 9 minuts gairebé passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè ja només queden 2 dies per a la final de Champions femenina, a que enfronta, insistim, Barça i Lió. 6a final consecutiu per a un Barça que es vol consolidar com a millor equip d'Europa i treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal a la final, un Arsenal que també havia eliminat el conjunt francès a semifinals. Aquest any va ser al revés, a les semifinals, el Lió va guanyar l'Arsenal i toca aquest clàssic del futbol europeu en categoria femenina, després que el Barça eliminés el Bayern de Múnich, que a més té el morbo, hem anat recordant que el Lió l'entrena ara l'ex-blaugrana Jonathan Giraldez, que fa 2 anys a Bilbao dirigia el Barça campió d'Europa contra el Lió amb Pere Romeu com a assistent. Avui l'equip a viatjar cap a Noruega i podem escoltar més protagonistes que han parlat abans de viatjar, en aquest cas pels mitjans del club, 2 futbolistes que tot sembla indicar, tot i que encara no és oficial, marxaran del Barça un cop acabi aquesta temporada. Les defenses són Navalla i Mapi León. Escoltem a la tarda al Maresmenca.
1: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de 2, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos-el també una altra vegada cap a casa.
0: I la central aragonesa Mapi León recordava la seva experiència en finals d'aquest tipus.
2: Las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas. Y a veces se gana y a veces se pierde. O sea, al final, esto es el fútbol. O sea, tú haces y entrenas lo que crees que va a funcionar y luego llega el día de la final y te tiene que salir. Entonces nosotros trabajamos para que se acerque más o salga, o haya más probabilidades de que salga lo que queremos que salga. Cada año, cada final es una experiencia diferente, te da momentos diferentes, circunstancias diferentes y de todas tienes que aprender. Se suele aprender más de las derrotas.
0: Després de gairebé una dècada com a blaugrana, Mapi León ha estat en les 6 finals del Barça de Champions, que ha disputat el Barça guanyant a 3 i perdent a 3. 2 contra l'Olímpic de Lió, recordem però que fa 2 anys a Bilbao ja es van girar les tornes i va ser les blaugranes que van guanyar a les franceses a final, la final del 2024. Una Mapi León que definia així com se sentiria en cas de guanyar la d'aquest any.
2: Bueno, si ganamos la Champions yo me vuelvo loca, más de lo que estoy, pero me haría mucha ilusión. O sea, me haría mucha ilusión.
0: Com dèiem, aquest dissabte a Oslo, Noruega, aquesta final de la Champions femenina, 25-26, Barça-Lió a les 6 de la tarda. Demà a la tarda compareixerà Pere Romeu, a la prèvia just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit, acompanyat de 2 jugadores. Una en categoria masculina i el primer equip del Barça va celebrar els 2 títols aconseguits aquest curs amb un sopar, just abans de l'última jornada de Lliga, en què els blaugranes jugaran a Mestalla contra el València. Qui s'ho juga tot, ja ho hem anat parlant, és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a casa per mantenir-se a primera divisió. I l'Espanyol tancarà el curs també dissabte a les 9, ja amb la permanència a la butxaca i amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, per a la Conference League. En parlava als mitjans del club al lateral de l'Hospitalet, Omar Al-Hilali.
3: Es normal, al final lo hemos pasado muy mal y la verdad que nos lo merecíamos. Veníamos haciendo las cosas bien, pero no se daba el resultado. Y la verdad que bueno, muy contentos, pero hay que finiquitarlo este sábado. Ahora que hemos hecho 2 partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición? Y la verdad que vamos a por ello porque no tenemos otra mentalidad.
0: Un Omar que no renunciaba a la posibilidad de clasificarse para competición europea.
3: Está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y como te he dicho antes, hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Creo que nos merecemos también esta semana de tranquilidad, pero como te he dicho antes, hay que cerrar lo mejor manera posible y aferrarnos a esa posibilidad, aunque sea mínima, pues que la haya, pues hay que meterse ahí.
0: Dissabte a les 9. Demà seguirem parlant aquesta última jornada de Lliga Primera Masculina, Espanyol-Reial Societat, València-Barça i aquesta final per la permanència entre Girona i Elx. Més futbol, tornant a la categoria femenina, encara no ha acabat la Lliga F, però ja coneixem quin és l'11 ideal, que premia 5 blaugranes, Esmei Brooks, Ona Batlle, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Eva Payor, a més d'una altra catalana, la migcampista vegenca Paula Fernández, peça clau d'una Reial Societat que ha estat l'únic equip capaç de treure-li punts al Barça, tercer classificat i classificar-se per competició europea, per la Champions. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Paula Fernández s'ha convertit en una de les jugadores més destacades, amb més minuts i titularitats de l'equip Txuri-Urdin, consolidant-se com el motor de la Reial Societat al mig del camp. A més, ha sumat 3 gols i 4 assistències, tot i que la seva posició de migcampista organitzadora no la situa habitualment a prop de l'àrea. Ella rebia el premi que l'acreditava com a membre de l'11 ideal amb aquestes paraules.
5: Creo que es el premio individual más colectivo y creo que si me dan esto es de reconocimiento de todo el equipo, todo el grupo y que al final para mí es un premio colectivo, la verdad.
4: La bona temporada de la Reial Societat l'ha permès classificar-se per la Champions League de la temporada que ve, a l'haver aconseguit quedar en tercera posició a la Lliga, només per darrere del Barça i el Real Madrid. De fet, la Paula destacava la victòria contra el conjunt blaugrana com el gran moment de la temporada.
5: Pues yo creo que el partido del Barça, que creo que fue un ejercicio de resistencia, porque al final es un equipo muy superior y creo que como equipo supimos estar juntas y la que tuvimos meterla.
4: La Sanfruitosenca tenca, doncs, una gran temporada ja pensant en la següent, on a més disputarà la millor competició continental on trobarà els grans equips europeus.
0: Gràcies, Jordi. De nou en categoria masculina en el futbol de casa nostra, el Martinenc ha fet oficial avui mateix la renovació de l'entrenador del primer equip, Toni Carrillo, per al curs vinent. Carrillo, que porta 3 anys al Martinenc, ha aconseguit 2 ascensos l'any passat de primera catalana a Lliga Elit i aquest any, en parlàvem amb ell aquesta mateixa setmana, de Lliga Elit a tercera federació. L'escoltem en declaracions als mitjans del club.
6: Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu en la meva forma de treballar. I jo estic molt, molt, molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
0: El Martinenc l'acompanya tercera com a campió d'aquesta Lliga Elit. També ho hem anat explicant al San Juan Atlético de Moncada i veurem qui és l'altre equip que puja, en aquest cas mitjançant el play-off. Aquest cap de setmana comencen les semifinals. També jugarà la tercera federació el curs vinent al Mollerussa, que vol fer una passa endavant la temporada vinent. Ua, Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
7: La tercera federació no fa ni 2 setmanes que ha posat el punt final i els equips que no competeixen la promoció d'ascens ja han activat el xip que els porti a configurar de la millor forma possible les plantilles de cara al curs vinent. És el cas d'un Mollerussa que ràpidament, de fet, abans i tot acabar la temporada, va renovar Manel Cazorla com a entrenador. Un tècnic en declaracions a UAU ens explicava que ja estan planificant el vestidor del conjunt del Pla d'Urgell 26-27 i que passa per renovar part del bloc actual.
8: El gruix gros serà d'enguany. Intentarem que es quedin els jugadors que han altres volant que es quedin i que entenem que els donguin aquell nivell i tot el que no tinguem pues, ho haurem d'anar a buscar per incorporar. No serà fàcil perquè el mercat és difícil sempre, va ser difícil a l'hivern, pues, a l'estiu serà igual. Però el club vol fer coses boniques, tenim les eines i les hem de poder.
7: De fet, el conjunt mollerussenc ja ha oficialitzat alguna renovació. La primera d'elles ha estat la del capità i golejador Jofre Graells, que seguirà vestint la samarreta del Mollerussa una temporada més. Al llarg del dia, el club oficialitza d'altres renovacions.
0: Gràcies, Sergi. Precisament a Lleida continua el terratrèmol amb el Lleida Club de Futbol, que es torna a trobar en una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació en uns dies després de la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. Així ho ha manifestat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
9: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, i ho diré així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
0: Un Marc Torres que parlava també del futur d'aquest club sense inversors. L'escoltem.
9: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. No tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
0: N'estarem pendents d'aquest futur de Lleida Club de Futbol. Com dèiem, 2 setmanetes per aquesta data límit, el 5 de juny. En principi havia de competir la Lliga Elit després del descens d'aquest curs. En bàsquet, important victòria de la penya ahir a Tenerife, que li dona ja matemàticament el bitllet per disputar els play-offs pel títol de l'ACB. 98-100 van guanyar els verdinegres al Tenerife, en aquest cas, amb el debut del pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va notar 4 punts. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
10: Bon dia. El Joventut s'ha classificat ja matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se. A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi en la 6a plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. Els de Dani Miret van viure un partit surrealista amb una primera part on no van defensar gens i el Tenerife, que va tenir la baixa de la seva estrella Marcelinho Huertas, va agafar 17 punts de renda. La penya va anar retallant mica en mica fins a arribar a un final a cara o creu. Cameron Hunt, desaparegut fins als minuts calents, va anotar la cistella per empatar i forçar la pròrroga. En el temps extra també es va mantenir la igualtat fins que en l'última acció Ricky va fer el tap al tir de 3 de Jaime Fernández. El partit va servir per veure el debut del francès Yanis Morin, que va jugar 6 minuts. Va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. Al final del partit, la sorpresa va ser quan Guillem Vives, en els micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona, va explicar que, tot i ser ja en el mes de maig, la penya encara no li ha dit res del seu futur i que entén que no compten amb ell. Escoltem-lo.
11: El que passa és que no sé res del club i, bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar maig i no saber res, i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i contem, doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
10: La penya té ara 3 partits més per acabar la lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts contra l'Unicaja, el partit que es va suspendre al descans pels problemes amb el videomarcador. I la setmana vinent, dijous o divendres, a Fontajau contra el Bàsquet Girona.
0: Gràcies, Ramon. I encara en bàsquet, que cap de setmana tenim aturada la fase d'ascens de segona FEP, una pausa que sembla que li pot anar bé, per exemple, el Pujol Mollerussa, que la setmana vinent viatja a Badajoz per disputar la fase d'ascens definitiva. Tornem a 1 a 1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
7: L'equip del Palafrugell segueix amb el somni de l'ascens a segona FEP després de superar el Navàs el passat cap de setmana i aconseguir un bitllet per disputar les decisives fases finals a Badajoz la setmana vinent. Abans, però, petita aturada competitiva per carregar forces. Una aturada que, segons el tècnic del Pujol Club Bàsquet Mollerussa, Marc Díaz, serà positiva per l'equip de creacions en aquesta casa.
12: Jo penso que és positiva perquè ara arribem ja amb les cames cansades, amb el cap també, que portem ja moltes emocions des de pretemporada, i la veritat que per recuperar l'equip aquesta setmana físicament, també per preparar amb més calma el cos tècnic aquests partits, penso que ens va bé tenir aquests dies per fer també feina de scouting, de vídeo amb els jugadors, de treball a pista i preparar bé cada un dels 3 partits, que al final són 3 finals i que haurem d'estar a un gran nivell si volem guanyar-li.
7: Tot plegat per afrontar una fase d'ascens molt intensa, els mollerussencs han quedat enquadrats al grup 1 i jugaran dijous vinent a 3:45 de la tarda contra el Velabàsquet Club Bàsquet Sueca. Divendres jugaran contra el Club Bàsquet Tres Cantos a la mateixa hora i dissabte a les 8 del vespre tancaran la fase davant l'anfitrió Vitali Lamar Badajoz. Dels dos grups de 4 equips que competiran a Badajoz, el primer de cadascun d'ells pujarà a segona FEP. Els segons classificats es jugaran el tercer bitllet diumenge a les 5 de la tarda en un darrer partit decisiu.
0: Gràcies, Sergi. I en voleibol, aquest matí arrencat, ja tenim en marxa les fases d'ascens a la primera nacional femenina de vòlei, que es disputen a Torredembarra, i ho competeixen dos equips catalans, un en cada grup, de fet. L'anfitrió, el Sèvol Torredembarra, que ha començat molt bé, ara en parlem, i el Sant Cugat C, que també està jugant ara mateix. De fet, anem en directe al pavelló municipal Sant Jordi, on hi tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
13: Bon dia de nou. Doncs segueix en directe aquest partit del Sant Cugat C al pavelló municipal Sant Jordi de Torredembarra contra el Sant Tomé de Múrcia. Estem al tercer set, ara mateix igualtat màxima amb un 12-12 al marcador. Abans, un set per a cada equip. El Sant Cugat C, que s'ha imposat en el primer, el Sant Tomé en el segon, en un emocionant final que s'ha acabat decidint per 27 punts a 29 a favor de les murcianes. És l'únic partit que queda en joc d'aquesta matinal en què ha començat aquesta fase d'ascens a categoria nacional. Recordem que el Sèvol Torredembarra s'ha imposat al Val de Fierro per un clar 3-0, 3-7-0, i tot just ara, fa uns minuts, ha acabat el partit del seu rival d'aquesta tarda, del rival del Sèvol. Serà el Múrcia, que ha aconseguit imposar-se als salesians d'Elx per 3-7-1. El Sant Cugat C, que també jugarà aquesta tarda, ho farà contra el Ciutadella, que ha començat guanyant aquest matí 1-3 contra el Pamesa Teruel. Els dos partits d'aquesta tarda a partir de les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Josep. N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta fase d'ascens que s'allargarà a Torredembarra fins diumenge. I en waterpolo, el Barceloneta va tancar ahir una lligueta de quarts de final de la Champions perfecta, amb 6 victòries en 6 partits, l'última ahir 9-12 a la piscina d'Olympiacos, que també serà, com el Barceloneta, evidentment, a la Final Four, que juga de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros hongarès serà el rival a semis dels Mariners, a l'altra semifinal, Olympiacos Pro Reco. Abans, això sí, el Barceloneta jugarà la final de la Lliga, de la Divisió Nord masculina contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina, avui podem conèixer el primer finalista amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu. El conjunt agrenc que buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé, tot i perdre el vigent campi d'Europa. I ells ha disputat el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell, amb victòria clara maresmenca, 13-6. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
14: El play-off de l'Estalpul Natació Sabadell femení ha començat com el del masculí, és a dir, amb derrota, en aquest cas, però ben contundent. 13-6 van caure ahir les de David Palma a la piscina del Mataró en el primer partit de les semifinals. El club va aguantar fins al descans amb l'empat a 4 en el marcador, però la represa es va desfer inexplicablement i va encaixar un dolorós parcial de 9-0 en contra, que va sentenciar aquest primer punt a favor de les maresmenques. Simone van de Kratz, waterpolista neerlandesa del club, creu que va ser una qüestió d'intensitat.
15: Pienso que estamos jugando muy bien por dos cuartos, 4-4, y después, bueno, necesitamos jugar con más intensidad, con ya, más juntas también, porque ahora estamos dentro del agua, casi así, y no cerramos bien. Y yo pienso que cuando jugamos con ganas, con la intensidad, podemos ganar contra ella, seguro que sí, pero ese partido no es nuestro nivel, solo el viernes nos vamos al 100% y después miramos el resultado.
14: Era el sisè precedent entre tots dos aquesta temporada. L'Astralpul s'ha quedat sense marge d'error i demà mateix, a les 8 del vespre, haurà de guanyar tant sí com no a Can Llong per poder forçar el tercer i definitiu partit, que seria diumenge novament a Mataró.
0: So close, I can feel you breathe. N'estarem pendents, evidentment, d'aquestes semifinals. Avui a les 7 de la tarda, com dèiem, aquest Terrassa-Sant Andreu, segon partit, el primer se'l van endur les andreuenques. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
8: Buena onda, Frankfurt!
7: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
8: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
7: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
8: vermut de 12 a 14:30.
7: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
8: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Moltes construccions romanes, com el Panteó de Roma o els ports antics del Mediterrani, continuen dempeus després de gairebé 2.000 anys, sovint en millor estat que estructures modernes molt més recents. El secret és el formigó romà. A diferència del formigó actual, els romans no utilitzaven ciment Portland, sinó una barreja de calç viva, cendra volcànica i aigua de mar. Aquesta combinació provocava una reacció química que feia créixer cristalls minerals amb el pas del temps, reforçant l'estructura en lloc de debilitar-la. Curiosament, el contacte constant amb l'aigua salada feia el material encara més sòlid. Avui en dia, els enginyers estudien aquesta tècnica per crear materials de construcció més duradors i sostenibles, ja que el ciment modern genera una gran quantitat d'emissions de CO2.
2: Bon dia, són les dues.

0: amb moltes altres lleis.
1: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
2: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació. Sònia Kerr.
3: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
4: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
3: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
3: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
2: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
3: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
2: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
3: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
2: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
5: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
2: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel Pla de Barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
9: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
1: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més

0: més ni menys.
1: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
2: Notícies en xarxa.
3: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
4: USTEC ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. USTEC, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
3: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
6: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic, i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
7: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant en la cerca d'una solució al conflicte obert.
3: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A aquesta hora, a Tortosa, hi ha en marxa una manifestació que aplega un miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60%, segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre, amb les mateixes reivindicacions: una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. Ho ha dit Pau Urenya, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
9: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls. Volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
8: La manifestació encara no s'ha acabat. De fet, havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem, amb l'objectiu de que tots els grups municipals facin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
3: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
0: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
10: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
3: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
12: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
13: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. I el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant. Pues s'inicia tot el procediment.
11: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
3: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
7: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
14: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
7: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
3: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
7: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
15: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
7: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80%, volíem dir, no denuncien aquestes agressions.
3: És un quart de 3. Atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles tàser per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia, després de ser alliberats aquest matí, i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seva Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
17: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
16: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des que es va recuperar la competència.
7: Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
18: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
7: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
3: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
19: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
20: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
19: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
3: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
21: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
22: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària, requereix disciplina i respecte per les normes.
21: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
3: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
7: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
3: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català, amb multes de fins a 3.000 euros.
7: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
3: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
1: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials, celebrada aquest matí, els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
7: Una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
3: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
4: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junior de presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
23: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
5: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
4: Gràcies des de 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, assumir i aixecar la Champions. Cugat.cat, Joan García.
24: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
25: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
24: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
4: Gràcies des de Cugat Mèdia, Joan Garcia. Segona Federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació el Martinenc, que ha pujat a tercera federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
0: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys, i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat, i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
4: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Canet es juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
6: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Finques Blaumar.
9: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
9: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
9: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Zaquiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
4: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que... tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
5: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
2: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
6: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
7: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva. I podem ara doncs, avançar en aquest tema. No? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
6: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
6: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
2: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
6: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
2: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
6: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
2: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit, Joan Barberà.
8: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
2: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
9: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement, la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
5: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
0: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
3: Notícies en xarxa.
2: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
7: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
10: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
2: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
11: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels Serveis Territorials d'Educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
12: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
11: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
12: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
11: La jornada ha acabat a la plaça de la Font, davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 7:45 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
2: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
14: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
13: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
2: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
16: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
17: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. I el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant. Pues s'inicia tot el procediment.
15: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
2: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
6: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
18: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
6: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
2: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
6: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
19: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima Y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
6: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
2: És gairebé 3:45. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser, per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
21: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
20: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ara sí, 3:45, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
6: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
22: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
6: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
2: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
24: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
23: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
2: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
25: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
26: L'any passat doncs, va ser un any
14: bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària, requereix disciplina i respecte per les normes.
25: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aèris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
2: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de UAU i Lleida Ràdio.
0: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
1: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
0: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
2: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Berà Ràdio, Sònia Camí.
4: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
5: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs, vam dir, és que això és fantàstic.
4: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
2: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
8: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. UAU Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
9: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència de Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França, que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
26: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
9: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
8: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. What Media, Joan García.
7: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Renera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera, amb 21 anys, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a Oslo i davant l'Olímpic de Lió intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
10: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
7: Renera, formada a les categories inferiors del júnior, fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça. Juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
8: Gràcies, Joan García. Des de Quat Media, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic, de l'entrenador, de Toni Carrillo.
11: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, en tot l'altre. Sempre he tingut aquesta forma de treballar, he estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
8: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt ballesà.
12: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
8: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu. Si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa, el seu actual club, serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
16: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans. Nou Confort, lampisteria general.
17: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
3: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
17: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
3: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
17: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15. Ràdio Arenys.
13: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional.
6: fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmxals. Institut JM Xals. Ciència i caliu humà Arenys.
15: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
18: Segueix-nos a les xarxes socials.
19: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de UAM, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de UAM, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és el cas de la síndrome de la petrificació progressiva. Aquesta condició mèdica rara es caracteritza per la gradual petrificació dels teixits del cos, convertint la persona en una mena d'estàtua de fang vivent. La condició es deu a una mutació genètica que afecta la producció de col·làgen, una proteïna essencial per l'estructura i la funció dels teixits. A mesura que la condició avança, els teixits es tornen cada vegada més rígids, cosa que pot portar a la pèrdua de la mobilitat i funcions de les extremitats i els òrgans. Només s'han documentat uns quants casos d'aquesta condició a tot el món i no hi ha cap cura coneguda. Tot i això, els científics continuen investigant per entendre millor la causa i el mecanisme d'aquesta estranya condició.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment és del 60%. I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles de ser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans,

S'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 21 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres a 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endins estarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Practicarem esport sortint de regata. Pararem taula participant en una mostra gastronòmica. Passejarem pel Museu d'Empúries i acabarem el programa d'avui sabent en primera persona com es diuen diferents espècies marines en llengua de signes. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt contenta, perquè a més acabo de descobrir una cosa. Què fas aquest dissabte? Em vols venir amb mi a veure el musical?
1: Sí, que
2: Mare
1: aquest...
2: meva,
1: no.
2: Has de venir amb mi. Sí, sí. El Mamma Mia, però en català.
1: Ja, no.
2: Fes un foradet, vinga, dona.
1: Em va fatal, em
2: vinga,
1: va fatal.
2: Ja, sí, te vens amb mi.
1: No podrà ser, no. Em sap greu.
2: Jo continuaré insistint. Tinc tot el programa i el de demà, però com és fins dissabte, encara et puc arribar a convèncer.
1: Potser.
2: No? Va.
1: Continua.
2: Vinga.
1: Síguelo intentando. You can.
2: Jo no dic més. No dic més per si de cas.
1: Anem a saludar també, no sé ni qui hi ha avui pràcticament, Sílvia, imagina't, la Carla Lanuza, des del Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda, jo sí que hi soc. No sé qui més falta ara mateix, jo no ho tinc tan controlat com vosaltres. La veritat, venia una miqueta atrafalada del dia, aviam si arriba ja el cap de setmana, que jo l'estic esperant amb moltes ganes.
1: Sembles a la Cel Prieto avui.
3: Sí, la veritat que sí. Ja que faltava ella per comunicar-nos les ganes del cap de setmana, li he agafat una miqueta el relleu.
1: Ah, així m'agrada. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, prop de bé. Mira, la Carla fa de Cel, doncs jo faig de Sergi, que sempre ens diu amb aquesta expressió. Doncs bé, aquí estem.
1: Has provat ja l'aigüeta de la platja?
4: No? Quines preguntes em fas?
1: Ho havia d'intentar, a veure si havies posat un paet.
4: Això m'has de preguntar... És que quan ja no hi ha programa, quan m'ho pots preguntar.
1: Exacte, això, per això t'ho pregunto ara, perquè si no, no t'ho podré preguntar mai.
4: No, va, abans de que...
1: Sí, no, ara mateix no demanis la data exacta, que de memòria no me la sé, però sí.
4: Va, doncs et prometo que abans d'acabar el programa hauré anat algun dia a la platja.
1: Jo crec que podries acabar el programa en quantum i ficant-te l'aigua a la platja. Seria guapíssim, això.
4: Doncs mira, va, plantegem-ho, per què no?
1: Va.
4: Però és que no em veuríeu, us puc enganyar tan fàcilment.
1: Sí, exacte. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Sergi Corral i la Maria Pagès des de Ràdio L'Escala, la Cel Prieto des de Ràdio Delta.cat i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que la Fundació Alive se suma a la Setmana de la Natura per despertar consciència ambiental. Des d'aquest divendres i fins al 5 de juny, l'organització ha programat 7 experiències a l'Empordà, Maria.
2: L'Empordà acollirà del 22 de maig al 5 de juny 7 activitats emmarcades en la Setmana de la Natura, un esdeveniment de consciència ambiental que reuneix entitats, investigadors i gent d'arreu de Catalunya. La Fundació Alive, com a impulsora i col·laboradora de diverses d'aquestes iniciatives, presenta una programació diversa que combina sortides a la natura, tallers educatius, exposicions, espectacles i experiències nocturnes amb el Mediterrani com a protagonista. Es realitzarà, per exemple, una xerrada sobre el projecte de l'Ibis Ermità Figueres aquest mateix divendres, una recollida amb caiac de microplàstics a l'Escala aquest dissabte, o una nit sobre el fenomen de la bioluminescència a Castelló d'Empúries també aquest dissabte.
1: Palafrugell reforça la recollida comercial al front marítim de Calella, Llafranc i Tamariu durant els caps de setmana. La voluntat és evitar que els residus dels establiments omplin els contenidors de la via pública i sigui més fàcil netejar els espais públics del litoral.
2: Palafrugell ha iniciat aquest mes de maig un nou servei de reforç de recollida d'escombraries comercial al front marítim de Calella, Llafranc i Tamariu. La mesura s'adreça als establiments comercials i de restauració situats a primera línia de mar i té un doble objectiu: millorar el servei i evitar que els residus acabin omplint els contenidors de la via pública, especialment durant els caps de setmana. La mesura funciona els dissabtes i els diumenges. Els establiments han de deixar les diverses fraccions separades davant del seu local o al punt acordat entre les 4 i les 5 de la tarda, mentre que el servei de recollida s'efectua entre les 5 i les 8 del vespre. Amb aquest servei, el municipi avança una part del dispositiu habitual de temporada, part del dispositiu de l'activitat dels nuclis costaners.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Deltebre commemora 49 anys d'història amb reptes encara pendents. Cel.
3: Deltebre ha celebrat este 20 de maig els 49 anys com a municipi independent. Gairebé mig segle marcat per l'esforç dels seus veïns i veïnes i per una evolució que, segons l'alcalde Lluís Soler, ha permès passar dels anys de la resignació històrica a un sentiment d'orgull de poble que avui defineix el municipi.
4: Han sigut 49 anys de molts esforços per a poder tenir unes infraestructures, uns equipaments, uns serveis públics, unes polítiques sectorials al nivell del que se mereix el Debre. I avui podem dir que, no, com han vingut dient en els últims anys, que aquesta resignació històrica que caracteritzava la idiosincràsia de la ciutadania de Deltebre, ara ha passat a una, també una situació d'orgull en moltes situacions i de certa ànsia de futur, no? Aquesta ànsia de futur que ha de permetre poder avançar.
3: En aquestes gairebé 5 dècades, Deltebre ha avançat en serveis i equipaments, tot i que l'alcalde assegura que encara queden reptes pendents, especialment en matèria d'infraestructures i en la protecció del Delta, una qüestió que continua centrant bona part del debat polític al territori.
4: Estem en un cert punt de col·lapse, de que avui tenim un expedient determinament altra vegada damunt de la taula, han hagut 9.454 al·legacions, que en el recurs que va presentar l'Ajuntament en aquest expedient determinament mos ha desestimat. Fa unes setmanes mos van comunicar que molt desestimàvem, era un recurs previ de jurisdicció, i que en qualsevol cas ara estem analitzant quines mesures prenem a partir d'ara. Al final és un tema de dignitat, no? I aquesta dignitat no es negocia. La dignitat el que ha de fer és que han de veure punts de trobada, que nosaltres hem d'entendre que no podem guanyar 10-0, però tampoc no podem perdre 0-10. I per tant, aquí la falta d'entesa és evident.
3: Soler defensa que el municipi avança a pas de gegant amb projectes actualment en marxa, com el Passeig del Carrilet o el Teatre Lo Rialto, la renovació dels camps de futbol o actuacions vinculades a la modernització dels serveis, com la instal·lació de nous comptadors d'aigua i l'enllumenat LED a tot el municipi.
4: No, és que anéssim avançant, és que estem a pas de gegant, no? Perquè al final un pressupost de més de 30 milions, que és molt, molt, molt contextual, perquè ja fa tres pressupostos que diem, escolta, són pressupostos contextuals de màxims històrics, però això no es pot aguantar i sostindre en el temps, no? Per què? Perquè el nivell d'inversió pràcticament és quasi el 50% de lo que és el pressupost. Estem parlant de més de 13 milions d'inversió aquest any 2026.
3: Este cap de setmana, Deltebre es convertirà en la capital gastronòmica de les Terres de l'Ebre amb una nova edició de mescla. L'any passat, la mostra va superar les 100.000 degustacions i enguany serà inaugurada per l'alcalde de la Ràpita en un gest que vol simbolitzar l'essència del Delta en el treball conjunt a través de la Mancomunitat Delta Gestió.
1: Aturada ara a les costes del Garraf. L'Espai Jove de Cubelles incorporarà després de l'estiu un nou servei per atendre tots els joves que vulguin estudiar o treballar en algun país europeu. Carla.
0: Doncs sí, amb l'inici de l'actual mandat, Cubelles va voler introduir un nou model de funcionament per l'Espai Jove, inaugurat al març del 2023. Si inicialment es basava molt en ser un espai per activitats juvenils, ara s'ha volgut reforçar amb la incorporació de serveis específics d'acompanyament o assessorament personal. Un nou model que, segons l'Ajuntament, s'ha traduït en un augment del nombre d'usuaris. Ara l'oferta de serveis s'ampliarà després de l'estiu amb l'obertura de l'Oficina Europa, un espai que oferirà tota la informació i acompanyament que necessitin els joves que vulguin viatjar o viure en un país europeu per acollir-se al programa d'estudis universitari Erasmus, per fer un projecte de voluntariat o per treballar. El servei serà possible amb recursos de la Diputació de Barcelona i així ho ha explicat Pau Rodríguez, regidor de Joventut i Integració Europea a Cubelles.
5: Crec que serà una molt bona notícia per Cubelles, una bona notícia per l'Espai Jove i una bona notícia pels joves de Cubelles, perquè els hi puguem facilitar, no?, tota aquesta burocràcia que a vegades, no?, necessites per marxar d'Erasmus, que si, bueno, tot el papeleo, no?, que a vegades és una mica farragós, doncs tot això ho assumirà un nou tècnic que permetrà, no?, que els joves, doncs, puguin marxar i puguin tenir tota la informació al seu abast. Crec que serà una molt bona notícia per Cubelles, una bona notícia per...
0: Disculpeu, d'aquesta manera reforçarà l'Espai Jove amb un nou servei al costat dels que ja es presenten actualment. Els més demanats són els d'ocupació laboral i el d'acompanyament psicològic, un servei gratuït i confidencial que constata com la salut mental i emocional s'ha convertit a tot arreu en una de les preocupacions dels joves. La feina que es fa des d'aquí també es complementa amb la que es fa als instituts.
5: Una de les coses que també estem fent, que fins ara no fèiem, és anar als instituts, entrar als instituts, tant els nostres dinamitzadors, el nostre personal, com també la psicòloga, entra als instituts, parla amb l'equip docent, es coordina amb l'equip docent, parla amb els alumnes, i això també ens fa moltes vegades detectar certs perfils, detectar certes actituds i poder actuar amb molta més rapidesa.
0: Les polítiques juvenils a Cubelles queden recollides al Pla Local de Joventut 2023-2026, de manera que es prorrogarà durant un temps, abans que l'any que ve es comenci a treballar en un de nou.
1: El Castell de Ribes viurà una nova edició del Festival Monocicle, un festival de música d'autor que dona veu a nous autors i autores al costat d'alguns noms consolidats. El festival fuig de la idea de macrofestivals amb un entorn cuidat i preus populars com a segell del certamen.
0: Sí, tres dones encapçalen enguany el cartell del Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes i les tres necessiten poca presentació. Judith Nederman, cantant i compositora amb 6 discos en solitari, un EP col·laboratiu i diversos senzills, actuarà la nit de divendres al Monocicle d'aquest 2026. La cantautora Anna Andreu, que en pocs anys s'ha consolidat com una de les veus imprescindibles del panorama català, presentarà també la seva proposta la nit de dissabte, acompanyada de Marina Rufat presentant Vigília. I diumenge una altra proposta sòlida, la de la pianista Clara Peia, en format concert-entrevista musical en acústic, on el públic podrà gaudir de l'artista i conèixer-la més de prop. Són només tres noms dels que es podran seguir al Monocicle d'aquest 2026, la 16a edició del festival. Al seu costat i durant 3 dies actuaran també talents emergents i d'altres consolidats, com Hipnosi, Gavina, Astrio, Laura Escobedo o Romàntic Dimoni, entre altres. El Festival Monocicle va començar el 2010 a Sant Pere de Ribes com un cicle de música d'autor al pati de l'entitat dels Xulius. Ara és el Castell de Ribes, l'escenari d'aquesta proposta ciutadana que té també el concurs de cantautors com un dels plats forts del certamen. Entre 130 propostes presentades, ja hi ha els tres finalistes escollits. El cantautor empordanès Iaunest, la cantautora lleidatana Abril amb el seu pop electrònic i el cantant hispano-nigerià Kelly Isaiah són els tres finalistes que participaran al concurs de cançó d'autor el dissabte del Monocicle, el 13 de juny. Una oportunitat per escoltar noves veus que estan fent camí en la indústria musical del país. El Festival Monocicle es farà entre l'11 i el 14 de juny. Quatre dies de música al Castell de Ribes pels que ja estan a la venda les entrades i abonaments.
1: Fem aturada ara a les costes del Maresme. Aquest dissabte, la penya Apanemi d'Arenys de Mar organitza la 14a edició de la jornada Atletisme a la platja a partir de les 10 del matí a la Picòrdia Oriol.
6: Exacte, Marina. Aquesta proposta s'adreça a tots els infants i famílies, tant d'Arenys de Mar com de l'entorn, que vulguin fer un tast de diferents disciplines atlètiques en l'entorn natural de la platja. El president de la penya Apanemi, Zenon Tomàs, ha comentat que la jornada a la platja posa punt i final als cursos atlètics que es fan a les escoles. Són obertes a tothom i no hi ha límit d'edat.
7: Poden córrer des de nens de 3-4 anys doncs, fins a avis de 90. I tothom doncs, podrà fer la prova que més li agradi. Ho fem per un cantó, perquè és la jornada final doncs, dels cursos que fa més de 14 anys que estem fent a les escoles d'Arenys de l'atletisme, i això, diguéssim, és com la festa de cloenda.
6: Durant la jornada es podran fer curses, també salts o llançaments, i es tracta d'una activitat no competitiva en què cadascú ha de superar-se a si mateix. Zenon Tomàs recorda que fer atletisme a la platja és molt diferent que practicar-lo a les pistes.
7: La gent que normalment no fa atletisme doncs ho vingui a fer amb un ambient diferent del que es troba amb l'atletisme, i això també pels nanos nostres doncs, que estan acostumats entrenar a la pista d'Arenys o competir a pista coberta o amb una pista de tartan, poguent fer les proves que fan, però amb la sorra de la platja, doncs també els agrada, que es podrà córrer, es podrà llançar, es podrà saltar, farem una mica de tot, escolta, i una mica de resca.
6: L'activitat serà el dissabte a partir de les 10 del matí i fins a 1:45 del migdia a la platja de la Picòrdia.
1: L'Ajuntament de Calella ha donat a conèixer els primers noms del cartell musical de les barraques de la Festa Major de la Minerva 2026, que se celebraran del 22 al 27 de setembre a l'Embalat de la Platja.
6: Exacte. Entre els artistes confirmats hi ha els Tiets, també els Catarres, la banda Neon i la cantant local de Calella, Aina da Silva. La programació també comptarà amb formacions com l'Orquestra Mirabel, també la Diversiones, Les que faltaven i Dani Sixix. A més, també diverses sessions de DJs. Tots els concerts seran gratuïts i formen part d'una aposta municipal per una programació musical variada i oberta a tots els públics en aquestes nits de barraques. Des del consistori destaquen que les barraques s'han consolidat com un dels principals punts de trobada de la Festa Major de la Minerva de Calella i com un dels espais festius de referència també al Maresme. La resta de la programació i el calendari detallat d'actuacions es donaran a conèixer durant els propers mesos.
1: Acabem el nostre informatiu a la Costa Daurada a Tarragona explicant que el Port de Tarragona manté els seus bons resultats en el tràfic de mercaderies. Durant el mes d'abril, la infraestructura portuària ha mogut un total de 2,8 milions de tones, dada que representa un increment del 2% respecte al mateix any de l'any anterior. Aquesta xifra consolida la tendència positiva d'inici d'any. Entre el gener i l'abril ha registrat un 2% més que el mateix exercici de 2025. El grup dels líquids a doll continua sent el principal motor de l'activitat portuària. Només a l'abril s'han mogut 1.972.056 tones, un 3,1% més. Destacant especialment el comportament del cru de petroli, que amb 994.045 tones ha experimentat un creixement excepcional del 21,8% mensual. Dins d'aquest grup cal subratllar el dinamisme dels productes químics i biocombustibles, que creixen un 8,6%. Pel que fa als sòlids, el lloc caure, tot i un lleuger descens puntual al mes d'abril, al 3%. En el primer quatrimestre, les dades acumulades mostren una gran solidesa en 2.993.769 tones mogudes, xifra que suposa un increment del 6,5% respecte a l'any passat. El carbó i el coc de petroli amb un repunt del 26,9% juntament amb els productes energètics i el mineral de ferro, que va experimentar un gran creixement en el primer trimestre, han estat claus en aquest creixement acumulat. Pel que fa a les relacions internacionals, els Estats Units se situen com el principal país d'activitat comercial pel volum de mercaderies, 14,5%, seguits d'Espanya amb un 11%, i Nigèria amb un 9,5%. I l'Associació de Comerciants La Via T de Tarragona posa en marxa una nova acció dins el projecte La Via T Sostenible, una iniciativa que combina sostenibilitat, dinamització comercial i participació ciutadana a través d'una ruta de comerços participants. La campanya, sota el nom Passaport Sostenible, convida la ciutadania a recórrer diferents establiments adherits i completar diverses accions sostenibles en el seu dia a dia. Cada vegada que els participants realitzin una d'aquestes accions, els comerços validaran el passaport amb un segell. Entre les accions sostenibles incloses al passaport hi ha la d'utilitzar bosses reutilitzables, rebutjar bosses de plàstic, demanar el tiquet digital, comprar productes locals o de proximitat, escollir productes eco-friendly o apostar per productes amb menys embalatge. Els participants podran aconseguir més d'un segell en un mateix establiment si realitzen diferents accions sostenibles, fomentant així petits gestos quotidians vinculats al consum responsable i al suport del comerç local. La campanya compta amb una participació de 19 establiments associats de la ciutat. La iniciativa es desenvoluparà del 21 de maig al 4 de juny i culminarà amb un sorteig final el pròxim 6 de juny a la plaça Verdaguer a la 1 del migdia, coincidint amb la jornada d'activitats sostenibles organitzada per la Via T de Tarragona. Totes les persones que completin el passaport podran entrar al sorteig de diferents lots sostenibles formats per productes locals, ecològics i targetes regal aportades pels comerços participants. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Luismi Pérez. Molt bona tarda.
8: Bona tarda. Una situació que ha de continuar sent molt estancada, molt tranquil·la, molt plàcida, amb molt bona mar i amb vent molt feble al llarg de les immediates hores i, de fet, també els propers dies. Però sí que hem de destacar que s'aniran formant més boires justament sobre el mar i que de tant en tant aniran fregant aquesta costa, sobretot ja en vista el divendres. De moment, el que queda d'aquest dijous, no tindrem aquestes boirades, cel més aviat destapat i un vent molt feble de xaloc o de sud i simplement amb marejol a gran part de la costa. Per tant, navegació que serà perfecta les immediates hores. En vista demà sí que haurem d'estar alerta amb aquesta boira costanera, aquesta boira d'advecció, que sobretot la tindrem al matí del cap del Delta de l'Ebre fins al cap de Salou i durant la tarda boira sobretot del cap de Begur fins al camp Norfeu. Aquesta boira sempre molt arrapada a la platja, alguns quilòmetres terra endins, un bon sol, i el vent almenys sí que continuarà sent feble, dominant de sud o de sud-est. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda. Ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació de C13 des d'una pas alternativa a Castell de Mur per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la Nacional 2 també hi ha retencions a Girona en tots dos sentits per un accident. A l'A7 hi ha tallats els accessos a Tarragona en tots dos sentits per regulació de trànsit arran de la presència de manifestants a la zona, per tant, precaució. A l'AP7 hi ha lentitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C32 hi ha intensitat de Cabrera de Mar a Premià de Mar en sentit sud. I a la 2 hi ha lentitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.

només una gota, podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.

0: Esports de Mar.
1: El campió de Catalunya d'Ilka 4 de vela és d'Arenys de Mar del Nàutic i es diu Marc Avara. Ho vam anunciar en temps d'actualitat i avui hi podem aprofundir perquè podem dedicar uns minuts a valorar el trofeu Emili Lledó, on el jove ha aconseguit aquest campionat al mateix temps. Toca parlar també de rem, de la regata Sardineta, però comencem per la vela, Oriol.
2: Doncs sí, Marina, el Club Nàutic d'Arenys, que ha viscut un autèntic bullici aquest passat cap de setmana, amb dues regates que hi han confluït. Una era la regata Emili Lledó d'Ilka, i en aquest cas era una regata que durava 15 dies. Per tant, aquest passat cap de setmana era el darrer, s'acabava, i s'havien de donar els resultats. Per cert, que a Arenys hi ha un campió de Catalunya. Ara en parlarem. I també teníem la regata Jacinto Ballester, en aquest cas per creuers, puntuable per al Campionat d'Espanya, també per la Copa Raefi. Bé, un munt d'informació que volem desgranar avui i que volem saber exactament, tenir-ne tots els detalls. Per això saludem a la directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys, la Mònica Azón. Mònica, bona tarda.
3: Sí, hola, bona tarda, què tal?
2: Doncs bé, la veritat, ens agradaria que féssim 5 cèntims, de com ha estat aquest cap de setmana al Nàutic, que es presentava amb tanta activitat. Com ha anat això?
3: Bé, ha anat molt bé. La veritat és que estem molt contents. Ha sigut un gran cap de setmana i el vent ens ha acompanyat, i també m'atreviria a dir que els resultats molt bons, perquè al final el Ilka 4, que estàvem pendents dels resultats d'alguns dels nostres esportistes, doncs hem copsat 3 podis i sobretot som campions de Catalunya amb el Marc Avara. I aleshores, doncs, molta alegria i celebracions a casa, però sobretot molt el president, el Carles Ubach, ho resumia com un gran cap de setmana a la nostra instal·lació, i realment hem pogut gaudir-ho molt i molt intens.
2: I tant, home, això és positiu, Mònica? Quan organitzes un campionat, surt bé, una regata, i surt bé, i a més pots celebrar èxits a casa, és que es pot dir que no hi ha res millor.
3: No, la veritat és que han sigut 2 dies diferents. El dissabte, vam tenir un sorès una miqueta més tapador, més núvols, però bueno, es va poder completar tot el programa de creuers, i el Ilka també va navegar, i ahir, doncs, seria d'aquells dies que nosaltres diem de llibre, perquè pràcticament el nord-est va entrar aviat, se'n va anar una miqueta més a sur, però vam tenir sol i vam poder fer 4 regates, quasi totes els de vela lleugera, la travessa, els de creuer, i bueno, una entrega de premis molt lluïda. Vull dir, clar, quan la meteorologia ajuda, quan tots els esdeveniments s'han de fer a l'exterior, doncs tots els que estem a l'exterior ja sabem que al final llueix millor.
2: I tant. I la Jacinto Ballester, la Copa Racing, deies que també, doncs, va anar bé. Per tant, aquesta primera part d'aquesta Copa Racing, la regata Jacinto Ballester, també completada i amb èxit.
3: Sí. Van venir bastantes tripulacions a completar amb el recorregut més exigent, que són els bastons, on nosaltres teníem el Duende i el Nuba. I després teníem, doncs, els menys socials, o els menys competitius, que potser no tenen aspiracions d'anar al trofeu Godó o així, que estaven fent costaneres. I bueno, teníem molta representació del club, i al final es va poder completar tot el programa amb les dues versions. La més competitiva, la de bastons, ja, doncs, aquestes dues embarcacions, i després podis importants, doncs, el Cuit, el Gaiam, i molt bons resultats també pel nivell de la flota que hi havia catalana del Nuba i del Duende.
2: Perfecte, doncs un cap de setmana important, i com dèiem, amb èxits, amb el Marc Avara, em deies campió de Catalunya, no?
3: Sí, de fet hem tingut 3 podis a Ilka 4, que seria, doncs, la categoria més petita dels làsers, vull dir, els més jovenets, que comencen fins als 15 i tots són sots 18, i bueno, on ja havien tingut altres èxits d'altres esportistes, doncs, que ara estan ja amb el casset, no?, com el Camats i el Sergio Roldán. I el Marc Avara, ja us ho hem comentat la setmana passada, que anava liderant i ha consolidat el seu lideratge, ha sabut aguantar, doncs, la pressió, més la responsabilitat que té un esportista sots 16, perquè encara el Marc només té 15 anys, i ha aconseguit, doncs, ser primer de la general, primera general a l'absoluta, i això li ha donat, doncs, també el títol evidentment de la seva categoria de sots 16 i també de sots 18, perquè al final, doncs, al final, sent petit, doncs, ha pogut guanyar amb les dues categories, o sigui, ha marxat amb 3 copes, i el seu company d'equip, també d'aquí del Club Nàutic d'Arenys de Mar, Vladic López, ha quedat segon, i en femení la Laura Molina ha quedat segona. O sigui que tres podis molt celebrats i molt compartits per la resta de companys que han estat al club que més participants ha portat. I ha sigut doncs, una festa, la veritat, el lliurament de premis. Doncs, al final, la piscina no la tenim encara oberta, però, evidentment, tenint el mar tan a tocar, doncs, el lliurament de premis van acabar tots ben banyats a l'aigua del port.
2: Això està molt bé, poder-ho celebrar d'aquesta manera. I quina és la propera cita que hem d'apuntar-nos al calendari, Mònica?
3: Doncs jo crec que, bueno, nosaltres no parem, però la propera cita doncs, ja seria la Regata de la Sardina, que és una costanera dins del circuit de regates de costaneres de la Federació Catalana de Vela, que és cap al juny, i després pues res, seguir l'evolució també del Lucas, dels seus entrenaments, la seva preparació per l'europeu, i aquest cap de setmana que hi havia tanta activitat al club, doncs també vam pensar que li vam fer un reconeixement sorpresa abans dels lliuraments de premis, perquè també la flota catalana del Campionat de Catalunya i del Raifí i del Jacinto Ballester pues, poguessin veure que estem treballant molt bé el planter i el nen pues, va venir pensant que venia a compartir una estoneta i al club amb els companys d'Ilca i al final es va trobar pues, aquest reconeixement que va estar molt celebrat.
2: Perfecte, doncs ens n'alegrem moltíssim que hi hagi tanta activitat i tants bons resultats aquí al Nàutic i n'estarem pendents, com sempre, des d'aquí, des de la ràdio. Mònica Azón, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. Bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda.
2: I ara també parlarem de rem, perquè recentment hem tingut ja una regata fora de la competició. Hem estat tot l'any pendents de la competició de rem, de llagut català, de llagut mediterrani, i ara podem parlar d'un rem ja més lúdic, que ha sigut aquesta regata sardineta. En parlem amb el president del rem d'Arenys, amb el Dani Ribó. Dani, molt bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
2: Bé, ho dèiem, hem tingut aquesta regata sardineta, una regata, doncs, per la gent del club, no? Per mica per tancar la temporada. Com va això?
0: Sí, bueno, és la regata que fem a nivell intern, pràcticament. Va? En alguna ocasió hem convidat algun club, hem anat canviant una mica el format, però la idea és celebrar una mica o gaudir nosaltres del rem. Uh-huh. Val? Llavors, fem... Al final és al matí, dediquem a remar, no? Muntem un parell de boies i competim entre una mica nosaltres, allò, a veure... però amb equips muntats al moment, una cosa una mica més tristesa i tranquil·la per gaudir del mar i del rem, i després doncs, fer un dinar de germanor i passar tota la tarda doncs, xerrant, conversant i gaudint de la platja d'Arenys de Mar.
2: I tant, i una mica fent club, una mica fent germanor.
0: Sí, perquè aquest any vam valorar, com que està entrant gent nova no, de rem lúdic, doncs vam valorar que potser seria interessant doncs, això, fer una mica de cohesió de grup i muntar la festa a nivell intern només per tal de que els socis ens generar un espai de coneixença per als socis, no, els que portem més anys i a tots els socis que van entrant al club. I bé, molt bé, va anar molt bé.
2: Home, això és bo, que puguis muntar-ho, diguem-ne, amb aquest pretext, amb aquesta excusa, vull dir, és que ens està entrant gent nova, això, només per ell mateix és una bona notícia.
0: Sí, ara, mira, aquest dissabte tornem a fer un tas de rem express, la secretària, la Laura, va dir, Dani, que ja tenim 15 persones en llista d'espera un altre cop, dic, ostres, doncs correm, som-hi. Val? Perquè bueno, hem de donar això, hem d'anar donant sortida no? o entrada a la gent al club i doncs, la via d'entrada que estem fent per tenir una mica més endreçat, fem un petit tast, els expliquem com és el club, les característiques, què és el rem, i ja sortim a fer una buica de volteta que agafin una mica l'aire de què vol dir remar i llavors decideixin si entren o no entren al club. Uh-huh. Tant et dic, 15 persones a més en llista d'espera. I que això, bé, estem contents, però clar, també ens fa una mica de basarda perquè... No? Hem d'anar incorporant gent i no és fàcil. I a més, com sempre hem dit, som un club bastant no? de socis autogestionat, que ens ho fem tots nosaltres, ningú té un... no hi ha sous pel mig. Llavors, bueno, és feina, però es fa amb ganes. Mm-hmm. Llavors, bueno, tenim un gran repte de creixement i de projecció de futur.
2: Està bé. I tant. I ara pensava, quan... teniu molta gent, per exemple, a vegades, potser en segons quin esport, dius, mira, podem practicar tots alhora encara que siguem 60. Clar, vosaltres no, depeneu de les embarcacions que tingueu. És a dir, no podeu sortir 100 persones a remar de cop perquè segurament no teniu tant vaixell per remar.
0: Bueno, per això anem incorporant la gent a poc a poc, doncs perquè, bueno, per anar estabilitzant una miqueta els grups, no? Hem de plantejar-nos ja a obrir més grups, però també hem de formar timoners, que almenys ho fem una mica self-made, no? Gent que sigui, que s'hagi amb ganes i que s'hagi capacitada per portar el timó i per anar, bueno, per treure les embarcacions, no?, de forma més endreçada. Mm. Però sí, bueno, estem en ens ve un petit moment de repte interessant, d'això, de creixement i de reorganització del club. Ja he dit més d'una vegada, necessitaríem, evidentment, per això sempre estem demanant, una embarcació nova, ampliar el pantalà una miqueta, perquè no ens hi cabrem, bueno, coses que ja... que vam aprofitar, de fet, sense incés, que va venir l'Estanis, l'alcalde, a qui agraïm, no?, la seva visita, no?, que va dinar amb nosaltres, ja vaig aprofitar per...
2: No, demanar. Demanant,
0: no? Sí, bueno, mira, ja que estem aquí en un moment distès i tranquil, no?, amb la paella superbona que vam fer una gent d'Arenys amunt, doncs dic, bueno, Estanis, jo, mira, vaig fer llista. Mm. I també agraïm Pau, al regidor d'esport, que va ser divertit, que va venir a remar.
2: Ah, molt bé.
0: S'estrenava remant.
2: Ah, mira, home, això està molt bé, almenys.
0: Això està molt bé.
2: Clar que sí, tastar una mica també aquest esport. I dius, vaig fer llista, vas fer una mica carta als Reis, Dani, local també, perquè a terra també alguna vegada ens ho has dit, que també les instal·lacions de mar, evidentment, les podríeu millorar, també les de terra.
0: Sí, llavors, jo penso molt encertadament, va dir Dani, per escrit i ben endreçat, dic, vale, d'acord. Ben obedient, dic, sisplau, si m'ho pots tornar a fer una mica de... No? Crear una mica de... o escriure una mica de projecte, no?, amb les coses endreçades, amb les necessitats, amb les prioritats, doncs perquè posem-hi bons ulls i mirem a veure què es pot fer. Val? I alguna cosa jo crec que ja podrem anar fent. Ja podrem anar fent, no vull avançar massa res, perquè també hem d'anar parlant, però alguna cosa ja... Aviat, jo crec que tindrem algun espai a terra perquè, com a mínim, pugueu guardar les embarcacions d'una manera més segura.
2: Perfecte.
0: Sempre en tenim una fora de l'aigua, i sempre pateixo per aquesta, perquè, clar, està una mica... La tenim en un lloc ara que, poden passar coses, una mica la intempèrie, i llavors això seria fàcil, ja ens han comentat, de poder-la guardar en un lloc una mica més arrasarat, més protegit, i tots estarem més tranquils.
2: Mm-hmm. Perfecte. Doncs ens ho expliques el dia que tingueu aquest nou lloc on guardar aquesta embarcació. Mira, també ho comentarem.
0: Sí.
2: Estupendo. Doncs, Dani, gràcies a un dia més, per atendre'ns, per explicar-nos ara ja una regata lúdica, perquè s'ha acabat la competició, però tot i això ens volíem fer ressò aquests 5 minutets d'aquesta regata lúdica de rem, perquè també ens va agradar veure'n els cartells, veure'n el resultat, i ho volíem comentar.
0: Molt bé, doncs gràcies, com sempre, per estar al cas i donar-nos aquest espai, no?, de poder comunicar totes les actes que anem fent al club, no?, a veure si aconseguim també això, obrir el rem a la comunitat i aconseguir més socis.
2: Perfecte, doncs aquí estem en contacte, Dani, moltes gràcies, bona tarda.
0: Molt bé, moltes gràcies, adéu, bona tarda.
1: Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
4: Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, aquesta associació, l'Associació Cetàcea, és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquesta espècie. D'aquestes espècies. Avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el cap d'olla negra d'aleta llarga. Atenció, d'aleta llarga, eh? Bona tarda, i Sílvia, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquestes càpsules del mar.
5: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
4: Si et sembla, coneixem primer el nom científic d'aquesta espècie.
5: Sí, doncs el cap d'olla negra d'aleta llarga, que és el que trobem aquí al Mediterrani, el nom científic és Globicephala melas. Hi han, dins del mateix gènere, hi han dos caps d'olla negra, el d'aleta llarga i el d'aleta curta, o tropical, que està en zones més temperades. El d'aleta llarga és el que trobem en zones més fredes.
4: Uh-huh. Si et sembla, coneixem també més característiques de la seva morfologia i com podríem identificar-lo.
5: Doncs el cap d'olla negra és de la família dels delfínids, també. Per tant, podem considerar que és un dofí. I d'aquesta família és el més gran que es pot veure de forma habitual al Mediterrani. Els adults poden arribar a mesurar entre 6 i 7 metres de longitud. Per tant, en comparació amb els altres dofins, són realment grans. Són animals que la seva coloració és totalment negra, molt, molt fosca, a excepció d'una taca blanca en forma de W invertida que tenen al pit, però clar, això a mar, a no ser que es girin, doncs és difícil de veure, no? Alguns exemplars també poden presentar algunes coloracions blanquinoses just darrere de l'aleta dorsal, i això també pot servir per identificar els individus concrets, no? I a diferència de l'altra cap d'olla del gris, la seva aleta dorsal la tenen situada una mica bastant endavant, dins de al mig del cos, i té una base bastant ampla i és baixa i falcada cap endarrere, sobretot en els individus com més grans són, més arrodonida acostumen a tenir-la, i aquesta aleta és superidentificativa. Si el veiem a mar, és molt fàcil distingir-los.
4: No sé si podem parlar una miqueta també de com es comporta, quin és el comportament pel qual el podrem reconèixer a mar.
5: Doncs els acostumem a veure en un comportament tranquil, natació normalment lenta. És una espècie que té una estructura social molt marcada d'una manera matrilineal, és a dir, que s'organitzen en grups en què, sobretot, les mares van amb les cries i mantenen amb el grup familiar durant molt de temps, no? Aleshores, els mascles, quan s'han de reproduir, se'n van del grup i busquen femelles d'altres grups. I és una espècie que això són molt sociables i quan estan a la superfície acostumen a estar molt junts entre ells, socialitzant i fent un rang de comportaments bastant gran, com treure el cap de vegades per veure què està passant, fer la croqueta, que en diem, no? Que els petits, sobretot els més joves, de vegades donen voltes i fan una sèrie de comportaments així molt socials, a diferència d'altres dofins que potser els veiem més viatjant amb una natació més normal. Però no sempre, evidentment. Hi ha dies de tot.
4: Què és el que menja el cap d'olla negra d'aleta llarga?
5: Doncs igual que el cap d'olla gris, s'alimenta sobretot de cefalòpodes, com ara calamars, que troba a grans profunditats, però en aquest cas també poden incorporar alguna espècie de peixos a la seva dieta.
4: Uh-huh. I per quines zones del Mediterrani podríem trobar-lo? On el solem veure?
5: També, sobretot, a la conca occidental del Mediterrani. A la nostra zona, on es troba el gruix de població més gran, és sobretot a l'estret de Gibraltar, on hi ha una població resident, i tot el mar circundant, el mar d'Alboran i el golf de Vera, al sud-est de la península Ibèrica. Sempre amb aigües més profundes de 500 metres. Llavors, a la part nord, això estem parlant de la part sur, a la part nord, la seva densitat és una mica més baixa, no el veiem amb tanta freqüència, però també està lligat igualment amb zones molt profundes, sobretot a partir en canyons submarins, que van fins als 2.000 metres de profunditat. Aquí al Garraf l'hem vist també molt lligat als canyons submarins Fojo, Sant Salvador i el de Berenguera, que està davant del delta Llobregat.
4: Hi ha alguna època de l'any en concret que el puguem veure o podem dir que està aquí bé tot l'any?
5: Doncs com la majoria de cetacis que tenim al Mediterrani, són residents, és a dir, mai abandonen el Mediterrani, es poden anar movent, però, és a dir, poden aparèixer en qualsevol moment de l'any. Aquí al Garraf, com que tenim potser una freqüència més elevada d'encontre del cap d'olla gris, el cap d'olla negra és una espècie que no hem vist tant fins al punt que el vam veure per primera vegada de l'any passat, el 2022. Sí que teníem coneixement de que hi era, perquè altra gent que navega ens havia dit que ens l'havien trobat, però nosaltres no l'havíem vist fins l'any passat. I en total tenim registrat uns 10 albiraments, entre l'any passat i aquest.
4: Principals amenaces també per la seva conservació, quins són els perills d'aquesta espècie?
5: Doncs, com passa amb algunes espècies de cetacis, la subpoblació del Mediterrani, perquè el cap d'olla negra d'aleta llarga es troba, també és una espècie bastant cosmopolita, que es troba sobretot a partir si excloem les aigües més tropicals, no? Més a l'Equador. La resta de mar, diguéssim, es troba per tot el món, però hi ha una subpoblació que es considera mediterrània, no? I falten dades per poder també avaluar el seu estat de conservació, tot i que la població que hi ha a l'estret de Gibraltar, com que és molt tancada i s'ha pogut estudiar molt bé, s'ha arribat a catalogar que està en perill d'extinció i en perill crític, a més, perquè és una població molt petita que cada any té tendència a disminuir. Per tant, està en perill crític la població de l'estret de Gibraltar.
4: Mm-hmm. Per acabar, Sílvia, no sé si ens pots explicar alguna curiositat, alguna cosa que recordis d'aquesta espècie.
5: Bé, doncs, com a curiositat, ja us dic que l'hem vist poquet, aquesta espècie, és molt xula de veure per la interacció que tenen entre ells, i aquest any vam tenir la sort de poder veure una interacció entre aquesta espècie i el cap d'olla gris. La primera vegada que els vèiem junts, les dues espècies, i tenien un comportament una mica no amigable, per dir-ho així, i són dues espècies que competeixen una mica per preses i per hàbitat, i aleshores, diguéssim, bueno, va ser un comportament molt interessant de veure, perquè els caps d'olla gris els estaven com una mica empuixant o una mica rodejant, intimidant d'alguna manera, i ells, en canvi, els caps d'olla negra, com que tenen aquesta estructura tan social que us he comentat, doncs es limitaven a quedar-se en un grup super, super compacte amb les cries al mig, diguéssim, per defensar-se una miqueta, no? I, bueno, és el més remarcable que et puc explicar.
4: No us ho esperava o us va sorprendre aquest comportament?
5: Sí, per res, perquè no és freqüent trobar dues espècies juntes quan tenen el virament, i encara menys freqüent és trobar que tinguin una interacció clara entre elles. Perquè sí que a vegades hem vist diferents espècies de dofins, però simultàniament, però no amb una interacció clara. I aquesta era una de les poques vegades que ho hem vist.
4: Mm-hmm. Costen de veure? Són difícils de veure els caps d'olla negra, més que els de cap d'olla gris? Ens has comentat una miqueta?
5: Sí, aquí al Garraf, sobretot, nosaltres els hem vist, els veiem molt, molt menys que el cap d'olla gris. En altres zones passa exactament al revés.
4: Fantàstic. Doncs, Sílvia, recordem, com sempre, per acabar la càpsula, que hem de respectar sempre l'entorn d'aquestes espècies i sempre que n'albirem alguna, hem de respectar aquestes distàncies de seguretat i no posar-nos entremig dels seus quan naveguen, diguéssim, quan estan nedant.
5: Totalment. I nosaltres, per desgràcia, hem vist alguns individus, no concretament de cap d'olla negra, però sí que alguns individus amb marques clares d'interaccions amb vaixells. Llavors, el ser una espècie gran i tenir una natació més aviat lenta, encara amb més motiu, si trobem un grup que està tranquil, està calmat amb la superfície, el que no podem fer és acostar-nos-hi amb gran velocitat, hem de ser sempre respectuosos, a poc, a una distància prudencial per al motor, i per tot això ho regula un reglament, el Real Decret de Protecció de Cetacis, on explica fil per randa què cal fer i què no cal fer en cas de trobar-nos amb un grup de cetacis.
4: Doncs, Sílvia Juncà, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar. Ens retrobem a la següent.

0: les fogueres.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
5: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. USTEC, professors de secundària i CGT han plantejat una contraproposta al govern que inclou una millora salarial a través d'un complement universal per tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros al cost de mestres i 544 per als professors de secundària. Això suposaria un augment del 6%, pel que fa a la part que depèn de la Generalitat, i del 4 des del 2027 al 2029. Són alguns detalls que es coneixen d'aquesta reunió que s'està duent a terme hores d'ara entre els sindicats i Educació. I el govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
1: I els bombers de Barcelona afronten la campanya d'estiu amb més recursos humans i materials i l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquesta ocasió, un total de 15 focs van cremar i una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada, recordem-ho, pel tancament de carretat arran del brot de la pesta porcina africana. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas de Noelia Castillo, la jove que finalment se li va practicar l'eutanàsia el passat 26

i fins a finals de juliol, amb text de Iago Alonso, Sílvia Navarro i direcció de Pau Roca. En el repartiment, alguns noms coneguts com Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira.

0: Parlant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Rand de Mar, una segona hora on participarem, ho direm bé, en unes jornades de gastronomia. Després passejarem pel Museu d'Empúries i acabarem el programa d'avui coneixent què és el projecte Muffin. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Rand de Mar. Parada al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre Mescla, la mostra de gastronomia, paisatge i turisme de les Terres de l'Ebre. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla, Cel.
2: Sí, Marina, el Parc Fluvial del Delta acollirà del 22 al 24 de maig una nova edició de Mescla, la mostra de gastronomia, paisatge i turisme de les Terres de l'Ebre, que enguany arriba al màxim històric amb 56 estants. Anem a comentar-ho amb Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre. Lola, benvinguda a Arran de Mar.
3: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
2: Lola, Deltebre, suposo que ja ho té tot a punt per esta nova edició de Mescla de, que comença este divendres, del 22 al 24 de maig. En quines sensacions arribeu enguany?
3: Bueno, pues arribem, bueno, en més ganes que mai, molt bones prediccions també del temps, i la veritat és que tot el tema de la carpa i del muntatge està molt ben, bueno, està acabant-se a tot i, uh-huh. i en molt bon ritme, i pràcticament estan acabats també tots els estants ja perquè la gent comence a preparar i a decorar el seu estant.
2: Molt bé, és que ja es pot dir que Mescla és una cita, no, imprescindible per al calendari de Deltebre, però no només del Tebre, sinó del territori, perquè a part, Lola, les xifres parlen per si soles, no? S'ha passat de 10.000 degustacions al 2021 a més de 108.000 al 2025.
3: Sí, realment va ser una xifra rècord l'any passat, que esperem que com a mínim s'iguale o pugui millorar aquest any.
2: I a què atribuïu este creixement tan destacat?
3: Pues, jo crec que ha estat una sèrie de factors, com ha sigut en un inici el conèixer la seva nova ubicació, també que ofereix molt més que gastronomia, encara que també hi és un dels pilars fonamentals, també l'aposta pel vi, però també el paisatge i el turisme, i que és molt més que una fira on s'han tingut també en compte moltes sensibilitats en tot el tema, per exemple, de la inclusió, que hem posat bastant èmfasi de que és una fira per a tothom, que tothom se l'ha de sentir seua, i que és una festa també per als restauradors de tota la zona.
2: Mm-hmm. De fet, l'eslògan d'esta edició és M de més.
3: M de més, de mostra, de música, de maridatge, M de mescla.
2: Claro, claro, claro. I de fet, clar, hi ha moltíssimes, ara acabem de repassar la programació que hi ha durant estos 3 dies, clar, un total de 22 show cookings i noms molt potents, no, incloent gent en premis, en reconeixements, amb estrella Michelin.
3: Sí, hi ha 4 estrelles Michelin, a banda d'altres noms molt, molt mediàtics, com ho poden ser, per exemple, Arnau París o Gessamí Caramés, l'inaugurador nostre, no?, que és Jeroni Castell, a banda de estrelles Michelin del territori com Iñaki Aldrey, Raúl Resino o Rafael Muria.
2: Uh-huh. I a part d'estos show cookings que són molt potents, un altre, diria jo, de la cirereta del pastís de Mescla són los Mescla a bord, no? Perquè han tornat a exaurir sessions abans de començar.
3: La veritat és que Mescla a bord és un tret també diferencial de la nostra fira gastronòmica en referència d'altres fires, que la fusió que tenim de la fira gastronòmica i portar-la també al nostre

0: paisatge a través de lo que és lo riu, este fil conductor que també ens uneix a la Terra Alta. I a més, el mescla bord uneix els cinc sentits d'una manera molt especial, perquè podem gaudir de bona música, d'una tapeta, d'una cervesa o d'un vi o d'un gin tònic a través d'estar de festa o simplement en la tranquil·litat en funció del barco, que dona, bueno, que tenim barcos per a totes les necessitats, perquè tenim barcos per a diferents propostes, tant gastronòmiques com que poden cridar més l'atenció al barco per la seva música, per la seva gastronomia, pel seu conjunt, i tot això pues, a bord del riu. I també podem veure lo que és lo municipi, lo que és lo poble, des d'una perspectiva diferent a la que normalment se veu, perquè va riu amunt, i jo crec que tot conflueix en una experiència excel·lent.
1: I clar, muntar tot això, perquè hi ha diversos, no, horaris, durant el mateix dia hi ha diversos mescla a bord, que igual són bastant seguidets, i muntar tot això dins el barco, perquè si ara és un DJ, si ara són los fills del funk, i després lo menjar, vull dir, lo vi de Terra Alta, és un, bueno, un conglomerat de coses que també costa, no, el muntatge?
0: Sí, costa el muntatge i costa també la planificació, perquè són moltes tecles i cada barco són moltes tecles, perquè també venen sonoritzats a banda lo que és el propi barco, lo menjar, la música, el beure, i bueno, i al final inclús el dissabte pues, hi ha dos barcos per la tarda, per la gran demanda que té el dissabte, i amb això pues, hem aconseguit que sí que molt aviat hi havia 10 barcos que ja estaven complets, però que encara ara pues, encara hi haguem places disponibles, que també era un nostre repte, de que la gent no tingués la sensació de és que no ho he pogut ni intentar. Pues bueno, potser no tindràs un barco, però ne podràs tindre un altre, i realment tots són d'una qualitat molt bona.
1: I Lola, el tipus de visitant que s'espera és, bueno, sobretot evidentment gent d'aquí del Tebre, però també gent del territori dels voltants.
0: Sí, hi ha hagut molta expectació. Jo crec que en tot el que és el territori, l'any passat ja hi havia molta gent que no era del municipi. Ja, inclús a la demanda dels estants, tenim estants expositors tant de la Ràpita com de l'Ametlla, com de Tortosa. Llavors això Camarles, vull dir, mos obri molt a ser una fira de referència, jo crec que en tot el territori.
1: No, si la gent de fora ja vol vindre en aquesta fira, vull dir, en aquesta mescla, en aquesta mostra, ja diu molt.
0: Sí, a banda també els visitants, o sigui, hi havia visitants de per tot, inclús estrangers, pues, que potser estan per la zona, però vull dir que hi havia molta gent que venia a buscar els tíquets, perquè a més la gent del poble, que sàpiguen que poden adquirir els tíquets i no fer cues allí al centre esportiu previ als dies de mescla, també es poden comprar online, i llavors allí només serà més canviar ja totes les entrades o tots els tíquets que han adquirit prèviament, i llavors pues, el que veus a la zona de tíquets és moltíssima gent de fora, moltíssima gent d'arreu del territori català i valencià.
1: I clar, això suposa que per a l'economia, per al teixit econòmic d'aquí del poble, bueno, és un impacte bastant gros.
0: Sí, perquè hi ha gent que està allí tot el dia, però la majoria de gent va proven unes tapes, pues escolten un show cooking, i després pues, se queden pel municipi, i això dinamitza tot el municipi, perquè hi ha gent que ve a passar el cap de setmana, hi ha gent que ja tria del Tebre perquè ja s'allotja aquí, i d'aquí a millor va a veure els altres municipis del voltant, i a més, este cap de setmana una vegada més coincideix en la segona Pasqua, llavors el dilluns següent és festa a molts municipis, i això et farà també que realment pues, vingui molta gent que aprofita una escapadita i es passa per mescla.
1: I com dies abans, Lola, que evidentment més enllà de la gastronomia hi ha música, activitats i infantils, familiars per a totes les edats, i també els espais inclusius, no? Perquè amb això se busca pues, bueno, un públic més ampli i també familiar. Teniu, per exemple, el servei de guarderia, també mesures perquè la mescla sigui una experiència accessible inclusiva per a tothom.
0: Sí, hi ha un bucle auditiu a la banda de l'escenari per persones que porten aparells auditius que els es facilita molt l'escolta. Llavors també tenim auriculars per a aquelles persones que tenen una sensibilitat especial al soroll. I hi ha també un espai nou inclusiu que hem preparat aquest any, un petit espai tranquil, pues per persones també que necessiten aquells moments de més relax, sense soroll, i també un sillonet on te poden anar les persones que donen les dones que donen de pit, uh-huh, o
1: la
0: que
1: lactància.
0: Són la, sí, per a la lactància. I bueno, alguns cartells siguin més de més fàcil enteniment de on està cada espai. I bueno, sempre anem afegint mesures per facilitar i que sigui una fira per a tothom.
1: Uh-huh. I a part de tot això també hi ha concursos.
0: Sí, a banda dels concursos que nosaltres preparem de la millor tapa i el millor stand, també el que he estat veient és que que per xarxes molts dels mateixos stands estan preparant també els seus propis concursos, i també me fa molta il·lusió, no?, de veure que tothom van en ganes de promocionar-se i que les persones també podran tindre aquell puntet de aconseguir alguna cosa, i que sempre a tothom li fa molt de goig guanyar algo.
1: I tant que sí. I també hi haurà el concurs infantil de dibuix ràpid, i també se podrà veure l'exposició del 26è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre.
0: Exacte. Nosaltres vam en el que són els actes de l'aniversari de Deltebre, vam passar el cap de setmana passat la presentació dels guanyadors del concurs de fotografia, i la veritat és que van ser unes fotografies espectaculars que realment la gent del poble ha de poder veure, i és una molt bona data i molt bon lloc per anar-les a veure al Centre Fluvial durant els dies que dura la mostra de mescla.
1: Uh-huh. I Lola, des de la teua regidoria, clar, com se treballa perquè tot això, tot aquest conglomerat tan gros, d'aquestes dimensions, clar, al final, pues, sigo sostenible en la mesura del possible, respecto a la mesura del possible lo medi ambient.
0: Jo el que tinc molt, molt clar, bueno, a banda de que hi ha diferents documents al llarg que bueno, pues, també per defecte professional he anat recopilant de com fer un esdeveniment més sostenible, perquè a més tothom sabem que els esdeveniments és allí on hi ha més impacte en el tema dels residus, pues, és un tema que encara li queda molt per treballar, però nosaltres posem totes les mesures que podem, i tots aquells tips que ens arriben per poder fer un esdeveniment més sostenible, intentem posar-lo en pràctica a la fira. I per exemple, quan fem la convocatòria dels estants i els diem que el seu material ha de ser biodegradable, tenim una empresa que ens porta uns bidons d'oli per als olis, per a reutilitzar els olis que s'utilitzen allí per a la cuina. Tenim els diferents espais de reciclatge per als propis expositors i també per a les persones que ens visiten, i bueno, és un tema que intentem cuidar molt, i que tot i així sabem que quan hi ha esdeveniments que passen de 10 persones, ja la gent el tema del reciclatge ja lo porta més regular. Uh-huh. Llavors és un tema que ens importa i l'ocupem, però que realment encara hem de posar molt més èmfasi de com millorar-lo, i estem treballant en això.
1: Mm-hmm. Molt bé, i amb tot el que acabem de dir, segur que hi haurà un ambientàs este cap de setmana al Parc Fluvial del Delta, i que per qui mos estigui escoltant, que si encara s'ho estan pensant, que no penso tant que vaigon.
0: Sí, que vagin i que tinguin en compte que tenen diferents moments per gaudir de mescla, perquè mescla comença el divendres de matí i acaba el diumenge a la nit. Per tant, pues jo animo a la gent a que pugui anar en diferents moments, que pugui anar a esmorzar, que pugui anar a dinar, a berenar, i que, hi ha, bueno, que hi ha per a tots els horaris, i que les tapetes se poden degustar a qualsevol moment, perquè són tapes de tastos, i que la gent que vulgui estar allí pues, a dinar i a sopar, perfecte, però que poden gaudir de mescla durant tot el dia, que a més el temps és excel·lent i que a la voreta del riu hi ha un correntet d'aire que en lo solet s'està fantàstic.
1: I tant que sí. Perfecte, Lola. Ho deixem aquí i fins ara.
0: Fins ara.
2: Del Delta de l'Ebre pugem cap a la Costa Brava. Avui en Sergi Corral ho ha agafat tot i s'ha traslladat fins al Museu d'Empúries, on hi passejarà una bona estona, Sergi.
3: Així és, Marina. Estic aquí en un lloc únic, el jaciment arqueològic d'Empúries i concretament el museu, per visitar l'exposició Empúries, Port de Cultures. I ho faré molt ben acompanyat de la coordinadora del Museu Arqueològic, la Marta Santos, i la conservadora, Elisa Hernández. Primer de tot, benvingudes les dues aquí a la Ronda Mar.
4: Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
3: Aviam, gràcies també per atendre'm en aquest lloc tan especial. Avui veiem que està molt concorregut, això, ara un mainada, gent visitant el museu, em comentàveu que molts francesos aquests dies se n'estan veient, o és normal veure'ls per aquí a l'escala, per tant, i també interessats en la cultura i, en aquest cas, en l'arqueologia. Venim a aquesta exposició, primer de tot, dir-vos una notícia, que és una exposició que ha estat premiada recentment. Recentment heu recollit el premi. Premi Auriga, oi, Marta?
4: Premi Musa, otorgat per la revista Auriga, sí. És un premi que, diguem, premia exposicions que tracten sobre l'antiguitat, sobre el llegat clàssic. En aquest cas, sí, vam tenir el Premi Musa l'any passat, l'any 2025, però s'ha entregat tot just fa uns dies.
3: Elisa, abans de veure l'exposició, ara ens heu rebut aquí a la terrassa, al terrat del museu, hem de posar una mica en situació. Empúries Port de Cultures és una mostra permanent estrenada l'any o reestrenada l'any 2024. Mequinesa, que és la paraula port. Quin perquè té i com està plantejada aquesta exposició?
5: Com bé sabeu, Empúries i el que és aquest enclavament va ser molt, molt important a l'antiguitat, tant per grecs com per romans, perquè va ser la porta d'entrada primer de la civilització grega i posteriorment va ser el punt d'entrada dels romans. Però a més perquè es converteix en un enclavament comercial i es converteix en un punt d'intercanvi i d'entrada, però no només d'entrada de mercaderia, sinó d'entrada de tot el que serien els trets culturals, la religió, etcètera, etcètera. Empúries no s'entén sense els seus ports i Empúries evoluciona a través d'aquest mar i d'aquests intercanvis.
3: Hem dit que la veu estrenar l'any 2024, quan li veu donar com una mica de xarbotada tot plegat, no? Una mica de a volta. Amb quina intenció, Marta, què volíeu que sigués aquesta exposició i què ha estat finalment?
4: Bé, Empúries sempre ha comptat amb un espai d'exposició permanent de les peces més importants que del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que es guarden aquí a Empúries, però era necessari fer una actualització d'aquesta exposició permanent, d'aquest museu, no només des del punt de vista museogràfic a nivell d'instal·lació, sinó també de renovació del discurs, del que s'explica a través d'aquestes peces. En aquest sentit, i amb aquest títol d'Empúries Port de Cultures, doncs ha volgut ressaltar aquestes idees claus, el fet d'Empúries com a enclavament portuari, que abans ha comentat, però també com un lloc de contacte de cultures. Com a través d'aquest comerç, a través d'aquest port, Empúries es converteix en un lloc on conviuen diferents cultures i és un dels trets singulars de la ciutat. A més, en el discurs del museu, d'aquesta reforma del museu, s'ha també diguem, partit de tots els avanços de les investigacions recents. Per tant, ha sigut una renovació museogràfica, no tan arquitectònica, perquè l'espai no ha augmentat, diguem, no ha canviat excessivament respecte a lo que era abans, però sí en quant a instal·lacions museogràfiques i també de recursos. S'han incorporat, sobretot, recursos audiovisuals i escenografies, per exemple, que expliquen determinades idees clau per entendre la singularitat de lo que és Empúries, a través del comerç, la vida quotidiana, les creences, en els diferents moments, sobretot els tres moments, diguem, importants d'Empúries, Els quatre, diria jo. Diguem, l'Empúries anterior a l'arribada dels grecs, aquests precedents, l'Empúries grega, l'Empúries romana, i acabem el discurs amb l'Empúries tardoromana. Amb un espai en l'inici del recorregut especial dedicat al que és sens dubte la peça més emblemàtica del jaciment, que és l'escultura d'Asclepios, que rep una mica el visitant que en el seu accés al museu.
3: Ara anem a fer una mica, una cosa una mica, no sé, ens ho havien comentat una mica contracultural, una mica punky, de parlar d'una cosa visual a través d'una ràdio, a través d'un espai radiofònic com aquest. La Marta ja ens ha donat la benvinguda a l'exposició i ens feia entrar, ens hem dit que ens hem trobat Asclepi, no? Una escultura, bé, a part de la història de l'escultura, també amb molta intrahistòria des de que els arqueòlegs la van descobrir, pels llocs on ha passat, i finalment va romandre o està aquí en el museu.
5: Exacte. El recorregut de l'escultura és ben conegut, però a més és molt, molt interessant perquè des de la seva descoberta va ser una peça emblemàtica i que ha sigut el símbol d'Empúries des de ben bé al principi. Però també és cert que des del principi va ser traslladada a Barcelona i la vam recuperar o la va tornar un altre cop a l'Escala el 2008. En aquell moment es va fer una petita reforma de l'espai museogràfic i es va fer una sala dedicada a aquesta escultura i una mica explicant aquesta troballa tan singular. Ara s'ha canviat el recorregut, ara l'entrada es situa a l'altra banda, per l'entrada que abans era la botiga, i hem hagut de reajustar aquesta sala, hem hagut de recol·locar l'escultura, però expliquem tota aquesta troballa com aquesta troballa singular, perquè al final l'Esculapi, aquesta divinitat, és el nostre emblema, el nostre símbol, i necessitem que ens faci aquesta benvinguda, no?
3: Marta, abans explicàvem que comença fins i tot abans, no? Explica'ns una miqueta, o entra una mica en detall, d'aquestes quatre etapes que comentaves, perquè les primeres peces d'aquí al museu, les primeres mostres que podem veure, que ens hem d'anar 27 segles enrere...
4: Sí, però ens anem mil·lennis, perquè, diguem, aquest primer àmbit de la part més expositiva, una vegada s'ha atravessat l'àmbit de l'estàtua d'Asclepi i l'audiovisual posterior, que ens parla una mica de l'evolució del territori a través de lo que sabem per les recerques recents, ja entrem en la part més pròpiament expositiva, en la sala principal del museu, i el primer àmbit és aquest dels precedents. I en aquest àmbit precisament hem incorporat molta peça que ve, que procedeix de les excavacions dels darrers anys, dels darrers decennis, en l'entorn d'Empúries, que ens parlen, doncs, de l'origen d'aquest poblament que sabem que avui que té unes arrels molt antigues que remunten al neolític, per tant estem parlant de mil·lennis, de pràcticament el quart o cinquè mil·lenni abans de Crist, amb els materials que procedeixen de les excavacions a Vilanera, on s'està excavant actualment un túmul neolític. També d'aquest sector de Vilanera i d'altres zones de l'entorn d'Empúries, com pot ser el Tro de les Corts o el nucli de Sant Martí d'Empúries, procedeixen materials que estan en aquest primer àmbit i que ens parlen ja d'etapes més recents del poblament, en el pas del segon al primer mil·lenni, culturalment en el trànsit de la del bronze a la del ferro, i que són, diguem, el substracte de la població local que serà la que després entrarà en contacte amb els grecs quan arriben aquí. Per tant, tenim aquest primer àmbit de l'exposició, que es completa també amb un muntatge multimèdia, que són aquests sis muntatges multimèdia que hi ha en l'exposició, que combinen un muntatge museogràfic amb peces originals juntament amb projecció i juntament amb efectes de llum, doncs el primer d'aquests muntatges precisament reprodueix diverses de les tombes d'aquesta necròpolis d'incineració de Vilanera que correspon a l'edat del bronze i a l'edat del ferro. Aquest és el primer àmbit de l'exposició.
3: Anem a saltar al segon àmbit. No sé si és a partir de que hi ha el desembarcament, no? O a partir de que arriben els primers fenicis. Vaig ben encaminat fins que s'estableixen. I abans ho parlàvem, Empúries es converteix en una ciutat eminentment comercial, no? Això provoca que o us ha fet que també tingueu moltíssim material. Tu, com a conservadora, explica'ns una miqueta quin tipus de peces podem veure, què podem veure en aquest museu, tant d'època grega com posteriorment d'època romana.
5: Doncs, com bé dius, aquestes peces o aquests objectes que trobarem en el museu ens parlen de totes aquestes relacions que s'estableixen entre la població que preexistent i tota aquesta gent que arriba. I és a partir de l'arribada dels grecs que veiem a través de tots aquests objectes una sèrie de materials procedents de la Mediterrània, no? I que ens arriben des de la zona d'Àtica, des de la zona de Grècia, però després també molt més comuns els que venen de la zona de Marsella i tota aquesta zona del Golf de Lleó. Llavors, tots aquests materials ens estan parlant de quins són els seus costums, ens estan parlant també de quines són les seves creences i ens estan parlant també de amb qui estan intercanviant, amb qui estan negociant o amb qui tenen aquestes relacions comercials. Per tant, ens estan parlant de la vida i això, aquesta és la nostra feina. La nostra feina és llegir tots aquests materials, interpretar-los i donar-los un significat. Llavors, podem trobar des de peces àtiques que procedeixen la majoria, majoritàriament de les necròpolis, que és on s'han conservat millor, però que també ens estan parlant d'aquests costums, de com es relacionaven amb el vi, amb el que consumien, etcètera, etcètera. Després trobem moltes peces en bronze, recuperades també en les pròpies excavacions. Tenim objectes recuperats de les excavacions del port, objectes rituals, objectes votius, i després tota aquesta és la part grega, que potser és la més característica o la que destaca més, però evidentment de l'espai romà, que en dimensions és molt més gran que la ciutat grega, tenim moltíssim material de la vida quotidiana, de com vivien aquestes persones, perquè al final la gent el que vol saber és com vivien els grecs i els romans que estaven habitant aquí. I aquests espais multimèdia del que us ha comentat la Marta ens ajuden a completar aquesta visió del dia a dia d'aquestes persones, perquè és una vida molt complexa. Ens hem d'imaginar que no es dedicaven tot el dia a anar al temple i als rituals, sinó que havien de cuinar, havien de treballar, havien de fer tota una sèrie d'això, d'intercanvis. Les monedes ens parlen d'això, els elements de cuina ens parlen de com cuinaven, del que feien, no? Els objectes ens parlen i ens aporten tota aquesta informació, no? També t'he de dir que hem posat 600 objectes que així a simple vista sembla que són molts, però que només és una petita part del que es conserva en el Museu d'Empúries. És a dir, tenim molts altres que a poc anirem mostrant, però que no els podem mostrar tots de cop ni tenim l'espai per ensenyar-los.
3: Clar, perquè és una exposició viva, no?
6: Sí, és una exposició en la qual la peça pren el protagonisme, perquè és una mica el complement de la que és la visita a Empúries, un complement imprescindible, no? El visitant... diguem, l'objectiu principal és sobretot la visita al jaciment. La visita al jaciment podem conèixer com era la ciutat, com eren els seus espais, els espais públics, els espais domèstics, i el museu és el complement que explica com es vivien aquests espais. És una mica a través d'aquestes peces, a través d'aquests àmbits de l'exposició, on, com he dit, la peça pren realment el protagonisme. I és un museu amb molta peça ben seleccionada, són les peces més bones que conservem a Empúries, perquè materials procedents d'Empúries no només estan aquí. Hi ha materials importants procedents d'Empúries que s'exposen en altres museus, en les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona, a Girona, però Empúries compta amb una col·lecció amb peces emblemàtiques, peces importants, com el propi Asclepi, algunes peces també de cronologia romana, com el sacrifici d'Ifigènia, o inscripcions, pintures, que per primera vegada s'han incorporat també al museu, que fins ara no teníem espai per fer-ho. Vull dir que hi ha molta novetat de peça trobada en excavacions recents, que no s'havia mostrat fins ara, per tant, a nivell d'objectes és interessant.
5: Que és el que deia una mica la Marta, hem tingut la sort de poder mostrar moltes peces que són noves i que no s'havien ensenyat abans. Un panell de pintura mural, per exemple, d'una de les cases romanes, que no havíem tingut mai l'oportunitat ni l'espai per poder-ho mostrar. Elements d'arquitectura domèstica que també tenim i que podem ensenyar i que ens permeten explicar com eren de riques aquestes cases, perquè moltes vegades vas a veure les cases, veus els mosaics, però no te pots imaginar com eren a les parets o com eren els altres elements decoratius que ara actualment no es conserven en el jaciment. Per tant, realment aquí la peça ens parla i volem que sigui així. Volem que d'alguna manera la gent pugui veure com vivien les persones que estaven habitant en aquest enclavament.
3: La cara B, com a conservadora, abans has dit 600 peces, més les que moltíssimes més que hi ha, no? Com és aquesta cara B d'un museu? Perquè suposo que heu de vetllar per les condicions, heu de vetllar per on estan exposades, per si fa falta algun canvi o alguna modificació, no?
5: Sí, aquest és el nostre dia a dia. Hem d'anar a fer revisions, hem de tant en tant obrir vitrines, tancar vitrines, netejar, treure les peces, fotografiar-les, intentar que estiguin el millor possible. I és el que deia també la Marta, volem que sigui una exposició viva i també està pensada d'una manera que en alguns moments volem poder introduir noves peces en aquestes vitrines i poder mostrar allò més nou perquè la gent ho conegui. Llavors aquest és el nostre objectiu, no és només, o sigui, és que l'exposició en si tingui un sentit, no? Que l'exposició ens expliqui alguna cosa, però que dins d'aquest fil puguin sorgir diferents històries i puguis anar explicant diferents elements de la vida, no? Que te permeten aquests objectes, doncs, fer una visita només amb aquells elements que es refereixen a la religió i poder fer un recorregut per tots aquells objectes, vincular-ho a la religió, aquells objectes que estan vinculats a les dones, als nens, no? I fer tots aquests altres discursos paral·lels també són possibles dins d'aquest museu, no?
3: Perquè hem parlat de l'inici, del nus, ara falta el desenllaç, si fem el símil literari, no? On acaba aquesta exposició? Quin és el punt final?
6: Bé, en quant a discurs històric, diguem, acaba en l'antiguitat tardana, que és una mica el moment d'abandonament dels nuclis urbans de la ciutat grega i la ciutat romana. Evidentment, la història no es para en aquest moment. Empúries evoluciona durant tota l'antiguitat tardana, l'edat mitjana, l'edat moderna, enllaçant amb l'escala actual. Però en quant a peces, en quant a fons museístic, sobretot en el cas nostre, és sobretot d'època anterior a l'arribada dels grecs, d'època grega, d'època romana i tardoromana. És diguem, el que forma l'essència de les nostres col·leccions. I tampoc tenim més espai per explicar més coses. Hi ha altres espais museístics de l'Escala que acaben de completar una mica aquest recorregut històric. Però l'exposició també té un àmbit final. O sigui, a banda d'aquests àmbits històrics que he comentat, de les tres grans etapes amb els diferents temes que es tracten en cada cas, té un àmbit final que ens parla del que és el llegat d'Empúries, el que representa Empúries des de l'inici de les excavacions, que és també una altra de les singularitats, no? Que Empúries és un jaciment en el que s'està treballant a nivell de recerca, a nivell de difusió, a nivell de conservació des de fa més d'un segle. És aquest fet, no? d'un jaciment diguem, viu en aquest aspecte, també en l'aspecte també de difusió, de totes les activitats de difusió, les activitats de formació, per exemple el curs d'Empúries, tot aquest llegat d'Empúries és el que es destaca en l'últim àmbit, que és simplement un àmbit amb unes imatges i amb un petit documental que una mica destaca també aquest aspecte, no? L'Empúries contemporània el que representa com a espai patrimonial i com el llegat que també és simbolitza.
3: Ara veiem molta mainada el paper educatiu d'aquest centre, no? També el paper d'investigació, perquè tu mateix ho has dit, en conservadora, i els arqueòlegs que estan treballant dia a dia. Per anar acabant, la mainada que ve, sobretot m'interessa, què és amb el que es queden més bocabadats d'aquesta visita?
5: És complicat perquè cadascú té els seus interessos, però jo crec que els audiovisuals és una cosa que els impacta molt, perquè s'han aconseguit fer unes reproduccions en 3D de tot el que és el paisatge, que realment t'il·lustren molt bé com era aquest territori, però evidentment l'Esculapi és una de les peces que més els impacta per les seves dimensions, per la seva corporeïtat, no? de com a peça. I després hi ha un espai que tenim unes joguines, per exemple, infantils, o un espai per a protegir els nens, no? Unes butlles petites. I el fet de que els nens puguin també visualitzar-se dins del museu també és un element important, no? Que en aquesta ciutat també hi havia nens, i de fet segurament hi havia una població infantil bastant elevada, no? I el que es puguin veure reflectits també era un element important per nosaltres, no? Que vegin aquesta presència.
3: Doncs bé, moltíssimes gràcies per aquesta explicació, per aquest tour que hem fet avui per la ràdio del Museu d'Empúries, amb aquesta exposició d'Empúries Port de Cultures, però també amb vistes a tot el jaciment, i no només això, totes les activitats que s'hi fan durant l'any i totes les visites i tot allò. Marta, Elisa, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Ara sí, recta final de la Randa Mar, i continuem parlant de temes relacionats amb el mar, però de la llengua de signes catalana, que l'utilitzen diàriament unes 25.000 persones a Catalunya. Una llengua viva i reconeguda oficialment que qualsevol altra creix i evoluciona. És el cas de la iniciativa que us expliquem avui, Carla.
7: Bé, doncs sí, Marina. Avui al programa posem el focus en un projecte molt especial que uneix mar, inclusió i llengua. Ens visiten la Tània Puig i l'Eric Vargas de Simbiosi Audiovisual, una entitat garrafenca que acaba de participar en el projecte europeu MAFIN, finançat pel programa Erasmus Plus, i que ha treballat en 5 països europeus per investigar i crear nous signes relacionats amb espècies marines del Mediterrani. En el cas de Simbiosi Audiovisual, aquests signes s'han desenvolupat per a la llengua de signes catalana. A més, un projecte que s'ha treballat en col·laboració amb el Cercle de Sords de Vilanova i la Geltrú i el Centre d'Estudis del Mar de Sitges. O sigui que un projecte alhora molt arrelat aquí al territori. Així que només ens queda donar la benvinguda a la Tània i l'Eric, i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
8: Sí, moltes gràcies a vosaltres també per interessar-vos per aquest projecte, perquè sembla que sigui un projecte petit, però és un pas molt important per la comunitat sorda, perquè al final som una minoria i som invisibles per la societat, i poder, gràcies a aquest projecte i gràcies a vosaltres, doncs ens visibilitzem una mica més, així que ens sentim privilegiats de que ens hagueu convidat i que tingueu curiositat de com funciona tot això. I també, doncs, és un pas per la comunitat sorda, també.
7: Mira, per començar, abans de parlar d'aquest projecte, m'agradaria que ens expliquéssiu què és Simbiosi Audiovisual i quina és la tasca que normalment feu i quins són els projectes que impulseu normalment, per contextualitzar-nos una miqueta.
8: Doncs Simbiosi és una empresa, bé, és molt recent, o sigui, encara li estem donant biberó, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és veritat que portem ja més de 8 anys treballant en projectes, nosaltres com a socis, i l'objectiu de Simbiosi és educar i fer més accessible, no? Sobretot arribant des dels nens fins als adults, no? Conscienciar, perquè per educar i conscienciar no hi ha edat, sobre l'accessibilitat. Llavors, tot això va néixer arrel d'una associació, però bueno, perquè tot anava una miqueta que si les subvencions, que si tal, doncs al final no era la forma més correcta, perquè al final, al ser com una ONG, ens donava una mica de limitacions, llavors vam buscar altres vies, ja que aquesta associació era més d'àmbit polític, no? Una miqueta de lluita, i per això vam crear aquesta empresa, Simbiosi. I aquest nom, bueno, si qui entengui el concepte ja ho té bastant clar, però al final significa que són dues espècies que acaben convivint juntes, que una no pot ser sense l'altra i creen benefici mutu, i per nosaltres això és com entenem el món i la societat, que si la societat, les persones oients, no?, i les persones sordes en aquest cas, per exemple, quan conflueixen i estan juntes i hi ha una societat inclusiva real, doncs tothom beneficia per tots, no? Al final és veure les diferències o capacitats de cadascú que pugui aportar amb tota la diversitat que n'hi ha en el món, i crear aquesta simbiosi, perquè si deixem uns enrere o de costat, al final no es crea, no?, aquesta simbiosi, i per nosaltres és unió de totes aquestes diversitats. I per nosaltres, doncs, a nivell de, més científic, no? A nivell de biologia, la paraula simbiosi doncs, també té un fort significat i per això doncs, li van donar aquest nom a l'empresa. I al final és això, fer una societat més accessible per tothom, no per un grup específic, sinó és per tothom. I al final tothom es beneficia d'això, no? D'aquesta accessibilitat. No sé si la teniu a afegir alguna cosa. Bueno, de projectes que hem fet a part de l'Erasmus, doncs hem fet projectes també amb el Pirineu, alguns parcs naturals, com el Cadí, les capçaleres del Ter i del Freser, també creant signes, creant material accessible, com làmines en braille, relleu, QRs amb llengua de signes, per explicar una miqueta més les espècies. I hem fet diagnosis també de centres d'informació o itineraris per caminar, si són accessibles o no, per diferents grups de destinataris.
7: I escolta'm, entrem una miqueta més en aquest projecte Muffin, que m'interessa molt explicar-lo, perquè té molt a veure, no?, com dèiem, amb el mar i amb aquesta tasca que nosaltres també fem aquí al programa. M'agradaria saber d'on... Que ens expliqueu, primer de tot, d'on te surt aquesta iniciativa i en què consisteix, òbviament.
8: Doncs Muffin realment ve de dos projectes anteriors que vam fer també a nivell internacional. Llavors aquest seria el tercer, com a Cluenda. Però sí que va ser una miqueta diferent a la resta, perquè els vídeos educatius que fèiem en aquest projecte era per nens, no? I jo, els altres sí que era per adults i professionals. Llavors, el que fèiem era crear signes d'espècies, de 50 espècies. Llavors, van ser 25 vídeos educatius, vam escollir 25 espècies dels que vam crear signes, i clar, és un contingut super enriquidor perquè no n'hi ha material d'això per nens sords. I per nosaltres doncs, és molt especial, no?, perquè vivim a prop del mar i hi ha moltes coses que ens perdem i no sabem què passa dins del mar. Per exemple, vas a l'aquàrium o als cartells a la platja i no n'hi ha informació accessible per nosaltres. Llavors, per nosaltres aquest projecte era superimportant perquè primer que apreníem i segons que donàvem aquesta oportunitat de conèixer, no? Era una incògnita per nosaltres fins fa poc i ara és com que veiem la llum, no? En tot això. També doncs, és valorar més, no?, tot el, com la vida marina, conscienciar sobre contaminació, tot això llavors, no? O què significa espècies invasores, doncs tot això els nens sols ho podran aprendre i per nosaltres ha sigut meravellós aquest projecte perquè a sobre era supernens també.
7: Clar, perquè vosaltres heu creat aquests signes nous a través de tot un procés, no?, molt llarg d'investigació amb especialistes, amb biòlegs... Però, clar, això per la població general, com jo mateixa, no?, que per desgràcia doncs, no tinc coneixements de llengua de signes, ojalà fos d'una altra manera, però és veritat que no, que molta gent doncs, no en tenim. Sovint pensem que és una llengua que està, bueno, que té tots els conceptes i totes les paraules com podria ser el català parlat, però no és així, no? O sigui, hi ha mancança de molts conceptes específics.
8: Sí, exacte. El tema de la llengua sí que és bastant complex, però per deixar-ho clar, sí, primer que no és la nostra llengua, és patrimoni de Catalunya, és oficial de Catalunya, i al final és un canal visual. La diferència, no?, entre la llengua parlada és que la parlada és a través del so, però sí que antigament, en aquella investigació, es feia servir primer el canal gestual que el sonor. I clar, doncs, a vegades, doncs, nosaltres, no, a dia d'avui, o vosaltres, els oients, si el canal sonor, no, o la veu no funcionés, doncs podem fer servir el visual. Però, bueno, al final la societat avança molt ràpid i el visual es va deixar una miqueta de banda, no? Però és molt diferent a la mímica, no té res a veure a fer quatre gestos, sinó té una estructura gramatical, té una normativa, té frases fetes, té paràfrasis, té metàfores, ironies, de tot, tot, tot, igual que qualsevol altra llengua, no? Llavors, el perquè de que falti tot aquest vocabulari, doncs és una mica pel que t'he dit abans, no? Que al final, si la societat tirava més per la llengua oral, doncs la llengua de signes es deixava de banda. I l'educació també a nivell de persones sordes és bastant fluixeta. N'hi ha moltes mancances. Llavors, si ara doncs, posem intèrprets pels alumnes sords que fan postobligatòria, van avançant en les seves carreres i tenen coneixements, per exemple, jo com a Eric, que sóc alumne de Biologia, de la carrera de Biologia, de moment, fins al dia d'avui a Catalunya, sóc l'únic alumne sord que ha estudiat la carrera de Biologia. Llavors, clar, és com que sóc la primera persona a poder que entra i té contacte en tota aquesta terminologia, no? És com ara tot un bosc tapat, no?, que l'has de fer obrir pas, perquè no hi ha hagut cap sort abans que jo poder, després de mi, gràcies a que jo pugui crear tots aquests signes, doncs altres sorts puguin avançar, no?, en aquest tema. Doncs igual que passa amb dret, igual que passa amb física, igual que passa amb estadística, tot aquest vocabulari falta perquè ningú, cap persona sort ha arribat en aquest àmbit, llavors no s'ha creat aquest vocabulari perquè no hi havia necessitat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, si jo en un futur em tregués ja la carrera de Biologia i fos expert, doncs podria, no?, investigar, crear molts més signes i donar tot aquest material a la comunitat sorda i es podria fer servir. Però, clar, és anar començant, no? Sempre ha d'haver un primer.
7: I escolta'm, ara, tornant una altra vegada al projecte en si, no sé si ens podries explicar quines són potser les bases de construcció d'aquests nous signes que heu escollit, perquè l'altre dia vau fer la presentació i jo recordo que vas estar explicant una mica, no?, en què us basàveu i les diferències que hi havia, potser amb com es descrivien fins ara les espècies. Crec que és molt interessant si ens ho poguessis explicar.
8: Sí, primer de tot, hem de dir que el projecte, clar, és a nivell europeu i, clar, és una llàstima perquè no toca totes les espècies que podria a nosaltres ens interessaria a nivell, no?, a mediterrani, de prop de la nostra costa. Llavors, un cop ja tenim escollits els 50 signes que ens interessa per tots els països, doncs fem un procés d'investigació, de veure si existeixen els signes o no, de quines espècies hi ha signes ja, de quines manquen, si n'hi ha, doncs les posem en una altra llista, les que no n'hi ha en una altra. Llavors, a partir d'aquí, mirem els signes que ja existeixen, si són adients o no. Per què? Perquè, per exemple, poder quan ho van crear, la persona que ho va crear o el grup que ho va crear ho va fer sense biòleg, sinó pues, una miqueta hi havia un coneixement limitat. I poder ara, no?, que hi ha més coneixement i hi ha l'oportunitat d'aquest projecte, doncs poder repassar aquests signes, veure si estan bé o no, sí, semblen bé, vale, doncs seguim amb el mateix. Veiem que hi ha diferències d'opinions amb els experts, no?, que hem dit que poden ser els biòlegs, que parlem amb ells, els expliquem el signe, d'on ve, la seva etimologia. Llavors aquí doncs, es crea el debat de veure si fem un canvi o seguim amb el mateix signe, veient si és adient o no. Aquest, per una banda, si ja estan creats. I els que no tenen signe, doncs clar, aquest és un procés una miqueta diferent, que seria doncs, començar ja amb el biòleg i anar signe per signe, bueno, en aquest cas paraula per paraula, explicant-nos exhaustivament el tipus d'espècie que és, les seves habilitats, on viu, quina tret característica el diferència, si és família el nom o no, si és una espècie en concret, perquè a vegades poder, per trets físics pots dir, ostres, doncs per aquest color, però poder, no? Mascle de família són diferents, llavors no val, i clar, doncs tenim tots els detalls possibles per cada espècie, tenir tot el que ens puguin explicar, com si fos un llibre de família. Llavors, a partir d'aquí, ja comences a pensar el signe. I clar, per crear els signes de seguir uns paràmetres de la llengua de signes, igual que la llengua oral, no? Doncs que s'han de seguir aquests paràmetres. Llavors, s'hauria de buscar una configuració que representi, no?, amb aquesta espècie que sigui adient. Per la seva forma, per la seva habilitat, per el seu caràcter, el que sigui. I, sobretot, intentar evitar el que? El color, ¿vale? Fer servir els colors, perquè a vegades canvien, fer servir lletres que vinguin del nom, per exemple, el signe de referència, ¿vale? Alguns fan servir aquest, que és amb el dit índex aixeco la mà esquerra i amb la mà dreta faig la lletra R i toco el dit índex. Però realment podries fer així amb els dos dit índex que es toquin i traient la lletra R, perquè al final és com que t'estàs influenciant de la llengua oral. És intentar evitar això. Llavors, amb això també volíem evitar posar-ho en els animals. És per fer servir com la llengua de signes pura, per dir-ho d'alguna manera. I clar, complicava molt, no?, perquè al final t'estàs limitant tu mateix. Però per nosaltres era molt important evitar aquests dos. Llavors, quan ja tenim unes propostes de signes, com si fos un esborrany, doncs ens juntàvem amb els professors SOS, amb l'equip de SOS que estàvem, i fèiem les nostres propostes de cada signe, explicàvem el per què, d'on ve, per què l'hem creat, el significat, donava una bona argumentació, no dir, ah, no, perquè és això, ja està, sinó, doncs, el mateix, superexhaustius, perquè ens entenguin d'on ve i el nostre punt de vista.
7: Era obvi, però no és un procés gens fàcil. 3 anys, no?, ho porteu amb tot aquest tema?
8: Sí, sí, perquè, bueno, durant 3 anys, no?, doncs hi ha etapes de més feina o menys, al final això és internacional, veure'ns és més complicat, però sí, sí. I també, pues, no oblidem que durant aquests 3 anys no és només crear els signes, sinó també es fa un manual de bones pràctiques, d'una guia, de com fer, doncs, una guia aquàtica, per exemple, no? Si fem una embarcació amb un grup de persones sordes, com ho faríem? O si fem submarinisme amb un grup de persones sordes, com ens comunicaríem? Doncs, clar, no era només crear els signes, sinó, doncs, hi havia altres petites accions, també.
7: Correcte, perquè aquesta és l'altra banda del projecte, que és aquest manual de bones pràctiques, no?, destinat als espais d'empreses, centres culturals dedicats al medi ambient. Escolteu, no tenim gaire més temps, però sí que m'agradaria que ens expliquéssiu on podem trobar aquests projectes en cas de que es vulguin consultar.
8: Doncs per cada projecte normalment es crea, doncs, una web, ¿vale?, perquè allà es poden veure tots els resultats, o posen els enllaços, els documents per poder descarregar. Llavors, si poseu el nom del projecte a la web, més Erasmus, segurament us surti, no?, tant de Banoffee, Pancake i Muffin. El que volem fer nosaltres des de Simbiosi és intentar unir tots aquests projectes i tots els materials que ara estem en procés per tenir-los tots, no?, i no haver de buscar un per un, que poder, doncs, t'interessa una espècie d'un lloc i evidentment fer-ho tot de forma gratuïta, perquè al final és un material per tothom. Però també, doncs, si algú està interessat, ens podria contactar amb nosaltres i li enviaríem. També encantats, evidentment.
7: Perfecte. Doncs, Eric, Tània, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per il·luminar-nos una mica en aquest món de la creació dels nous signes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i anirem seguint els propers projectes que aneu tirant endavant, perquè la veritat que és super interessant tot això que esteu duent a terme.
8: Sí, moltes gràcies també a vosaltres per convidar-nos i donar-nos veu en aquesta petita comunitat.
2: I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dijous 21 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys, la primera en informació.

Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest ple ordinari del mes de maig. Saludem a tothom que està aquí a la sala de plens i a qui ens escolta per Ràdio Arenys. Abans de començar el ple, hem acordat doncs, que diríem a la Junta de Portaveus doncs, que, perquè la gent tingui doncs, prou informació, que demà es penja a la web municipal, surten les llistes dels admesos provisionalment als pisos d'habitatge de preu just del Bareu, que ja ho posarà els dies que tenen per mirar-s'ho i per presentar al·legacions a aquells veïns i veïnes d'Arenys que hagin presentat doncs, la seva sol·licitud i pel que sigui no estiguin aquestes llistes. Per tant, demà ho penjarem al web, ho dirà segurament a la ràdio municipal, però doncs, qui ens està escoltant ara doncs, que sàpiga que demà sortiran ja aquestes llistes. Molt bé. Portem doncs, a votació, aquesta l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Si no tenen res a dir, portem vots a favor. 14, abstencions, dues. Cal dir, deixi'm dir, que la regidora Marta Serrano, per motius laborals, avui no pot assistir doncs, a aquest ple. Per tant, s'aprova aquest punt per 14 vots a favor i dues abstencions. El següent punt d'ordre del dia seria donar compte dels acords de la Junta de Govern Local. Tenim dos dates, el 9 d'abril, que la Junta de Govern Local va aprovar la contractació del servei del Casal d'Estiu i Parc de Nadal per valor de 76.533 euros. També es va fer la contractació del servei de pirotècnia per les festes d'estiu, l'adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la compra agregada d'energia elèctrica per 12 mesos, perdó, el Consell Comarcal no, el Consell Comarcal del Maresme, lot 1 i lot 2, l'acceptació de la subvenció pel Cros d'Arenys, pels programes esportius Salut i Qualitat i per a la gent gran. Acceptació també d'un recurs econòmic en sanitat ambiental, una altra acceptació del recurs econòmic d'animals de companyia, una sol·licitud de subvenció del projecte museològic

0: per l'edifici Xifré, una subvenció per a la programació d'activitats de la memòria democràtica, i del 23 d'abril doncs, vam aprovar a la Junta el conveni entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat per la millora de l'accessibilitat del pas sota via del Bareu, la licitació del subministrament del vehicle tipus furgoneta baldejadora, l'inici de contractació del servei de control de plagues, la subvenció del projecte museogràfic del Museu d'Arenys per a la sala de puntes, la subvenció per l'aula d'adults, la subvenció de la Diputació dels Petetes per fusteria, la subvenció de la Diputació dels Petetes per al de ventes, també la subvenció per la sortida de final de curs dels Petetes, la licitació a la Creu Roja dels serveis preventius, esdeveniments esportius i culturals per valor de 26.220 euros i finalment la contractació de subministrament mobiliari dels espais públics, en aquest cas papereres i bancs, per un valor de gairebé 7.000 euros. Aquests són doncs els acords de la Junta de Govern Local d'aquest passat mes d'abril. Si no hi ha intervencions, passaríem doncs a donar compte dels decrets d'alcaldia, en aquest cas del 1046 al 1265 del 2026. Si tenen alguna cosa a dir els diferents grups, si no tenen res a dir, passaríem ja al punt número 4, que és donar compte de la informació comunicada en compliment de les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 en relació amb el pla pressupostari consolidat dels exercicis 27 a 29. Té la paraula la regidora d'Hisenda i Recursos Humans, que té un bon tou de temes avui, Cristina López.
1: Gràcies, alcalde. Hola, bona tarda a tothom, els que estan aquí a la sala i els que ens escolten des de la ràdio. A veure, en aquest punt donem compte de la informació que s'ha comunicat al Ministeri d'Hisenda en compliment de les obligacions de subministrar informació d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària en relació als plans pressupostaris consolidats dels exercicis 2027-2029. En principi, les administracions públiques han de fer un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarca doncs, l'elaboració després dels seus pressupostos anuals. I les administracions públiques tenen l'obligació d'anar doncs, remetent informació sobre aquests plans pressupostaris a mig termini al Ministeri d'Hisenda. Llavors, en aquest cas, l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha remès doncs, aquesta informació corresponent als plans pressupostaris consolidats als exercicis 2027 a 2029. Ho va subministrar, ho va emetre al Ministeri d'Hisenda el dia 13 de març del 2026. Llavors, en aquest cas, doncs, haureu pogut veure la informació que se'ls va traslladar en relació doncs, a aquests plans pressupostaris i això és el que donem compte en aquest punt. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Intervenció del regidor Ramon Vinyes pel PSC.
2: Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes. A veure, això dels plans pressupostaris està molt bé, ho diu la llei, ja fa uns anys que es fan, però són una mica brindis al sol, perquè, és clar, està preveient com serà del 2027 al 2029, que vagi a saber qui hi haurà de govern en aquells moments, és com una mica arriscat. En tot cas, sí que crec que val la pena el proper any, que és el que figura també aquí, que és el que s'està dient. Jo dic, a nivell de despesa de personal, es preveu, si aquest any hi havia 9 milions i mig, arrodoneixo xifres, l'any vinent 10 milions i mig. Per tant, hi ha un increment, està reflectit, d'un 10%. Suposo que això vol dir que es preveu l'any vinent, a part de les augments de places, la valoració de llocs de treball. I a nivell de capítol 6, es diu, que són les inversions, es diu, aquest any arribarem als 5.372.000. Ara, el 27, a 805.000. És una xifra baixíssima. El 2028, 710. El 2029, 695. És a dir, d'aquest any que aquí posa, que es tira la casa per la finestra, anem a una reducció al 2029 de 695.000. Això és el que m'ha semblat entendre del que deia la informació. Per tant, bueno, no obliga aquest pla a 4 anys, però la fotografia d'entrada és aquesta.
0: Regidora.
1: Gràcies, alcalde. Bé, com diu el regidor Vinyes, sí que evidentment doncs això estem parlant de que són plans pressupostaris. Al final sí que la informació que aquí es dona és una mica doncs, una previsió del que pot haver-hi. Vull dir, no hi ha res doncs, que t'acabi marcant quina serà doncs, la línia tant d'ingressos com de despeses a nivell dels propers exercicis. I de fet que hi hagi previst per l'any 2027 un increment a capítol 1 és perquè al final de cara doncs, al proper any ja es preveu que hi haurà un increment del 3% de lo que seran doncs, tots els sous, per tant hi haurà aquest increment que ja s'haurà doncs, de tenir en compte en aquest capítol 1 i evidentment avui portem aprovació també doncs, la creació d'unes noves places. Aquestes creacions de noves places també suposaran de cara al 2027 un increment d'aquest capítol, per tant la previsió en capítol 1 és que hi hagi un increment i per això més o menys doncs, el pla pressupostari del 2027 segueix en aquesta línia. I pel que fa al capítol 6 d'inversions, home, el 2026 tenim la inversió s'ha de fer, és a dir, les clarisses ha de fer-se i s'ha de fer el 2026. Per tant, doncs, és una inversió important que hi haurà el 26, això vol dir doncs, que de cara al 27, de cara al 28 o 29, les inversions seran s'entén en aquest sentit doncs, inferiors. Però tot això és una, vull dir, al final és una previsió. Gràcies.
0: Molt bé, ja sent que és un tema d'activitat de control, que no hi ha votació, el punt número 5 seria el donar compte sobre l'avaluació del compliment d'objectius de la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del tercer i quart trimestre 2025 i pel trimestre 2026.
1: Bé, gràcies, alcalde. En aquest punt, doncs, donem compte de com van evolucionant, si es compleix o no amb els objectius de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d'acord amb els tercer i quart trimestre del 2025 i primer trimestre del 2026. Llavors, d'acord amb el principi de transparència, les administracions públiques han de subministrar, evidentment, doncs, al Ministeri tota la informació necessària en relació doncs, a si es va complir o no amb aquesta estabilitat pressupostària. Llavors, aquesta obligació la tenen doncs, que fer i complir trimestralment, és a dir, que trimestralment hi ha l'obligació de remetre aquesta informació al Ministeri i això és el que ha fet doncs, l'Ajuntament d'Arenys de Mar, emetent doncs, tota aquesta informació en relació al trimestre, tercer i quart trimestre del 2025 i al primer trimestre del 2026. I ho ha fet doncs, complint en temps i forma. Llavors, el que ha remès el Ministeri d'Hacienda respecte a cadascun d'aquests trimestres és un resum de la classificació econòmica, una compta de pèrdues i guanys de cada trimestre, un informe doncs, sobre com va evolucionant i quin és el resultat de l'estabilitat pressupostària i també quin és el nivell de deute viu que hi ha al final de cadascun d'aquests períodes trimestrals. Si veiem per la informació que s'ha remès, es va veient doncs, que el deute viu des del tercer trimestre del 2025 fins a aquest primer trimestre del 2026 doncs, ha anat baixant, d'uns 627.000 euros estem en 455.000. Després, pel que fa a l'estabilitat pressupostària, doncs, s'ha complert amb l'estabilitat en cadascun d'aquests trimestres i pel que fa doncs, a la regla de la despesa, podem veure doncs, com l'any 2025 hi ha un compliment d'aquesta regla de la despesa i respecte doncs, al primer trimestre del 2026, el que es resol en principi, i això doncs, no és vinculant, és que al final d'aquest any 2026 sembla ser que anant a aquest ritme pot ser doncs, que es pugui arribar a trencar aquesta regla de la despesa. Gràcies.
0: Intervencions? No. Doncs és una altra activitat de control. Passem al punt número 6, que és la presentació d'informes de morositat, període mig de pagament, exercici 2026. Cristina López, sisplau, quan vulgui.
1: Gràcies, alcalde. En aquest punt també portem a presentació els informes de morositat del període mig de pagament d'aquest exercici 2026, concretament d'aquest primer trimestre. Llavors, com veureu, doncs, estem complint amb tot el que preveu doncs, la llei de mesures de lluita contra la morositat i també el que es preveu en quant al període mig de pagament. Estem doncs, en aquest període màxim dels 60 dies, 30 dies per conformar les factures i altres 30 dies per abonar doncs, la factura des d'aquesta data de la seva conformitat. Llavors podreu veure que tant l'Ajuntament d'Arenys de Mar com l'EP de Ràdio Arenys doncs, compleix amb aquest període mitjà de pagament i també doncs, que no hi ha hagut cap tipus de pagament d'interessos de demora. Gràcies.
0: Gràcies, regidor. Intervenció per part d'Arenys en Comú, el seu regidor, Ricard Serrador, sisplau.
3: Sí, bona tarda a tothom. I respecte a aquest punt voldríem preguntar a la regidora, que és cert que hem estat mirant i realment complim amb, amb el que diu la llei. El que sí que ens sobta, i no sabem si hi ha algun motiu especial, que fica que el període mig de pagament són 40 dies, que és de les xifres més altes que hi ha en els últims anys. Hem estat veient del 2020 que hi ha els 40 dies, el 2025 hi ha un mes que també, però que ho veiem més alt, no sabem si hi ha algun motiu que justifiqui aquest número. Gràcies.
0: Fem la intervenció del regidor. Sí? Regidor Ramon Vinya, sisplau.
2: Gràcies. A veure, el període mitjà de pagament, les dades són bones, no podem dir el contrari nosaltres, perquè surten unes xifres bones. Sí que hi ha una diferència amb la ràdio, que comparant amb l'any passat, la ràdio ha anat a la baixa i en canvi l'Ajuntament ha anat accelerant el pagament. Però aquí jo també voldria dir una cosa important, que quan estem parlant del període mitjà de pagament ho estem fent a partir que la factura està conformada. Però és que no tenim en compte que a vegades les factures es passen un mes, dos mesos, tres mesos. Si són les de final d'any, ja no li dic, mig any, donant voltes per la casa fins que no es paguen. I tot això no queda recollit en el període mitjà de pagament. Entenc que aquí el que seria bo seria veure les factures, i aquí reclamo que s'havia dit una vegada que els regidors se'ns facilitaria les lectures, i aquí també vull dir-ho, antigament i al començament d'aquest mandat les factures entraven al registre de l'Ajuntament. Nosaltres no podem veure les factures, però ens interessaria, entre altres coses, doncs poder veure aquestes factures i poder tenir els dies exactament en els que estan donant voltes fins que s'aproven. Perquè sí que és veritat, un cop s'aprova és ràpid, però mentre no s'aprova, aquí entenem que és molt. Com podríem veure això d'aquí? Per exemple, doncs, calculant els dies entre que es registra la factura i es que es dona la conformitat. Amb això podríem veure les àrees, quines són més ràpides i quines són més lentes, i aclarir el per què, perquè igual hi ha alguna explicació, igual és que no tenien pressupost, igual alguna altra raó. O, per exemple, els dies entre la conformitat i la fiscalització, amb la qual cosa veuríem intervenció si té càrrega i quina càrrega té. Vull dir, jo crec que seria important, vaig veure que aquest govern ha tret l'oferta pública de treball, de llocs de treball, una d'elles era un tècnic de comptabilitat o de l'àrea econòmica. Entenc que la idea és complir aquesta plaça i que estigui, doncs, bueno, podria, jo entenc, que hauria de mirar aquests elements. Quan es triga, quan estan les factures sobre la taula, o per què estan sobre la taula? I torno a dir, torno a reclamar, teníem abans les factures i podíem veure quan entraven, quin import era el que tenien, i ara no podem veure-ho. Se'ns va dir que ja ho veuríem, i les veiem per l'apartat de transparència, al cap d'uns mesos, veiem quan s'han posat allà les factures, però si poguéssim tornar com el sistema anterior, per nosaltres molt millor.
0: Gràcies, regidor. Regidora Cristina López, quan vulgui.
1: Gràcies, alcalde. A veure, pel que fa al que comentava el senyor Serrador, estem més o menys en un mateix període mig de pagament, és a dir, en aquest trimestre estem a 40 amb 34, i si veiem els trimestres anteriors, el quart trimestre del 25 estàvem amb un 42 i escaig, i en el tercer trimestre estàvem sobre un 41 o 40, és a dir, que més o menys ens mantenim sobre la mateixa línia. En aquest sentit no hi ha hagut un increment, ho dic més que res perquè també he estat mirant quins eren els trimestres anteriors per veure si estem en la mateixa línia o hi ha alguna cosa que potser estigui fallant i que llavors hauríem de comentar-ho les àrees. I això va una mica relacionat amb el que deia el senyor Vinyes, que, a veure, jo recordo que en el primer trimestre del 2025 vam tenir un informe, que era un informe d'aquests de morositat, on realment des de Tresoreria i Intervenció advertien que, ull, si seguim amb el ritme que estem anant, realment estarem incomplint i podem tenir problemes. Llavors, en aquell moment se'ns va fer l'avís perquè realment s'estava trigant molt, sobretot, en conformar factures. Llavors, jo recordo que en aquell moment, en aquell informe, ja es va fer l'avís, ja va dir, escolta, si seguim amb aquest ritme podem tenir els problemes. Llavors, en aquell moment és quan es va parlar amb cadascuna de les àrees i es va dir que, sobretot, aquests 30 dies que hi ha per conformar la factura des de que la factura entra, ho vam estar molt, molt vigilant. Llavors, ho dic, si en aquest informe que ara portem del primer trimestre del 2026 en aquí no se'ns fa cap advertència, és perquè això ho estem complint. És a dir, parlaré doncs, directament doncs, amb la tresorera i també amb intervenció per veure si potser aquí se'ns ha passat alguna cosa, però les factures no es queden mesos sense conformar. O sigui, això no, pot ser que hi hagi alguna molt puntual que sí, i això no ens faci, evidentment, doncs, entrar en aquest incompliment. Pot ser, evidentment, pot ser que hi hagi alguna. És a dir, això també no posarem les mans al foc, però que no és una situació tan recurrent com perquè se'ns hagi hagut d'avisar en aquest informe i per això no hi ha l'avís. Però sí que és cert que hem d'estar molt pendents, sobretot que les factures quan arribin es conformin en aquests 30 dies, perquè després sí que és veritat que un cop conformada doncs, és molt més ràpid el que és el cobrament. I en quant a el que comenta, sí que és cert, hauríem de tenir alguna manera de poder accedir a les factures que entren i veure doncs, quins són aquests, a veure com podríem fer-ho. Ja ho preguntaré també, a veure si hi ha possibilitat de poder accedir al registrar d'aquestes factures i veure doncs, quan entren i quan es conformen. Però torno a reiterar, jo crec que si no s'ha fet cap avís per part de tresoreria o intervenció és perquè en aquest cas devem estar dins del termini. Alguna excepció hi pot haver, senyor Vinyes, pot ser, però jo crec que en general ho devem estar complint. Gràcies.
2: Sí, no, jo torno a dir, les dades que surten són bones, no les estan complint. El dubte és aquestes OPAs, el que no es paga a 31 de desembre, que es triguen mesos en pagar. Quan les comptabilitzem? Perquè estic, vamos, no sé quan es fan, però tinc la confiança, crec, que no es comptabilitza com que no s'està pagant, que és quan ho aprova el ple o ho aprova el decret d'alcaldia, quan hi ha el romanent, aleshores ja comptaria a partir d'aquell moment. Vull dir, perquè hi ha gent que porten temps que no cobren, però és que el desembre la factura no l'he cobrada. Dius, no pateixis, l'Ajuntament paga en 16 dies i costa d'explicar-ho. Jo, escolti'm, jo crec que valdria la pena assegurar aquestes factures que queden OPAs, aquestes de final d'any, com intervenen amb el PMP.
0: Molt bé. Passem doncs al punt número 7, que és l'expedient informació sobre l'estat d'execució del pressupost corresponent al tercer i quart trimestre de l'exercici 2025 i primer trimestre 2026. Torna a tenir la paraula la regidora Cristina López.
1: Gràcies, alcalde. Bé, en aquest punt venim a informar de l'estat d'execució del pressupost corresponent al tercer i quart trimestre del 2025 i primer trimestre del 2026. Llavors, segons la llei reguladora d'hisendes locals, el seu article 207 diu que intervenció ha de remetre al ple doncs, informació sobre com va l'execució dels pressupostos i quin és el moviment de tresoreria. Llavors, en aquest cas, l'article 44 de les bases d'execució del pressupost diu que l'Ajuntament ha d'elaborar trimestralment un document informant de quina és la gestió econòmica o financera que hi ha doncs, a la casa. I, per tant, el que portem en aquest cas doncs, a informar en aquest ple és doncs, com està anant aquesta execució del pressupost i el moviment de tresoreria, tant en relació al tercer quart trimestre del 2025 com en relació al primer trimestre del 2026. Gràcies.
0: Intervencions? Sí, regidor Ramon Vinyes, sisplau.
2: Sí, molt, molt breument, perquè la liquidació després la tindrem per destripar amb el compte general. Vull dir que ja arribarà el compte general en el seu moment. Però dir, les dades són tan així macroeconòmiques del romanent, és tan bestial que fa angúnia dir-lo. Que fa angúnia dir-lo. Vull dir, la veritat sigui dita. I dius, bueno, escolta'm, si això ha d'anar creixent així, escolti'm, s'han de baixar impostos, eh? Si no sabem com gastar-los, s'han de baixar impostos. Sé que no està bé això, però, escolti'm, vull dir que si anem 14 milions, ara tenim 17 milions de romanent. Escolti'm, això és una barbaritat. Aquest any, un resultat del pressupostari, del pressupost, un resultat també comptablement molt bo. Ara, què hi ha? una manca d'executabilitat amb les inversions. Vull dir, el resultat d'aquest any són un romanent de nassos, però les inversions s'han executat un 20%, un 25%. Vull dir, a grosso modo, perquè això ja ho dic, s'haurà de mirar amb més calma, Però vull dir, ja en el seu moment ja entrarem amb el que serà el compte general, I aquí voldria dir un superàvit del pressupost de 4,4 milions ajustat, un romanent de tresoreria de 17 milions, uns ingressos per sobre del previst. O sigui, es va ajustar a la baixa la pressupostació dels impostos i la despesa s'ha anat executant. Ara, les inversions, el càlcul és un 25%, s'ha executat en inversions. Baixíssim, una xifra baixíssima. I hi ha un alt volum de drets pendents de cobrament. 8 milions d'euros pendents de cobrament, que també caldria veure que es cobressin. Seria un altre tema. Voldria dir, tot això ha d'anar lligat després amb el compte general, que tindrem tota la informació, però recordo aquí que està pendent el compte general encara del 2024, que per tant, i escolti'm, l'àrea d'Hisenda en poc dona fe, i tots donen fe que treballa com mai. Vull dir, estan... escolti'm, no, jo crec que si anem amb un retard amb el compte general del 24, jo no sé què passarà amb el 2025, però jo crec que s'ha de posar alguna solució en el respecte. Una àrea que sempre queden, doncs han quedat allà amb un raconet a la planta baixa, que ni posant-li més persones, perquè és que no hi cabrien. Vull dir que, si us plau, tinguin en compte, quan hagin de fer pressupostos, hagin de fer, que l'àrea doncs està una mica ofegada. I ja està.
0: Regidora, vol dir alguna cosa?
1: Gràcies, alcalde. A veure, responent el que diu el senyor Vinyes, sí que fa patxoca dir que hi ha un romanent de 17 milions d'euros, però també fa una mica de por perquè dius tinc tants diners i no me'ls puc gastar, però tots sabem quines són les regles del joc, senyor Vinyes, és a dir, no podem gastar el romanent per lo que vulguem. Baixar impostos? No, perquè una cosa és un concepte i una altra és una altra. Vull dir, sí que voldríem tenir menys romanent i que s'hagués pogut executar i que tinguem moltes obres i moltes millores ja fetes i que tinguéssim menys diners en el banc, però al final tenim aquest romanent i amb les regles del joc que hi ha intentarem doncs fer la màxima despesa possible. Sí que és veritat que hi ha una manca d'execució. La manca d'execució en matèria d'inversions és molt clara, és a dir, pel 2025 hi havia una previsió d'un milió i mig i s'ha executat 200.000, però això tothom sabem per què ha sigut, és a dir, ha sigut el tema de les clarisses i això ja ho portarem arrossegat de cara al 2026, per això ha sigut la manca d'execució, és a dir, no per res més. Llavors, no executàvem perquè el que volíem executar era clarisses i al final clarisses s'ha executat una part molt ínfima. I sí que hi ha el superàvit del 2024, és a dir, el superàvit del 2024 inicialment nosaltres teníem previst que per això quan vam aprovar el pressupost del 2026 teníem previst doncs utilitzar aquest superàvit per eixugar els deutes que hi havia a l'Ajuntament, però justament el mateix dia que vam aprovar pressupostos, el 2 de desembre del 25, vam aprovar pressupostos d'aquest any 2026 i va sortir un reial decret on deien que el superàvit del 2024 també el podíem utilitzar o per eixugar deute o per inversions financerament sostenibles. I evidentment, des del govern vam dir, parem, no eixuguem ni cancel·lem anticipadament els préstecs, llavors, per tant, el que fem és destinar-ho a inversions financerament sostenibles. Per tant, ja hi ha previsió de que aquest superàvit del 2024 vagi per aquest tipus d'inversions. I per això ara una de les coses que portarem a modificació de crèdit és treure diners del romanent per poder doncs, pagar els interessos i l'amortització d'aquests préstecs que, evidentment, no els eixugarem amb el superàvit. I l'àrea d'intervenció va ofegada. És que la veritat és que hi ha molta feina, és a dir, no només estem... vull dir que ha, al final, quan tu mires un exercici, és que un exercici el comences al gener i estàs ja a punt de preparar per la liquidació, perquè si no puc començar a executar pressupost i és que et trobes que ja ha passat el primer semestre i ens trobem com tot tan seguit que és que no tenen... Jo, com dic, no tenen respir, és a dir, quan estan acabant alguna cosa diuen és que ja m'estic posant amb la compte general, és a dir, acaba la liquidació i demà ja estic en compte general. Que necessitarien ajuda, sí, per això tenim doncs, la plaça a intervenció, aquest TAE, a veure doncs, si podem tenir una persona perquè puguin tenir doncs, més ajuda i que l'àrea no estigui tan ofegada. Gràcies.
0: Val. Deixi'm dir, sentir que el ciutadà que senti que li baixem els impostos doncs és un cant de sirena per les seves orelles, però si fóssim un ajuntament que no tinguessin grans obres pendents, jo també miraríem de, com a mínim, no sé si pujar o mantenir, però amb unes obres pendents de mercat municipal, de segona fase del teatre principal, de pistes d'atletisme, de carrers trinxats, del tant per cent de vareu i tot, és que si nosaltres no tinguéssim aquesta llei d'Arsal, el govern anterior i aquest govern haguessin fet més coses de les que hem pogut fer. Perquè li recordo que fa 2 anys que tenim un pla econòmic financer, que podem gastar menys del que ens agradaria, però que el mandat passat també van haver-hi, em sembla que 1 o 2 anys que també van estar-hi. Per tant, dels últims 8 anys portem aquesta llei arrossegada 4 anys. I no seria d'estranyar que amb les clarisses com les tenim, si hem d'executar tot el que haguem d'executar, si ho executem tot i ho hem d'executar, tornem a entrar una altra vegada. Vull dir, no ho tenim clar en aquests moments, perquè a mi, com a alcalde, m'agradaria saber a dia d'avui si entrem un pla econòmic financer, l'atac d'intervenció no ho té clar, però sembla que ens encaminem cap allà. Per tant, ja sap, tenim 2 coses. Intentar restringir el màxim per no arribar-hi i tenir lliures 27-28, o si hi ha un moment que sabem doncs, que ens obliguen, ens ho gastarem tot, perquè si realment les clarisses ho acabem tot aquest any, tornem a fer un pla econòmic financer perquè gastarem més que l'any passat. Perquè les clarisses no tan sols et va malament perquè no vas gastar l'any passat allò pressupostat, sinó que a l'hora de la regla de despesa ens ha baixat tota aquella quantitat de diners que vam deixar de fer. O sigui, és una regla com molt perversa. No fas, no acabes de fer i després te baixa. I ara el marge que teníem l'any passat no el tenim aquest any. En canvi, si tu petes una altra vegada de molt aquest any, l'any que ve tindràs més marge i a sobre sense clarisses. Per tant, és com un joc difícil de que el ciutadà ens pugui estar entenent, però que tots els que estem aquí una mica sabem que tens... Què fas, no? I estàs encara esperant a veure com ens en puguem sortir. Perquè si podem, no ens ho petarem. Però encara no sabem com estem. Sí? No sé si m'acabo d'explicar, perquè el regidor s'explica molt bé i el regidor Vinyes també, però anem així. Següent punt de l'ordre del dia, el número 8, encara, també és d'activitat de control, que seria dació de compte del decret d'aprovació, avui que no ho estic veient, de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per de l'exercici 2025. Regidora Cristina López, sisplau.
1: Gràcies, alcalde. En aquest punt donem compte del decret d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2025 en relació a l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Aquest decret d'aprovació de la liquidació és un decret de 18 de maig de 2026 i va ser també informat per un informe favorable d'intervenció del mateix dia 18 de maig del 2026. Llavors, el que ara portem a donar compte i a informar doncs, d'aquest decret on s'aprovava la liquidació i, com a resum, de fet ja ho hem avançat en el punt anterior, parlant també doncs, amb el regidor Vinyes, és doncs, que el resultat pressupostari ha sigut un resultat de 4.414.000 euros aproximadament i tenim doncs, un romanent de tresoreria de més de 17 milions d'euros. Són 17 milions, quasi 17 milions 100 mil. Llavors aquestes són doncs, les xifres que ens ha donat aquesta liquidació del 2025. Gràcies.
0: Intervencions? Ah, val. Molt bé. Per un cantó estem molt contents. Qualsevol ajuntament de Catalunya li agradaria tenir aquesta quantitat, però no, la finalitat dels ajuntaments no és tenir aquesta quantitat de diners al banc, sinó doncs, al carrer. El següent punt de l'hora del dia, el 9è, és la dació en compte de l'informe d'intervenció 271/2026 de compliment de requeriments de la Llei Orgànica 2/2012 del 27 d'octubre d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera a la liquidació del pressupost de l'exercici 2025. Torna a tenir paraula la regidora Cristina López.
1: Gràcies, alcalde. En aquest punt donem compte d'aquest doncs, informe d'intervenció que fa referència doncs, a l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera respecte doncs, a la liquidació del pressupost l'exercici 2025. Llavors, resumint, en aquest informe doncs, fet per intervenció en relació doncs, a l'estabilitat pressupostària. Com a conclusions, el que ve a dir és que sí que estem en una situació d'equilibri pressupostari. Hi ha un superàvit en aquest any o exercici 2025 de més d'un 1.600.000 euros. I pel que fa al tema de la regla de la despesa, també complim amb aquesta regla de la despesa i ho poden veure clarament en la pàgina 14 i la pàgina 15, igual també amb l'objectiu del deute viu. És a dir, aquí, d'acord amb aquest informe, és un informe favorable per part d'intervenció en el que complim amb l'estabilitat, amb aquest superàvit d'1.600.000 i que també es compleix amb aquesta regla de la despesa. Gràcies.
0: Intervenció? No hi ha intervenció. Doncs passem ja als temes resolutius, per tant, de votació. El punt número 10 és la ratificació al ple de la modificació del contracte de servei de neteja dels equipaments i edificis municipals 2023-25. Torna a tenir la paraula la regidora Cristina López.
1: Gràcies, alcalde. Bé, en aquest punt portem a ratificar un decret d'alcaldia de 24 d'abril del 2026. En aquest decret el que es va aprovar va ser la modificació d'aquest contracte que és el servei de neteja dels equipaments i edificis municipals, que està adjudicat a l'empresa Tècniques de Limpieza, i aquesta modificació consisteix en ampliar les hores del servei amb un total de 52 hores mensuals per netejar dues zones habilitades. Una és la de l'escola Bressol i l'altra és l'entrada del cementiri, que allà hi ha una sala que aquí consta com a sala d'autòpsies, però no és d'autòpsies, sinó que és la sala que hi ha a l'entrada del cementiri. Llavors, per tant, això és el que es va aprovar, la modificació d'aquest contracte, amb aquesta ampliació de les hores del servei, i això és el que ara venim a ratificar en aquest punt del ple. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Intervencions? Doncs, si no hi ha intervencions, portem a votació aquesta ratificació al ple de la modificació del contracte de servei de neteja dels equipaments i edificis municipals 2023-25. Vots a favor? 8, 9, 11 de Junts, la CUP i Arenys en Comú. Abstencions? 5, 2 d'Esquerra Republicana, 2 del PSC i 1 del Partit Popular. El següent punt de l'ordre del dia seria la ratificació al ple de la pròrroga de la vigència del contracte d'aquest servei de neteja d'equipaments i edificis municipals. Torna a tenir la paraula la regidora Cristina López.
1: Gràcies, alcalde. A veure, en aquest punt i en relació amb l'anterior que hem aprovat, aquí el que portem a aprovació és la ratificació d'un acord de Junta de Govern Local. És un acord que es va aprovar per la Junta de Govern Local el 7 de maig del 2026. Llavors, en aquest acord de la Junta, el que es va acordar va ser una pròrroga legal forçosa del contracte administratiu que hi ha ara del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals, que està adjudicat a Tècniques de Limpieza. I, en principi, hem de dir que aquest és un contracte que, amb aquesta empresa, es va formalitzar el 24 de maig del 2023, i en principi es va formalitzar per una vigència de 3 anys i que seria vigent fins l'1 de juny del 2026. Llavors, des de novembre del 2025 s'està iniciant una licitació per fer un nou contracte d'adjudicació d'aquest servei, i llavors, mentre no hi hagi aquesta nova licitació o aquesta nova adjudicació, el que es preveu a les bases d'aquesta nova licitació és que hi hagi una pròrroga legal extraordinària i forçosa d'aquest contracte, que ara està vigent fins al dia 1 de juny. Llavors el que fem és prorrogar-lo de forma forçosa durant un període de 5 mesos, que seria fins al 31 d'octubre del 2026 o fins a la data en què es formalitzi o s'adjudiqui la nova licitació, sempre i quan sigui anterior a aquest 31 d'octubre del 26. Llavors, això que és el que es va aprovar en Junta de Govern Local el 7 de maig del 26, ho portem ara a ratificar el ple. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Si no hi ha intervencions, portem a votació aquesta pròrroga de la concessió, la pròrroga de la vigència del contracte servei de neteja dels equipaments i edificis municipals. Vots a favor? 9, 10, 11, Junts, Arenys en Comú i la CUP, abstencions? 5, 2 d'Esquerra, 2 del PSC i 1 del Partit Popular. El punt número 12 és la pròrroga de la concessió del bar del pavelló municipal. Torna a tenir la paraula la regidora Cristina López.
1: Gràcies, alcalde. Bé, en aquest punt el que portem és una pròrroga d'aquesta concessió que es va fer doncs, en relació a la gestió i explotació del servei de bar del pavelló esportiu municipal Fons de les Creus. Val? En principi, doncs, aquesta concessió, aquest contracte, es va formalitzar el 24 de febrer del 2022, val? I es va formalitzar per 4 anys, el que passa que va haver-hi, inicialment es va donar doncs, un període de carència, llavors amb aquest període de carència comptava doncs, que la fi d'aquest contracte per aquests 4 anys acabava el 23 d'agost del 2026. Llavors el tècnic municipal d'esports va fer un informe a 5 de maig d'aquest any indicant doncs, la necessitat de que s'havia de prorrogar aquest contracte de concessió de servei, que s'havia de prorrogar per un any més, d'acord amb el que preveien doncs, els plecs de condicions administratives particulars, i abans, per tant, de que finalitzés aquest contracte el 23 d'agost. Llavors, d'acord amb aquest informe de necessitat que ens ha fet l'àrea i vist l'informe jurídic de 8 de maig del 2026, doncs, en aquest cas portem a aprovar, o com a proposta a aprovar, el prorrogar aquest contracte per un període d'un any, a partir del 24 d'agost del 2026 i fins al 23 d'agost del 2027, amb dos inclosos, i que es formalitzi, doncs, entenent que en el moment de la seva formalització també es faci la devolució corresponent de la notificació del certificat del present acord signat digitalment per l'adjudicatari. Això és el que portaríem doncs, a aprovació, aquesta pròrroga de la concessió del servei de bar del pavelló. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Si no hi ha intervencions, portaríem a votació aquesta pròrroga de la concessió del bar del pavelló municipal. Vots a favor? 8, 9, 10, 12. Junts, Esquerra, Arenys en Comú i Partit Popular. Abstencions? 4. PSC i la CUP. El punt número 13 és el reconeixement de compatibilitat. Torna a tenir la paraula la regidora Cristina López.
1: Gràcies, alcalde. A veure, en aquest punt portem a aprovació un reconeixement de compatibilitat. De fet, un dels funcionaris, un TAC de la casa, va sol·licitar doncs, el declarar la seva compatibilitat entre el seu lloc de treball i una altra activitat privada per compte propi com a advocat i mediador. Demanava doncs, realitzar aquesta segona tasca en horari de tardes, de 4 a 7, amb un màxim doncs, de 15 hores setmanals. Llavors, si veiem doncs, a l'informe de la seva àrea i també doncs, veient que aquest lloc de treball no està afectat en cap factor d'incompatibilitat i que compleix doncs, amb tot el que preveu la llei de la compatibilitat doncs, en quant a treballar en una feina pública i en una segona privada, portem doncs, en aquest cas a ple la següent proposta d'aprovar o d'autoritzar en aquest TAC la compatibilitat entre el seu lloc de treball i una segona activitat privada per compte propi com a advocat mediador en horaris de tardes amb 15 hores setmanals sense que això interfereixi en el seu horari de feina. Evidentment, doncs, l'horari de feina que es fa en aquest cas doncs, és de matins, per tant no interferiria, i amb un estricte compliment de la normativa sobre incompatibilitats. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Si no hi ha doncs, intervencions, portaríem a votació aquest reconeixement de compatibilitat. Vots a favor? 15. Junts, Esquerra, PSC, Arenys en Comú i Partit Popular. Abstencions? 2 de la CUP. El següent punt de l'ordre del dia seria la modificació de plantilla i relació de llocs de treball. Té la paraula la regidora Cristina López.
1: Gràcies, alcalde. A veure, en aquest punt portem a una modificació parcial de la plantilla de personal i relació de llocs de treball. A veure, concretament el que portem doncs, en quant a la plantilla de personal per aquest exercici 2026, portem doncs, les següents modificacions. Hi ha una creació d'una plaça de personal administratiu que aniria doncs, per la gestió del cementiri municipal, això previ doncs, sol·licitud de l'informe corresponent per part de secretaria. També crear una plaça de personal d'arquitecte tècnic, en principi també d'acord doncs, amb un informe de necessitat que ens va emetre el servei, sobretot per desenvolupar i executar doncs, el projecte de les Clarisses i també doncs, unes funcions que ja són estructurals i pròpies per la gestió d'aquest projecte de l'àrea i d'altres que han de venir en un futur. també es crea doncs, una plaça de personal de tècnic de mobilitat, en aquest cas com a grup C1, i en quant a aquesta plaça de tècnic de mobilitat, ho dic perquè sí que la comissió informativa em van fer doncs, dos preguntes perquè tenien alguns dubtes sobre aquesta plaça. No he pogut solventar-ho abans, ho solvento ara. Si llavors després em volen fer alguna rèplica al respecte, doncs ho poden fer. Confirmo que es farà per promoció interna, que en

0: a dos i que s'incorporarà doncs, a l'equipament del Centre de Documentació i Estudi de Salvador Espriu, sí que s'incorporarà doncs, a el que seria la biblioteca. I també a nivell d'espai vam fer el comentari doncs, a la comissió informativa i sí, tot formarà part doncs, de l'equipament aquest de la Casa de les Lletres, com es diu. I aquestes modificacions doncs, o creacions de places que afecten doncs, a la plantilla portaran doncs, les seves modificacions corresponents a la relació de llocs de treball amb els llocs de treball doncs, corresponents a cadascuna d'aquestes places que es creen i alguna d'aquestes doncs, que s'amortitza. Gràcies.
1: Gràcies, regidora. Intervencions dels grups. En nom del Partit Popular, el seu regidor, Juanjo Almansa, sisplau.
2: Gràcies, alcalde, i bona nit, bueno, bona tarda al que ens escolten a la sala i per Radio Arenys. Bé, en primer lloc, tot el que sigui crear places perquè millori el funcionament de l'Ajuntament, benvingut sigui, però volia comentar dues qüestions, una que ja ens l'ha acreditat ara, que és la plaça tècnica de mobilitat que es farà promoció interna, perquè el nostre dubte és si ocupava aquesta plaça la persona que està exercint avui dia de policia local, deixem descoberta una plaça de la policia local, cosa que provocaria una plaça menys en el tema de seguretat ciutadana que tant ens preocupa a nosaltres. Per tant, suposo que si és promoció interna esteu esperant a veure qui ocuparà aquesta plaça per després quina queda vacant per tal d'ocupar-la, no? I ens preocupa això, si al final no era per promoció interna, si era més, de forma més directa, doncs que quedaria vacant una plaça de la policia local a Arenys de Mar i que no, aquí no està contemplat ocupar-la. I per altra, una altra cosa que volia comentar és que hi ha dos informes, un de Secretaria d'Intervenció i un altre de Recursos Humans. En el de Secretaria d'Intervenció posa que l'augment serà de 204.714 euros. En canvi, l'informe de Recursos Humans diu que això no, ho dic així, però no s'ha escrit així, però dic que això no és veritat. Diu que el que diu l'informe d'intervenció de secretaria no és aquesta xifra, sinó una altra molt més baixa de 119.345 euros. Perquè llavors qui té raó, el secretari d'intervenció o el cap de recursos humans? Aquesta és la qüestió.
1: Ricard Serrador.
3: Gràcies. Doncs ja que el company del Partit Popular ha acabat amb els informes, també aquest informe d'intervenció secretaria és desfavorable, la segona modificació de plantilla al personal, aviam què ens poden dir. Nosaltres, el fet de la modificació de lloc de treball o la creació, el fet de l'organització de l'Ajuntament, sempre ho veiem favorable i crec que és necessari i bàsic pel que sempre hem dit, que és el nucli de perquè tot funcioni bé. Llavors, en aquest sentit, ho trobem fantàstic. El que veiem estrany, i una mica és el que deia la regidora, que vam estar parlant de la plaça de mobilitat. Aquesta plaça l'hem vist una mica estranya, o la fitxa. Espero que ens ho pugui aclarir. Primer, té un sou base, però llavors complements de flexibilitat i complements de disponibilitat i complements de responsabilitat són tres complements que pel tip, la tipologia de feina, no acabem de veure. Segurament ens ho poden explicar i ens poden dir que realment es necessita. Però llavors, si mirem la fitxa, és curiosa perquè a la identificació la tipologia fica lloc singular, correcte, però llavors quan anem a les funcions del lloc, el C1, per ser més explícit, està buit i diu només omplir en cas de que es tracti d'un lloc singular i o comandament. Potser l'hauríem de completar aquesta part. Ho dic una mica per tenir les fitxes ben fetes i trobar les millors persones per fer la millor feina, en aquest sentit. Les funcions, veient que són un munt de funcions considerables, que per un CU, doncs, si ho consideren, doncs està bé, però no s'han de fer informes i així, no ho veiem tan fàcil. I després ens sobta també les condicions de treball. Ho dic perquè potser al final costarà trobar algú. Ambient de treball

0: Es llegeix que l'ambient de treball es caracteritza per condicions climàtiques dures, de temperatura, humitat o lluminositat, per condicions desagradables, de brutícies i males olors, tot i que acostuma a presentar-se només en part de la jornada, sincerament. I els riscos, l'activitat del lloc pot implicar risc de patir danys en general de caràcter greu, que poden comportar hospitalització de baixa o llarga durada. Veiem una fitxa una mica, sincerament, una mica estranya per la feina que estem parlant. Si seguim llegint la fitxa, els requisits, hi ha els requisits i els mèrits, correcte, el carnet de conduir és un mèrit, no és un requisit. O sigui, podem tenir un tècnic de mobilitat sense carnet de conduir. Bueno, està bé. La veiem estranya en aquests aspectes. Un nivell d'informàtic a nivell d'usuari, doncs amb tota la feina que té, esperem que tingui una mica més de coneixements informàtics. Creiem que la fitxa s'hauria de treballar una mica més, o ens ho poden explicar a la regidora i segurament serà així. Però tot aquest aspecte espero que ens ho puguin explicar, i sempre per un bé de l'organització de l'Ajuntament. Gràcies.
1: Molt bé. Regidors del PSC, sisplau. David, sisplau.
2: Vale, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres anàvem una miqueta en la mateixa línia, ja ho ha dit el company del PP, el tema de diferència entre l'informe de recursos humans i intervenció, també el tema de la fitxa tècnica del tècnic de mobilitat. Aquesta, bueno, la pregunta era en quines dependències municipals treballaria aquesta persona, perquè si les condicions són aquestes, per saber on és, les condicions de treball. I finalment, sobre el tema del tècnic, sobre l'arquitecte tècnic, la plaça d'arquitecte tècnic creada per gestionar, entre d'altres, el projecte de les Clarisses, serà un funcionari interí qui portarà les Clarisses? No és una obra prou important, amb prou retard i prou complexitat, perquè la dugui a terme al cap de l'àrea?
1: Val. Regidora, com vulgui.
3: Gràcies, alcalde. Bé, a veure, respondré... Començaré pel senyor Almansa. Llavors, a veure, respecte al tècnic de mobilitat que va per tema de promoció interna, sí que estem esperant, doncs, evidentment, que surtin les bases i que a veure qui serà el que s'adjudicarà internament, qui serà la persona, doncs, que anirà allà. Evidentment, si serà un administratiu que estigui en una àrea o serà, doncs, un agent local, que és el que fins ara, doncs, està fent feines de mobilitat, i en el cas de que fos aquest, doncs, o fos un altre, ens quedaria, doncs, evidentment, per un costat ens quedaria, doncs, aquesta vacant de gent, però per un altre tindrem una vacant d'administratiu. Llavors, arribat el moment, parlarem, doncs, amb els serveis i veurem si hi ha necessitats de, si hi ha aquesta necessitat, doncs, de cobrir aquesta plaça, o si ja ens esperarem de cara al pressupost del 2027. Això ho parlaríem amb l'àrea corresponent quan tinguem, doncs, aquesta adjudicació. Després, per què fa els informes? Sí que és cert que hi ha l'informe d'intervenció i secretaria, que és un informe, doncs, en el que està parlant de que hi ha un increment, en principi, doncs, de capítol 1, estem parlant de que hi ha una diferència, doncs, de dotació de 204.000 euros, el que seria, doncs, tota aquesta creació de places i de més, cosa que hi ha l'informe de recursos humans parla de 119.345. Llavors, a qui hem de fer cas o qui és el bo? A veure, aquí quan es va fer l'informe per part d'intervenció i de secretaria, no es van tenir en compte unes amortitzacions de places. És a dir, aquí hem de tenir en compte que hi ha l'amortització de la plaça. És a dir, no tindrem durant al llarg del 2027 dos places de tècnic de cultura, per exemple, sinó que aquest tècnic de cultura, en principi, també hem de dir, ara també diré, perquè sí que és veritat que a partir de mitjans del 27 només hi haurà un tècnic de cultura, per tant, hi ha una meitat d'any que només estarem amb un sol tècnic. D'aquí, doncs, hi ha un estalvi perquè s'amortitza una d'aquestes places, però també hem de dir que quan estan en aquesta situació de jubilació parcial, val, el que estem pagant, o sigui, com a ajuntament, pagarem a la plaça que ara creem, l'estarem pagant al 100%, però la que té ara el titular, que estarà jubilat parcialment, li pagarem un 25%. Per tant, no paguem el 100% de cadascuna. Llavors, aquí també hi ha un estalvi, cosa que no es va tenir en compte, val? Vull dir, perquè també amb totes les presses i perquè hi havia urgència en haver d'entrar això a la comissió informativa i de més, doncs, des d'intervenció i secretaria no van tenir en compte, doncs, aquest punt, que hi havia aquest estalvi, i després també, doncs, l'amortització que pot haver-hi, doncs, de l'altra plaça dels centres priu, no? Però sobretot és aquesta diferència, és per això i també per algunes altres partides que des de Recursos Humans per això van fer, doncs, aquest contrainforme per dir no estem parlant de 204, sinó que estem parlant de 119.000 euros. Vale? Llavors, tot i així, sí que és veritat, i això passaria llavors a el que deia el company de Comuns, que, a veure, l'informe és desfavorable, el d'intervenció i secretaria, sí, no podem obviar que és desfavorable, però també si veiem l'informe que va fer el cap de Recursos Humans, el que ens està dient és, a veure, intervenció i secretaria diuen que és desfavorable, ho diuen per tres coses. La primera, perquè, i això ja ho sabem, puja la massa salarial i ens estem, doncs patant el límit, que ja ho sabem, doncs el tope de massa salarial, això ho sabem, en som conscients, però com hem dit en tots els diferents exercicis que hem estat, doncs, en aquesta legislatura, si hi ha una necessitat a nivell, doncs, estructural, a nivell de funcionament de serveis, perquè tot vagi millor i s'han de crear noves places, les crearem. És a dir, som conscients que hi ha, doncs, aquest increment de la massa salarial i de cara al pressupost del 2027 això ho haurem de tenir en compte. Cosa que, com ja he comentat abans en algunes sessions que hem fet, doncs, de la informació que hem donat, és el que deien, que de cara al 2027, com deia el senyor Vinyes, ostres, es preveu un increment del capítol 1 d'un milió d'euros. Doncs no sé si arribarem a aquest milió d'euros, no ho sé, però sí que és veritat que una part d'aquest increment ja es deu a que hi ha aquestes noves places, doncs, que preveiem per ara el 2026, que estaran cobertes, però sí que l'impacte econòmic el tindrem de cara al 2027. Llavors, un segon punt, perquè considera que és desfavorable, parlen, doncs, de la taxa de reposició, però és que la taxa de reposició no s'han aprovat encara, doncs, els pressupostos generals de l'Estat, i per tant aquesta taxa de reposició, és a dir, aquestes noves places, tal com diu, doncs, el cap de Recursos Humans, com que no entren en una oferta pública, doncs, per tant no s'han de tenir en compte en quant a aquesta taxa de reposició, perquè encara no hi ha aprovat els pressupostos generals de l'Estat, que són els que preveuen, doncs, aquesta oferta pública i per tant aquesta taxa de reposició. I un tercer punt és per la falta d'objectivitat. Sí, falta la valoració de llocs de treball, sabem que estem treballant en aquesta valoració, que estem avançant molt, i els avanço, doncs, que tenim la propera mesa de negociació per la valoració, la tenim la setmana que ve, el 28 de maig, i en tenim una altra el mes de juny, el dia 11 de juny. Ja ho avanço perquè són dos meses generals de negociació pel tema de la valoració, i és cert que estem treballant, però que no la tenim. Si no la tenim, diuen, doncs, d'intervenció i secretaria, que la creació d'aquestes places i d'aquests llocs de treball, doncs, són totalment amb una falta d'objectivitat, perquè falta, doncs, aquesta valoració. Però bé, sabem que estem treballant amb això i que al final, doncs, el que justifica el crear aquestes places és per una necessitat, doncs, dels serveis i de que tot funcioni molt millor. Llavors, en quant al company també de Comuns, que parlava de la fitxa de mobilitat, no puc dir-li el per què es posen aquestes condicions, és a dir, no he parlat sobre aquesta fitxa, ho preguntaré, vale? Perquè això aniria lligat una mica, doncs, amb el company del PSC. Amb aquestes condicions de treball, on estarà treballant? Home, doncs aquest tècnic ha d'estar a cavall entre, entenc jo, o sigui, haurà de coordinar-se amb serveis tècnics, és a dir, amb els arquitectes, i també s'haurà de coordinar amb policia local, més que res perquè temes de senyalització, tema mobilitat, de vianants, o sigui, haurà d'estar coordinats entre totes dues àrees. Llavors, on estarà? No ho sé. Condicions greus, condicions molt dures, no sabria dir-ho. Vull dir, això hauré de preguntar-ho, perquè sí que potser aquesta fitxa hauríem de, bueno, o almenys donar-me una explicació, pel tema de l'ambient de treball i dels riscos possibles que puguin haver-hi. Gràcies.
1: El regidor?
0: Sí, gràcies per les explicacions. Jo crec que amb aquesta explicació queda clar o almenys és el que nosaltres interpretem, que a vegades les presses, doncs, són unes males companyes de viatge, i llavors es fan, des de que diu l'informe d'intervenció i secretaria amb el tema que no han tingut en compte això, doncs per les presses que comentava, doncs potser és la manera de treballar que estem tinguent últimament, i l'altra és això, si ha passat això amb aquesta fitxa que hem vist, què passa amb totes les altres, no? Qui les fa? Però més que qui les fa, qui les revisa? Llavors, és només això, només per tirar endavant l'organització de l'Ajuntament.
1: Molt bé, gràcies. Portem a votació aquesta modificació de plantilla i relació de llocs de treball. Vots a favor? 10, 8 de Junts i 2 de la CUP. Abstencions? 2 d'Esquerra Republicana, 1 d'Arenja en Comú i 1 del Partit Popular. Vots en contra? 2 del PSC. El següent punt d'ordre del dia seria l'aprovació de projectes de l'obra pública. I aquí té la paraula no la senyora Cristina López, sinó el senyor Domènec Massuet.
4: Gràcies, alcalde. A veure, com deia el titular, els projectes, o sigui, avui portem aprovació al projecte, no necessitació ni les obres, que és la reorganització dels carrers Bonaire, Escolàpia, Sant Ramon i Sant Pere. Aquest projecte s'ha fonamentat en tres aspectes claus o tres eixos d'actuació. Un és la pacificació del trànsit i millora en l'accessibilitat dels carrers, eliminació de barreres arquitectòniques, adaptació dels itineraris a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat, etc. L'altre és el soterrament i adequació de les xarxes de serveis existents. Algunes estan obsoletes, altres estan malmeses. Llavors, bàsicament, seria eliminar la línia aèria i passar-la soterrada, o la xarxa d'abastament d'aigua, que gran part està feta amb fibrociment, doncs es posarà per materials nous, ja no perillosos. D'aquesta manera també és més fàcil el manteniment i és compatibilitat amb el que ve, diguéssim. I finalment, la millora i ampliació de la xarxa de sanejament mitjançant la transformació del sistema existent. Actualment és un sistema unitari, aigües grises i aigües negres i pluvials i residuals es barregen totes juntes i ara es farà una xarxa separativa que es diu, que a més això ja entra en compatibilitat amb el que s'està exigint a nivell d'edificació des de fa molts anys en tots els projectes de nova construcció, que ja se'ls obliga a tenir una xarxa separativa. Llavors, actualment, les aigües negres es connecten al clavegram i les grises allò que van a la calçada per sota la vorera. Ara, tots els carrers que ja tenen la xarxa separativa ja recolliran això. Fa que en èpoques de pluja o de riades, doncs, el cabal queda separat i és molt més fàcil que no... O sigui, el sistema de captació existent que tindrem a partir d'ara és molt més eficient i, per tant, evita problemes i desbordaments. Aquests són els tres eixos d'actuació que es duen a terme, o sigui, que han centrat aquests projectes, i, per tant, es proposa els següents acords, que és aprovar inicialment el projecte d'obra pública local ordinària, projecte executiu de la redacció de 4 projectes per a la normalització dels carrers Bonaire, Escolàpia, Sant Ramon, que és el tram entre els carrers Josep Aral i Frederic Marès, i Sant Pere, que inclou l'accés a la plaça Bellavista d'Arenys de Mar, d'iniciativa pública i redactat per SBS, Simón y Blanco, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.478.535 en 24 euros. Acordar procedir a la tramitació per urgència per tal de reduir els terminis a la meitat, sotmetre el projecte esmenat a informació pública pel termini de 15 dies, i transcorregut aquest període d'exposició pública, sense que es presenti cap al·legació, es produirà automàticament la seva aprovació definitiva, sense perjudici de la publicació prevista en l'article 38.2 del decret 179 de l'any 95 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
1: Molt bé. Intervencions als grups. En nom d'Arenys en Comú, el seu regidor, Ricard Serrador.
0: Moltes gràcies. Respecte a aquest punt, en la comissió informativa ho vam comentar del criteri que s'ha escollit aquests carrers. O sigui, ja ens van explicar que era un criteri, anem a dir, de zona, perquè es havia començat aquella zona i així es anava ampliant. Nosaltres fem la reflexió de està molt bé anar acabant les zones, i és correcte, sempre i quan no hi hagin altres carrers que estiguin molt pitjor dels que s'estan aquí projectant. Llavors, creiem que s'hauria de fer una combinació entre els carrers que estan molt malmesos Tinc al cap, per exemple, el Sant Zenon, on hem de ficar cons fins i tot per als forats que hi ha, amb aquests, d'anar acabant les zones. Això per tenir-ho en compte. Tenim un dubte, no sé si està previst fer-ho tot de cop o independent, entenent que cada carrer serà el seu. I llavors hi ha com a punt d'aprovació, en el punt número 2, com ha llegit vostè, diu procedir la tramitació per urgència. Això ens sobta. Per un cantó, ho veiem lògic, allò, fem-ho per urgència perquè així anirem ràpids, com ha dit, els terminis seran a la meitat. Però llavors estem reconeixent que els timings de l'administració pública no és bona, o ens estem saltant coses, perquè, aviam, la urgència en aquest cas és relativa. És relativa en el sentit de si normalment l'exposició, perquè qui sigui, veïns o el que sigui, puguin fer al·legacions o així, els estem reduint. O sigui, estem reduint algunes coses i que som els primers que volem les gestions ràpides, llavors si això ens ho poden explicar. I per últim, els hi dic així i ja veurem si segurament serà impossible, perquè la gestió amb segons quines empreses és molt complicat, reconeixem això, però sí que els hi ficaríem un repte, ja que ho fem amb temps, ja que fem molts carrers, 4, 5, i tenim temps de gestionar-ho, de provar de baixar tot el cablejat de les façanes, també soterrat. Està previst a l'obra, però seria meravellós aconseguir el primer carrer que al moment de fer les obres podem coordinar-ho, sigui amb internet, sigui amb telefonia, per baixar aquests cables. Aviam si ho aconseguim. Gràcies.
1: Gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, Arnau Cucurull, sisplau.
5: Hola, bona tarda a tothom. Regidors, alcalde, gent que ens segueix des de la sala de plens i des de la Ràdio Orange o des de les xarxes. Bé, recollint una mica el guà del que deia el company de Comuns, és d'agrair que més o menys doncs, a cada mandat es vagin arranjant carrers, independentment, entenc del criteri, entenc que el criteri sempre és bo aquest de allò que està més malmès, doncs és el que s'ha d'anar apedaçant. En tot cas, aquí sí que m'agradaria fer una reflexió, i és que es va molt lent. Vull dir, estem al 2026 i tenim carrers que són dels anys 80, per tant, del segle passat. El que vol dir que no som prou cap govern, diguéssim, prou dinàmics, ni estem a l'alçada de les circumstàncies doncs, per donar resposta a les necessitats del segle XXI, que són carrers amb plataforma única, sense barreres arquitectòniques, amb espais molt més agradables doncs, per la ciutadania, per la canalla, menys pels cotxes i més per una mobilitat a peu. Dit això, també crec doncs, que s'ha comentat, també ja ho vam dir-ho en la comissió informativa, i és que farem tota aquesta obra, que jo m'he estat mirant bastant detalladament, però ja saben que a vegades les faig aquestes coses. I sí que és cert doncs, que tots aquests carrers porten totes les connexions i tots els serveis doncs, per sota, però si després no obliguem a totes les proveïdores de tots aquests serveis a que passin per sota, és un cost que, de més que assumim i que realment doncs, no ens en beneficiem. Això passa a carrers doncs, com el carrer de la Torre, com el carrer de l'Església, etcètera, etcètera, que estan fets tots els passes per sota perquè passin no, el llum elèctric, tot el que és electricitat o internet, etcètera, però no passa mai. I les operadores, com ja hem denunciat aquí més d'una vegada, fan el que volen per les façanes no, de les cases. Dit això, tampoc ens va quedar clar del tot si quan s'aixequin aquests carrers es farà la substitució del clavegueram vell i tan malmès que tenim en aquest poble i que hi ha doncs, en el pla general del clavegueram doncs, amb línies vermelles aquells trams doncs, que s'han d'arreglar. No, ara no recordo si passen per aquests carrers que s'han d'urbanitzar, però es fa la substitució directa doncs, perquè realment tenim un clavegueram molt i molt tocat. I per acabar, també hi ha una cosa que és un dubte que no he sabut veure. Sí que veig aquestes pendents que hi ha en els carrers, que tots van amb la mateixa, amb el mateix criteri, diguéssim, arquitectònic, no? El que no he sabut veure és com es recull l'aigua des del mig. Suposo que és el mateix sistema que hi ha en els carrers organitzats ja, que hi ha una reixeta al mig, entengui, i que fa que baixi el cabal, eh? D'acord, és que no acabava d'entendre prou bé. I crec que fins aquí la meva intervenció. Només volia fer aquesta reflexió inicial, que està bé que anem treballant i anem urbanitzant carrers, però crec que hem de ser molt més diligents en aquest sentit. Gràcies.
1: Gràcies, regidor. En nom del PSC, el seu regidor,
6: sí,
1: Ramon Vinya.
6: Moltes gràcies, serem molt breus. D'entrada, a cada mandat hi ha un model diferent. Fixin-se vostès, cada mandat que hi ha hagut uns carrers, un model. I, bueno, al final suposo que trobarem el millor model de tots. I a més avalat per tècnics, eh? O sigui, no és un tema que hagi aparegut estranyament, sinó que els tècnics diuen, no, el millor és aquest. Bueno, doncs, ja ens sembla bé, aquest model. Val a dir, el que no veiem clar és per què es diu que declarar l'urgència. Perquè no acabem de veure, diu l'article 33.1 que es fa referència, l'interès públic. Hi ha un interès públic en reduir el termini. Per tant, creiem que això no està prou justificat. I després el dubte, perquè bueno, el PDF, em sembla que eren 500 pàgines o així, 600 i pico, costa de trobar. No acabem de veure els carrers, perquè tant Escolàpies com el carrer Sant Pere tenen una part que no pot anar cap a pendent, cap al lloc que estigui canalitzat, han d'anar cap a la riera. Per tant, i això és conflictiu, vull dir, l'aigua que no es canalitza, que és el començament d'Escolàpies i el començament del carrer Sant Pere, com serà al final? On anirà a parar? Un tub que anirà per al carrer, al mig del carrer Sant Pere, o a la baixada, o a la riera? I val a dir un punt que és complicat. El carrer Escolàpies, l'entrada és complicadíssima. Aquella sortida de cotxes que es queden enganxats. Vull dir que si posem una plataforma, posem les reixes per... Bueno, i a més una sortida de les aigües, no, vaja, que s'hauran de mirar bé els tècnics per no fer allà un petit pitafi. En tot cas, nosaltres ens agrada que es facin carrers. Val a dir una cosa, tradicionalment es feien els carrers quan es podia connectar el clavegram més avall. És a dir, un carrer que no es pogués connectar al clavegram era complicat i, per tant, anar creixent la xarxa. Però nosaltres... Malgrat tot el que hem dit d'aquests punts, nosaltres votarem a favor en aquest punt.
1: Gràcies, regidor. Regidor, si vol continuar.
4: Sí, gràcies. A veure, intentaré anar responent a tot. Algunes coses estan molt repetides, o heu fet el mateix tipus d'observació. El tema dels criteris, no només és la zona, que és veritat que si... És el tema final que deia el senyor Vinyes. Si tenim preparat un clavegram, és més fàcil fer el carrer adjacent o un carrer que desemboca perquè la recepció està com més fàcil. D'altra banda, sí que també hi ha un altre criteri, que és un tema d'estat, que a vegades no perquè veiem que un carrer en superfície pot estar una mica trotinat, em diu la regidora de serveis municipals que el con ja no hi és, ja han arreglat aquest d'això que era provocat d'una... sense nom, que era provocat d'una xarxa de subministrament privat, i una escomesa a una casa que estava trencada i anava agafant aigua i havia anat baixant. Llavors, a vegades també alguns carrers es fan no perquè igual en superfície no estan malament, sinó que per sota tenen problemes serios amb el subministrament d'aigua, quasi sempre, o el clavegram, que són els dos d'això. El tema de la tramitació per urgència... jo entenc o sé, o sigui, jo sé que sí, per què? Perdó. Per la previsió és fer tot de cop? No, perquè jo he vist que això val 1.400.000 euros, això, motiu pel qual, com diu el regidor de la CUP, per què no en fem més o per què és tan lent? Jo li dono la raó, tant de bo poguéssim fer més, no només aquest govern, sinó tots els que han anat passant, però ja veieu el cost. El que es farà, el que s'executarà ara, és el primer que es podrà executar és el del carrer Bonaire, que té un cost de 259.000 euros, més una direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de 4.400, parlo números grans. Tenim una subvenció nominativa de 200.000 euros, que destinem aquí, i després tenim la subvenció de l'aigua, que eren 39.200 euros. Jo crec que és aquesta, la de l'aigua, parlo de memòria, que és aquesta la que probablement tingui un termini...
1: No, la de la Diputació.
4: Doncs la de la Diputació. La, doncs això. I entenc que és per un tema de terminis, que per això escurcem els períodes d'informació pública i d'això. Amb això cobrim pràcticament tota l'obra, queden uns 24.000 i pico euros, que això entrarà per romanents. Llavors, previst baixar cables. O sigui, ja es fa aquesta instal·lació perquè es puguin baixar tots els cables. El que passa és que no es pot demanar que els existents que els baixin, i sí que s'ha de vigilar, és veritat el que dius. Ja tenen l'obligació de fer soterrat. Jo, per exemple, jo dic que en un carrer que encara està a la línia aèria, hi ha edificis que són més nous que han fet aquests tubs per poder desviar, baixar, i si no hi ha un veí del carrer pendent quan arriba el senyor de la fibra, els tios te'l passen per davant i veuen, i arribes un dia i dius, tens un, i ara que en tens un, els tens tots, vull dir, perquè el segon ja ni s'hi mira. Del tema de... això, el tema del clavegueram, sí, no només és la renovació del clavegueram, sinó, com deia, és fer les xarxes separatives. Si per una banda es fa el clavegueram nou, que entenc que aquests carrers està bastant en mal estat, perquè alguna vegada el carrer Bonaire en concret fa poc es va haver d'arreglar perquè el clavegueram estava trencat, anava a fer el transsorra i el carrer es va enfonsar una miqueta. Llavors s'aprofita per fer tot el clavegueram i a més la xarxa separativa, que com deien recollirà les aigües grises tant dels edificis com les de pluja en superfície. En aquest aspecte també, que deia el de la reixeta al mig, l'altre dia vam tenir una visita per aquest pla d'accessibilitat que estem preparant, i l'arquitecte que va venir a acompanyar-nos a la visita, precisament anava amb cadira de rodes i ens va fer observar que segons l'orientació de la reixeta, el forat de la reixeta té la mida de la roda petita de la cadira. Llavors, segons en quin sentit la posaves, aquesta noia es quedava enganxada. Llavors, doncs, bé, és una cosa que vam anotar i a partir d'ara sempre es tindrà en compte. L'altra cosa que es deia que era lo dels models diferents. Jo entenc que ha sigut una evolució d'ensaio i error. Per exemple, en l'anterior mandat, els materials que es fan servir són els mateixos que s'estan fent servir ara, i em sembla que eren els mateixos tècnics que van recomanar posar en el trànsit rodat la peça gran i en el trànsit i en la part petita fer aquest picó, aquesta llambordeta, diguéssim, més petita. Després de l'ús s'han donat compte que la rajola gran absorbeix pitjor el pes dels vehicles i per tant es anaven cedint, es anaven trencant i s'anaven obrint, i d'altra banda el que s'estan fixant és que si tenies el contorn més fosc, el perímetre més fosc i el tram central més clar, i convidava els conductors a passar més ràpid per aquest carrer, ho entenien una mica com això és el meu carril i la gent que passi pel tram petitó que semblava la vorera. Ara s'estan fent servir els mateixos materials, però s'ha invertit l'ordre, de tal manera que el tràfic rodat passa per sobre els picons petits, que tenen molta més capacitat d'absorció del pes dels vehicles, i de moment ara és el que estem aplicant, com dic, més o menys el mateix criteri que l'anterior govern, però amb l'adaptació de veure que això generava aquest petit problema. I del que em deia el senyor Vinyes del projecte que ha buscat això de l'aigua canalitzada, jo, la veritat, ara mateix no li puc dir, perquè, com ha dit, són 600 i pico pàgines, no m'ha donat temps d'estudiar-lo en profunditat i ho desconec. O sigui que, en tot cas, m'ho puc estudiar a veure què.
1: Sí, sí. Regidor d'Arenys en Comú, sisplau.
0: Gràcies per les explicacions. Només una cosa que evidentment... encoratgem el govern a tirar endavant. Això de que els cables no es poden baixar, sabem la dificultat, repeteixo, però jo no ho donaria com a perdut. Crec que s'hauria d'intentar tots junts o com vulguin o d'aconseguir baixar-ho, perquè després aconseguim els altres carrers i ja no passin aquest cable que diu, si no és que hi ha el veí vigilant.
1: Molt bé. Regidor de la CUP, sisplau.
5: Sí, en la mateixa línia li agraeixo les explicacions, la veritat és que m'ha quedat molt clar. Sí que crec, com diu el company de Comuns també, que hem de batallar per poder que tots aquests cables baixin, no sé si és a través d'una ordenança o el que faci falta, i també una ordenança en tema de criteris estètics dels carrers. Vull dir, entenc que hi ha d'haver una pauta, en aquests moments tenim un carrerer de molts colors diferents, per dir-ho de manera, de molts materials diferents, i entenc que fora bo doncs consensuar transversalment govern-oposició per als anys que hagin de venir poder tenir una cosa molt més amb una gamma doncs, molt més acotada i que respecti més el casc antic. I també, per acabar, tenir en compte això de les rodes de les que entren dins les reixes, perquè sí que entren a més d'una vegada, no sé si és fent que es girin els forjats, siguin en diagonal o com siguin, o amb radeta, perquè realment sí que rodes, cotxets i patinets. Gràcies.
1: Molt bé. Abans de la votació, dir-los, simplement, tenir quatre projectes de carrers fets va molt bé perquè sigui que hi hagi l'any que ve manant i l'altre i els tinguis fets. Això sempre és espectacular. El carrer del Bonaire resulta que després del carrer Sant Narcís, que és el que vam fer finals d'any, és el que pitjor té el clavegram. És el que tenim l'aigua, el que perdem més. Resulta que són carrers que fins i tot el 75% de l'aigua s'està perdent en aquests moments. 75, quan la mitja és del 30 o així. O sigui, és un carrer que el clavegram està absolutament trinxat. El carrer de les Escolàpies, és sobretot el carrer, la brossa, el camió de la brossa no entra i s'ha de parar per un cantó i l'altre, a part de tot el clavegram. I el carrer Sant Pere també és els que tenim molts problemes de clavegram. Tot i que entendran que per la llargada del carrer Sant Pere és una part important i que ara no ens ho podem permetre. Hi ha una subvenció de 200.000 euros que s'ha d'acabar abans del 31 de desembre. Ja sap els problemes que tenim aquest ajuntament per acabar les obres al dia i després tenir que, com ja veuran avui en el romanent, posar diners d'obres que no hem acabat perquè hem arribat tard i no ens hem tingut que tornar a part de la subvenció. Per tant, si s'ha triat el Bonaire, ha sigut perquè era el que estava pitjor, perquè a més l'altre, que era el carrer Sant Ramon, és més un tema de relliscar el començament amb Sant Josep, que rellisca molta gent perquè hi ha pujada, i el carrer de les Escolàpies, com que estan fent les obres, diguéssim, de la congregació, és impossible ara fer unes obres amb aquelles altres obres. I és simplement això. Per tant, portem a votació aquesta aprovació del projecte d'obra pública. Vots a favor, 16, unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és la modificació de l'ordenança fiscal número 6, reguladora de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres del 2026. Com que la trobem a faltar, torna a tenir la paraula la regidora Cristina López.
3: Gràcies, alcalde. Bé, en aquest punt portem a aprovar una modificació de l'ordenança fiscal número 6 que regula l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres de cara, doncs, al 2026. Llavors, aquesta modificació, de fet, concretament el que es porta a modificar és alguns dels apartats de l'article 6è, on es preveuen les bonificacions o beneficis fiscals respecte, doncs, a aquest impost. Llavors, el perquè d'aquesta modificació és perquè s'ha vist, doncs, que sobretot, doncs, aquest article 6è, la redacció que té és una redacció, doncs, que és molt limitada. Això feia, doncs, que hi hagi moltes bonificacions o algunes situacions, doncs, que molt concretes, inclús algunes situacions, doncs, que hi havia algunes circumstàncies socials o d'interès públic, no entressin dins d'aquesta bonificació, i això feia, doncs, que es pogués causar, doncs, un greuge comparatiu. Llavors, el que s'ha volgut és fer una redacció que fos molt més genèrica, de manera que si és molt més genèrica, doncs, pot fer, doncs, aquesta bonificació arribi a molts més beneficiaris. Llavors, en aquest cas, el que portem, doncs, a modificar, en primer lloc, és el punt 1.3, que fa referència a una bonificació del 95% d'aquest impost, que en aquest cas seria per obres o part d'obres o instal·lacions que suposin un estalvi o millora de les condicions tèrmiques dels edificis públics destinats al servei públic amb independència de la seva titularitat. Això, en principi, està també, doncs, pensat. Una de les situacions és, doncs, que actualment, doncs, sabeu que per part de l'escola municipal, doncs, s'han de canviar les finestres d'aquesta escola del Maragall, que evidentment, doncs, això ens ho dona la Generalitat a través d'una subvenció, però sí que és cert que la Generalitat, doncs, en aquestes vies de negociació, del qual, doncs, m'han transmès els tècnics i m'han transmès, doncs, també els de l'àrea, evidentment, doncs, per mirar d'arribar a dir, mira, doncs, puc donar-te molts més diners i donar-te major subvenció, home, doneu-me alguna cosa més a canvi. Llavors, en aquest cas, dèiem, mira, una cosa a canvi que podríem donar és que pugueu aplicar-vos una bonificació respecte d'aquest impost, i d'aquesta manera, doncs, per un costat aconseguim més diners de subvenció, i per una altra banda, doncs, nosaltres el que faríem és que no haguéssim, doncs, de pagar el 100% d'aquest impost, sinó que tinguessin una bonificació. Això és per un cas ara puntual, que creiem que és important des de govern, doncs, arribar a una negociació. Per què? Perquè això vol dir tenir una major injecció de diners per un àmbit tan important com és una escola municipal com la del Maragall. Llavors, un segon punt que portem a modificar és el punt 1.8, que és una bonificació del 90% en relació a aquelles obres que puguin dur a terme fundacions sense ànim de lucre que estiguin inscrites en registres d'entitats de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i que ho facin aquestes obres no només en immobles de la seva propietat, sinó també en aquells immobles doncs, que l'Ajuntament li hagi donat un dret a poder utilitzar-los. En aquest cas estem pensant doncs, que pot ser una bonificació que podria doncs, anar destinada inclús doncs, a aquelles entitats del poble, evidentment han de ser entitats doncs, que estiguin en el registre d'entitats d'Arenys de Mar, com podria ser doncs, la Creu Roja o el CDIAP, entre d'altres altres entitats que se'ls pot donar doncs, la cessió d'ús que se li pugui donar a l'espai del casal Sant Vicenç, i llavors a canvi, si ells han de fer allà unes obres, aquestes obres doncs, es puguin bonificar d'aquest impost de l'ICIO. Creiem que també és una bona mesura perquè aquestes entitats i altres entitats del poble, evidentment, sempre i quan doncs, compleixin amb aquests requisits d'estar dins del registre d'entitats d'Arenys de Mar, es puguin acollir aquesta bonificació. Creiem que és important ja de cara que volem doncs, que el casal Sant Vicenç es pugui cedir a diverses entitats del poble. I després un tercer supòsit, també de modificació, seria doncs, a l'apartat, que és una bonificació del 90% en qual a aspectes socials, que són doncs, per aquelles persones que tinguin una mobilitat reduïda. És a dir, en principi es preveia una bonificació per aquelles obres que es feien doncs, per millorar l'accés doncs, als habitatges de persones que tinguessin una discapacitat. Ara ho ampliem doncs, en general a aquelles persones que puguin tenir una mobilitat reduïda i que doncs, hagin de fer obres per substitució de la banyera per plat de dutxa o instal·lar-se agafadors i elements auxiliars d'ajuda que siguin necessaris. I tot això doncs, perquè aquestes persones reben doncs, una subvenció per part doncs, de la pròpia Generalitat que els subvenciona aquestes obres, i això està molt bé, però clar, si se'ls subvenciona les obres, però després ells han de pagar aquest impost, el que volem és també doncs, ampliar aquesta bonificació doncs, a les beneficiàries que tenen aquesta mobilitat reduïda i que se'ls dona doncs, aquesta ajuda i aquesta subvenció per totes aquestes obres que entenem que hi ha un caràcter social important doncs, en aquesta modificació respecte a aquest benefici fiscal. I això és el que portaríem doncs, a modificar en aquest punt. Gràcies.
7: Molt bé, intervencions del grup, si us plau. En nom d'Arenys en Comú, senyor Sor.
0: Moltes gràcies. Només un parell de coses. Una, trobem molt bé i veiem bé aquestes modificacions. Ens sobta que es puguin fer durant l'any. O sigui, això, mira, ho trobem bé i ho tindrem en compte per sol·licituds que puguem fer en un futur que no cal esperar a final d'any quan negociem les taxes o d'allò, perquè veiem que es pot fer durant l'any. I l'altra cosa que ara comentava sobre les bonificacions i parlava de les fundacions i les entitats. Hem vist que només fica fundacions. Agrairíem que també es fiqués entitats perquè després no pugui haver-hi un malentès amb això que explicaven, que estaven totalment d'acord que si una entitat doncs, té un dret d'ús i ha de fer unes obres, doncs llavors el fet de no ser fundacions que no tingui problemes. Gràcies.
7: Molt bé, regidor, regidora, té la paraula. Perdó, senyor Vinyes, endavant, no l'havia vist.
6: Sí, no, molt breument. Ens sembla molt bé aquestes modificacions i animaria el govern a fer-ne més, Vull dir que aquí, especialment les, naturalment, les socials són importants, però també penso que s'hauria d'entrar en el tema de patrimoni. Es va entrar en les passades ordenances en el tema del cementiri, però ja sabem que hi ha elements de patrimoni que seria una ajuda a determinades bonificacions si es fessin les bonificacions d'ICIO. I no demano res que la llei no permeti. I l'altra cosa seria que, ja que hi ha temps, doncs, de cara a les properes ordenances, redactar-la d'una manera que quedi clara, perquè costa aquesta ordenança d'anar llegint que hi ha una bonificació d'un tipus o un altre. Seria, nosaltres votarem a favor.
1: Regidora, com vulgui.
3: Gràcies, alcalde. A veure, respecte del company de Comuns, el Serrador, sí que hi ha taxes i ordenances que es poden modificar al llarg del curs, però hi ha algunes que només poden ser, vull dir, a l'inici de l'exercici. Vull dir, no totes es poden modificar, és a dir, si volem incloure doncs algunes taxes o impostos com a l'IBI i de més, doncs aquestes no podem incloure aquestes modificacions, han de ser doncs a inici d'exercici, val? Però totes les que puguin, si tenen alguna proposta, benvingut serà. Hem de dir que alguna d'aquestes modificacions que portem ara doncs a aprovar, hem tingut també doncs la col·laboració del company Ramon Vinyes, és a dir, que tot el que ens puguin aportar els de l'oposició en aquest sentit doncs serà benvingut. És a dir, que qualsevol cosa que vulguin modificar, si estem i des del govern ho podem fer al llarg de l'exercici, ho farem, i si ho hem de deixar doncs de cara al proper any, doncs així ho farem. Això és com, per exemple, doncs amb el tema de les bonificacions que tinguin a veure més amb el patrimoni, no? Les que demanava el senyor Vinyes. Si és algo doncs que hem de valorar aquestes bonificacions d'aquest impost doncs en quant a temes de patrimoni, no només senyins a la que ja vam fer en relació doncs als elements del cementiri, sinó ampliar-la altres més. Això ja agafem, doncs prenem nota i per les properes modificacions ho tindrem present. Gràcies.
1: Portem a votació doncs aquesta modificació de l'ordenança fiscal número 6, reguladora de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres 2026. Vots a favor? 16, unanimitat. Tenim dos punts d'urgència que els farem abans de les mocions, jo crec, millor, perquè ens hi estarem estona ara. El primer votarem la urgència del reconeixement extrajudicial de crèdit o serveis o subministraments prestats sense seguir procediment de contractació legalment establert. Vots a favor de l'urgència? Per tant, els vuit del govern. Abstencions? Una. Vots en contra? Set. No haguessis marxat? Ara. Per tant, ara portem, doncs, a votació aquesta. Reconeixement, té la paraula la regidora Cristina López.
3: Gràcies, alcalde. Bé, en aquest punt portem a aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits. Veureu que és un conjunt de factures de l'exercici 2026 que fan referència a serveis i subministraments doncs, que s'han prestat degudament. Llavors veureu que són segons doncs, els informes de cadascuna de les àrees i dels centres gestors, veiem que són unes despeses doncs, que realment s'han realitzat. Llavors aquestes factures fan referència, doncs, són unes factures que estan degudament conformades. Els serveis i subministraments s'han doncs, rebut efectivament per part de l'Ajuntament a preus de mercat. I per tot això doncs, entenem que aquestes factures doncs, han d'entrar en aquesta extrajudicial i en total doncs, el que portem a aprovar és aquest reconeixement d'extrajudicial de crèdit per serveis i subministraments que s'han prestat sense seguir l'expedient de contractació legalment establert per un import total de 101.988 euros amb 94 cèntims. Gràcies.
1: Intervencions? Naranja en Comú, sisplau. Ricard Serra.
0: Sí, moltes gràcies. I la intervenció és solament per explicar el vot en contra d'Arenys en Comú respecte a l'aprovació d'urgència. Votem en contra perquè creiem que s'està normalitzant arribar a aquestes modificacions això, les factures a última hora, que si a la comissió informativa ja hi fossin, evidentment no ens serien totes. I aquestes últimes doncs, ens serien el proper mes. I es podria treballar amb més coherència i rigor amb els plaços. Evidentment, quan més esperem, doncs entren més i les empreses poden cobrar, que és el que han de fer, no? Però creiem que una cosa és que en algun ple, alguna vegada, doncs es necessita entrar com a urgència algunes factures, l'altra que ja estiguem entrant-les i coneixent-les... és igual la nit anterior, el dia anterior, ni que sigui tres dies anteriors. Creiem que si comencem a agafar l'ordre, tant és perquè ja entraran en el següent. Gràcies.
1: En nom de la CUP en nom del PSC, el seu regidor, sí. Ramon Vinya.
6: No, nosaltres tornem a repetir això. Si haguéssim tingut aquesta informació a la comissió informativa, hauríem pogut aclarir algun dubte. L'altra cosa... esperem que sigui l'última vegada i ara sí que surtin factures d'Endesa i factures de Factura Energia, perquè portem uns quants mesos. Ja ha estat, tenim el contracte, tenim l'acord, tenim... Bueno, esperem que sigui la darrera, i em sembla que si és veritat, si no fos per això, Hi haurien quatre factoretes, eh? No hi hauria, ni hi hauria gaire cosa més. Això està bé. En tot cas, hi ha una cosa que sí que mirant la documentació ens estranya. Perquè dius, l'empresa Solred, benzina, febrer i març. I es diu, no, perquè s'ha acabat la compra agregada que es tenia amb la Generalitat. Bueno, però si l'Ajuntament va fer un contracte de subministrament de carburant per la policia local, no s'hagués pogut fer ja per tot l'Ajuntament? O sigui, per què es va fer, doncs, la policia separadament el contracte es va fer una adjudicació només per cotxes de la policia? I ara tenim una sèrie de cotxes que, com que no estan amb aquell contracte, bueno, no sé si es podrien afegir, ara doncs han d'entrar les factures fora, en reconeixement extrajudicial, a l'espera que hi hagi aquesta compra agregada. En fi, era això, que si haguéssim anat a la comissió ho hauríem pogut aclarir.
1: Regidora.
3: Gràcies, alcalde. Bé, respecte del company de Comuns, sí, és cert, doncs, que comença a ser bastant habitual, doncs, que entrem al tema de les extrajudicials d'urgència i que arribin a última hora. Per això, doncs, ahir aquesta mateixa regidora va voler que la relació de factures, almenys a l'annex, se'ls pogués passar, doncs, el dia abans. Vaig enviar per correu, que entenc que tothom el va rebre, una mica amb l'explicació d'aquelles que veia que podien generar una sèrie de dubtes, entre elles, doncs, el tema del gas o les de la llum, que ja vaig dir que serien les últimes per l'explicació que ja vaig fer en el ple anterior, i també les del combustible. Sí que és cert que en quant a aquestes del combustible, de fet, vaig, arrel d'això i que vaig enviar ahir el correu explicant el per què passava amb això del combustible, de fet, ara avui m'han comentat des de l'àrea que es farà una nova licitació. És a dir, la idea és, doncs, que sí que és cert que es va fer una licitació, va ser per un tema d'import, es va agafar, doncs, un import i es va agafar tot el de la policia i allà es va fer una licitació perquè van agafar, doncs, tot el que serien, doncs, els vehicles d'una àrea i per import van agafar, doncs, aquells, van fer licitació, van continuar aquests altres amb la compra agregada. Llavors, diria que ara, per el que m'han comentat, es farà una nova licitació només per aquests vehicles que ara queden. Llavors, aquesta nova licitació, segons m'han dit, si això ho tindrem a 2 mesos, o sigui, en 2 mesos tindrem feta, doncs, aquesta licitació, o almenys així esperem, i és el que m'han traslladat. I, evidentment, torno a dir que si ho poguéssim tenir tota la comissió informativa, doncs ens estalviaríem també, bueno, primer, que podien tenir la informació, doncs, amb temps suficients per estudiar-la, i podien tenir, doncs, una setmana per comentar tots aquests dubtes que no caldria, doncs, ara haver de comentar-los o generar-los aquí a sala. Gràcies.
1: Molt bé. Per tant, portem a votació, doncs, aquest reconeixement extrajudicial de crèdit per a serveis o subministraments prestats sense seguir procediment de contractació legalment establert. Vots a favor? 8. El govern. Abstencions? 5. L'Esquerra Republicana, la CUP i el Garenja en Comú. Vots en contra? 3. Del PSC, 2. Del PSC i 1. Del Partit Popular. El següent punt de l'ordre del dia és, primer, votar l'urgència de l'aprovació d'expedient modificació de crèdit, en aquest cas la 7/2026, sota les modalitats de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Vots a favor de l'urgència, 8 de Junts per Arenys, abstencions, 2 d'Arenys en Comú i Partit Popular, vots en contra, 6 d'Esquerra Republicana, el Partit Socialista i la CUP. Regidora Cristina López, sisplau. Com vulgui, intervenció llarga.
3: Gràcies, alcalde. A veure, en aquest punt portem a aprovació la modificació de crèdit 7/26 sota les modalitats de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Llavors, veient la liquidació del pressupost de l'Ajuntament d'Arenys de Mar de l'any 2025, veiem que tenim un romanent de tresoreria per despeses generals d'uns 17 milions d'euros. Llavors, si li restem unes modificacions de crèdit, la 1 i la 4, que ja s'ha fet amb romanent de tresoreria, estaríem parlant de que tenim disponible 16.269.000 euros aproximats. Llavors, d'acord amb la memòria d'alcaldia, que també, doncs, està adjunta a aquesta proposta, Hi ha una sèrie de despeses concretes i determinades que, segons aquesta memòria, no es poden demorar fins a l'exercici 2027 i per les quals doncs, el crèdit pressupostari previst és insuficient o inexistent i que no pot ser objecte d'ampliació. En general, hem de parlar de que estem portant doncs, a aprovació una modificació de crèdit per un import de 872.000 euros, aproximadament. Llavors, dins d'aquí, d'acord amb la memòria d'alcaldia, estan incloses diverses OPAs, és a dir, quan diem diverses OPAs estem parlant doncs, l'ampliació de la planta baixa de l'Escola Bressol als Colors, és a dir, això m'estic referint a diverses factures doncs, que no tenien l'AD, tant de l'any 2025 com inclús de l'any 2026, i que, per tant, com a OPAs les hem de portar ara i utilitzem doncs, el romanent general de tresoreria. Hi ha diverses obres en aquest sentit, llavors hi ha, evidentment, que no es poden demorar fins al 2027, són les obres de finalització del carrer Olivar, vull dir, jo crec que en aquest sentit doncs, tot el govern, tant govern com oposició, estarem d'acord en aquest punt, que s'ha d'acabar doncs, l'urbanització d'aquestes obres, no només doncs, la part de reurbanitzar-ho, vull dir, d'acabar, sinó també doncs, la part que té a veure amb la part de l'aigua. Després també hi ha diverses, com podreu veure, hi ha diverses inversions en esports, inversió en la gent gran, que és el canvi doncs, de les finestres de l'edifici de la gent gran, inversions a medi ambient, també tenim alguna obra també que fem que seria respecte al carrer del Bonaire. També tenim la urbanització als carrers del Sant Narcís i plaça de la Mina, el projecte de reforma de la part dels Països Catalans, que sabem que hi ha una part doncs, que anava amb inversió i que, per tant, això hem hagut d'incloure-ho aquí més que res per no perdre aquesta inversió, vull dir, aquesta necessitat de que aquestes obres es facin abans de no deixar-les al 2027 és això doncs, perquè hi ha algunes que van amb inversió, no només aquesta que he dit del carrer Bonaire, sinó també la de les plaques fotovoltaiques de 104.000 euros, que aquestes, doncs, evidentment, anant per inversió, doncs, està com a romanent afectat i això no podem... O sigui, és urgent i s'han de fer ara per no haver de perdre aquesta inversió. Llavors també hi ha algunes en l'àrea de la brigada, bueno, hi ha diverses que ja poden veure en tota aquesta relació i que sumen doncs, aquest total aproximat de 872.000 euros. Tot això ho portarem doncs, a finançar amb romanent de tresoreria per despeses generals i alguns doncs, per romanent afectat. També veureu aquí inclòs que hi ha el que he comentat ja en algun dels punts anteriors en relació als préstecs que tenim amb l'Ajuntament, que té l'Ajuntament, aquests préstecs inicialment quan van fer aprovar el pressupost del 2026 doncs no els van preveure dins del pressupost perquè volíem utilitzar el superàvit del 2024 per eixugar aquests préstecs, però com ja he explicat, en aquell mateix dia va sortir doncs, aquest reial decret en el que deien que aquest superàvit del 2024 el podien destinar o per eixugar crèdit o bé per fer inversions financerament sostenibles i, per tant, vam tirar enrere, no hem fet la cancel·lació anticipada d'aquests préstecs i, per tant, al no fer aquesta cancel·lació, ara tenim doncs, que dotar una partida pels interessos financers i per l'amortització d'aquests préstecs, que puja doncs, aquest total de 370.000 euros, que és el que aquí també doncs, demanem i s'ha demanat des de l'àrea d'intervenció que això es pugui doncs, treure d'aquest romanent de tresoreria general. Més que res que veureu també doncs, aquesta partida, igual que la de l'Eurovelo, que no vaig comentar-ho doncs, a la relació que us vaig passar ahir, perquè avui sí doncs, que des d'intervenció han pogut doncs, incloure aquests 16.000 euros, una mica més, escaix, per fer doncs, aquest tema de l'Eurovelo. I això doncs, és el que portaríem a aprovació en aquesta modificació de crèdit número 7. Gràcies.
1: Gràcies, regidora. Juanjo Almansa, pel Partit Popular.
8: Sí, gràcies, alcalde. Bé, es porta diguéssim, el primer romanent no, d'enguany, així és una mica, amb coses molt prioritàries que entenem que hi ha algunes que s'han de fer sí o sí, com per exemple el tema de la plana del Paraíso. Ara bé, volia fer dos notificacions. La primera és que què passa amb les subvencions, no? Perquè tenim obres que són subvencionades al 100% per altres administracions, en canvi, al final ens costa diners a l'Ajuntament perquè no s'acaben en el temps oportú. Això passa en les obres que no es van acabar abans de l'any 2025, que no es van acabar abans del 31 de desembre del 2025, com són, per exemple, la reforma del Parc dels Països Catalans. Hi ha una altra, com l'organització del carrer Sant Narcís i plaça de la Mina, que és un import molt més petit, però és un import que va sumant. però el tema està en el tema de parts dels Països Catalans, i aquí hem de valorar de qui és la culpa, no? Si som nosaltres com a Ajuntament, que els tràmits a l'hora d'adjudicar una obra hem trigat massa i no els he donat temps realment de fer aquesta obra, o si en canvi és culpable l'empresa que no ha acabat les obres en el temps que se li va dir i que estan dintre d'un plec de condicions, i a causa d'això és l'Ajuntament qui ha de posar, en aquest cas, 25.600 euros que no havia d'haver posat en un principi, no? I per altra banda, el que volíem comentar des del Partit Popular és el tema de les jardineres on es posen els cubers, que ens ha costat 66.200 euros més en aquest famós porta a porta, i aquí el que sembla ser és que

0: Sisplau, per la CUP.
1: Sí, hola, bon dia. D'entrada, dic que les intervencions que es fan per aquesta modificació que ja ens semblen més o menys correctes. Sí que, ja que estàvem en aquesta tessitura, poder trobem a faltar alguna cosa tan senzilla o tan simple com hem anat parlant en els últims plens, en l'últim any, d'arreglar doncs, aquest ascensor de l'escola Joan Maragall o d'aquests aires acondicionats de l'escola Bressol, que són d'imports molt petits i que entenem que a vegades per fer aquestes petites accions d'aquests doncs, canvis, d'aquestes modificacions, doncs, cosetes d'aquestes en podrien sortir beneficiades. Només ho volia posar a l'ordre del dia perquè al final doncs, això va quedar penjant, però tal dia farà un any o dos o tres, diguéssim, no? I al final, doncs, són els nostres infants els que acaben patint. Gràcies.
0: Regidor Ramon Vinya, sisplau. Sí.
2: Ahir ens van passar un Excel amb unes dades d'una modificació de crèdit quan ja havíem fet la comissió informativa i per tant doncs vinc a veure què és el que seria. Avui se'ns ha enviat la proposta, hem tingut l'informe d'aquesta modificació de crèdit a 6:15 de la tarda. Estem fregant sempre no la urgència, no? Això ja és un cas excepcional. Aquesta no, entenc que no és una manera de treballar, perquè a més el que ahir ens van passar de l'Excel avui era diferent, o sigui, hem hagut de puntejar totes les línies i resulta que ahir no hi havia l'amortització de crèdit ni diners per esports, i avui al migdia hi havia l'amortització de crèdit més els interessos i diners per esports, que es pot estar molt bé, però esclar, però això provoca un estrès de mirar a veure què és el que està passant, que crec que, bueno, és que no sé ni si els regidors de govern han estat el cas de tot això, que tampoc no soluciona el tema, eh? Jo crec que hauríem de primer les liquidacions fer-les abans, per descomptat, i després tenir el temps per madurar-ho. Tampoc sé si faran altres modificacions, si faran de crèdit, jo entenc que sí. No sé quin és l'objectiu doncs, que faran. I també ens ho trobarem doncs, el dia abans que es gasten un parell de milions d'euros en clarisses o a saber el que seria. Jo crec que això, amb aquests diners, val la pena estudiar-ho bé. I després, entrant en el detall, doncs sí, ja ho han comentat els companys, hi han tres obres que hem de posar diners perquè s'ha perdut part de la subvenció. Els baixos de l'escola Bressol, la plaça de la Mina i la plaça dels Països Catalans. No és de rebut, no és de rebut. Això, a veure, pot passar alguna vegada, però quan passa en totes les obres, aquí hi ha un problema de fons que convé tenir present. Després hi ha altres actuacions que s'han fet contractacions sense tenir els diners. I a veure, fa gràcia, eh? I a més que és maco, però diu, les figures de la Pilarín Vallès es veu que es van comprar sense tenir diners. Bueno, això normalment no s'hauria de fer, però van així, es va comprar sense tenir diners i ara hi estem posant els diners. Ja va passar amb les figures del Pessebre. La Pilarín té mala sort amb nosaltres, sempre ha de cobrar tard. I l'altra cosa que vull dir, i vull tornar al que deia abans del període mig de pagament. Aquestes factures que no es van poder pagar en el seu moment no figura com pendents de pagament perquè encara no estan aprovades, per tant no entren dintre de l'estadística i porten uns quants mesos en aquí segurament pendents de pagar. Els senyors que han fet les obres de la plaça de la Mina o dels baixos de l'escola Bressol doncs no hauran cobrat una part d'aquests diners. Vull dir, això és tota una cadena que es va arrossegant que crec que l'Ajuntament ja ha de posar termini. Sí, com sembla, com indica l'Ajuntament, vol fer un cop de força i fer unes inversions importants, crec que això s'ha de tenir en compte que no passi. Moltes gràcies.
0: Arnau Berenguer, sisplau, per Esquerra Republicana.
3: Sí, bona tarda a tothom. Bé, doncs, agraïts, contents que aquest romanent, poc a poc, l'anomalia d'aquest creixement de romanent, doncs, el puguem entre tots anar liquidant, i dic entre tots, doncs, ens ha arribat aquesta modificació.

euros, que és el que ens deia de... I, però clar, primer 400.000, però després ens deien, hi ha una part de capítol 1 dels treballadors que és obligat. Totes les OPAs, que tampoc saps ben bé quantes factures deus, perquè els regidors tampoc tenim clar quants devem. I, per tant, jo tenia que prioritzar. Llavors, tenim un atac d'intervenció que comença. Tenim una sub... que té tota la raó del món, i diu, el govern de Catalunya, que demà sembla que aproven els pressupostos, hi ha una partida... No, bueno, entenc que demà, o és igual, la setmana que ve, hi ha una partida de presidència que són 250.000 euros només per centres educatius. I diu, segur que voleu posar alguna cosa d'educació aquí quan serà més fàcil, serà més fàcil fer això que no, començar a fer modificacions de crèdit de coses que us han donat. Per tant, en el regidor d'educació li vaig tenir que dir, tot allò, les, de totes, o sigui, tots els aires acondicionats, la pèrgola del Maricel, la insonorització, etc, etc, etc, ens en, ho podrem encabir-ho tot amb la subvenció que ens dona la Generalitat de Presidència. Per tant, res d'educació. A més, ja està, estan aprovats, té número i tot, per tant, si demà s'aprova, doncs surt un número on tenim això. Una. Dos. No teníem tancat tots els temes d'aquestes obres. Tenen raó amb una obra. L'obra que paguem més diners, que per temps, per tempo no hem arribat, és l'escola Bressol. Els 71.000 euros són de diners que no s'ha executat a temps. Val? Vam acabar l'obra, la vam passar el mes de novembre, van venir les certificacions, vam fer... Se'n recorden aquella imatge del 1 d'octubre de Sant Iscle, ja quan van anar la policia i van amagar la tomba, que hi ha aquells jugant al dominó? Doncs els regidors i l'alcalde van fer això, i van fer veure que tot estava bé, a veure, pues, perquè hi havia coses que diuen que estàvem acabats. Doncs de tota aquella obra de gairebé 700.000 euros, hi ha aquest 10%, doncs, que no vam poder certificar. Ja saben que, a més, aquí certifiquem fins al dia 15, em sembla. A partir del 15 de desembre ja no es vol certificar res per poder-ho tirar tot. El que sí que hi han dues obres que vostès diuen que no hem acabat d'anar bé, i no és així. Una és la del carrer Sant Narcís. El carrer Sant Narcís tenia una subvenció de 200.000 euros. És així, s'ha fet. La part de l'aigua també s'ha fet, però ens van quedar 445 euros, i que l'altre, el tema de la direcció de l'obra, el senyor ho va presentar a finals de desembre, i per tant no hi havia. Per tant, aquí sí que no hem... Aquí no teníem més diners, aquí aquesta una. I l'altra, el tema del projecte de reforma dels Països Catalans. Posem ara 25.585 euros, és veritat. Però una, no ens van arribar els jocs fins al març, perquè l'empresa que va guanyar els jocs eren d'Alemanya i no arribaven fins al març, no podíem fer res aquí. El desembre va ser un desembre molt plujós i molts dels dies no es va poder treballar, i a part de l'empresa constructora, era, la veritat és que era una mica horror. Tot i així, des de serveis tècnics, els arquitectes van tenir una cosa molt bona, que és allò que no estava dins del projecte de la primera fase, que eren les voreres de fora, que no estaven incloses en la primera fase, quan veien que anaven tan endarrerits, les van fer. I per tant, aquestes voreres que no estaven previstes en aquesta fase, que pujaven 35.000 euros, ho van poder-ho fer. Per tant, és veritat. Tenim que pagar els 25.000 euros, unes certificacions de, em sembla que són del desembre, però ja tenim fetes unes voreres paral·leles que no va fer ni la mateixa empresa, i que per tant va haver-hi un moment que van treballar les dues. Això se'ls va ocórrer als serveis tècnics i ens va anar molt bé perquè vam poder-ho, doncs, acabar. I també hi ha altres coses, per exemple, el tema de que posem uns diners per les finestres del xifrer. Aquí no són perduts, sinó que aquests diners a finals de l'any passat i s'han hagut de fer florir per aquest any, però no els hem posat de més, sinó...

0: consta donant-se aquests... no és que hagi d'anar tantes diners, sinó que ha fet una obra i ara els hi pagarem. El pipicant del Fèlix Socorull, teníem tres pipicants expressament, doncs ens ha entrat aquest, i a sobre era un tema de que aquesta setmana hi ha hagut una sèrie de polèmiques, però jo els hi puc dir que la regidora, des de fa un mes i mig, teníem aquest el Fèlix Socorull. Però estaven des del mes... El carrer Bonaire, ja hem dit que la subvenció, tot, amb la subvenció de l'aigua que també s'incorpora i la subvenció que se'ns dona també des de la Diputació amb 39.000 euros són els que fem servir a l'Ajuntament i que els necessitem. Aquí està inclòs ja direcció d'obra i tot, perquè l'hem de tenir acabat el 31 de desembre. Si tot el que no tinguem acabat el 31 de desembre ens passarà com aquestes obres, potser que igual hem de tornar a alguna part. Les finestres de l'esplai Calissai, que és l'única concessió que li hem fet al regidor Xavi Navarro, de tot el que ens ha donat. Les grades de fustes, aquest ajuntament, doncs, després de veure tot el tema doncs, dels penjadors, va optar per també si les comunitats volien penjadors o no, majoritàriament han demanat fustes. També li tinc que dir que avui, per exemple, hem col·locat tres penjadors a Pau Costa, un d'una comunitat ara que vol també de Duedes, un altre avui, i dues, avui n'hem col·locat sis, per exemple, de penjadors. Això és com un... el que passa que el saldo en aquests moments ara sí que ens en sobren unes quantes. Fins fa un mes, però ara que hem estat, avui hem tret unes quantes de Duedes, doncs aquestes sí que... Per tant, això és aquest espai que a més dignifica molt aquest espai d'aquestes fustes i que a Barcelona, si vostès van al carrer que hi Consell de Cent, que està tot peatonal, tot són aquestes fustes per sentar-se a Barcelona. Tenen les mateixes que nosaltres, allà se senten. Aquí, com que veiem els cubells, doncs no s'hi acaben de sentar. Els passos de peatons, això dels ninos que deia que feia la broma de la Pilarín, veies que té mala pata. Aquesta empresa funciona d'una manera espectacular. Estan a Municipàlia, els vas a veure, els hi dius que quan tinguem diners els hi comprarem els ninos, i els ninos arriben. No, no, és que no podem pagar. És igual, ja ens ho pagaràs. I ens va així, van així, ens ho deixen anar. Doncs molt bé, doncs aquí els tenim, doncs ja cobraràs. I després no es queixen, perquè tampoc ha trucat aquella bona gent, però ho fan d'aquesta manera. Doncs, val? L'altra, la del carrer Olivar, em sembla que tothom té clar que ja no és el mur de l'Olivar, és que ja és fer tot el tema de l'aigua, que són 30.000 euros que no estan inclosos aquí de l'aigua, aquesta subvenció d'aquesta subvenció que tenim, i els 57.000 que posem per fer tota la vorera del Plana del Paradís. Per tant, la vorera que toca la casa del Plana del Paradís, que va des de, diguéssim, des de dalt de l'Olivar fins, diguéssim, pràcticament a les escales, tota aquella vorera és la que queda per fer nova. Per tant, és de les obres que es fan noves ara, una passera del cementiri que es necessita. Me'n recordo perfectament, el primer cop que vaig ser alcalde, el regidor Santi Fontbona va fer una passera que era com de platja per anar per fora amb cadira de rodes. Ara la fem com de ciment, perquè, bueno, de formigó, però és una cosa que vam fer ja fa molts anys el regidor i que ara, diguéssim, com la consolidem perquè es pugui anar millor amb cadira de rodes. I unes escales del cementiri, perquè qui té unes... avui en dia la gent no hi ha escales per pujar al tercer i quart pis dels nínxols, és d'aquelles coses que és que es necessitaven ja, per tant, dir-los que hi ha coses que sí, són poques coses que els regidors poden gaudir del que han demanat, que hem fet més obres necessàries i molts dels diners d'aquests que se'ns han quedat doncs, o de finals del mandat, del finals de l'any passat, i aquestes coses. Per tant, hi ha poca cosa, però jo quan diu la regidora, les properes vegades, que no sé si n'hi hauran, la veritat, tindrem que parlar amb l'oposició, a veure, per donar idees. Sí, parlarem, però també parlarem dels 4 milions i mig d'euros que tinc de demandes dels regidors, que a més són demandes de les seves regidories i dels seus tècnics, que també ho diuen, que podíem parlar doncs, des del semàfor de la sortida del carrer Barcelona, des de el que tenim previst doncs el, per exemple per esperar l'autobús de Segalers una marquesina, coses que són absolutament necessàries i que s'han d'anar a posar, per tant tenim pocs diners de marge. També és veritat que tenim aquests diners, 250.000 euros de Generalitat. És veritat que acabem la Diputació, que ens han donat uns diners que sempre donen a finals d'any, els han començat a donar, els han adelantat, i aquests diners, 75.000, també entenc que l'ATAC voldrà jugar a veure què hi vol posar, I finalment, la setmana que ve ja tinc reunió per tema de biblioteques. Se'n recorden el director general que es va comprometre que quan haguessin pressupostos posarien els diners de biblioteques. Ja tenim reunió per divendres de la setmana que ve, i clar, seria com una meravella en aquests moments comptar, ja no més, sinó amb aquell 1.375.000 euros que s'han compromès i que la setmana passada va seguir dient que si hi havia pressupostos potser milloraria. En la setmana que ve ens pot funcionar molt bé aquest tema. Molt bé. Intervencions. Es pot fer això, regidor, de no intervenir primer i després voler tenir? Sí? Home, ja ho sé. Vinga, quan vulgui.
1: Sí, sí, ja li dic que sí, que es pot. Intervenc ara el segon, sobretot per dos temes. Començarem el mes... La plana del Paraíso, cal asfaltar-ho també, que no es veuen aquí, però sap greu que quan veus això dius, aviam si és que no s'ha fet abans perquè no hi havien diners. Espero que no fos així, s'ha gestionat per utilitzar el romanent, però tal com ha anat l'obra, aquest romanent o aquests diners s'acaben al desembre del 27 d'aquest any. Espero que els puguem, que tinguem l'obra feta, I l'altra raó de la intervenció és agrair les paraules de la regidora, perquè igual com la pretenc quan toca apretar-la, agrair la sinceritat i el reconeixement del funcionament que hi ha hagut i la voluntat de canviar-ho. Llavors, també vull fer públic aquest agraïment. Gràcies.
0: Regidor Ramon Vinyes, això no es podia quedar així.
2: No. Seré ràpid. No, el que tenia el dubte ja l'ha aclarit, que la gent gran, les finestres són per l'esplai. Entenc que seguiran la línia i l'estètica de tot l'edifici, que no muntarem una cosa diferent, oi? Val. Després, el tema del carrer Sant Narcís és que ja en el seu moment, ja els hi vaig comentar, l'Ajuntament va contractar una empresa per asfaltar. Vull dir, han sortit, aquesta gent han sortit bé, perquè hem pagat. Que de fet ja ho tenien, ho havien de fer ells, l'empresa del carrer Sant Narcís, i l'Ajuntament va pagar amb una empresa perquè asfaltés la pujada que va cap al carrer Hospital. Val? Vull dir que això és un... no s'ha de fer, vaja. Després una altra cosa, tant de bo que la subvenció arribi i tal, però l'altre dia vaig veure unes subvencions de cultura i que posava... No es donaran subvencions en aquells ajuntaments que no hagin retut el compte general. Ho dic per tenir-ho present.
0: Això... Però, no els hi digui els seus, això. Regidor Arnau,
3: gràcies. Només nosaltres volem posar en valor la importància d'arribar a un acord de pressupostos a la Generalitat i que es doni aquesta pluja de milions per Arenys de Mar.
0: Molt bé, ja sap que jo, em sembla que he sigut molt clar quan m'han dit a la ràdio i he rebut crítiques que em diuen de tot a mi, Ja sap que em diuen que dec tenir comissions, me'n diuen per les xarxes, perquè estic content perquè hi hagin pressupostos. Escolti, jo abans de ser d'un partit soc alcalde i quan més diners vinguin aquí jo tiro floretes. Per tant, benvingut sigui a la part que em toca. No, la veritat és que no. Ara ens ho... Dir-li-ho de la plana del Paraís que ho hem de fer el juliol, perquè l'aigua, que ja estava concedit Agbar, ja se li va fer el projecte de l'aigua, sap que hi ha aquell tubo que portem com 3 o 4 anys que hi és, tenen previsió de venir el juliol. Per això hem anat molt de pressa amb aquest projecte, perquè ja el fem paral·lel, perquè estàvem disposats a treure l'aigua i fer posteriorment la vorera, però jo crec que ja es mereixien tenir-ho tot. Molt bé, per tant, portem a votació aquesta aprovació expedient modificació de crèdit 7/2026 sota les modalitats de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Vots a favor? 8 de Junts. Abstencions? 2, 4, 6 d'Esquerra, de la CUP, un bon rotllo, Arenys en Comú i Partit Popular. Vots en contra. Això és com els pastorets, els dos del PSC. Molt bé. Ara, de les mocions, tenim una moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre la necessitat d'actuar davant de la proliferació d'habitatges d'ús turístic i d'especulació immobiliària, que presentarà la seva regidora Pat Silà, que entenc que farà uns comentaris perquè durant el ple hem estat negociant alguna cosa, una mica, no sé, val? Moltes gràcies. Quan vulgui, té la paraula.
4: Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Bé, si abans de llegir la moció faré una mica de prèvia, perquè durant les hores de ple s'han negociat alguns punts i informar que dels que hi havia han caigut els que van del número 7 al número 10, perquè Serveis Tècnics considera que és un tema que està fora de les competències municipals. I en aquesta prèvia dir també que, bueno, com tots sabem, estem vivint una crisi d'habitatge molt dura, que és multifactorial, però que la causa principal és que l'habitatge ha deixat de ser un dret per tothom i s'ha convertit en un bé de mercat. Hi ha fons voltors i multipropietaris que viuen de renda i hi ha també habitatges que s'estan destinant a l'ús turístic, i a Arenys de Mar en tenim concretament 224. Des del novembre del 2023, que per llei estem en una moratòria de llicències d'habitatges d'ús turístic, és a dir, des del 2023 no es poden donar per llei amb llicències d'habitatges d'ús turístic a Arenys de Mar perquè som poble tensionat, però ara ens toca com a Ajuntament i tots els municipis tensionats elaborar un pla especial urbanístic per delimitar com regulem aquestes llicències, i és en aquest sentit que nosaltres avui en aquest moment considerem que és important fer una aposta clara, política, per blindar al màxim els nostres habitatges enfront del lloguer turístic. I la moció diu així: moció de la CUP d'Arenys de Mar sobre la necessitat d'actuar davant la proliferació d'habitatges d'ús turístic i l'especulació immobiliària. El turisme de massa s'ha convertit en un dels principals motors d'especulació i transformació urbana als nostres municipis. Lluny de generar riquesa col·lectiva, ha imposat un model econòmic precari basat en la temporalitat laboral i l'explotació intensiva del territori. Els beneficis generats no es redistribueixen ni milloren els serveis públics. Al contrari, s'acumulen en mans d'uns pocs, mentre la gran majoria només en pateix les conseqüències: pèrdua de qualitat de vida, saturació dels espais públics i transformació cultural dels nostres pobles i ciutats. Aquesta dinàmica té una expressió directa i greu: la crisi de l'habitatge. La proliferació d'habitatges d'ús turístic ha accelerat la gentrificació, expulsant veïns i veïnes dels barris i pobles on han viscut tota la vida. Cada pis que es converteix en allotjament turístic és un pis menys per al lloguer de llarga durada, i això provoca un augment desorbitat dels preus i una pressió enorme sobre les famílies treballadores. Els pobles i les ciutats deixen de ser un espai per viure-hi i esdevenen un producte per ser consumit. Aquest procés també impacta culturalment. L'enfocament exclusiu en el turisme ha contribuït a l'homogeneïtzació de pobles i ciutats arreu del país. La llengua catalana, la cultura i les expressions pròpies són arraconades en favor d'un model de consum globalitzat pensat per al turista i no per qui viu aquí. L'oferta gastronòmica, lúdica i cultural s'acaba unificant a imatge d'altres capitals europees o d'altres ciutats europees, i els grans esdeveniments s'acaben dissenyant per atraure visitants i no pas per satisfer les necessitats culturals de la població local. És per això que cal actuar amb una doble estratègia: reduir el pes del turisme allà on ja ha causat un impacte profund, i alhora blindar aquells municipis com el nostre que encara conservem un model urbà i social equilibrat. Davant d'aquest model extractiu i depredador cal un canvi radical. Cal posar límits, defensar el dret a l'habitatge i recuperar el sentit comú en l'ús del territori. És hora que les institucions actuïn amb fermesa contra l'especulació turística. És hora que les eines de control i inspecció serveixin per protegir els veïns i veïnes i no per perseguir la pobresa. Atès que ens trobem a Arenys de Mar en un procés d'elaboració i revisió del Pla Especial Urbanístic envers els habitatges turístics, des de la CUP considerem que és un molt bon moment per fer una aposta política clara i ferma per garantir l'accés a l'habitatge. Atès que els pisos turístics, a banda de reduir el parc d'habitatge de lloguer, generen problemes de convivència, atès també que aquesta modalitat d'allotjament fa competència deslleial als càmpings i al sector hoteler que tenim aquí a Arenys de Mar, des del grup municipal de la CUP proposem al ple l'adopció dels següents acords. 1. Establir com a criteri del futur planejament urbanístic la priorització de l'ús residencial permanent arreu del municipi. 2. No concedir noves llicències de les ja existents i, per tant, entrar en un període de moratòria indefinida per evitar el creixement de pisos turístics. 3. Establir mesures per tal que les llicències o habilitacions d'habitatge d'ús turístic vigents al municipi no tinguin renovació automàtica un cop finalitzi el seu termini de vigència. 4. Establir la prohibició d'autoritzar nous habitatges d'ús turístic en edificis plurifamiliars d'habitatge residencial del municipi. 5. Realitzar una modificació puntual del POUM mitjançant una zonificació que deixi fora els habitatges d'ús turístic del nucli urbà, sòl urbà consolidat, del municipi. 6. Dissenyar i dur a terme una campanya informativa per fer arribar a totes les comunitats de veïns d'Arenys de Mar el seu dret, segons la legislació legal vigent, de prohibir habitatges d'ús turístic en els seus edificis. I 8. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar els mecanismes d'inspecció i control dels habitatges d'ús turístic mitjançant la creació d'un cos específic d'inspectores o l'habilitació de més recursos humans i tècnics destinats a identificar i sancionar els pisos turístics que operin sense llicència.
0: Moltes gràcies. Intervenció dels grups en nom del Partit Popular, sisplau, Juanjo Almans.
5: Sí, gràcies, alcalde. Bé, nosaltres estem d'acord amb els punts que es porten a la moció a ple per evitar una proliferació d'habitatges d'ús turístic i tal. Però el que no estem d'acord és amb tota la prèvia, que sembla que el turisme sigui el dimoni, no? Aquí parla que el turisme provoca una pèrdua de qualitat de vida, provoca una saturació dels espais públics, i hem de tenir en compte el lloc on vivim, el país on vivim, que vivim moltes vegades del turisme, i el que sí que s'ha de saber és compaginar el turisme a una cosa amb l'altra, eh? Però no hem de dir no al turisme, perquè al revés, moltes vegades molta gent viu del turisme, i per tant hem de saber compaginar els ingressos que provoca el turisme amb la vida real d'un ciutadà en una població com és Arenys de Mar.
0: Nosaltres des de Junts el que volem és agrair la regidora, perquè nosaltres doncs no a l'estar al govern hem volgut al dematí parlar amb els tècnics, no ho hem vist clar, i per tant és una moció que nosaltres, si es vol un altre temps, després de parlar més temps a serveis tècnics i el TAC d'urbanisme i tenir-ho tot com més clar, no ens costa res doncs fer una moció més propera amb tots els temes que havia presentat la CUP, eh? Per tant, agrair-li doncs avui, com la setmana passada ens vam més abraiar amb les mocions, ara aquest mes som més amiguets, eh? Per tant, quan vulguin.
4: Val, bueno, el regidor del PP, comentar-li que nosaltres no hem dit en cap cas que el turisme sigui el dimoni, sinó que estem parlant del model turístic que tenim en aquest país, que genera uns llocs de feina que són molt precaris, tenim moltes persones en els pobles doncs més turístics. Si revises les dades, precisament municipis com Lloret, com Pineda, on hi ha molt de turisme, la renda per càpita és la que és, hi ha molta precarietat, hi ha molt d'atur, hi ha molt de fixe discontinu, i el que hem de defensar és un model econòmic que defensi un turisme que no ens expulsi, que no ens precaritzi, i un turisme que sigui de qualitat i diversificar també l'economia. Així que el comentari que em fa, crec que en cap cas és el que he dit, i és més, portem aquesta moció per una banda per defensar el dret a l'habitatge, és a dir, fer polítiques d'habitatge avui en dia davant d'aquesta crisi vol dir abordar diferents fronts, no? Crear habitatge públic, vol dir mobilitzar els pisos buits, i vol dir també fer un front clar i ferm contra els habitatges turístics. I hem parlat també de la competència deslleial, és a dir, aquí el que hem de defensar són aquell sector econòmic, com són el gremi hoteler o com són els càmpings, que demanen unes llicències, que paguen uns impostos i que aposten per un turisme que entenem que no ens va a la contra, no? I aquest és el turisme i el model turístic que hem de defensar, i hem de fer que Arenys de Mar doncs no hi hagin pisos turístics. Si avui tenim 224 pisos d'ús turístic, aquest, el que volem des de la CUP i el que entenem que és compartit, és que aquests 224 pisos han d'estar al parc d'habitatge perquè totes les persones doncs puguin accedir a un habitatge digne. Dit això, doncs agrair, vull dir, també tenir paraules d'agraïment. Crec que és molt important que puguem desenvolupar consensos amplis, doncs per això, amb l'objectiu final de fer que la gent que vivim a Arenys ens hi puguem quedar i que l'accés a l'habitatge doncs sigui un dret per totes.
0: Gràcies, regidora. Portem doncs a votació aquesta moció que presenta la CUP sobre la necessitat d'actuar davant de la proliferació d'habitatges d'ús turístic i d'especulació immobiliària. Vots a favor? 15 de la CUP, d'Esquerra, de Junts, del PSC i de l'Arenys en Comú. Abstencions, una del Partit Popular. La següent és una moció que s'ha convertit en una declaració institucional de tots els partits polítics del consistori sobre la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. ens dirigirà o llegirà aquesta moció, doncs la Soraya, regidora Soraya Real.
6: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. El 17 de maig es commemora el Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia, una data que recorda que l'any 90 l'Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar l'homosexualitat una malaltia mental. Aquest fet representa un pas històric en la lluita pels drets, la dignitat i el reconeixement de les persones LGBTI+. Malgrat els avenços assolits en les darreres dècades, la situació internacional continua mostrant elements de gran preocupació. Segons dades recents d'organismes internacionals i tal com recull l'informe anual sobre la situació dels drets humans de les persones LGBTI a Europa i Àsia Central 2025, de l'Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersex, encara hi ha 64 estats membres de les Nacions Unides que criminalitzen les relacions sexuals consentides entre persones del mateix sexe. En 7 països aquestes relacions poden ser castigades amb la pena de mort, mentre que en altres persisteix una manca greu de garanties i seguretat jurídica. A més, en els darrers anys hi ha hagut retrocessos significatius en matèria de drets. Alguns estats han aprovat o reforçat legislacions restrictives que limiten llibertats i consoliden la discriminació. En alguns casos han aprovat lleis que inclouen penes molt elevades i en alguns supòsits la pena de mort. A Europa també s'observen tendències regressives. Diversos informes alerten d'un augment de les restriccions en l'àmbit de la llibertat d'expressió, l'educació i els drets de les persones LGBTI+. Així com debats legislatius i decisions judicials que limiten drets en altres estats del nostre entorn. Aquest escenari posa de manifest l'existència d'una reacció global que qüestiona els drets humans i els valors democràtics. Les persones LGBTI+, esdevenen sovint objecte de discursos d'odi, desinformació i polítiques regressives que busquen reforçar un ordre social excloent, patriarcal i cis-heteronormatiu. En aquest sentit, cal alertar també sobre l'homonacionalisme, és a dir, la instrumentalització interessada dels drets LGBTI per part de l'extrema dreta per justificar discursos racistes, islamòfobs o xenòfobs, una pràctica que erosiona la cohesió social i desvirtua la defensa real dels drets humans. En l'àmbit més proper, la realitat també és preocupant. A Catalunya, segons l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, l'any 2025 es van registrar 353 incidències, la xifra més alta des de que es disposa de dades. Els discursos d'odi esdevenen una forma de discriminació més freqüent, seguits de les agressions físiques i de l'assetjament en l'àmbit laboral, educatiu i de l'habitatge. Les dades apunten a una normalització creixent de les agressions i mostren que la demarcació de Barcelona, dins les que es troba el municipi d'Arenys de Mar, concentra la majoria de les incidències, fet que destaca la necessària resposta coordinada per part dels serveis públics i els recursos especialitzats. En aquest context, l'aprovació de la Llei 13/2025 de 29 de desembre dels drets de les persones LGBTI i l'erradicació de la LGBTI-fòbia suposa un avenç rellevant. Aquesta norma actualitza el marc normatiu existent, incorpora la perspectiva interseccional i estableix mesures orientades a garantir la igualtat efectiva, prevenir les discriminacions i assegurar una resposta adequada a les situacions de violència. Per primera vegada reconeixen i es fan visibles de manera específica les lesbianes, així com la memòria de les persones trans i l'atenció a la salut de les persones intersexuals. Alhora, es reforcen els mecanismes de protecció, es promou la coordinació de la xarxa de serveis d'atenció integral dels ens locals i es prohibeixen les pràctiques de conversió. La llei estableix també l'obligació d'integrar de manera transversal la perspectiva LGTBI en el conjunt de les polítiques públiques. El Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia és, per tant, una jornada de memòria, denúncia i compromís. Ens insta a alçar la veu contra qualsevol forma de violència o discriminació envers qui no s'ajusta als mandats normatius del gènere i la sexualitat i a defensar la diversitat afectiva, sexual i de gènere com a part indissociable dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís amb la llibertat, la igualtat i la dignitat a totes les persones LGBTI+. I fem una crida a participar en els actes reivindicatius arreu del territori, a denunciar qualsevol actitud LGBTI-fòbica i a continuar construint col·lectivament una societat més justa, inclusiva i lliure de por. Per tot això, tots els grups municipals del consistori, del ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, arribem a l'adopció dels següents acords. Primer, donar suport al que s'ha expressat en la part expositiva de la present moció, a motiu de la celebració del 17 de maig, Dia Internacional contra l'LGBTI-fòbia. Segon, refermar el compromís de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per continuar treballant dia a dia per construir territoris compromesos a la llibertat, la igualtat i la dignitat a totes les persones LGBTI+.
0: Gràcies, regidora. Algú vol intervenir? Si no intervenim, doncs portem a votació aquesta de la declaració institucional de tots els grups municipals en commemoració del Dia Internacional contra l'LGBTI. No es vota, no? Ara anava a dir, no es vota perquè és una declaració institucional. Per tant, no cal votar perquè s'assumeix doncs, que tots ja hi estem d'acord. Acabem tots aquests... tots els punts a l'ordre del dia, aquesta vintena de punts d'avui, i començarem amb precs i preguntes. Començaríem, com sempre, amb els precs d'Arenys en Comú, perquè el Partit Popular va directament al gra. Per tant, com vulgui.
1: Moltes gràcies. Comencem amb el primer, sobre els esvorancs de les voreres. Tenim diferents punts de la riera on la vorera està malmesa i fins i tot han hagut de protegir-ho amb tanques. Agrairíem una solució ràpida, ja que portem setmanes que ho tenim així.
0: Regidora, sisplau.
6: Sí, gràcies, alcalde. Actualment a la Riera només hi ha un tram senyalitzat amb tanques, que és a la part alta davant de la ferreteria i per sota d'un supermercat, i que està previst reparar un breu. Si em diu exactament amb què es refereix a diferents punts de la Riera, potser els hi podré aclarir.
1: Bé, gràcies. Un punt és aquest, l'altre punt és davant del Mar de Plata, per exemple, una mica més amunt, que havien deixat un contenidor i també està tancat amb branes i la cinta de policia. Era això.
6: El de Mar de Plata entenc que deu ser de l'obra d'ells, i les tanques és probable que no siguin nostres. De totes maneres, demà al matí ho miraré, però aquí no tenim cap obra activa ni cap panot per arreglar. Per tant, potser és la cinta que on hi havia el contenidor. No ho sé, en tot cas, demà li diré o aniré a mirar.
1: Li agraeixo. Jo crec que és on t'havien deixat el contenidor on te ficaven la runa, que igual han malmès el terra i ara s'arreglava o alguna cosa. Si més, no estava allà. Demà, si ho mira, doncs perfecte.
6: Una coseta ràpida. De totes maneres, clar, quan diem aquí diferents punts de la riera, sembla clar, jo quan ho he vist he pensat, ostres, aquesta mitja riera està aixecada. Llavors, si vostè, no sé, potser poden apuntar una mica més fi. Gràcies.
1: Apuntarem més fi, no hi haurà les branes, però hi haurà les lloses, que ja sabem tots. Però bueno, anem a la segona. Sobre el parc de Lourdes, que fa un temps, unes setmanes, hi havia una joguina trencada al parc de Lourdes i ara veiem que hi ha una taula de pícnic. Demanarien que substituís la joguina per no perdre jocs pels infants.
0: Regidora, sisplau.
6: Sí, la joguina era un tobogan, està encarregada fa 3 setmanes i la previsió és que arribi d'aquí 3 o 4 més, perquè triga una mica. Jo, de totes maneres, li he de dir que les taules aquestes de pícnic sempre han estat allà. I jo he fet una foto, que això m'encanta quan ho veig a la tele. Sempre penso, és supercutre, però els hi porto perquè ho vegin. Les taules que suposo que vostè diu és això, que ha estat aquí sempre, aquí darrere hi ha una altra, i aquí és on te falta la joguina. Però no s'ha tret la joguina i s'ha col·locat una taula de pícnic. Aquelles dues taules sempre han estat allà, i en aquí on es veu aquest buit és on anirà el tobogan nou quan el tinguem.
1: Moltes gràcies per aquesta explicació i per aquesta modernitat d'ensenyar les fotos. Mentre es posi el tobogan o la joguina, en tinc prou. Gràcies. I la tercera és sobre la barrera de seguretat, que durant el programa del dominical d'aquest diumenge ens van informar que la barrera, la vermella, situada a la cantonada d'Arxipèrcia Rigau, instal·lada ara fa un temps, ja no funcionava. Poden aclarir si realment és això, informar-nos quina solució s'ha determinat?
7: Sí, bé, jo la informació que tinc per part de la policia és que la tanca funciona perfectament, que és habitual quan es tanca el trànsit a la Riera, es va tancar ara per l'1 dels cotxes, es va tancar per Sant Jordi i em sembla que es tanca, cada dissabte pel mercat del sedentari. Llavors, no sé si parlem d'una altra tanca.
1: No, és aquesta, és al lateral davant de la farmàcia. Doncs o s'ha perdut la clau del candau o hem ficat una brana blava mòbil de plàstic perquè la vermella no estava posada. Llavors, de la ràdio van dir que no funcionava, que vam dir, home, si fa 4 dies, que fins i... Bueno, no cal fer les bromes, que hi havia algun locutor que deia si calia reclamar-ho perquè estava amb garantia. Llavors, no sé, igual és que no troben la clau i no han pogut obrir.
6: Sí, jo voldria afegir una cosa. Per tot el poble veiem tanques blaves, a mi no m'agrada, però les veiem, i és perquè en punts determinats tallen la circulació, ja sigui prop de les escoles, en algun camí d'aquests escolars, perquè fan alguna obra. I ja li dic que en aquest govern no li agraden, però ens diuen, tant des de la policia com des de serveis municipals, que és imprescindible que estiguin allà, perquè no es pot demanar la tanca cada cop que ha de passar un camió, etc. De totes maneres, jo miraré aquesta de Lourdes, que no sigui una abandonada. La setmana passada n'hi havia un davant de casa meva i estava ja abandonada. Ho mirarem.
0: No, sap que jo crec que es devien confondre, perquè les dues tanques vermelles funcionen, tant la de la lateral de Santa Clara com de la lateral del B511. Ara recordo que per aquest cap de setmana, per la festa dels cotxes americans, com que la gent també podia aparcar i estava la valla tancada, els cotxes americans que pujaven des del xifrer cap amunt, diguéssim, contra direcció, entre cometes. I van posar una valla blava que la treien i la posaven quan arribaven els cotxes. Que no fos que es van confondre i van veure una valla blava i en comptes de pensar en la de dalt van pensar que era la de baix. Ara se'n ve, perquè me'n recordo que va venir uns cotxes i obrien la valla i anaven entrant pel carrer cap amunt fins que s'exposaven. No dic que potser es confonguessin amb això, eh?
7: Sí, és això, perquè hi havia un tio...
1: Doncs té més sentit aquesta explicació i llavors estem dient que la informació que donaven el diumenge no era la correcta, de que les branes sí que estan funcionant, l'únic que no es van utilitzar per aquesta agilitat de posar i treure si passava algú. Gràcies.
0: Anem amb els precs de la CUP, sisplau, quan vulgueu, regidor.
8: Hola, bon vespre a tothom. El primer prec de la CUP diu: demanem que es netegi el pas subterrani que va de la Movisa a la Musclera.
0: Regidora Soraya Real, sisplau.
6: Sí, no li recolliré, que després se m'enfaden. El pas soterrat que va de la Movisa a l'Idel a la Musclera es fa setmanalment. I justament fa 15 dies que vam fer una actuació bastant profunda, que fins i tot vam netejar imbornals i vam desbrossar. Per tant, no sé on li ha arribat aquest prec, però realment està molt bé. Inclús he parlat amb gent que passa per allà caminant cada dia i m'han dit que està superbé. No sé si estem parlant del mateix lloc.
8: Conto que devem parlar del mateix lloc, el que passa és que poder, com que ha plogut tant aquests dies, poder sí que ens hem trobat que la cosa ha canviat. Vull dir, en tot cas, si vostè em garanteix que cada 15 dies el netegen, o cada setmana el netegen, doncs fantàstic. Però sí que és cert que aquests dies també ha plogut prou, perquè tot es quedés enfangat. En tot cas, és un prec que ens enviava un veí. En tot cas, passo pel segon.
0: Sí, sisplau.
8: Demanem que s'arrangi el camí d'Arenys a Caldetes.
0: Sí. Contestar les dues regidors una mica.
6: Vale. No, jo només volia dir que el camí d'Arenys a Caldes, que és el tram aquest des del Rial Llarg fins a l'aparcament de la Musclera, és àmbit de carreteres, no de l'Ajuntament. No sé si el meu company pot afegir alguna cosa, però poca cosa nosaltres podem fer.
7: Sí, gràcies, alcalde. A veure, aquesta és una demanda històrica de l'Ajuntament que s'ha anat fent a les diferents administracions competents, que en són en alguna part l'Estat i en altres la Generalitat. Fa molts anys que necessitem que es faci una intervenció integral per consolidar el camí de mar entre la Riera d'Arenys i la platja de la Musclera. Estem en domini públic marítim o terrestre i les inversions les han de fer l'Estat i la Generalitat. Cal recordar que en algun moment, fins i tot, l'Estat havia tingut un projecte i una inversió pública compromesa que mai van tirar endavant. Recordem que només per tirar una mica de sauló aquell, el famós raval de la Musclera, hem estat anys batallant. Com a conseqüència dels darrers temporals, el camí de mar presenta un estat molt deficient en alguns punts i per aquest motiu fa dues setmanes que des de l'àrea de Medi Ambient es va tornar a demanar una intervenció d'arranjament del camí de mar al servei del litoral de la Generalitat. Encara estem esperant la resposta. Simultàniament, s'ha traslladat aquesta petició a través de la presidència del Consell Comarcal del Maresme, que ha demanat als ajuntaments de la comarca quins punts crítics del litoral s'han d'arranjar amb urgència i quines actuacions històriques restaven pendents d'execució per fer un front comú des del Maresme davant de les administracions competents. Concretament, s'ha demanat al Consell Comarcal que insisteixi en el manteniment i reforç de l'escullera que ha de la platja de la Picòrdia fins a les Roques del Lluc, entre la Riera d'Arenys i la punta del Canyadell, per la via del tren, i l'arranjament de la millora del camí de mar que passa per damunt d'aquesta escullera. D'altra banda, també s'ha demanat el manteniment i reforç de l'escullera de la platja de la Musclera paral·lela a la via del tren. També s'ha reiterat al Consell Comarcal que l'Estat i la Generalitat projectin i executin el camí de mar per connectar el centre d'Arenys de Mar amb la platja de la Musclera i Caldes d'Estrac en conseqüència. Més enllà de les deficiències de l'escullera, la connexió cívica amb Caldes finalitza abans de la platja de les Roques del Lluc i en un punt molt allunyat, per tant, de la platja de la Musclera. Finalment, informar-los que també s'ha demanat a DIF el tancament de diversos passos perillosos a través de les vies del tren per accedir al camí de mar o a la platja de les Roques del Lluc.
8: Gràcies per l'explicació, regidor i regidora. Soc conscient de que no és una cosa directa de l'Ajuntament i soc conscient de totes les promeses de tots els governs que han governat tot. Ja recordo l'exlendacari Patxi López dient-nos que ens faria aquest camí i evidentment doncs, encara no el tenim, però això no fa que aquest camí, o sigui, no serveix d'excusa, entenc jo, per no fer una actuació d'emergència. En aquests moments, per la Roca d'en Lluc a la banda de mar no es pot passar perquè hi ha un esvorany que te'n vas al mar i la gent el que fa és passar ha tirat a terra la tanca que et protegeix anar a la Renfe i passar per la via del tren i es passa per aquell costat, el que fa que cada cop sigui més insegur, la gent prengui més temeritats, gent que va a peu, amb gos, amb cotxet, amb nens, la gent no deixa de passar per allà. I és cert, no és un espai que gestioni el govern municipal, però sí que els usos que hi posa allà, no? Quan s'han posat coses per fer fitness o s'hi posen els serveis de l'aigua o de les brosses o fins i tot la marca del camí de Santiago per passar per allà, doncs això que sí que és dependències municipals. Per tant, què vull dir amb això? Això és una mica també com el Rial del Bareu. Vull dir, fins que no arriba el projecte de l'ACA, s'hi ha de fer alguna cosa, perquè algun dia passarà realment algun problema allà i tothom se'n rentarà les mans. Llavors, bé, només que ho tinguin en compte. Gràcies.
7: Sí, perdona, Arnau, molt, molt breu. A diferència de la situació del Bareu, el seu domini marítim o terrestre no només no és que puguem fer mesures preventives o mesures cautelars, digue-li com vulguis, és que, com t'he dit en el mateix cas de la casuística del Raval de la Musclera, si nosaltres fem alguna cosa, no només ens sancionen econòmicament, sinó que ens obliguen a la restitució de l'original, si ens fan ordre d'execució. O sigui, a la Musclera, quan van dir, i es faltarem, van dir, tu mateix, multa, i a més et farem venir tu amb una màquina i que tots els veïns vegin com tu mateix estàs arrencant el paviment. Llavors, ja ho sé, la cara que em fan, i t'entenc, perquè al final és una frustració que compartim tots. Sí, però pagaré una multa i en una setmana hauré de trencar el que he fet. O sigui, no em serveix de res fer-ho perquè em durarà una setmana. O sigui, et dic, és complexa.
0: Jo recordo, i no sé qui era alcalde, no sé si ho era jo, que ens va tirar sorra sense permís del Bareu o d'on no sé on, i el Seprona ens va posar una denúncia fa uns quants anys ja d'això. O sigui, es va fer el mateix esvoranc, va tirar la sorra i el Seprona ens va denunciar perquè des de van veure la modificació de terres. No sé si el Ramon Vinyes estava... No sé si se'n recorda ell, però jo em recordo una bona multa que el Seprona ens va denunciar per intentar arreglar aquella part, i em sembla que no era ni jo alcalde ni regidor de govern, però em sembla que va ser així. Hem acabat amb els precs... Ai, no? Ah, en queda un? Ai.
8: Me'n queda un, és ràpid. Ens demanen els veïns de la part de dalt que es facin neteges més recurrents al pipicant de l'entrada ubicat a l'altura del carrer Barcelona. Gràcies.
0: Regidor Soraya Real, sisplau.
9: Sí, la neteja del pipicant d'aquesta zona, segons el quadrant, la fa el CEO els dilluns, els dimecres i els divendres. Jo aquest matí hi he anat a primera hora. Clar, avui és divendres... No, Anna, avui és dijous. Ara passa que era divendres. Però jo he anat a primera hora i l'he vist supernet. I he pensat, ah, clar, perquè és divendres. I jo he plegat a treballar i he pensat que ja era divendres. Avui, justament, estava supernet. Jo és una zona que hi passo molt sovint i m'hi fixo molt. El que sí que a vegades veig són dejeccions de gossos, perquè els mateixos propietaris que van allà amb el gos no la recullen. Però per això mateix el CEO abans hi anava menys dies... I anava un dia a la setmana i ara, bueno, ara fa temps, fa 2 anys almenys o 3, em va 3 vegades a la setmana. I a més canviem la sorra, ara no li sabré dir quan, però bastant sovint. És el que li puc dir. Entenc els veïns, perquè si està brut fa molta ràbia anar amb el teu gos i que t'ho trobis brut, però en aquest cas, avui ho he comprovat jo.
8: Doncs si és així, fantàstic. Tots sabem que a ningú li agrada trobar merda, diguéssim, i per tant, doncs, com més net estigui, millor. Gràcies.
0: Gràcies, regidor. Ara sí, comencem amb les 2 precs que té el Partit Socialista.
10: Demanem que l'Ajuntament faci una acció de neteja a la zona industrial de Valldigata, així com reclami als propietaris de solars de la Victòria que els mantinguin en condicions de neteja i salubritat.
0: Regidora, un altre cop, sisplau.
9: Sí, gràcies, alcalde. Bé, en el cas de Vall de Gata, la problemàtica detectada deriva principalment de l'activitat d'una empresa concreta que estaria utilitzant l'espai com a punt d'abocament de residus i acumulació de material. Des de l'àrea de salut pública es va efectuar comprovació de la situació, van fer una inspecció sobre el terreny i per detectar les condicions i van veure que requerien, evidentment, actuació municipal. Actualment s'està treballant de manera coordinada entre les àrees de medi ambient i serveis tècnics, atès que la via de resolució passa principalment per requerir novament a l'empresa responsable la retirada dels residus i la neteja de la zona, així com a valorar les corresponents mesures sancionadores en cas d'incompliment, com ja s'havia fet anteriorment. Els hi puc dir que el requeriment en aquest cas està en curs, o sigui, ha fet un requeriment. D'altra banda, la situació dels solars de la Victòria respon a una problemàtica diferent vinculada principalment al manteniment i conservació de propietats privades. En aquests casos, la competència municipal acostuma a tramitar-se des de l'àrea de medi ambient quan existeixen aquestes afectacions relacionades amb la vegetació i el risc d'incendi. I els hi puc dir que s'ha aprovat ja les franges forestals i que es farà l'any que ve. Gràcies.
10: Vale, d'acord, doncs gràcies. Passem al segon. Demanem que es facin públic

0: requerim d'un manteniment una mica més a llarg plaç, no? Poder un manteniment sí que tot el cap de setmana i entre setmana també hi ha molt de moviment en el parc infantil que aquesta setmana hem podat, que avui també ho he anat a veure perquè evidentment volia parlar del tema, però amb criteri a la Picòrdia s'ha arreglat el parc infantil, cosa que fins la cap de setmana passada no ho estava. És una zona d'esbarjo que al final s'utilitza tot l'any. I al final doncs sí que aquest marc una mica de plantejament, doncs si es podria ampliar o el CEO, si estan reforçant ara amb aquestes dues fases que m'has dit i m'ho vas dir el ple anterior, doncs si aquest es pot modificar, aquestes dues fases poden avançar o reforçar el manteniment doncs la resta de l'any, perquè avui per exemple en el Cavalló doncs hi ha senyalització que no es veu, hi ha els panells, no, de les rutes verdes també no es veuen, bancs que absolutament no t'hi pots asseure i papereres que també no es veuen al final, no? Doncs res, només això, i que quedi la idea aquesta una mica de plantejar-nos a les platges com un espai d'utilització durant tot l'any, ja,
1: Sí, sí, penso igual, que probablement seria millor fer un manteniment tot l'any. El que passa és que jo et desconec si necessiten deixar créixer aquestes herbes, encara que semblin males herbes, per als temes de pol·linització i de que els animals puguin proliferar i es puguin estar protegits. Per tant, entenc que sempre la resposta que m'ha donat la tècnica és que aquestes cegues es fan d'aquesta manera tan concreta perquè estem naturalitzant la platja i necessitem això, encara que dius el que dius, que són herbes baixes, doncs probablement aquí hi ha petits rosegadors o insectes o algun altre animal que no, que la tècnica segurament t'ho sabrà explicar molt millor que jo.
2: Faig el següent, Demanem recuperar la presència policial a la zona del CAP, especialment a primera hora del matí, per reforçar la seguretat en l'entrada de l'escola Joan Maragall.
3: Sí, li responc jo mateix, com a regidor de la policia. El que em diuen el policia és que el que sempre garantim és el carrer de l'hospital, que és l'important, igual que el carrer Vallburguina per la presentació i el carrer Pau Costa pel Cinera, i que avui en dia l'entrada del Maragall doncs entren per quatre llocs diferents i que, per tant, sí que jo crec que me confirmava doncs que abans sovint teníem més vigilàncies, per tant, el que diu ara és que seran més rotatoris, sense comptar, sense l'hospital, sempre al carrer de l'hospital a Baix es farà, davant del Calissai, i que els altres tres doncs aniran més rotant. Me sembla que hi ha tres policies destinats a aquesta escola i havien deixat, per ser la menys conflictiva, la del CAP. Per tant, m'ha dit que entre el carrer de la Torre, entrar, diguéssim, de tota la vida pel centre, i la del CAP, que aniran rotant.
2: Vale, perfecte, gràcies. Més que res, és que sí que fa un any que sí que es feia aquest control. Sembla que no, però al ser doncs les entrades i sorties també del CAP en hores puntes, doncs és un perill.
3: Sí, sí,
2: per tant, vale, gràcies.
0: Sol·licitem que s'exigeixi a les fundacions responsables dels pisos del Bareu que retirin la brossa i el material acumulat a l'entrada de l'Escola dels Colors amb l'objectiu de dignificar l'espai per als infants i les seves famílies.
1: Sí, ja s'ha fet aquesta petició i ens han respost que ho faran a la major brevetat possible.
0: Val, gràcies. Creiem que és un espai que d'entrada doncs ja prou porten temps, no?, amb els dos anys aguantant el bloc de pisos de lloguer assequible, i des d'aquí doncs també felicitar-los per la paciència que han tingut, però sí que l'altre dia vam passar-hi i també ens ho han dit així els usuaris i pares i mares, que al final una entrada a la Bressol semblava allò Can Ferralla, i ho tenen a l'entrada i els hi ha quedat poc espai per entrar, com que després hi hagin coses apilades fins als 4 o 5 metres que al final no es veu ni el cartell de la Bressol. Vull dir que si ho han fet, doncs agraïts. I tornem a demanar la construcció d'una rotonda al parc de l'Alta Vall de Gata, atesa la sinistralitat registrada a la zona, i també ja aprofitant el tema, doncs, com que estem amb romanents, doncs endavant.
1: Sí, a veure, està en estudi poder fer un projecte que s'ha de fer des de serveis tècnics, des de policia barra mobilitat es va fer aquesta actuació provisional, que sabem que no són les mesures més òptimes, ni les que volem, ni les que vosaltres voldríeu, però diuen des de policia que és veritat que des que s'han fet aquestes mesures, encara que provisional, han reduït molt els accidents. Pel que em comenten és que ara estem immersos en el nou pla local de seguretat vial i quan es tingui això sabrem exactament quines mesures es proposen per fer aquí, si és una rotonda, com ha de ser aquesta rotonda, quines condicions, i en base a aquestes prescripcions tècniques entenc que Serveis Tècnics podrà fer aquest redactat de projecte.
0: No ho diem perquè sabem que també és una voluntat i una petició del tècnic de mobilitat actual, que no sé si serà el proper, però que també compartim la necessitat i també surt d'ell com a expert, doncs, que allò si es pot millorar i si hi ha els diners que hi ha, doncs, què més que assegurar, doncs, la seguretat d'aquella zona i potenciar l'entrada o repartir, o que una altra entrada com aquella, doncs, tregui trànsit a les altres entrades principals del poble. Gràcies.
3: Moltes gràcies. Hem acabat els precs. Comencem les preguntes. Les 5 preguntes del Partit Popular. Regidor Juanjo Almansa, sisplau, quan vulgui.
4: Gràcies, alcalde. Bé, la primera pregunta va per esports. A partir de quan es podrà fer servir el camp de futbol a les tardes com a zona d'esbarjo pels aranyencs, ara que acaben les lligues i els entrenaments d'aquí poc? En quin horari i es publicarà l'entrada del camp de futbol perquè la gent que passi o vulgui apropar-se ho sàpiga?
3: Regidor Pau Moret, estrenis avui i calli per sempre ja.
5: Bona tarda, gràcies alcalde, bona tarda a tothom. Bé, sí, com s'ha fet amb estius anteriors i amb èpoques de Nadal,

0: perquè és una zona que des de fa pocs anys s'aprofita i la gent, els nens ho guardeixen molt, però el que sí que m'agradaria és que encara que sigui a l'entrada, es publiqués algun horari setmanal, perquè la gent que s'apropi ho sàpiga, perquè moltes vegades s'han trobat que hi ha tornejos o estan entrenant en algun equip i han de tornar enrere, o estan jugant i es presenta algun equip per entrenar, més o menys que hi hagi una planificació setmanal.
1: Següent pregunta, sisplau. No,
2: m'ho agafo una mica com un prequip per intentar que hi hagi una mica de planificació, però ja li dic, segurament també quan tinguem concretada la data dels tornejos, doncs ja podrem fer un calendari. Sí que és veritat que després la gent el calendari no se'l mira, venen, es presenten allà i dius, bueno, mala sort avui. També és veritat que moltes vegades hem contemplat la possibilitat de combinar, vull dir, si hi ha un torneig que comença a les 7 de la tarda, fins a les 7 de la tarda, està obert. Al final la qüestió és qui vulgui venir, que vingui. Si aquell dia hi ha un torneig, doncs si no es poden ficar en un racó i ja s'han de venir el dia següent, doncs bueno, que vagin veient.
0: Ara sí, següent pregunta. Ara que ja es pot veure avançament pel que fa a les obres de les Clarisses, de la biblioteca, s'ha calculat quines xifres podrà rebre per part de les subvencions quan s'arribi a la data límit?

0: Gràcies. Com avancen les obres de les Clarisses? Gràcies.
1: Anem al gra.
2: Spoiler, molt bé. A veure, pel que fa a la subvenció dels New Generations del PIREP, aquesta que és la més important, la de 2.746.000 i que tenim ara un mes per acabar de justificar, els responsables d'aquesta subvenció ja ens han comunicat via telefònica que en breu s'obrirà la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució d'obres fins a 31 de desembre de 2026. Val, això és fins al desembre, que és el timing que tenim a l'obra de procés d'execució i calendari de treballs, que si ningú es constipa durant aquests mesos, arribarem. Llavors, dintre de les subvencions que ja tenim concedides, a part d'aquesta dels 2 milions del PIREP, que tenim fins al 31 del 12 per justificar, també tenim el PGI dins del marc de la xarxa de governs locals, que està concedida, que són 745.280.87 i que ja està justificada aquesta. També hi ha la compra de mobiliari i maquinària general cultural procedent de l'OSI, que són 97.545.53, que això està concedit i està ja justificat. De fet, em sembla que el primer mes de regidor van arribar aquests 90 i pico mil euros en mobles. I llavors, que tinguem sol·licitades i pendents de resposta, el PGI dins del marc de la xarxa de governs locals del període 24 al 27, de la DIVA, línia 1, projectes sostenibles, la tenim concedida, que són 768.678.14, estem pendents de que ens acceptin la destinació, val? I ens han de respondre el juny del 26. És a dir, tenim aquesta subvenció concedida, hem demanat que sigui per Clarisses, i durant el juny del 26 ens contestaran si s'accepta aquesta destinació. D'altra banda, d'execució de l'obra de la Generalitat de Cultura, l'OSIC, que és aquesta concessió inicial que es va retornar de 1.379.148.72, estem pendents de la nova concessió via pressupostos generals de Catalunya, que és allò que ens van dir, que si no hi havia pressupostos, en principi es donarien la mateixa quantitat, però que si teníem pressupostos segurament es dotaria de més diners aquesta partida i, per tant, ens donarien alguna cosa més. I finalment, dintre de les sol·licitades pendents de resposta, tenim del programa sectorial de restauració del patrimoni arquitectònic de la Diputació de Barcelona. Hem sol·licitat 275.000 euros i estem pendents de que ens contestin. Val? Això seria pel que fa al tema subvencions i diners. Pel que fa al tema obres. Val. S'està executant l'estructura metàl·lica nova per sustentar els nous forjats i cobertes. Ara mateix, d'estructura metàl·lica, s'està realitzant el sostre de la primera planta, o sigui, el terra de la segona planta. S'estan estintolant les diverses obertures de passos interiors i exteriors. Això és, s'estan posant aquestes vigues en les zones dels murs que s'han de foradar per poder crear obertures. Val? Ja s'han fet aquests estintolaments, ja la que estiguin assentats i es prevei que funcioni estructuralment, es procedirà a fer l'enderroc de les parts d'aquests murs de càrrega que sabran per passar a través. A nivell d'estructura de formigó, la setmana vinent formigonen la passarel·la de la primera planta, que és aquesta que fa tanta... aquesta forma tant com un raig o una Z. I a nivell d'interiors, els dintells dels passos de la primera planta, és això que deia, s'estan fent. Un cop realitzats aquests dintells es farà l'enderroc de les obertures i s'està començant la paleteria de la planta primera. Finalment, també s'està realitzant l'edifici auxiliar per a les instal·lacions per tal de poder formigolar el més aviat possible. És a dir, a nivell de construcció anem molt bé, anem sobre el previst dintre de l'últim calendari i l'últim cronograma per arribar a la data. Estem pendent de la incorporació de romanents de juny per poder finalitzar l'expedient de modificació del contracte del lot 1 i s'està iniciant l'expedient de licitació i contractació del lot 2 que es farà via un negociat sense publicitat.
1: No ho havíem sentit a dir mai això, en 4 anys. La veritat és que...
3: Sí, bueno, és una bona notícia, el tema de les subvencions. Sobre el que has dit del lot 2,

0: Es té pensat quan s'adjudicarà? Hi ha uns tempos marcats?
1: Sí, a veure, la licitació està preparada, la documentació està preparada, que és això el que hem dit, és un negociat sense publicitat, el que passa és que fins que no tinguem els diners no es pot fer, no es pot executar o tirar endavant, que seran molts romanents.
2: Parleu de la subvenció al Next Generation termini fins al desembre, d'aquest mateix any. Tu ja, quan entenc que l'obra no estarà acabada, però arribaràs, quan arribis aquell dia, diguéssim, has de justificar, no?, el que tens construït, entenc, i la resta com es pagarà.
1: A veure, com dic, el cronograma que hi ha a dia d'avui és per arribar amb l'obra acabada el 31 de desembre. El cronograma que tenen avui. I la veritat és que les primeres setmanes, érem, a veure, tal com ha anat tot, sempre s'ha sigut escèptic, i tenim aquest calendari, vale, és veritat, si complim el calendari arribarem. Hi havia cert escepticisme, però s'ha de dir que, tot i que hi ha hagut els problemes propis d'una obra, i més en un cas de rehabilitació, que passen coses inesperades, la capacitat de resposta està sent boníssima, la constructora està donant el do de pit i està anant molt bé. La veritat, tenen un encarregat nou, un noi jove, superprofessional, que la veritat és que ho té tot controladíssim, i a dia d'avui, per primera vegada, et puc dir que sembla que el calendari s'està complint i que va bé. Si passaran, també és el que he dit, si ara aquí hi hagués una pedregada que estan 3 dies sense treballar, ja anem 3 dies tard, perquè no sé si es podrem recuperar. Però a dia d'avui, tots els entrebancs que hi ha hagut s'han pogut després retallar en altres fases. I està tot, és un calendari que és com tota aquesta paret, amb tots els industrials, tots els elements, totes les fases, per tal de poder jugar amb la simultaneïtat, i s'està adaptant, i de moment, la veritat és que, no sé, per primera vegada torno a respirar amb el tema clarisses, amb molta.
3: Regidor, si us plau, quan vulgui. Ricard,
4: Sí,
3: si vol.
4: gràcies. I s'agraeix que hi hagi una bona notícia amb això. Crec que al final haurem de felicitar el Ministeri de Cultura, no? El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, això. Que hagin allargat el termini de presentació d'això. Ens n'alegrem molt, fora bromes, ens n'alegrem molt, i que tirin endavant, i que ara que tenim fins al desembre arribem amb el 100%. Gràcies.
3: Molt bé. Següent pregunta, si us plau.
0: Sí. Al desembre vam preguntar sobre els espais que ocupaven els contenidors soterrats, que ja no hi són, de Platja Cassà. 5 mesos després, veient que continuen igual, quan es pensa tancar i fer una continuació de la vorera?
5: Sí, regidor, jo somio amb aquest espai, somio. He deixat d'anar a dinar i tot, fins i tot a Casa Poncio per no veure-ho. Li puc dir que s'ha fet una part, eh? Quan vostè m'ho va demanar al desembre, jo li vaig dir, hem posat unes tanques ja perquè comencem l'obra aquests dies. I aquells dies vam començar aquesta part que ja està feta, que és la zona de Molí de Mar, eh? La zona de Molí de Mar s'ha omplert el forat i està pendent de formigonar i acabar de posar els panots. Si vostè passa per allà, sí que veurà les tanques, però veurà com una mena no sé, com de piscineta, eh? Que falta això, posar el ciment aquest i enrajolar. Respecte als de davant de Casa Poncio, els omplirem també i els deixarem a punt pel formigó, demanarem la cuva, bueno, i llavors ho farem, el dia que demanem la cuva, ho farem conjuntament els dos. Des de la brigada em demanen que li contesti que hem tingut una colla de paletes inactiva 3 mesos per baixes mèdiques i que el volum de feina, en aquest sentit, no ha disminuït, sinó que ha anat augmentant. Jo li dic perquè m'han demanat que li digui. Per mi no val ni és una excusa, perquè com ja li he dit, somio amb aquells espais i espero que ben aviat estiguin acabats.
0: D'acord, gràcies. Esperem que abans de l'estiu, pues, estigui fet.
3: Gràcies.
0: Al gener vam preguntar quan es trigaria a reposar els punts de llum que es van trencar per la caiguda d'un pi al carrer d'Oedes a l'entorn del parc de Lourdes. Avui dia encara es poden veure els pals de llum de manera provisional. Quan es pensa en canviar?
3: Regidor, si us plau.
1: Sí, gràcies. Això, com sabeu, es va produir a causa d'un temporal. Sí que és veritat que la instal·lació actual és provisional, però és una instal·lació segura. I ja es va supervisar, els enginyers amb Endesa es va supervisar tot aquest espai, Ja s'ha entrat una proposta del traçat del cablejat per la zona amb canalització grapada per façana que millori el traçat originari de la zona i s'està esperant que s'executi en breu.
0: Aquesta, jo vaig preguntar en el seu dia, però torno a preguntar, aquesta execució de, per qui va a càrrec, és a dir, qui l'assumeix, i Endesa, com sempre sabem que triga tant, en breu què vol dir?
1: Doncs no et puc donar detall de cap. Des de l'embreu d'Endesa és veritat que és molt relatiu, perquè jo he dit aquí en breus que ha sigut l'endemà i he dit en breus que encara no han passat. I ho he dit fa bastants plens. Per tant, no, és la resposta d'Endesa, que es farà en breu, però no puc donar més detall perquè no els tinc. I jo crec que com que el PI era d'una parcel·la privada, crec que és per un tema de les assegurances. Per tant, el responsable és assegurança. O el pagador, diguéssim.
0: D'acord, gràcies. L'última pregunta. En el que portem d'any, i tenint en compte que la gent que llença el cubit orgànic de manera habitual ho continuarà fent, ha fet el govern una aproximació de quin tant per cent de la població es beneficiarà d'una bonificació fiscal l'any 27 i quin tant per cent no?
3: Miri, encara no hem fet cap estudi d'aproximació de com es beneficia la bonificació. Segons els tècnics de Medi Ambient, ho volen fer passat l'estiu, que estarà tot més consolidat. A fet anecdòtic, sí que li puc dir que ja hi ha diverses habitatges que ja estan a punt d'aconseguir les 36 baixades d'orgànica per tenir el descompte de tot l'any. I, per tant, hi ha gent que ho està fent molt bé, per això no hem baixat encara mai del 80%, cosa que està molt bé,

0: Hem acabat les preguntes del Partit Popular. Comencem les preguntes d'Arenys en Comú, com vulgui el regidor.
1: Gràcies. I si em deixen donar una informació de servei, m'han informat que les barreres realment... Algun funcionari ha dit que no funciona. Només dic que ho revisin i així estarem tots més tranquils.
0: Ja hem rebut les fotos del diumenge, que ens han dit que hi havia la valla aquella que dèiem. Sí.
1: Perfecte. Primera pregunta sobre els coloms. Precisament el diumenge, durant l'entrevista de la ràdio, es va rebre una trucada sobre una problemàtica al carrer Montserrat relacionada amb un habitatge on s'acumula una quantitat desmesurada de coloms. Poden explicar què sap l'Ajuntament sobre aquesta situació i en quin punt es troba aquesta problemàtica?
0: Regidora, quan vulgui.
2: Gràcies, alcalde. Espero que no tinguin molta gana, perquè això és una mica llarg d'explicar.
0: Home...
2: No? El regidor m'ha demanat unes explicacions i he de donar, o no?
0: Sí, sí.
2: Bé, doncs sobre la problemàtica dels coloms al carrer Montserrat, cal dir que se'n té coneixement des de l'any 23, arran de diferents queixes veïnals relacionades amb la policia local, en relació a una elevada concentració de coloms a la zona i molèsties derivades que això comportava. Les primeres actuacions les va dur a terme directament la policia local. En aquell moment, i tractant-se de la primera incidència detectada, es va optar inicialment per intentar una mediació entre les parts implicades amb l'objectiu de reconduir la situació, en lloc d'iniciar directament una denúncia administrativa. Posteriorment, davant noves queixes i la persistència del problema, especialment durant l'any 24 i inicis del 25, la situació es trasllada també a l'àrea de salut pública. I des d'aquí fem el seguiment des del punt de vista higiénico-sanitari i de control de plagues. En aquest context, la policia local, per sol·licitud de l'àrea de salut pública i fruit de noves comunicacions via correus electrònics fetes pels mateixos veïns que ens arribaven doncs, a mi com a regidora i a l'àrea també, es van reforçar les actuacions de seguiment amb vigilàncies específiques a la zona, en diferents dies i franges horàries, amb l'objectiu de comprovar directament els fets denunciats i determinar si existia base suficient per incoar un expedient sancionador. Concretament, consten un total de 16 vigilàncies en aquesta època. Ara bé, segons la informació facilitada pels mateixos serveis policials, aquestes vigilàncies no van permetre observar directament una persona concreta alimentant els coloms, ni tampoc obtenir una acreditació suficient dels fets com per incoar un expedient sancionador amb garanties jurídiques, és a dir, que pogués sortir endavant. També consta en diferents incidències policials que la persona assenyalada pels veïns va mantenir actituds inadequades envers els professionals que estaven duent a terme actuacions de controls de plagues i captures de coloms a la zona. Això no sé si els he explicat alguna vegada en algun ple, que quan estem capturant, que es captura amb xarxa, hi ha alguna persona allà dalt, que concretament és aquesta, que se'ns tira a les xarxes i ens diu que som uns assassins perquè s'escapin tots els coloms. Aquesta és la situació que vam tenir, increpant també doncs, els tècnics mentre feien aquesta feina. Paral·lelament, des de l'Ajuntament i conjuntament amb l'empresa especialitzada en control de coloms, es van reforçar les actuacions de captura en aquell entorn concret. De fet, en aquella zona es va registrar un volum de captures superior a les altres zones o altres punts del municipi. La idea doncs, era intentar reduir aquesta concentració d'animals i afavorir doncs, aquest desplaçament per poder-los capturar. Cal explicar també que ens trobem davant d'una situació jurídicament complexa. El principal element de dificultat és que els fets presumptament es produirien vinculats a un domicili, és a dir, a una propietat privada. I això limita de forma important la capacitat d'actuació immediata que tenim a l'administració. I li diré per què, perquè l'ordenança reguladora dels animals nocius per a la salut pública d'Arenys de Mar estableix en el seu article 9 que queda prohibit facilitar l'alimentació a les vies públiques, als coloms, en aquest cas, amb finalitat d'evitar la proliferació descontrolada d'aquests animals. I el mateix article afegeix, les persones advertides formalment pels agents de l'autoritat de les conseqüències de la seva acció, si hi persisteixen, podran ser sancionades en cas que això generi un problema de salut pública. Per tant, la mateixa ordenança concreta expressament que la prohibició està vinculada a l'alimentació a la via pública. Això fa que quan els fets es produeixen presumptament dins d'un domicili, dins d'una propietat privada, la situació sigui molt més difícil d'acreditar jurídicament i probatòriament. A més, Cal tenir en compte que la policia local no pot accedir a l'interior d'un domicili sense consentiment o sense una autorització judicial. Per aquest motiu, les actuacions policials s'han basat principalment en vigilàncies exteriors i comprovacions des de la via pública. També és important destacar que hi ha l'ordenança de civisme també, i l'article 2.5 diu que l'ordenança s'aplica també als espais, a les construccions, a les instal·lacions i als béns de titularitat privada quan s'hi realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar negativament la convivència i el civisme. I ens enganxaríem aquí, que és on estem treballant darrerament. L'article diu que els propietaris ocupants d'immobles, construccions, instal·lacions, vehicles, que generin activitats que produeixin conductes que puguin causar molèsties innecessàries, poden ser i que estiguin relacionades amb convivència i salubritat, l'Ajuntament pot fer un seguiment i pot seguir per vies d'actuació sancionadores. Ara bé, cal diferenciar aquest cas d'altres situacions del municipi on l'alimentació dels coloms es produeix clarament i directament a la via pública. En aquests casos la conducta és molt més fàcil d'acreditar, es poden fer requeriments i en aquest cas podem dir que hem posat forces multes. I ja estic, és que li volia explicar molt bé perquè quedi clar que en aquest problema, no riguin, home, amb aquesta problemàtica, clar, els veïns truquen a les ràdios perquè estan preocupats, eh? I ara no ens en fotem, estan preocupats ells. Vull dir, però jo el que volia que quedés clar és que d'aquesta problemàtica hi hem actuat des de diferents àrees, sobretot policia i salut pública, i que estem en aquest punt, i que és complicat, no podem tirar la porta i entrar a aquella casa. Gràcies.
0: Vol contestar? Té ànims de contestar?
1: No, agraeixo les explicacions i crec que són importants perquè pels veïns és un tema que els hi genera molta molèstia. Passa que està molt bé, sabem la seqüència, sabem que estan al darrere i no ho dubtàvem, fins i tot li diré, en el moment que es va haver-hi aquesta trucada es va parlar de que estem parlant d'una zona privada, que estem parlant d'un pis privat i que la gestió des de l'Ajuntament o el que es pot fer des de l'Ajuntament o des dels ens públics és molt més complicat, això està clar. Ara, sí que ens fiquem a la situació dels veïns que tenen una problemàtica i fa com 3 o 4 anys amb aquesta problemàtica i la veritat, penses, home, si gestionem, si els recursos de la gestió pública són tan escassos i tan lents, costa i sap greu. Que a vegades passa, estem d'acord, però en casos com aquests i sense saber els detalls, siguent a més un tema de salubritat pública, és allò de que agrairíem i sabem que estan al darrere, almenys informin els veïns i no ho deixin.
2: Sí, jo per acabar ràpidament, els veïns estan més que informats, això li he de dir, vull dir, ens escriuen a nosaltres, escriuen a l'àrea i estan més que informats. Una altra cosa és que estiguin contents, jo tampoc ho estaria, i és que ho entenem. Però vull que quedi molt clar que estem molt, o sigui, que estem molt a sobre d'aquest tema. Tenim aquí un resum executiu de cas Coloms carrer Montal. Això sembla crims. Vull dir, imagini's si tenim interès en que això se solucioni. Aquí al carrer Andreu Guri ens va passar un cas semblant. Amb la sort, entre cometes, que el veí en concret, a part d'alimentar dins de casa els coloms, també els alimentava al carrer. I per aquí va ser més fàcil actuar. Seguirem intentant-ho i segur que ho arreglem.
0: I ja sap, regidor, que dilluns és Pentecosta, eh? Que pertany a la baixada de l'Esperit Sant en forma de colom. Vull dir, això el dilluns no sé què passarà.
1: Segona. Respecte a la pla... Sisplau.
0: Orden en la sala.
1: Ja ha vist que no he entrat, eh? Plaça dels Països Catalans. Aquesta plaça es va finalitzar fa temps, però encara no podem gaudir. Poden indicar quin termini d'obertura tenen previst?
0: Regidor, sisplau.
3: Sí, gràcies. A veure, és veritat, les obres estan acabades. També tenim el certificat final d'obra, el tenim signat ja. manca alguns repassos, que això és normal, això es posa en el certificat final d'obra, i falta la legalització de l'enllumenat públic. Per aquest motiu encara no s'ha fet l'acte de recepció. Però, a més, paral·lelament, estem pendents de que el promotor del Pau 34, que és Estela Maris, té l'obligació d'urbanitzar la continuïtat del parc. Com sabeu, el parc acaba en unes tanques, en creient una sèrie d'eines i materials. Això és obligatorietat del que està desenvolupant el sector de l'empresa promotora del Pau 34, i l'únic accés per poder fer aquest parc és a través del nostre parc. Llavors, en certa manera, aquest endarrerament en l'enllumenament ja ens està anant bé, perquè es podria malmetre algun element del parc. Però bàsicament és això. Falta legalitzar l'enllumenat i hem de permetre l'accés a acabar el parc la part de la promotora de l'Estela Maris.
0: Deixi'm que abans de dir-li res, com que és un parc que està quedant molt, molt maco, tenim una càmera de vigilància que la posarem d'aquí un mes o així, i també ens va bé obrir ella al parc quan hi hagi la càmera de seguretat, per aquella zona d'esbarjo a les nits, els veïns ja és el primer que ens van avisar. Per tant, aprofitant que els Estela Maris, que hi haurà una pregunta després del PSC, que van una mica tard en moltes coses, una d'aquestes coses que van tard és acabar aquesta obra, i per tant el tema ens anirà bé pel tema de la càmera.
1: Bé, s'havia d'acabar el desembre, estem a maig, ens havien dit que estàvem esperant una càmera, per això que acaba de dir vostè. Ara hi ha més coses, o sigui, hi ha la càmera, hi ha la llum, hi ha que aprofitem i deixem passar per fer. Agrairíem que s'obrís l'abans possible, perquè almenys tot Arenys ho pugui.
0: Doncs després de la inauguració que farem, ja ho entén, ja gaudirem.
1: Tercera pregunta, sobre l'espai peatonal de la Riera. Cada vegada hi ha més queixes sobre l'espai per caminar per la Riera durant el mercat dels dissabtes al matí o les fires del diumenge. Quin tipus de control s'està fent? Tenen previst modificar algun control al respecte?
0: Regidor Ramir Vidal.
4: Sí, bona nit. Pel que fa al mercat dels dissabtes, el dissabte sempre hi ha un salador que està compartit amb medi ambient i dedica des de les 6 del matí fins a la 1 del migdia. Bueno, i és el que s'encarrega una mica de, si hi ha algun problema amb les parades, pues indicar-ho. El mercat és el que tenim. Hi ha espais que és molt difícil passar, sobretot per la part baixa de la Riera. Però bueno, les accions que fem és quan algú ens avisa, com fa 15 dies va avisar un ciutadà a l'alcalde sobre una fruiteria davant de la plaça de la farmàcia de dalt, que no deixava l'espai, pues el salador va anar i els va avisar de que no podien tenir aquell espai i que la pròxima serien sancionats. Això en quant al mercat dels dissabtes. El diumenge no hi ha ningú, no hi ha un control sobre les fires. L'únic que farem és a les dues associacions que fan les fires, pues, traslladar-los la seva preocupació perquè controlin ells que hi hagi, quan hi hagi algun problema, pues, que ens avisin.
1: Bé, gràcies per les explicacions. Crec que sobretot amb el mercat del dissabte al matí s'ha de mirar una mica més. Hi ha diferents punts i, si volen, cada dissabte podem anar a fer una volta o els hi puc passar unes fotos, perquè hi ha moltes parades o que guanyen molt d'amplada. Recordem que els paradistes paguen per metro lineal, no per amplada, i a vegades l'amplada és molt grossa o molt més del que hauria de ser, o agafen espais que no els hi pertoquen, i per exemple els hi fico l'exemple que davant de la plaça de l'església, de la placeta de l'església de la fruita, doncs deixen moltes caixes a les zones dels bancs, i no crec que allò tinguin permís o tinguin... Són exemples que crec que, sabent que és un mercat de dissabte, sabent que és un mercat ambulant, que no pot ser una cosa rigorosa, ni molt menys, però sí que hi hagi una mica més de cuidado amb tot això.
4: Sí, aquestes coses de les caixes ho revisarem i prenc nota, igual que també un regidor m'ha passat el tema del bacallà, que també ho deixa tot brut, i aquest dissabte també se'l anirà a amonestar. Però ja ho dic, quan hi hagi... A vegades diem, no, és que hi ha una parada que té més metres, hi ha parades que van agafar més metres pel tema del Covid i s'han quedat i l'estan pagant. Vull dir que quan vostès tinguin algun dubte d'una parada, dir, escolti, és que aquest té més metres que els que tenia. li comprovem, anem a comprovar, si hi ha alguna cosa, pues, ho mirem.
1: Com diuen per llevar, següent, l'aplicació del porta a porta. Aquesta setmana hem vist que les dades d'aportacions a l'aplicació ja es poden veure en aquesta, però no corresponen a la realitat des del dia que es va informar que s'iniciava el recompte. Com està aquest tema i com ho preveuen calcular les aportacions?
0: Sí, el PSC. Avui la secretària està molt interventora. Com vulguis.
5: Hem rebut moltes queixes de ciutadans que consideren que les dades de l'app Arenys a Porta de la recollida selectiva no recull les dades correctament, cosa que hem comprovat. Què està passant? Per altra banda, com s'han calculat o es calculen les dades de cartró, envasos, lleugers i de vidre?
0: Sí, els llegiré la resposta, ho entendran, perquè aquí sí que me l'han escrit. Diu, hem detectat un error en la visualització dels envasos a l'apartat de participació ciutadana. Aquestes dades es podran veure correctament a partir de demà o dilluns de la setmana que ve. Bàsicament, era un petit error de programació on no s'associava la participació d'envasos amb la visualització d'aquests. En tot cas, des de Medi Ambient ja vam contemplar a l'ordenança fiscal de residus que en el cas que les lectures no fossin consistents o que hi haguessin mancances amb les lectures, s'agafarien els períodes més sòlids. Per tant, el que ens està dient és que si hi ha una família, un habitatge, que fa regularment unes aportacions i pel que sigui durant un o dos mesos no ho fa, s'agafarien els bons per si hi ha hagut algun problema durant un temps. Cal dir, però, que les dades dels envasos lleugers, paper i cartró i resta són merament informatives, ja que no es tenen en compte per la taxa justa de residus. En tot cas, estem en constant contacte amb els operaris per tal que facin un ús correcte de les polseres. I amb el tema de les polseres, aquestes polseres que porten al canyell, les polseres s'han d'activar. Fins ara es tenien que activar manualment i tenien 15 segons per desactivar-se. Cada vegada que baixaven del camió, 15 segons. Si pel que sigui no trobaven en un carrer durant 15 segons un cubell, es desactivaven i tenien que tornar. Ja hi havia una mica d'errada. Des d'aquesta setmana han passat de 15 a 120 segons perquè no hagin d'estar els operaris tot el rato pensant si ho tenen o no bé. Per tant, cada 15 segons se'ls hi parava i, per tant, si durant 15 segons no hi havia cap cubell, que podria passar, imagina's quan sortien de les Carolines i se'n van després cap al Portimaru, doncs 15 segons segur que ho tenen, ara són 2 minuts i en 2 minuts sí que no han de pensar i se'ls hi van anant. Per tant, s'han detectat un error i es solucionarà.
1: Bé, llavors vol dir 1. Que les polseres estan funcionant.
0: Sí.
1: 2. Que les dades l'empresa ho té i era un error informàtic a la visualització de l'aplicació. Podem dir oficialment que tot està funcionant perfectament.
0: Bueno, jo ara dir-li que tot està funcionant perfectament no, perquè hi ha errors. I per tant, no és l'únic que algú els hi ha dit, perquè quan tenim l'APP, que serveix per fer moltes coses, i hi ha molta queixa diària de coses, algunes ha sigut de gent que no veia corresponsable entre els dies que hi havia baixat o no. A vegades el que passa és que aquell cubell d'orgànica, sobretot, que t'has endut, després no està adherit o no és el teu i surt un altre nom. I, per tant, quan tu baixes, no està relacionat amb tu. Pel que sigui, quan van fer les dades o quan es va fer la foto, ha fallat un número o alguna cosa. Això pot passar, com una lectura de matrícula d'una multa. Hi ha vegades que no... N'hi ha que sí que majoritàriament estan bé, però n'hi ha algunes que han pogut fallar. I, per tant, això és el que estan remirant.
5: Vale, llavors, aquestes aplicacions que estan marcant un número molt inferior d'orgànica, perquè hi ha casos, s'ha d'entendre que és o perquè estan mal vinculades, per tant, sí, hauran de fer alguna cosa aquestes persones, o si no, és que dilluns, la setmana que ve, apareixeran de cop i volta un número d'aportacions.
0: Jo crec que amb el tema de l'orgànica el millor que pot passar és que si algú que fa l'aportació i veu que en té menys, el que té que fer és amb la mateixa amb la web Arenys a Porta dir, escolti'm, posis en contacte amb mi perquè passa alguna cosa. I li dic perquè jo mateix, alcalde, me surt 0 aportacions a l'orgànica. Jo tinc tot veu altre i l'orgànica 0 aportacions. Els meus veïns surten... que tots que sí. Per tant, jo he vingut aquí i el meu cubell d'orgànica no estava adherit al meu bloc, al meu domicili. Per tant, jo anava fent l'aportació, però no sortia el cap. Per tant, s'ha de mirar-ho. Jo no tinc problema perquè, com que som 5, baixo cada vegada, per tant, jo recuperaré, però és veritat que pot haver-hi algú. Per tant, s'entén pel que diuen, que ja ho contempla l'ordenança municipal, si hi ha algú que té algun problema i a partir d'ara s'activa i es fa bé, doncs que no és normal que durant 3 mesos no hi siguis mai i de cop i volta una família regular que viu aquí ho faci un cop o dos cops o tres cops. Per tant, es miraria el temps on les lectures fossin més consistents. És petit error d'aquest i, per tant, esperem a la setmana que ve que digui que ja funcionarà tot. Però que si algú té algun error, no està de més que ho posin a la mateixa app, a app aquesta, i ho faci saber i truqui. I tant.
5: I quin sentit té que l'aplicació parli de les aportacions de vidre si no hi ha manera de controlar-les?
0: En tot cas, jo crec que no té cap sentit perquè el vidre no la portes mai. Per tant, no surt allà, suposo. Jo crec que si se'n recorden aquell dia que jo em vaig enfadar perquè jo volia el porta a porta amb vidre i al final no el van fer, suposo que si algun dia ens atrevim a fer-ho, doncs ja hi serà. Algunes tenen lectures de vidre? Com no sigui que hagin anat a l'àrea d'emergència a la de vidre, amb la targeta, i li hagin posat? No ho sé, eh? Sí, les màquines d'emergència de vidre, dic jo, eh? No ho sé. Amb el cubo. Clar, sempre s'ha de baixar amb cubo, si tu baixes el cartró.
6: Sí, però en el seu temps havien dit que no tenia xip.
0: No, hi ha xip, però no es controla. No està, no, o sigui, i tots tenen xip els cubells. El que passa és que el control de l'orgànica és el que et controlarà. Els altres no. És merament informatiu, per saber dades.
6: Sí,
0: tots els cubells tenen xip. Però s'utilitza per controlar només el de l'orgànica. Molt bé. Cinquena i última pregunta de Comuns.
1: Sí, i no sé si volen que la faci perquè no hi ha la regidora, és sobre el casal d'estiu.
0: No, pot dir perquè...
1: Té previst el govern algun tipus de modificació respecte a l'oferta que es va oferir a l'estiu genial de l'any passat?
0: No hi ha cap modificació. L'any passat va ser com una prova pilot, ja sap, perquè vam anar, se'n recorda, tots els canvis per setmanes, per temàtiques, i entenem que va ser un èxit. Hi ha les mateixes temàtiques, les mateixes necessitats educatives especials. Ahir va haver-hi una reunió, es veu que hi va anar-hi molta gent, tant de gent que hi va anar-hi nova, gent que hi havia anat i que volia repetir, com nova perquè no hi havia anat els altres anys, i per tant es creu que amb l'èxit de l'any, o que amb la gent va quedar contenta l'any passat i que aquest any aniran. I ja saben que dilluns 25 de maig, Pentecosta, torna, ja es poden, ja es inaugura, ja és el primer dia que es pot apuntar i inscriure.
1: Bé, ja veiem que no coincidim ja només amb l'explicació quan diu que l'any passat va ser un èxit. Que la gent pugui quedar contenta és una cosa, èxit és quan queda ple. I una mica es va buscar un canvi d'activitats, es va pujar el preu per al tema dels salaris dels educadors, dels treballadors, però es va buscar una sistemàtica i un tema educatiu, un tema lúdic, millor per augmentar la gent, perquè sabem que el casal s'ha d'oferir des de l'Ajuntament a un preu assequible, però nosaltres discrepem una mica amb això de l'èxit, per la quantitat de gent que es va apuntar, tot i l'alternativa que pot haver-hi, que ja sabem que n'hi ha molta. Llavors, crec que considerem que estaria bé si s'ha fet una valoració de l'any passat de millora per veure què va passar o què es pot millorar, encara que anés bé, què es pot millorar perquè arribi el dia on aquest casal estigui al 100%.
0: Si el casal no va arribar al 100% va ser perquè és que aquestes èpoques l'any passat no teníem ni licitació. Vam començar pràcticament a oferir places de casal quan ja era el mes de juny, a 15 dies de començar, i molta gent se'n va anar a altres llocs. A part que aquí a Arenys tenim la sort que és que tenim molts casals a l'estiu. Vaja, tenim un ventall de possibilitats espectacular, eh? Jo crec que amb la inscripció d'aquest any, amb 10 dies de maig, ja sabrem veure si realment l'any passat va ser molt positiu perquè la gent s'hi apuntarà. Això és el que veurem. I per tant, jo crec, per això li deia l'èxit, perquè l'any passat vam tenir, em sembla, que la mateixa gent que els altres anys, o un o dos més, però la gent estava contenta. Molt bé, hem acabat les preguntes d'Arenys en Comú. Comencem les sis preguntes de la CUP, sisplau, regidora.
7: Bon vespre de nou. La primera pregunta de la CUP diu: quants diners costarà el concert de Doctor Prats per Barraques d'enguany?
0: El Doctor Prats costa 15.000 euros més IVA. Ja sap que, com que són 25 anys de Barraques, és un fet puntual de que van posar aquests diners per aquest any, a part dels diners que tenen sempre.
7: Molt bé. I la segona pregunta, que està una mica relacionada, perquè és una informació que no hem pogut trobar, desglosada, que diu: amb quin és el pressupost inicial recollit a l'orgànica de la Regidoria de Joventut d'aquest 2026 per les Barraques, o sigui, per la totalitat de les Barraques que organitzen, doncs, les entitats de Barraques?
0: Una cosa és Doctor Prat, i a part hi ha 15.000 euros. Sempre Barraques té 15.000 euros. Val? Més, tot i que li tinc que dir que cada any m'ha dit les tècniques, perquè jo he parlat amb les tècniques, que s'ha arribat a 18.000 euros. O sigui, cada any les Barraques s'ha arribat a 18.000 euros només per aquests dos o tres dies de Barraques, i que aquest any ja estan tots els grups adjudicats i que ja hi han arribat. Per tant, 18, aquest any serien 18 més 18, 36.000 euros aquest any per Barraques aquests dies.
7: Val, bueno, nosaltres hem fet aquestes preguntes perquè, de fet, crec que el darrer ple o l'anterior, no ho sabíem, i vas anunciar, Estanis, que aquest any, pel 25è aniversari de Barraques, doncs es pagava des d'alcaldia o no sé des d'on, un concert de Doctor Prats, però després, parlant amb els joves, clar, una mica la reflexió que ens fan, i per això buscàvem a l'orgànica, doncs, el pressupost que es destina a Barraques, que a nosaltres ens sorprèn que el pressupost per totes les Barraques que poden decidir els joves de forma participada sigui exactament el mateix per un sol concert, i que a més es decideix des d'un altre lloc, no? Que una mica la reflexió que volíem compartir és que una cosa potent de les Barraques és que és una iniciativa juvenil que serveix per recollir diners per les entitats juvenils, que a més és els actes de la Festa Major que recullen, no?, com més públic, i que nosaltres enteníem que potser el que tenia sentit en clau d'empoderament juvenil i de reconèixer el que fan és, bueno, més enllà de dir-los us paguem aquest grup que nosaltres volem, de dir: ostres, doncs augmentem el pressupost, però perquè els representants de les entitats puguin decidir si volen Doctor Prats o volen muntar algun altre tipus d'activitats, no? Que sí que en plens anteriors ens va semblar una bona cosa i ho vam celebrar, però després, contrastant i tinguent converses amb els joves que estan implicats, clar, ens feien arribar aquesta reflexió, i sí que la volíem compartir aquí, més que res perquè 25 anys de Barraques no són pocs, el pressupost de Barraques fa molts anys que està congelat, la inflació és la que és, ho veiem també amb les licitacions i amb el preu de les obres, que sempre hem de posar més diners perquè, vull dir, tot ha pujat, i llavors, per tant, vull dir que nosaltres considerem que, més que un regal puntual d'un grup triat per, no, pel govern en aquest cas, estaria bé, doncs, dotar les Barraques amb més diners, no?, un pressupost més potent, i sobretot que siguin els i les joves els qui decideixin, doncs, quins grups volen i quines activitats, doncs, els agradaria tirar endavant.
0: Jo li puc dir que el Doctor Prats es va fer una reunió amb els joves i se'ls va dir que hi havia aquesta possibilitat de tenir-lo el 10 de juliol, que si estaven d'acord o no, o volien algú de similar, i van dir que ja els hi anava bé. Vull dir, a mi m'és igual el Doctor Prats que la tieta Juanita o Pets. Vull dir, mentre valguin aquells diners que vam dir que podíem fer, no sé si existeix ja, però en tot cas sí que dir-los que la proposta surt del govern, i se'ls hi va dir si els hi anava bé. No sé si ho van veure com molt imposat dir-los tenim això, però que no hagués passat tenir un altre, Vull dir, no, tampoc va ser així. Molt bé.
7: Gràcies per la informació. Sí. Està bé fer la reflexió, no? Que a vegades també, pensem que és interessant generar espais de, bueno, doncs que busquin ells els grups, no? Que a vegades també és com, bueno, construir aquests espais perquè la gent es reuneixi, s'organitzi, i penso que és el que hauríem de promoure. Però, en tot cas, merci per la info. La tercera pregunta la retirarem perquè també està relacionada amb la regidoria d'Igualtat. Avui la regidora no hi és, i així entenem que, doncs, que podem passar a la quarta, que diu: quan està previst que es convoqui el Consell de Salut?
0: Regidora, sisplau.
2: Gràcies, alcalde. Pel que fa al Consell de Salut, explicar-los que durant el procés de preparació dels nomenaments i de les comunicacions als membres participants, el grup municipal del PSC ens va fer arribar que l'enviament efectuat no constava la clàusula informativa de protecció de dades. A partir d'aquesta observació vam revisar el procediment i vam detectar que efectivament la convocatòria s'havia tramès sense incorporar aquesta clàusula específica. En aquell moment es va considerar de forma errònia que com les persones participants ja havien de presentar la documentació o la seva participació mitjançant registre d'entrada, ja restaven degudament informades en matèria de protecció de dades. Això és el que erròniament doncs, vam entendre. Un cop detectada aquesta incidència, es va decidir aturar el procés per poder corregir adequadament la situació i garantir que tot el procediment es tramiti amb les garanties jurídiques corresponents. Actualment estem preparant un nou enviament correctament adaptat a la normativa de protecció de dades per poder formalitzar els nomenaments. Paral·lelament, també estem pendents de rebre resposta d'algunes de les persones convocades que han de formar part del Consell per acabar de tancar-ne la composició definitiva. I la voluntat de l'àrea, que és el que em preguntava, però pensava que era important fer aquesta prèvia, és convocar formalment el Consell de Salut abans de l'estiu.
7: Sí, perfecte. Moltes gràcies per la informació. I que bé que algú hagi pogut detectar doncs, aquestes coses tècniques. Amb nosaltres una mica això, no? Que ja fa com bastant que vam posar designar els representants i ara ens rondava no? De dir, ostres, doncs això entenem que ja s'hauria d'anar convocant, igual que també un tema que també ens preocupa una mica és com s'escollirà la persona representant del sector educatiu que ha de sortir, entenem, pel que vam poder intuir a l'últim Consell, bueno, al penúltim Consell Escolar Municipal, que vam intuir que sortiria d'allà, però que llavors entenc que abans que es convoqui aquest Consell de Salut doncs s'haurà de convocar i s'haurà de decidir com es tria aquestes persones. En tot cas, tenim moltes ganes de participar i esperem abans de l'estiu doncs, poder venir en aquest espai i fer aportacions i, bueno, i participar activament. I la A5 diu, enguany se celebrarà la Fira o el Mes dels Indians. Quines activitats tenen previst dur a terme?
0: Regidor?
4: Sí, ni la Fira ni el Mes, a no ser que tingueu més informació que jo.
7: Val. No, és que precisament buscàvem informació, normalment això se celebrava, aquesta festivitat se celebrava el maig o el juny, buscant informació no hem vist res, i bueno, ja saben que nosaltres no som defensors d'aquesta mena d'activitats, que ja, entenem que hi ha poca revisió històrica, poca memòria històrica, i que s'enalteix doncs, una sèrie de dinàmiques que no ens agraden. El que sí que ens preocupa és, val, si estem pagant religiosament cada any una quota a la xarxa de municipis indians, doncs per què els destinem si després tampoc no s'estan fent activitats o són com molt puntuals de visites guiades que ja les estem gestionant des de turisme. Deixarem de pagar, doncs, no?
4: No, fan altres activitats, com un tas de xocolata al museu, i fan diverses coses. És que no sé, ara no sé si entenc que volen que es faci la fira perquè es paga la quota o no, ja em perdo. Clar que fan més activitats, però vostè m'està preguntant, és que no sé si llegeixo bé les preguntes o no, eh? Enguany se celebrarà la fira o el Mes dels Indians? I dic, no, ni la fira ni el Mes dels Indians. Ja està.
7: Val, Ramí, jo et dic, si no es fa ni fira ni Mes dels Indians, deixem de pagar xarxa de municipis indians. Vull dir, com a proposta i com a idea, i per això preguntava quines activitats es fan. Vull dir, bàsicament això, no sé, crec que no és tan complicat.
0: S'han entès les dues postures, els dos? Última pregunta.
8: No, que tanco jo. Ens pot dir el govern si ha considerat l'opció de demanar a Ports la gestió de l'aparcament de la zona de la plaça de les Palmeres amb la nova reordenació que es preveu?
0: La veritat és que no hem considerat l'opció, perquè és que quina opció... O sigui, Ports és casa seu, tenen una concessió i fan els seus diners del pàrquing, jo si vol. I el que nosaltres hem de fer és vetllar perquè aquesta concessió ens mantinguin, no us augmentin la zona verda si pot ser, i que facin l'obra civil que els hem demanat, més zona verda, que hi posin més parc, que hi posin si pot ser doncs, una zona de skate, però anar a la Generalitat a dir-li si ens vol donar la seva zona verda i per gestionar-la nosaltres és que, com si ells ens venen a dir que volen gestionar la Riera, els direm que és nostre. No?
8: No, la Riera no és nostra, en aquests moments és d'Interparking. Això com a punt 1. fins al 32 o al 36. A mi no em sembla una bestiesa fer aquesta proposta quan és la bossa d'aparcaments més grossa que queda al centre del nucli antic d'Arenys. Vull dir, no crec que sigui una cosa tan absurda. I al final sí, és Ports, però no deixa de ser Arenys de Mar. I torno, tots els serveis de manteniment que es fan allà es fan des de les arques municipals, la majoria. Per tant, no sé, vull dir, no em sembla una cosa tan descabellada com per poder fer una proposta ambiciosa i poder oferir una zona d'aparcament a prop del centre comercial d'Arenys a un preu molt més bo que no el que té, ens fa ara, per exemple, Interparking, la veritat. Vull dir...
0: Miri, jo crec que els diversos governs que hem estat Arenys i que hem governat i hem intentat doncs, mantenir que la zona verda gratuïta pels arenyencs es mantingui, perquè de fet som l'únic port que hi ha a Catalunya on els arenyencs, en aquest cas, podem aparcar gratuïtament de zona verda, perquè els altres ports, Blanes, Vilanova, el que sigui, és impossible. O sigui, és com una, és com una rara avis que tots els ajuntaments hem intentat mantenir, eh? O sigui, és allò, jo crec que està molt bé la idea, però no sé com... Una altra cosa és que els diguis, escolta, nosaltres fem un pàrquing soterrat a sota i el volem gestionar, no sé, però que aquell allò que gestionen ells, que treuen una rendibilitat que ens ho vulguin donar, crec difícil que pugui ser així. Jo crec que millor que algun dia no vinguin i ens treguin la part, de, la part dels pàrquings verds, eh? Perquè si ens les traguessin no podríem tampoc protestar. O sigui, més val tenir el que tenim i tenir tota aquella filera de zona verda, que segurament insuficient, eh? I entenc el que vol dir, eh? Però és casa seva.
8: Jo crec que tindria el suport de tot el govern, de l'oposició i de bona part del poble. No crec que hi hagi ningú que prefereixi la situació que hi ha ara amb una situació que amb la situació que estem proposant. I les coses molts cops s'ha de sortir al carrer per guanyar-les. Això d'aquest país, si una cosa en sap és de fer aquestes coses, vull dir, per tant, qui vol una cosa se l'ha de guanyar.
0: Blau.
3: Sí, aniríem per la segona, que la primera ja l'hem feta. Amb data 29 de gener del 26, el plenari municipal va aprovar la suspensió de llicències per estudiar la possible reducció del sector sud 03 Salines Bareu Tronqueda. S'estava a l'espera de l'estudi i diagnosi estratègica per la reducció del sector. S'ha rebut aquest informe? S'ha reunit el govern municipal en grups municipals per parlar-ne?
0: Regidor, sisplau.
9: Sí, ja tenim aquest estudi de diagnosi. Si no m'equivoco, no deu arribar un mes que el tenim, o potser fa un mes és el que jo vaig poder-lo estar observant. I des de serveis tècnics diuen que si algú el vol consultar, està a disposició i el pot demanar ara amb l'arquitecta de planejament, la Laia Esteban. I això bé, que es pot consultar. No ho hem comentat encara amb cap grup municipal, com bé sap, que no els hem convocat, i ara si tot està bé i després de revisar-lo, en tot cas s'hauria de redactar encarregar o contractar la redacció de la modificació puntual del planejament per poder introduir aquesta proposta de reducció del planejament.
10: Gràcies, no era la informació de saber si havia arribat o no l'informe. Ara, a partir d'aquí, es farà cas del que diu l'informe, que no sé què diu l'informe, es farà cas del que diu el grup de Junts, es farà cas el que diu... És un tema molt delicat, vull dir, i és important què és el que es voldrà fer. I ja està, eh? Per mi ja està bé sabent què...
0: Jo crec que és prou important el tema, perquè ha de ser un tema de conjunt, eh? Però sí que jo també és veritat, quan ha dit que s'ha de fer la modificació del planejament, jo creia que era un pas més abans de nosaltres decidir com a polítics, eh? És, a més, ja recordo, ho vam fer el 29 de gener, em sembla que posa, ens queda un any per decidir-ho, que ja sap que es pot fer una pròloga, eh? Però sí que és d'aquelles coses que si haguessin tingut una mica més de diners ara, haguessin posat això, els 15.000 euros que sabem que val fer aquest estudi de la modificació del planejament. I després decidir què hem de fer, perquè és el futur, és el més important que hem de decidir de planejament del nostre territori.
5: Vale, passem a la següent. Ens pot dir el govern en quina situació estan els pisos que el promotor d'Estela Mari s'havia de lliurar a l'Ajuntament?
0: Regidor.
9: Sí, no es poden fer entrega d'aquests pisos fins que no s'acabi formalment l'obra. L'empresa promotora està finalitzant les obres d'urbanització del Pau 34, d'Estela Maris. Com he comentat abans, una de les coses que resta pendent és que acabin finalitzar les obres de continuïtat del parc, dels pisos catalans. També està pendent que realitzin els treballs amb Endesa, que Endesa els va demanar que fessin una nova ET per alimentar aquest sector. Després de negociar-ho es va quedar que s'ampliaria la potència de les ETs que hi ha al carrer, em sembla que és Malgrat i Pineda, o Malgrat i Calella, ara em sembla que potser és Malgrat i Calella, ara dubto on hi ha les dues ETs, i ja hi ha el projecte, ja estan les peces preparades i s'ha de fer aquesta modificació. Em sembla que en un ple anterior es va demanar per què no s'arreglaven les rases que hi havia en el paviment davant d'aquests d'això, i és per això, perquè encara s'han d'acabar de fer aquestes obres d'ampliació de les estacions transformadores i s'hauria de tornar a aixecar el carrer. Fins que no acabin tota l'urbanització, evidentment no es podrà recepcionar ni donar la primera ocupació dels pisos. Per tant, estem pendents de que acabin les obres per poder prendre possessió d'aquests pisos que dependran de l'Ajuntament.
5: Vale, però en aquestes vivendes ja n'hi ha d'ocupades, gent vivint. Ja sé que diran que són casuístiques concretes de persones que necessitaven la vivenda, però aquests que estaven compromesos amb l'Ajuntament i que l'Ajuntament els té compromesos, tenen clar que no és una emergència d'habitatge, també? Emergència d'habitatge.
9: Sí, el tema és que el fet que hi hagi gent aquí no és una decisió de l'Ajuntament, vull dir, algú ha donat les claus i els hi ha permès entrar, però com dic, això ara mateix és un àmbit d'obra, per tant encara no depèn de l'Ajuntament perquè no s'ha fet la primera ocupació. Llavors, si hi ha gent visquent és per causes alienes a l'Ajuntament. En tot cas, no s'ha fet una persecució d'aquestes ocupacions perquè s'entén que els perjudicats serien els propis usuaris. I sí que és veritat que els immobles estan en disposició de ser utilitzats, senzillament no tenen comptadors individualitzats i no tenen el parc de davant acabat, ara ja tenen les voreres, i no, l'empresa promotora no ha respost a un requeriment o una obligació urbanística que és la finalització del parc.
0: Jo li volia dir, té raó amb el que diu, Jo com a alcalde podia haver dit doncs que demanar a la policia que traguessin aquella gent d'aquells pisos. Jo crec que hauria sigut pitjor el remei que l'enfermetat. I a l'altre cantó tenim uns pisos amb unes persones que volem que ocupin, que tenim un conveni ja fet per secretaria, pràcticament, que els han de venir, que només tenim que saber quin pisos... Crec que la setmana que ve, per fi, ja els podrem anar a veure, i ja estem signant... O sigui, el que jo crec és que aquestes persones signarem un conveni. Però, clar, no és el mateix que hi hagin uns pisos, quan encara no està l'obra recepcionada, ocupats, perquè la gent ja no pot pagar més les hipoteques o els lloguers, que nosaltres fem ocupar uns pisos que teòricament són nostres. És que, al igual que tota aquella zona verda que està absolutament deixada i que la gent es queixa de que hi ha molta herba, clar, no està recepcionada, no, nosaltres no podem anar a netejar aquella herba. I miri que li demanem. I costa trobar el telèfon del promotor, perquè la veritat és que se'ns amaga a tots. Per tant, és una... Sí, pot dir.
5: Vale, únicament, nosaltres no demanem que facin fora ningú de la seva casa, al contrari, eh?
0: No.
5: Que demanem que la gent que
0: sí,
5: encara no
0: sí,
5: ha entrat...
0: Sí, però sabem que estem en una situació il·legal, que seria pitjor demanar a aquella família que marxessin. I al principi semblava que n'hi havia una, i al final veus que ja està pràcticament el bloc de baix tot ocupat. El de dalt no, perquè són tres de l'Ajuntament, però els altres, que jo no me'n recordava, és habitatge HPO de compra. Per tant, aquest habitatge no es pot agafar encara. Sí. Última pregunta del PSC.
5: Quina planificació hi ha respecte a les inversions a fer al geriàtric municipal?
0: Regidora, a veure... No veig una llista...
2: No bufin, és que em fan unes preguntes avui. O no me'n fan, m'abandonen, o... Bé, no, en sèrio. Com bé saben, l'encàrrec de gestió Sumar estableix que l'Ajuntament es farà càrrec del cost de les inversions noves i de renovació de l'edifici, reformes, ampliacions, millores, obres... Bé, sempre i quan aquestes obres siguin derivades, no siguin derivades, perdó, de danys causats per la negligència i la seva utilització. Sumar s'encarregarà d'elaborar, que és com vam quedar, un pla de manteniment i l'haurà de presentar a l'Ajuntament aquestes propostes d'actuacions que requereixin una inversió. A partir d'aquí, hi ha diversos punts, hi ha tres punts, però el primer punt, que són les inversions que farem abans de que acabin l'any. Ja algunes ja les hem fetes, li dic el que queda inicialment. Sumar ha presentat diferents propostes d'inversions per atendre les necessitats que ells han detectat com a més immediates, I aquestes, com li dic, es podran executar ara aquest any. I són coses com doncs, uns temes de fotocèl·lula de l'ascensor, butaques per als residents, llits hospitalaris per als residents, carros de bugaderia i un tema de porters automàtics. Això, tot això es farà aquest any. Algunes coses que ja no els he dit perquè ja s'han fet. Llavors hi ha altres inversions que, si hi hagués romanent, això no ho sé mai jo, doncs podríem incloure algunes coses dins del romanent, si no les haurem de plantejar pel pressupost del 2027. I són coses tals com pantalles tàctils, que registren les actuacions de cada dia, del dia a dia dels residents, grues per fer transferències, hi ha un estudi de legalització d'instal·lacions tèrmiques, que això és molt important també per a residències, per a residència canviar el rentavaixelles, que li fa falta, bueno, extinció de la campana de la cuina, fer un tractament d'humitat a l'edifici, que també li convindria, i canviar tot el sistema de timbres. Això seria el que d'entrada en Sumar hem vist que és més immediat i és el que caldria fer, però com ja els he dit, si amb romanents hi ha, doncs, i si no, ho haurem de plantejar per l'any que ve. I, per acabar, hi ha les inversions adequades a normativa, que potser vostès em preguntaven més per aquesta, perquè són les que sempre parlem en el Consell de la Residència. Però, bueno, jo penso que les altres també són importants, perquè realment el dia a dia de la residència es necessiten més aquelles, perquè aquestes que els diré ara, un cop estiguin fetes, tampoc es veuran massa. Bé. Aquí el projecte d'adaptació a la normativa derivat del dictamen previ que tots vostès tenen i que porten al nostre arquitecte municipal, ja s'ha fet un parell de coordinacions amb Sumar per analitzar-lo i tirar-lo endavant. Quan es tingui el projecte s'hauran d'executar les diferents actuacions sempre prèvia aprovació del Departament de Drets Socials, això. I aquí hi ha temes doncs, com subsanar les mancances detectades en el servei, reordenar els espais interiors per millorar l'operativa. Això, per exemple, seria activar per fi la tercera planta, que està com una casa en ruïnes, per exemple. Garantir, doncs, evidentment, el compliment del decret de 205/2015 de serveis socials i un pla de contingència per minimitzar l'impacte de les obres en el funcionament ordinari del centre. Tot això és el projecte, per això vam contractar aquesta empresa i estem...

0: Dos? Dos. Ja veu, acabarem a les 10 avui, lo nunca visto. Si us plau, com vulguin.
1: Sí, no parlarem de... Res igual, no faig la broma que anava a fer. En l'últim Consell de Promoció Econòmica es va sol·licitar una reunió amb el tècnic de Medi Ambient per tractar el sistema porta a porta. Quan està previst que es dugui a terme aquesta reunió? Gràcies.
2: Sí, tens raó. Vam fer una reunió amb el Consell de Promoció Econòmica, que també hi ha el senyor Vinyes. Al sortir de la reunió, al final hi havia com tres casuístiques, no? Hi havia el polígon industrial, hi havia Ubica i hi havia restauració. I vaig pensar que el millor seria fer primer una amb Ubica, val? Que la fem el dia 28, crec, al migdia, i em faltava donar-vos a hora, volia fer restauració i polígon. Polígon la volia fer aquest dilluns i no els hi va bé. Aleshores, intentarem el millor fer el mateix dia a les 3 del migdia, perquè la gent de la restauració pugui, un dilluns, i a les 4 fer polígon, perquè també el tècnic de Medi Ambient va bastant embolicat. És veritat que així tot el tècnic de Medi Ambient que està parlant amb ell, quan hi ha alguna problemàtica en concret, com l'altre dia en un hostal o en una panaderia, ell hi va i el que passa que van una mica de bòlit. Però sí, abans de... La primera quinzena de juny estarà feta.
1: Molt bé, no era a banda de que sí, amb l'UBIC evidentment havien de parlar d'algunes coses que... a banda, no, del tema del porta a porta, però sí que era interessant que no només ens centréssim en l'Ubica i la feinada que fan, vull dir, a la vila, no? Però vull dir que al final fer-ho extensiu, que ja m'ho has comentat, a tota l'empresa, perquè en casuístiques, doncs, de com s'està recollint, el circuit, si és positiu o no, tindrà només una reunió de retorn, poder, segurament, amb els mesos que ja funciona, doncs tindrà aquest retorn com màxim espectre millor i ja està, i tenir-la, i doncs contents de... ja hi serem.
0: Sí. Última pregunta, que és una pregunta molt lletja,
1: Quins avenços, amb una pregunta... Home, l'hem posat, és l'última, però bueno, podria anar a la primera. Quins avenços hi ha actualment en la relació amb els bucs d'assaig? No li veig la maldat, tampoc.
0: Regidor, a veure com se'n surt.
3: Doncs no hi ha avenços, i tal com estan les coses a dia d'avui, que tampoc és cap sorpresa, ni cap primícia, ni cap novetat, aquests locals... Ara per ara no es poden destinar a l'ús que teníem previst per problemes endèmics d'humitats.
4: Els feixes encara poden fer.
1: No, perquè havíem vist, doncs, arran d'un prec nostre anterior que s'havia una mica avançat o que tal, de vegades havíem vist que també aquest mes podia haver uns arranjaments a la part superior, crec que hi ha algunes lloses que s'han canviat, i volíem saber si era també que desembocava aquestes reparacions. Ara ja havien avançat amb el tema dels locals, però veiem que no. I quin pla, si hi ha algun pla amb aquests locals que eternament doncs, hi podem muntar ja, no sé, un aquari o una font o un dipòsit d'aigua o alguna cosa així. Segur que hi ha alternatives i tècnics especialistes per això.
3: Sí, a veure, la veritat és que no està descartat del tot perquè en una última inspecció vam veure una possible font de que podria ser. El que passa és que aquesta reparació no està en aquesta zona afectada i s'hauria d'aixecar tot i fer comprovaments d'aïllament amb els trobaments amb la llosa de l'escala. Llavors, com que ara mateix no hi ha diners per fer aquestes cates i aquestes inspeccions, diguéssim, de moment estan en stand-by.
0: El que sí que li puc dir és que Creu Roja ja ha tret tot el que tenia perquè estava tot florit. Vull dir, ja ho ha buidat tot perquè ja no es podia ni resistir.
1: Doncs esperem que amb Romanent hi hagi la possible inversió per les cates aquestes i puguem avançar amb els locals i ja està, fins aquí ho deixem. Bona nit a tothom.
0: Sort que la nostra tècnica d'intervenció, amocansada aquests dies, no ens està escoltant al ple perquè se'ls arrissarien els cabells amb tot el que li volem demanar als romanents, que jo crec que no tornarem a haver-hi romanents aquest any, eh? Molt bé, hem acabat aquest ple a les 10 del vespre del mes de juny. Estem al maig? Ah, estem al maig. Ah, molt bé, estem al maig. És que passa ràpid, això, passa ràpid. El mes de juny farem el ple el dijous 25 de desembre, després de la coca. Ai, 25 de juny! El 25 de juny, en rebetlla, dimecres tranquil, dijous ple el 25. No, doncs ja per anys, eh? Molt bé, ja portarem coca amb pinyons. Per tant, bona nit a tothom i bona rebetlla.

0: Ràdio Arenys, retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.

Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Primera en música. Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintes i Sergio Sánchez.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Com si fos ahir. Sumem i multipliquem. El nostre i vostre programa ara arriba a la xifra rodona i vertiginosa de les 900 edicions. Poca broma, per sistema. Tots els dimarts possibles del món hi som, i així ho celebrem amb l'amor i la passió per un projecte sonor del tot eclèctic i variat. Per arrodonir la sessió, presentem una mostra interdisciplinària d'estils, formats, geografies i històries. Hem triat 12 mostres del que representa la filosofia, l'esperit Sounda. Un resum que només és una part molt i molt fragmentada de la nostra discoteca i que reafirma la música com un infinit sonor intercanviable. Resistim aquí, fent ràdio, escrivint guions, triant seleccions i elaborant una proposta intempestiva i renovada en el dia a dia, de dimarts a dimarts. Ara us lliurem aquesta petita festa, aquests 900 Soundes, i, per tant, som-hi, Pops.

0: Sound System edició 900.
1: Sí, sí, sí.
0: Repeteixo, És número
1: 9 vegades 100.
0: Correcte. Un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui fem festa grossa. Bufarem 900 espelmes.
1: Sort que tenim tres boques preparades per xiular.
0: Potser ens ajudarà, també. I farem un melting pot d'aniversari.

Doncs aquí estem. Avui el repte era que hem de posar 12 temes. Evidentment no són els 12 temes de la nostra vida, però formen part de la nostra vida, perquè si diguéssim de tenir una tria aquí escrupulosa dels 12 temes dividits entre dos que representen tot allò que...

0: la tria que hem fet és representativa i comencem i és com si diguéssim ara mateix no li faré la punyeta al Xavi que posés la sintonia del Sant de Jukebox perquè l'hauria de buscar, però justament és un compilatori que es diu Jukebox Mambo.
1: Fins i tot podíem fer una cosa, avui com que tots som els convidats honors, jo sí. Preguntaria per què has triat aquest tema.
0: Bueno, he triat aquest tema perquè estem de festa, és una manera de començar, i a més ens hem d'imaginar que estem en un tuguri de carretera, fum, alcohol i molta música. Hi ha uns músics que estan tocant i és l'orquestra del senyor Joe Plucher. Mira, aquí tenim de fons el Sound de Jukebox, que ens lligarà amb Sound aquest Jukebox Mambo, com dèiem, amb l'orquestra Joe Plucher i aquest OJ. Els arxius parts

0: Perdoneu, és que no, no, he hagut de sortir del local perquè hi havia una fumarada.
1: Ja tinc aquí el vano.
0: Com heu pogut comprovar...
1: És una festa, això.
0: Estàvem en un antre.
1: A més, l'enregistrament és de l'any 1949, sí. 77 anys d'història. No és un homenatge allò que es fan en revivals, no? És que
0: no.
1: I el so que tenia, jo pràcticament devia haver-hi un micro al mig de la sala i
0: a disparar.
1: Doncs sí, sí.
0: I ara què?
1: Doncs jo he triat el Sonny Rollins per diverses raons. Primera, perquè és un gran saxofonista tenor. Segona, perquè és viu. I el pas que va pot arribar als 100 anys. I perquè és un dels supervivents de la gran història del jazz i del bebop i de tantes històries més. Però, a més, perquè el tema que he triat encaixa també una mica amb les barreges que fem nosaltres sovint, perquè podia ser perfectament l'Illa del Tresor des de la perspectiva, en aquest cas, d'un intèrpret de jazz. No és l'Illa de Jamaica, però sí que és la de Trinidad i Tobago, perquè ens interpreta el superclàssic Sant Tomàs, un calipso dels més macos que s'han fet mai, amb un Max Roach extraordinari, perquè amb la bateria fa tot el que faria un engranatge complet de percussió. Sonny Rollins amb el Sant Tomàs, l'any 1957, tirem de història.

0: afternoons, Miss Byrne. Miss Sylvie.
1: Posso presentarle...
2: Continuem aquí perquè hem començat amb allò jukebox explosiva Mambo Total 1949, ambient de lounge total, de perdició total, i hem tingut els sonerolis transitant per el Carib amb aquest calipso extraordinari que és Saint Thomas. I per què tenim aquí el David Byrne i el Saint Vincent?
3: Tenim David Byrne i Saint Vincent és un disc... David Byrne forma part de la història del programa. I aquest tema en concret, que és un disc a mitges amb Saint Vincent, una cantant, l'àlbum és el Love This Giant del 2012, és allò que podríem dir, és un dels temes que no et cansaries mai d'escoltar. I a més, amb un vídeo que recomanem que la gent se'l posi, la cançó és Who. David Byrne és un artista multidisciplinar, vull dir, a part de cantar, tocar, també fa moltes coses a nivell artístic, i aquest vídeo, un vídeo fantàstic, pulcre, amb un blanc i negre impressionant, val la pena veure'l per escoltar aquesta cançó.

0: I de David Byrne i Sam Vincent, una cançó preciosa, insisteixo, i em faré pesat, mireu el vídeo. Who, David Byrne, Sam Vincent.
1: Correcte.
0: Un d'altre dels convidats del programa que ha fet la tria l'Àngel de High Lamas.
1: Doncs sí, High Lamas, un conjunt de culte, un conjunt escocès, d'allò que se'n diu d'artesania, molt, i de miniatures. En aquí aquest tema l'he triat per diversos motius. Primera, perquè és un grup que recentment va tenir una actuació, ara que abans parlàvem molt de rècord dels grans festivals, una gran actuació en la sala més petita del Rasmatàs davant d'unes 80 persones. Imagineu-vos quin plaer, doncs, tocant temes com el que escoltarem ara. Que, a més, aquest tema, si el posem, també és perquè és l'homenatge que fan els High Lamas amb una banda que ens agrada molt a nosaltres, que és Steely Dan. I això ho notareu amb les harmonies vocals. És un tema de l'any 96 i això és una mena de salvant distàncies enormes a nivell d'execució i de nivell musical. L'important és el resultat, i això és música pop en essència, i el tema porta per títol Shaking In, Shaking Out.

0: escoltat a Joe Lusher fent jukebox mambo, sonet, rollins, jazz, amb Calypso, el David Byrne i el Sam Vincent, amb aquesta mixtura entre caribenya i de pop directe, i el Chicken Out dels High Lamas des d'Escòcia, fent una lectura de la música de Steely Dan. I ara escoltarem Marcolino di Amunt. Per què? Per què?
1: Marcolino di Amunt és un pianista molt desconegut, gairebé un outsider del món llatí, concretament de l'entorn de la Fania. Si parlem de pianistes amb el registre Salsero, hi hauria de dir Palmieri, Papo Luca, Larry Harlow, però aquest senyor, Marcolino di Amunt, ell gravava, per exemple, amb alguns discos de Willie Colón, és el pianista. I jo el vaig descobrir i em vaig endur una sorpresa fantàstica. Té una discografia molt curta, em sembla que són un parell d'àlbums i ja està, perquè va morir relativament jove. Però l'he volgut posar, a part que ja saps que jo em poso la bata del magatzem llatí i vaig a buscar coses.
0: Un doctor més.
1: El trobo fantàstic com tomba amb el piano. És una bestiesa. Escoltarem fins on puguem un trosset del disc Brujeria, la cançó que deu títol, que és la mateixa que l'àlbum, del 1971, i podreu comprovar el swing que té aquest senyor.

0: després d'escoltar Marcolino Dimon, tots creiem en bruixeria,
1: sí,
0: en vudús.
1: Sí, crec en bruixes.
0: És així. I ara, el que has triat, ho podia haver triat jo tranquil·lament, com la resta de temes que tots ens hem triat, no? Però, clar, Estéreo Maracanà, això ens porta molts records.
1: Estéreo Maracanà l'hem triat perquè, evidentment, és una banda brasileña, com diu el nom. Al·lusió clara. M'imagino que Maracanà és un barri on hi ha l'estadi del Maracanà famós, no? I el tema, bueno, això és el nostre homenatge, com sempre, en els temps en què organitzàvem aquell gran festival de Brasil, 08-330, Premià de Mar, vaja. I, bueno, crec que els Estéreo Maracanà és un d'aquells desenes de grups i d'artistes que vam conèixer en aquella època de primera mà. Junt amb el Trio Mocotó, que va venir en persona. I el tema que han triat és de l'LP Combatente, que és un grup combatente i, a més, sobrat d'arguments i per el que pugui venir a Brasil, perquè sembla que les coses tornen a pintar bastant malament. La cosa és que avui escoltarem aquest Onda Ecututá i aquí tindrem, doncs, la quota brasilera del nostre 900.

0: anem viatjant amb aquest son de, amb aquest, aquesta commemoració dels 900 programes i, a més, avui, a part dels estils, seguim viatjant i seguim trobant referències des de cultures molt diverses, perquè venim del Brasil i ara anem a Jalen Nkonga, i per tant, Nkonga, per ser exactament, i bé, però van els trets.
1: Els trets van perquè és una descoberta de fa un parell d'anys, aproximadament, un cantant amb una veu que torna a l'època gloriosa de la Motown, aquells falsets que feia l'Smokey Robinson, Marvin Gaye, i grava aquest, el disc Come Around and Love Me del 2022, i fa un homenatge. O sigui, inclús la gravació, tanques els ulls i et posaries als anys 70 del segle passat i podries estar escoltant qualsevol cantant, això sí, en falset, de la Motown. Escoltem el tema que jo crec que el seu hit, que és aquest Give Me Another Day.

0: una cosa té el Sounda és que és molt variat, és molt eclèctic. Aquí escoltem de tot. De tot el que ens agrada a nosaltres i que sabem que també us agrada a vosaltres. Per tant, el salt que farem ara, sense xarxa, però totalment tranquils, perquè caurem de peus, anem de Zalen en Gonda a Totis Voler.
1: Sí, avui, a més, hem dit que fèiem bastanta geografia, que hem visitat mars del Carib, eh? Però també hem anat a parar al Brasil i hem anat a parar, doncs, de pet, a la Mediterrània. I la música del Toti Soler sempre l'hem interpretat com una música profundament mediterrània, lligant allò que passa en tota la costa, tant en un costat com a l'altre, i amb unes arrels molt clares i una orientació tan singular que sempre direm que és una de les grans injustícies de la música, de la música popular, no del nostre país, no del nostre continent, sinó mundial, que Toti Soler no estigui al nivell de consideració que hauria de tenir. I com que la seva obra és molt extensa, avui ens centrem en un tema de l'any 1985, a l'LP Epigrama. Aquí hi haurà dues guitarres, hi ha la guitarra del Toti Soler, que aquí en aquest cas toca la guitarra flamenca, i a més una guitarra acústica Ovation, i el Pedro J. González, que toca la guitarra flamenca. El tema porta per títol Peixets de Plata.

0: hem escoltat el Toti Soler amb una interpretació fantàstica de l'any 85 i ara tornem a canviar de continent, de mar i de tot plegat perquè ens esperen els Hummingbird.
1: Doncs sí, és un grup per nosaltres també de capçalera i em porten a els records d'aquelles sessions musicals que fèiem fa uns quants anys a casa del Tibu, el nostre estimat Tibu, on escoltàvem música i descobríem música també, perquè ens trobàvem uns quants i cadascú portava els seus discos i jo aquest grup, aquesta banda, la vaig descobrir ja, m'encanten. I a mi, aquí fem una part, perquè amb aquest disc i el bateria és el gran Bernard Purdy, per tant, un mestre del repartir fantàstic. O sigui, ho tenim tot amb aquest disc del 1976 i la cançó Troublemaker.

0: nostra següent parada és a l'Illa del Tresor, la nostra secció jamaicana amb el Sound Dimension.
1: Doncs sí, havia d'haver-hi l'Illa del Tresor, tenia que estar ben representada, perquè, a més, és una de les seccions pioneres. En el primer programa, en el número 1, és a dir, fa 899 programes, ja teníem una Illa del Tresor instal·lada. I ho farem amb la Sound Dimension, que era una de les orquestres bàsics de l'Studio One, amb la producció del Coxon Dot, i aquí compta amb l'Eric Freiter de guitarra, Boris Gardiner, baixista, Phil Callender a la bateria, el Dan Phil Wing a la percussió, Vic Gordon, el trombonista, dintre la gran història dels grans trombonistes de música ska i de rocksteady, i naturalment Jackie Mito, que és el teclat, en aquest cas posa el Hammond. El tema porta per títol Real Rock, això ja és de 1967, la producció clàssica de Studio One, és a dir, a partir d'una producció molt modesta i que dona aquest resultat.

0: ens baixem de l'avió de la Sound Dimension de Jamaica i ens n'anem directament a Memphis Black. Per què Memphis Black i el seu Soul Club?
1: Perquè no et pensis que anem on et penses. No anem a Memphis. No és gaire black, perquè anem a escoltar el grup Memphis Black, que és d'un organista alemany, el senyor Ingrid Hoffmann, i acabo la meva part d'una manera bizarra amb el Soul Man de Sam Mendes.

0: please, Mr. Mrs. Miss Sylvie. Posso presentarle...
1: I l'Àngel ens proposa l'últim track que escoltarem d'un gran amic del programa, com és Paul Weller.
2: Doncs sí, acabarem amb Paul Weller, Mr. Paul Weller, Mr. Hard Mod total, amb aquest tema del seu LP més... L'LP considerat el gran, la gran obra mestra de la seva carrera en solitari, després del Jam i després de Steel Council, que era l'Stanley Road, dedicat al carrer de casa seva, on va néixer. 1995 ens interpreta aquest Broken Stones, que a més... el que fa és interpretar, no només cantar, sinó tocar el piano Wurlitzer, que li dona aquest so prou especial.

0: Doncs aquest estat Sound System no és un Sound System qualsevol, és el 900. Sempre últimament dèiem que anem cap al 900, ara haurem de dir que anem cap al 1000. Això és una màquina. Avui hem tingut aquí, celebrant amb nosaltres aquests 900 soundes, a Joe Lutcher,
1: Sonny Rollins,
0: David Byrne and Sam Vincent,
1: The High Lamas,
0: de Marcolino Dimon,
1: Stereo Maracanà,
0: Jalen Nkonda,
1: Toti Soler,
0: Hammondberg,
1: Sound Dimension,
0: Memphis Black,
1: Paul Weller. Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Milenari, l'Àngel Solbizarre amb un costat, el gran Xavier Traït pilotant el sistema sonor. Jo vull donar les gràcies a tothom, però en particular al nostre equip, que som els que hem citat, perquè 900 programes són gairebé 25 anys. Això es diu aviat.
0: Sí.
1: El que sí que podem dir és el que diem sempre quan acabem el programa. Fins al proper sound de Paps!

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: up here.
1: Beat Zucchini.

0: escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs,

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. iCat.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: That man has no control, even over his own will.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...